0: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Reial Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Reial Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
1: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
0: De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
0: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
1: I en motor ha començat el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Rally de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants d'Agadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders, amb 12 segons d'avantatge sobre Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
3: Deu-vos guard!
4: I visca el Barça!

0: Bé, avui ja us avanço que tenim un objecte polèmic. No ens posarem d'acord amb el nom, bàsicament. És que tothom li diu de maneres diferents.
1: Què vols dir?
0: Avui dediquem el capítol a l'esprai aquest pulveritzador dels productes de neteja.
2: A veure, qui tria els objectes en aquest programa?
0: Bueno, tot un equip.
2: Presento't una denúncia.
0: Hi ha tot un equip de redacció i de contingut d'aquest programa.
3: Vols que et digui com va anar la reunió? Estaven tots allà, aquests de contingut, de guionista. Bueno, hem de pensar algun objecte per la Renaixença. I un havia deixat un pot de caixa 7 allà a sobre.
2: Sí.
3: I el més llest de tots va dir, en direm flis-flis.
1: Flis-flis.
3: Farem el programa sobre el flis-flis.
1: Sí. Jo li dic flus-flus.
4: Flus-flus. A veure si seràs castellana, tu.
0: És que és castellà.
4: És castellà flus-flus, eh?
1: Sí.
0: Bueno, ja us, us he dit que no ens posaríem d'acord. El precedent del flis-flis, o flus-flus, que li diu la Mercè.
2: No, flus-flus no.
0: Flis-flis. Entès com a sistema de bomba manual per pulveritzar un líquid, diguéssim. Sí. Això ho inventa un metge nord-americà a finals del segle XIX.
3: Collons d'americans.
0: Sí, noi, sí, sí. Un metge que... bueno, pulveritzaven medicaments pel nas, tiraven com una bomba amb una pera, sabeu?
2: Sí, una pera.
0: I amb una pareta, i llavors amb allò pulveritzaven aigüeta amb cocaïna, coses d'aquestes.
4: Bueno, jo diria que la cocaïna va millor sense aigua, però m'ho han explicat, jo no ho sé.
0: No, però els metges abans es veu que ho feien, això.
4: Vale.
0: Els metges,
4: Sí, sí, d'acord.
0: Com a tractament, no per oci, diguéssim. Tot això ho feien a finals del segle XIX, El fill d'aquest metge americà que inventa aquest esprai, aquest llavors ho implementa en el sector de la perfumeria.
1: Ah.
0: Això sí que ho recordareu tots, aquelles ampolletes de perfum que van amb una pera.
2: Són ben maques.
0: Que s'apreten.
2: M'agraden molt. Doncs, ja sé que fa col·lecció.
0: Allò és l'origen del flis-flis, o el flus-flus.
1: Alto un moment. És que et veig així, fent així.
0: A la pera,
1: així.
0: Perquè estic apretant la pera.
1: Vale. Jo he sentit moltes vegades l'expressió aquesta de mira aquella tia, quina espera.
0: Sí,
2: sí que l'he sentit. Jo també l'he sentit.
1: Sí. El típic garrulo que es pensa que les peres, no? Vull dir que...
0: Les tetes.
1: Exacte.
0: Sí.
2: Els pits.
1: Que ve d'aquí, no? Ve d'aquí, això del...
2: Sembla que vagis els pajaritos, perdona que t'ho digui, tocant les peres.
1: Bueno, doncs segons quins homes també sembla que vagin els pajaritos. Els pits no són per pressionar com les peres.
4: Què s'ha de fer amb els pits, llavors?
1: Tocar-los suaument, són sensibles, són molt delicats.
4: Una mica de petonets també se'ls pot donar.
1: Bueno, sí, però no els apreteu així com si fossin perfum.
2: Podrem fer unes classes algun dia, Mercè?
1: Sí. Portaré un maniquí.
0: No és un flis-flis, vull dir que si apretes un pit, no dispara aire.
1: A vegades sí. Sí, però també, si l'apretes així, no dispara res. No?
0: De veritat, sisplau.
1: Humor de qualitat,
0: Bueno, el que va marcar un abans i un després en el món del flis-flis va ser l'aparició als anys 20 de la bomba manual Flit. No sé si ho recordareu.
1: Era
0: una mena de manxa, bueno, un tubo que tenia una manxa al final i disparava insecticida, bàsicament. Va ser tan famós als anys 20, dels 20 als 50, que el nom de la marca s'ha incorporat al diccionari. Vull dir que un Flit, actualment, ja és sinònim d'insecticida.
2: I flitar. Flitar també es diu.
0: Sí, senyor.
4: És l'acció d'aplicar el flit, no?
0: Exacte. Sí, està acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans. Sí.
2: En sèrie. Josep i la Maria es passen el dia flitant.
0: Sí.
4: Ja.
0: No sé Silenci. Si és l'exemple. Bé, la forma del flis-flis actual, heu de saber, el que té com un gallet, com una pistola, allò és un invent d'una empresa japonesa.
3: Com el del caixa 7, vols dir, no?
0: Exacte, sí, correcte. Aquest s'inventa al Japó el 1960. Que
4: per quatre dies.
0: Sí, és molt pràctic el sistema aquest, si és de qualitat. Perquè si és senzillet, hi ha un moment que comença a perdre líquid per tot arreu, hi ha un punt que tu estàs netejant, i quan te surt més caixa 7 pel cotze que per la punta de la pistola,
4: que
0: és que allò s'ha de canviar.
4: Sí.
0: Allò. I jo el que no puc és també ara han posat això de on i off.
4: Ah,
0: a la punta,
4: ho has de girar.
0: A la punta ho has de girar.
4: Vaig tardar a descobrir-ho.
0: Bueno,
4: és que jo el tornava.
1: De veritat.
4: Jo anava a l'Schlecker, escolti, que això no funciona.
2: On i off?
0: Té on i off, has d'anar girant.
4: Sí,
0: el problema és que...
2: No i fo, vols dir. No i fo.
0: Al revés. On i off.
2: Sí.
4: És que ell ho llegeix.
0: Ho has de llegir-ho en...
2: Com va,
0: diguéssim.
2: No.
0: El problema d'allò és que la bomba, encara que la tinguis a l'on, el primer cop no en sapa, digue, i no raja. Llavors, jo ho fico a l'on, no m'hi fixo. Disparo, no va. Ho gires pensant-se que ho fiques a l'on i ho estàs ficant a l'off.
4: I torna a no anar.
0: Apretes, no anar. Tornes a girar.
4: És un bucle.
0: Quedes encallat.
1: Ja.
0: Tinc una anècdota molt maca. No sé si tinc temps.
3: Sí.
0: La meva iaia, de Ripoll.
4: Home, en pau descansi.
0: Iaia Felicites, es deia. Sí. Una vegada li van entrar a robar, que ell estava netejant els vidres. Era present a casa, estava netejant els vidres, i va perseguir els lladres amb el flis-flis.
1: Ah, sí?
0: Hòstia. És una imatge que m'hagués agradat veure. Els hi disparava glàssex, que sabeu que és mortal, el glàssex.
3: Com va acabar?
0: Doncs que es van escapar amb les joies. amb les joies i les ulleres netes, suposo, no? Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una de les actrius més estimades de l'escena catalana, capaç de fer-nos riure, emocionar i, si cal, posar-nos una mica nerviosos. Ha passat per les grans telenovel·les de la televisió catalana i no hi ha cap espectadora que no hagi volgut ser amiga seva. Ha fet teatre, cinema, televisió i no ha parat de rebre reconeixements durant tota la seva trajectòria. L'últim, el Premi Margarida Xirgo.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Rosa Boladeres. Rosa Boladeres, mira, sempre comencem el programa amb la mateixa pregunta, que és què has menjat avui per esmorzar, però te n'he de fer una altra, que és quina colònia portes? Perquè
2: t'ha agradat?
3: A tots.
2: Fas molt bona olor.
1: S'ha comentat.
0: Fas molt bona olor.
2: De veritat?
3: Sí.
2: Oh, doncs, mira, avui m'he posat unes gotetes de patxuli.
0: No pot ser. Sí?
2: Sí.
4: Ara que ho dius, sí. Ara
2: molt poquet,
4: sí.
2: He pensat, m'he deixat la colònia a un altre lloc, avui no la tenia
5: on
2: a casa.
5: On te l'has deixat, la colònia?
2: Ah, però un altre lloc.
4: Ai, bandida.
0: O sigui, patxuli, eh? Al final, sí. Molt bé.
4: Patxuli aquell concentrat, aquell que és l'essència de patxuli.
2: Aquell, he fet així, re, una doncs mica. Mira, aviam doncs si els hi embriago. Ja. I veig que sí.
0: Provo, Xuriguera, provo.
3: Ho faré.
0: Provo.
4: Sí, Xuriguera.
0: Rosa, ara sí que has menjat avui per esmorzar.
2: Doncs mira, de moment m'he pres dos cafès amb llet.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, un de cafeïnat i un altre de descafeïnat.
3: De moment vol dir que encara no s'ha acabat l'esmorzar.
0: Sí.
2: Vull dir que encara no he començat a esmorzar. Vull dir que no he esmorzat. O sigui, teca, i he vist allà que hi havia uns bons...
0: Pa amb tomàquet, embotit, pots agafar el que
2: tot,
0: vulguis.
2: Amb els nervis i tot això, he pensat, ai no, a veure si torna, a veure si... Saps?
3: No, no torna.
0: No, és poquet. Com portes que et canviïn els plans a última hora?
2: M'ha agradat.
0: T'ha agradat, eh?
2: M'ha agradat, sí. Soc molt així. A mi improvisar aquestes coses em donen una miqueta de xispeta.
0: Vaig a posar en context a la nostra audiència, i és que la Rosa Boladeres, estem molt contents tots que avui sigui aquí, perquè ens ha vingut a fer un favor immens, perquè ens va fallar un convidat d'última hora, ahir a la nit, i d'urgència la vam trucar, i molt amablement ha vingut.

0: Felicitar-te, Rosa, perquè aquest estiu vas guanyar el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la teva interpretació Tinc un bosc al cervell. No sé, t'han donat gaires premis al llarg de la vida? Com ho portes, això?
1: Doncs, a veure, premis així relacionats amb la feina.
0: Sí, que també n'hi ha que no són relacionats amb la feina.
1: Sí.
0: Com ara? Ara m'interessen aquests
1: altres. La
0: vida
1: sencera.
2: Una medalla als Jocs Olímpics. Sí.
0: Amb la feina.
1: No, sí, amb la feina, doncs, m'han donat algun premi butaca, que n'estic molt contenta, aquests reconeixements, no? Un premi de Barcelona, del Teatre Barcelona, nominació i es premio, que sempre dic jo, nominació i es premi.
0: Molt bé.
1: Em van nominar els Premis Max.
0: Mira.
1: I he tingut el gran premi de treballar molt. El Prix de la Muntanya dels Invents. Sí, de treballar moltíssim i de poder compartir amb persones meravelloses el camí, aprendre, gaudir...
0: Com ara?
1: Això és un premi, això avui és un premi.
2: Un premi.
0: Et tinc present d'haver-te vist en moltes serials de TV3, Poblenou, Estació d'Enllaç, Temps de Silenci, Laberint d'Ombres, La Riera, com si fos ahir. No sé si n'hi ha alguna que dius, hòstia, aquesta m'hagués agradat sortir-hi. No... De TV3,
1: no.
0: Eh?
1: La veritat és que sí, no. I no, és a dir, totes, és una meravella, no? Tot el... I a més ara aquesta, com si fos ahir, no? Amb qui, a més, amb la Mercè tenim la sort de compartir escena a la tele, doncs és una sèrie molt gent del barri, no creieu? Molt EastEnders.
0: Sí.
1: Sí, que és una sèrie que connecta moltíssim amb el dia a dia.
0: No hi ha tants assassinats com a Vent del Pla.
1: De moment no hi ha tants assassinats.
2: Ni incestos.
0: No.
2: Abans n'hi havia d'incestos.
0: Sí, ui,
2: abans... Jo els ho trobo a faltar una mica, els incestos.
0: Sí. Era una cosa molt del Benet i Jornet, una mica, que li agradava aquest rotllo.
2: Sí.
0: Bueno, li agradava...
3: Escriure-ho.
0: Ja m'heu entès.
3: Sí.
0: Que llavors els diaris fan titulars que no pertoquen. Deies que comparteixes el Com si fos ahir amb la Mercè. Comparteixes també amb les teves filles, oi?
1: Exacte.
2: Hòstia.
0: És molt gros,
1: sí,
0: això.
2: Ah, sí?
1: Això és molt gros. Sí, sí, resulta que jo, ja ho deia, a casa, sempre... Aviam, noies, com va... Nois, no? Perquè tinc tres...
2: Tens de tot.
1: Sí, i ens faria falta un gestor financer, no? Ah. Això, algú més així dedicat a la banca, per exemple, metge, sí, doctores, sí, una això. Cosa així...
2: També dona quartos.
1: Una cosa d'aquesta que sempre va bé
0: sí,
1: tenir-les a la família, no?
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè vas una vida ordenada, toca, sí. La Hisenda no et fot aquells... Sí. Això, tothom sap els trucos de tot.
0: Un assessor,
1: no?
0: Un nen que fos assessor fiscal.
1: No sé què, exacte, doncs tot ho tenim arreglat.
3: Fisio,
1: i al final...
2: I no,
1: Sí.
4: I et surten actors.
1: No, i al final, doncs, van dir, no, al final, doncs, així artistes. Jo, mira, ahir...
0: Així artistes, eh?
2: Tots?
1: Doncs tots.
0: Tots tres?
2: Mora de
0: Déu.
3: Però què has fet malament?
0: Interpretes sovint personatges bonassos, eh? No ets molt dolenta, ets una tia...
1: No sóc molt dolenta, és veritat, no sóc molt dolenta. Aquí ho deixo.
0: Sí.
2: Ah, vols una malvada villana?
1: Per què no?
4: Són els millors personatges.
0: Sí. De fet,
1: després igual em foten dòcies pel carrer, perquè això passa, oi?
2: Ah, sí, encara passa?
1: Sí. Estimat públic. No, és veritat que sí, que t'insulten, no? Hi ha gent que fa de dolents o fa de no sé què, la gent els hi surt així. Llavors, si fas de bo, també és positiu, no? Perquè...
5: Però jo faig de bo i m'insulten igual.
0: Sí. És una cosa que portes perseguint una mica tota la vida, perquè tinc entès que quan feies pastorets ja volies fer de fúria, i no.
1: Sí, jo volia... Saps?
2: Ja, que tens cara bona persona.
1: I fer el ball, i som les fúries, i tot allò.
3: Isabeló.
1: I no, de Verge Maria.
4: De Verge. Ah, mira.
1: O sigui, el perfil més baix de la història,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. No és gota dolenta, no?
2: No.
0: Bueno. Tu passes bé treballant, eh? Dóna la sensació.
1: Molt, sí. És, no sé, és quan... Sí, els que tenim la sort, de com vosaltres, no? Sí. Dóna una miqueta la sensació que us ho passeu molt bé aquí.
0: És més una sensació.
1: Sí.
2: Fem el paper.
0: Sí, sí.
5: Ens hauries de veure l'hora de dir.
0: Ningú xerra.
4: Rosa, explica on ens ho vam passar molt bé.
1: Aviam, Mercè, ara.
2: Ja,
1: em passa una miqueta aquesta cosa,
4: Que ho oblides tot.
1: Sí, oblido tot.
4: No, això no ho pots haver
1: oblidat. Ens trobem amb no sé qui, fem i no sé què. Ai, ostres, quina alegria treballar, que pensava que no havíem treballat. I al cap d'una estona... Però clar que vam treballar junts, però no te'n recordes que... I dos o tres coses que havíem fet, imagina't.
4: A veure,
1: no, però què havíem fet? Què vam fer?
4: Un temporada alta.
0: Sí.
4: un torneig de dramatúrgia, un text del Riera...
1: Oh, ui, sí,
4: explica-ho.
1: Ens van acomiadar.
0: Sí?
2: Ah, molt bé.
1: Ens van acomiadar. Que per divertit. Culpa meva. Va ser per culpa meva.
4: No.
1: Bueno, va ser per culpa meva, per culpa de la Mercè, perquè la Mercè em feia riure.
0: Què és?

0: Un torneig de dramatúrgia per a la gent que no estan avesats al sector?
1: És una competició entre dramaturgs. Fan unes peces curtes de 45 minuts, més o menys.
0: Curtes, diu.
1: Sí, perquè no és una obra de teatre d'una hora i mitja.
2: Ja 24 hores ara de teatre,
1: I això, competeixen entre ells i és com un combat de boxe.
0: A veure quin text és més bo, diguéssim.
1: Van passant a la fina, bueno, fins que guanya un, no? Què passa? Que ens va arribar un text del
2: Pere
1: Riera... I va entrar, es va entrebancar, a mi em va fer gràcia, portàvem treballant des de les 1000 del matí, te'n recordes o no?
2: T'ho donen aquell dia, saps, el text, i llavors l'has de llegir, has de fer una lectura dramatitzada, tens públic, la gent vota, saps? Has d'estar el que has d'estar, no? Perquè els autors, els dramaturgs, dramaturgues, no? És una competició, no? I ja vam començar d'aquesta manera.
1: Ens havíem llevat molt d'hora i teníem sort.
0: I tu entres a escena, t'entrebanques, l'altre a Sant Riola...
2: Llavors agafem l'aigua, i ens vam ennuegar amb l'aigua, i llavors havíem de començar, no? Llavors al meitat de l'obra, una obra feia molt riure, i llavors ens agafava nosaltres això. Tant és així que vaig haver de demanar disculpes, i no sabeu què em va passar, que en el mail que vaig escriure, vaig posar gràcies, i tal, i disculpeu per d'això. I quan vaig signar, en comptes de posar Rosa Voladeres, vaig posar Rissa Voladeres.
3: Oh, no.
2: Però em va sortir perquè em vaig equivocar.
3: Els acollonaves.
2: Del tacleig. A vegades em surt Rissa Voladeres, a vegades m'ha sortit més d'una vegada. Bé, va ser tal èxit que l'obra molt bé, però després, quan la van produir i va tirar endavant, no ens van trucar, ni a la Mercè ni a mi.
4: Evidentment.
3: Van enviar el mail dient gràcies, Rissa, però no ho faràs.
0: Us heu de comportar. En Joel vol fer una pregunta? Joel, endavant.
4: Rosa, és que si preto aquí vol dir que tinc dret a fer una pregunta.
0: Vinga.
4: Escolta'm, el món de les actrius diria que no tant el dels actors, passa que quan algunes assoliu... No ho sé, ja m'ho diràs tu. L'estatus màxim, que és el de ser dites pel cognom només.
0: Sí, saps? La Voladeres.
4: L'Alicerán, la Carulla, l'Espert, la Cerdà, la Vilarassau. Volia saber si tu creus que ja has assolit aquest estatus màxim de ser coneguda com la Voladeres o encara no. Jo... O la Mercè potser ho ha de dir, no ho sé.
1: Totalment. Jo vaig dir... La Voladeres.
2: Potser entre nosaltres sí, però pensa que després no et pensis, eh? Vull dir, llavors vaig pel carrer i no ho sé, si us ha passat moltes vegades, Mercè, diuen, oh, ostres, mira, què tal? Oi, que ens... Sí, clar, perquè tu, com et deies? No? A mi m'ho diuen moltes vegades, sí, no us penseu, constantment. Tampoc estic tant per damunt.
0: I la de gent que et deu haver dit Volanderes...
2: Amb això a casa meva fem broma, perquè si vam quedar una vegada amb un noi que venia a recollir el ferro, allà al poble, a Rellinars...
0: Un noi que venia a recollir el ferro. Per no dir xatarrero les voltes que s'han donat.
2: Últimament ja veus que sóc molt correcta. Sí. I estàvem allà a casa tots allà com a primera hora, i sento Rosa Volandera! Rosa Volandera! I llavors a casa, de vegades els meus fills, per fotre-se'n de mi en segons moments, em diuen Volanderes! Volanderes. Quan m'han de demanar alguna cosa.
0: Què haguessis sigut, Voladeres, si no haguessis estat actriu? A què haguessis dedicat?
2: Doncs mira, quan vaig fer les proves aquestes de la selectivitat, vaig posar periodisme. Llavors, pedagogia, tal. Vaig estudiar una mica de magisteri entremig d'una obra de teatre i l'altra, perquè m'agrada molt el tema de la professió.
4: Tot és per fer-se ric, tot, eh?
2: Sí, tot per fer-se ric.
4: Està tot pensat a la cosa econòmica, sí.
2: Bueno, t'haig de dir que va haver-hi un moment, quan estava fent segon de batxillerat, que vaig fer com un cursillo que feien d'auxiliar de clínica dental d'odontologia.
4: Aquí als quartos. Aquí m'hi s'està bé.
2: I això ho vaig provar per això. Vaig dir, deixa'm provar. No fos cas que m'encantessin les endodòncies, saps? I els nervis que passava ja només revelant la radiografia, allà amb la...
0: No és lo teu.
2: Doncs mira, una altra vida serà, igual. No. He tingut molta fortuna, Sí.
0: No estudieu només per guanyar diners.
3: No.
0: Ha de ser una cosa vocacional.
3: Del cor, que surti del cor.
0: Ara.
4: Bueno, ara. Per donar diners millor,
0: Sí, millor, home. Sí. Però pobre...
4: Mira, el Xuri que va estudiar filosofia a casa teva segur que no se'n van alegrar.
5: Vaig estudiar filosofia, m'he dedicat al teatre i ara estic apostant molt per la ramaderia i l'agricultura.
1: Molt bé. Molt ben vist. Molt bé.
2: Ara, jo crec que ara sí.
5: Ara sí.
3: En Bill Gates català.
0: Deia que has tingut la sort, de Rosa, de treballar molt, almenys així ho percebem els espectadors, no?, que t'hem vist a molts de llocs. No sé si hi ha respecte entre el col·lectiu d'actors i actrius, si us ajudeu o si us trepitgeu una mica. T'he entès que hi ha un grup de WhatsApp, no?, d'actrius a Catalunya, i allà funciona.
1: A mi no m'han convidat.
2: Hòstia, jo tampoc, no? Jo només
0: estic
2: un grup que es diu Catalanes en Madrid. Vols dir aquest?
0: No, no sé, no sé. No sé.
1: Saps què podem fer? No, el comencem tu i jo, el grup.
0: Això seria bonic. Vull dir, si no existeix aquest grup, crear un grup de WhatsApp d'actors i actrius i dius, mira, hem entrat d'un càsting, jo no hi puc anar, te'l passo a tu, no?
2: Però puc estar bé, perquè jo de grups no...
0: No
2: em feia falta un altre.
0: Tens molts, eh?
2: Sí. És bo aquest, perquè a més serà molt, molt, molt, molt concret, perquè d'actrius n'hi ha molt poques.
0: Sí?
2: Sí.
0: Bueno, més o menys crec que per les tonalitats i les intencions es contesta la pregunta.
5: Sí.
2: Però som dels que ens ajudem.
0: Sí.
2: Nosaltres som de les que ens ajudem.
0: Però vol dir que n'hi ha que no.
2: No ho sé.
3: És un altre grup de WhatsApp, és un altre grup.
5: Els que sí, les que no.
3: Els que no.
2: Els que sí. Tot és així. Sí o no?
0: Està bé. El teatre, suposo que, bueno, que et coneixem molt per la televisió, però com tots els actors deus dir que el teatre és el millor del món, no?
2: El teatre és el millor del món.
0: Veus?
4: No n'hi ha ni un que digui, no, a mi m'agrada la tele. Tu. El teatre el faig per guanyar diners.
2: No, a mi m'agrada la tele, m'agrada el cinema, m'agrada el teatre, m'agrada el teatre de carrer. Jo vaig començar fent teatre de carrer.
0: Imagina't.
2: M'agrada tot el que sigui, transformar la teva energia, la teva creativitat en energia per un bé a la vida, doncs des de qualsevol lloc.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Rosa, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Ea!
0: La paraula d'avui és llibanya. Llibanya. Llibanya. Es diu d'una cosa provisional, passatgera, que no perdurarà en el temps.
5: Diu que al president no li funcionen les cames, però es veu que és una cosa llibanya. Aviat tornarà a caminar.
0: Bé, llibanya. Es diu de la fissura que es fa en una roca.
3: De la llibanya més estreta, del lloc més sec, en pot néixer un arbre. Ho he llegit en un sobre de sucre aquest matí.
0: Sí, llibanya. Vall formada entre muntanyes a la Garrotxa, que engloba un total d'11 municipis.
1: El meu cunyat, a part de ser idiota, és ric i s'ha comprat una masia preciosa allà a la vall de llibanya.
0: A, B o C?
2: Aviam.
0: Aviam.
2: O sigui, la vall de llibanya...
0: No. Queda l'A o la B?
2: L'A és...
0: Una cosa llibanya, una cosa provisional, passatgera. Jo illa no ho he dit en cap moment.
2: Que li va passar.
5: Jo tampoc ho he dit.
2: Jo no vaig sentir en cap moment que diguessin algun moment la llibanya. Però potser és allò de la roca.
0: La fissura, eh? Una fissura en una roca.
2: És per fer una fissura o què?
0: Pot ser, pot ser. De fet, és una fissura. Correcte! Rosa Boladeres, escolta'm, on et veurem? On et podem veure, on et podem seguir? Quins projectes tens ara, imminents?
2: Doncs mira, ara, per aquesta propera temporada, començo un projecte que de teatre, que serà el Teatre Borràs, una obra de teatre que es diu Eureka, amb el Ramon Madaula, l'Enric Cambrai, la Vicenta Ndongo, l'Alba Sáez, dirigida per el Sixto
1: Pau Roca.
2: Per Pau Roca. Pau Roca, gràcies, sort, veus, això de Mercè. I després d'aquesta, una altra,
0: carai,
2: que també em fa molt feliç i estic molt contenta, que es diu Les Filles, dirigida per en Jordi Casanovas, que és a qui li vaig haver de demanar disculpes per la risa Boladeres quan estaven en el seu moment.
3: T'ha perdonat.
2: Han passat els anys, bé, amb la Maria Molins i l'Anna Saún en el Teatre Goya. També una tragicomèdia molt... Sí, em sento molt afortunada. És a dir, que... ens trobem al teatre.
5: Molt bé. Bravo.
0: Rosa Boladeres, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Bravo.
6: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
1: Heu de saber que un dels productes més famosos de neteja...
0: Sí, el flis-flis.
1: El flis-flis.
0: Flis-flis.
1: Es va inventar a
0: A on?
1: I continua fabricant-se també a Catalunya.
0: A Catalunya?
5: Sí. Visca Catalunya! Lliure!
1: És el Cache 7. El Cache 7 és català.
3: Què collons ha de ser català si es diu Cache 7?
1: També tens raó. Com vulguis, li pots dir CAC 7, si vols.
7: No, però, això no ho diu ningú.
0: No ho ha dit mai ningú, CAC 7.
7: Perdoneu, però jo sempre he dit CAC 7.
1: Mira, mireu, no esperàvem...
0: Home, ell sí. Tornau funciones a part. És una altra història.
1: Va, el CAC 7, Cache 7, es va inventar el 1949 a les Franqueses del Vallès.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, sí. En Jaume Lloreda tenien una fàbrica de joieria i recobriments metàl·lics i es veu que quedaven totes les peces metàl·liques cobertes de greix i no sabien, bueno, no trobaven res per netejar-ho i perquè, sabeu, el
3: sí, aquell greix.
0: El ferro queda enllepernat.
1: Doncs el Jaume Lloreda va anar fent proves fins que al final, el 1977, va trobar la fórmula perfecta, no? Però d'entrada no va ser un desengreixant de cuina. No. O sigui, era un líquid per netejar les màquines i prou, no? Ah. El que passa és que la dona del Jaume
4: sempre,
1: va agafar...
4: Sempre la dona.
1: Què vols dir?
4: No, que no. Vai, per favor.
8: Frena, eh?
4: Ja ho deia en el
1: gràcies,
4: bon sentit,
1: gràcies.
4: Paio.
0: Sí, vull dir que
4: sempre la dona.
0: Sempre hi ha una dona darrere.
4: No, darrere no.
8: Puny. Has fet així, no? Molt
4: sí.
8: Bé, així.
4: Això està bé. I doncs... no és darrere, és davant.
0: Sí.
3: Al costat. Al costat.
4: No, una mica endavant. Ah.
1: La dona del Jaume va agafar el líquid aquest, el va provar a casa seva i va dir...
5: Això
1: va molt bé.
5: Això va bé.
1: I a partir d'aquí, doncs...
5: Veus? Està per les ferides. Està per les ferides.
1: Home, no.
5: Sí, no, proveu.
0: No en tenia ni idea que el Cache 7 fos català.
1: Sí.
7: CAC 7.
1: De fet, és el patrocinador de l'embol Granollers.
0: Ah, mira, veus?
1: Porta això jo tampoc. Sí, sí.
5: A més, me sona molt CAC 7 a AK-47.
1: No es ven bé el mateix.
4: La matralleta
1: es dispara
4: aquella,
1: també,
4: sí.
1: Però no.
7: És una arma contra la grasa.
0: Exacte.
3: Quin publicista.
0: Sí? Home,
3: quin publicista
0: Arnau,
3: que tenim aquí.
0: Arnau Tordera Bassat.
7: Sabeu qui feia anar... Sabeu qui era molt bo amb el flis-flis?
0: No.
7: John Bon Jovi.
0: Què dius ara?
3: Per favor.
7: Sí, sí.
0: El Bon Jovi, aquell, el Bon Jovi.
7: El cantant, i tant. L'any 1986, Bon Jovi.
0: It's My Life.
7: El mateix.
0: It's My Life, every now or never.
1: Prou, fins aquí.
7: El 1986
1: ens demanaran drets.
7: Estava a punt de publicar el seu tercer disc, Bon Jovi, Slippery When Wet.
4: Sí, què vol dir?
7: I van tenir... Què vol dir?
4: Vol dir que si està mullat, rellisca.
0: Sí?
7: Doncs van fer una portada que podia suggerir justament aquest significat metafòric, però sembla que la discogràfica no estava del tot d'acord amb el que aquella portada ensenyava. Tot i que eren altres temps, hi havia algú amb seny. Mireu com era la portada original.
0: La portada és una noia que porta una samarreta que posa Slippery When Wet.
7: Sí, una dona, una noia, vaja, doncs ben calçada, diguéssim.
5: Sobrant.
7: I amb alguna...
3: Els peus poc hi surten.
4: No surten pas els peus en la portada.
7: Bé, la qüestió és que la discogràfica hi havia algú amb seny i va dir que probablement no era oportú doncs, publicitar aquest disc amb aquesta imatge. Així que Bon Jovi, John Bon Jovi, ofuscat per aquella frustració i aquella negativa, va decidir empescar-se-les, va anar en un estudi de fotografia, va penjar una bossa d'escombraries a la paret i amb un flis-flis ple d'aigua ho va ruixar tot una mica i va escriure el nom del disc, Slippery When Wet. Va fer venir un fotògraf i va fer una foto i sense mirar-la va dir, això serà la portada del disc. Mireu-la.
0: Ah,
5: boníssima.
4: Hòstia. A mi m'agrada més aquesta, eh?
0: Sí. O sigui, està escrit amb el dit sobre una bossa...
7: Sobre una bossa d'escombraries ruixada amb un flis-flis.
5: Boníssima.
0: Sempre saps anècdotes, Tornaus. Saps de memòria, això?
3: Amb els sopars, deu ser... Deus animar els sopars, tremendo, eh?
7: No he fet mai cap sopar amb algú, la veritat.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar el flis-flis.
2: Vinga, fem-ho, sisplau, però quin esprai? És que no és el mateix, jo que sé, un esprai de sulfatar, que un desodorant, que un insecticida, que un sanitol, que un de pintura.
1: Hi ha molts flis-flis, hi ha molts flis-flis.
2: No només en quant a contingut, sinó en quant a forma. Costa molt disseccionar una cosa tan variable.
1: Pues, doncs deixem-ho estar, si vols.
2: No, rendir-se és una paraula que no està al meu vocabulari, Peyo.
0: Utilitat en una illa deserta.
1: Aviam.
2: Aviam, em va perfecte perquè puc tornar a insistir amb la idea de que la netedat i l'ordre són valors que no només són socials, sinó de respecte a un mateix. Per què ho vull dir, això?
1: Aviam.
2: Vull que quedi clar que el fet que ningú et vegi, com és el cas d'una illa deserta, això no et dona dret, no et dona dret a anar fet una merda.
1: No,
2: com si fossis un puto animal.
1: No.
2: Jo sóc partidari del nàufrag que es fa, doncs, la seva cabaneta cuca a l'illa deserta, que la té mona, que la té ben decorada i que la té neta. I aquí és on entra el flis-flis. És que tindrem una fusta per cuinar, per exemple, per tallar els aliments. No volem contaminació creuada ni res d'això.
3: Per què has dit castellà la contaminació?
2: No ho sé.
3: Vale.
2: No ho sé. Ell ha dit grassa abans al Nau i ningú li ha dit res. Ja, I ara com avens
4: estava notant el dolor des de feia estona.
2: No,
3: vegades vols reivindicar-ho tot i després la cagues.
2: No, sí, l'Arnau què?
3: No,
2: et fa por, l'Arnau.
4: No, Joel, excepte l'esmena que t'han fet, ara no m'interpel·lis.
2: Em sap greu.
1: A mi se m'ha escapat pessura també, però vull dir que no patim. No.
2: Que, per cert, Sanitol. Volia parlar de Sanitol.
1: Sí.
2: Ja que heu fet publicitat de Caixa 7.
1: Sí.
2: Sanitol és catalana, també.
1: Què dius, ara?
2: Sí, senyor.
1: Ah, sí.
2: Som una gran potència en el món de la netedat.
5: Ni un cap a terra.
2: L'Hospitalet de Llobregat.
3: Cap a terra.
2: Home. Doncs això, sí que m'enduria un Sanitol a una illa de Sanitol.
1: Arribarem la setmana que ve aquest programa i dos palets de Caixa 7 i Sanitol.
2: Mira, ei, de tenir-los o no tenir-los.
1: Ara, ara.
2: Va, vinga, tira'm elles.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam, és que clar, m'ho posa el disc.
1: Amb un flis-flis, eh?
2: No, aviam, sí, de flis-flis n'hi ha de moltes formes i hi ha formes més suggerents que altres.
1: Sí.
2: Jo el que sí que recomano és que si algú decideix ficar-se en un, que sigui pel cul. Pel cul de l'esprai. Per la part del cul de l'esprai.
1: Ah, d'acord.
2: Per la part de baix.
1: Sí. No per la pistola.
2: No, per la pistola no. Perquè allò és un pulveritzador i et pot...
1: Sí. No, i pot entrar, però per sortir vas a repel.
6: Però a vegades no cal dir que t'ho fiquis a dintre. Vull
1: no,
6: dir que...
1: per ruixar una
6: Només
1: mica.
6: Només la ruixar una mica està bé.
2: Sí. Mira, aquí és on t'anava jo.
6: A veure.
2: Jo en l'àmbit sexual he pensat que faríem un flis-flis.
6: Sí.
2: Jo, per donar-me a mi mateix un plus de sensualitat, un plus d'atractiu, un plus d'apetitositat...
1: Sí.
2: Doncs quan estigués jo completament despullat i a punt de fer l'amor...
3: Per favor.
2: Em vaporitzaria una mica d'aigua...
1: Sí.
2: Que em caigués així
1: fresqueta,
2: com quedés com la rosada.
5: Això ens ho fan els actors.
1: Sí?
5: Quan hem d'estar suats i
6: ens suen.
2: Si ets molt més atractiu, a casa amb Maller,
1: sí.
2: Ja ho anem mai, ho fan amb la fruita.
5: Sí, ho fan amb
2: la fruita. Tu vas allà la fruita, la tenen tota pulveritzada.
5: Tens ganes de llepar-la.
2: Te la follaries, la fruita de lo maca que està? Doncs el mateix.
3: El bon preu fan amb el peix.
2: Amb el peix també.
3: Jo veig cada besug allà que dic, nano...
6: És que veig el titular. S'ha trobat a Joel Díaz enganxat
2: a un meló.
6: Un meló a casa amb Maller.
2: Bueno.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, a priori pot semblar ridícul, no?, la idea de presentar-te un conflicte amb un flis-flis.
1: Sí.
2: No?
1: La meva iaia ho va intentar amb els lladres.
2: La teva lladra... I què va passar?
1: No res,
2: va
1: marxar, va marxar.
2: És normal, però heu de tenir present que el flis-flis només és un recipient disparador. És com una pistola, de fet. Una pistola carregada de bales fa molta por.
1: Sí.
2: O una pistola carregada, per exemple, de pepinillos, no fa gens de por.
1: No.
2: Imagina que li fots pepinillos a la cartutxera. No, no. Bé, llavors, el que fa por és el que hi ha dins del recipient disparador. Bé, si presentes una baralla amb un Sanitol, doncs no tens gaires opcions de guanyar. Bé, si l'altra persona, segons com, fins i tot li pot estar fer il·lusió que li tiris el Sanitol a sobre de primer. Hi ha gent que és molt bruta. Però i si el carregues, per exemple, de nitroglicerina?
6: Amigo,
2: estem parlant d'una altra cosa.
5: O de sal fumant.
2: O de sal fumant. Estem parlant d'una altra cosa.
1: Els ulls amb sal fumant.
6: Ha de fer mal, això.
5: No li haguessin robat a la teva àvia.
1: No.
2: Mira. Vale? Bueno, doncs és veritat que ara podeu dir, hòstia, collons, però si tinc una baralla improvisada no puc anar a comprar nitroglicerina. Esperis un moment, senyor, parem la baralla i me'n vaig a comprar nitroglicerina.
1: No.
2: Aquí és on entra?
1: El coco.
2: El coco. Què tenim nosaltres sempre a sobre que, carregat dins d'un flis-flis, pot provocar la por en l'altre.
7: L'orina.
2: Molt bé! Molt bé! Aplaudim-los.
7: Gràcies.
5: Ara hi ha gent de tot.
2: T'agafes, te pisses d'ella, que està carregat d'orina, que no me lo creo. Li tires una primera, ho veu,
1: sí.
2: I s'acaba.
1: Estaves brallant amb un castellà, es fixa.
2: Sí.
7: És el que deia,
2: és que jo amb un català no m'hi veuràig mai.
0: Utilitat metafòrica.
2: A veure, la idea de l'esprai com una eina de dispersió de coses que queden impregnades a la superfície d'allà on ho apliquis.
1: Sí.
2: No físicament, sinó metafòricament. Per exemple, Anna Rosa Quintana és un esprai de merda. Això, quan algú ho diu,
1: sí,
2: no vol dir que si tu agafes l'Anna Rosa Quintana i li pretes el cap, per la boca li surti merda.
1: No passa, això. No s'ha provat, tampoc.
2: A la boca li surt merda, sí.
1: Sí.
2: Però no cal que li pretis el cap.
1: O sigui...
2: M'entens o no?
1: T'entenc. La metàfora és aquesta.
2: Ara, això no li arribarà a l'Anna Rosa
1: Quintana. No, no.
2: Ens enviarà al Villarejo.
1: No em consta que ens consumeixi, digues.
2: Seria divertit.
1: No és de consumir
2: l'Anna. Podríem convidar un dia l'Anna.
1: L'Anna Rosa Quintana.
2: A mi m'ho fotria il·lusió.
1: Home, a mi també.
2: Sí, li punxem les rodes del cotxe i que es quedi aquí atrapada a Gurb.
0: Propaganda del segle XIX.
8: Josep Anton, i els meus informes? On són els meus informes?
9: Disculpi, senyor Antúnez, però és que encara no els tinc, els estic acabant.
8: Ja haurien de ser a la meva taula. És vostè més lent que una mòmia.
2: La vergonyeja escriure a màquina al ritme de les tortugues? Aprengui a teclejar al ritme dels professionals al taller mecanogràfic Dominica Bertran.
10: El taller mecanogràfic Dominica Bertran aprendrà a teclejar tan ràpid que semblarà un pianista.
9: Oh, Déu meu! Estic millorant a passes de gegantades.
8: Gràcies al taller de mecanografia filla de Dominica Bertran, l'inepte del meu treballador ha començat a presentar els informes a l'hora que toca.
9: Que bé, potser així m'augmentarà el sou, oi, senyor Antúnez?
8: Mira, t'ho escriuré aquí. N O.
10: Taller mecanogràfic Dominica Bertran. Ràpid, ràpid i bona lletra.
11: Taller mecanogràfic Dominica Bertran.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
5: Aquí tenim en Tauro.
1: Aquest és d'aquells que han de dur morrió, aquest, eh? És d'aquells que...
5: Sí.
6: Però tenen aquest, aquest gos s'ha cagat, o què és això? És diarrea?
5: Què vols dir?
6: És que ja ha dit la piscina.
2: És un sorral. És una mica de sorral.
1: És un sorral.
6: És un sorral?
1: Sí que sembla una
6: piscina. Era diarrea, això.
1: Sembla una piscina plena de merda.
5: En Tauro és un American Stanford de 16 anys i és de la Maria i viu a Sabadell.
1: Molt bé.
5: És molt, molt, molt bon gos, però el que sabem és que té una mica de mal geni.
2: Ja.
5: Ai...
11: Justament acompanyarem un home que també té una mica de mal geni. El coneixerem en un poblet nord-americà perdut de la mà de Déu.
1: Avui passegem el gos per Granby, Colorado, als Estats Units. És 4 de juny de 2004. Benvingut fins aquí per conèixer Marvin Himmier. Té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himmier?
6: S'estan encardant de tu, eh?
1: Per la meva pronunciació, del cognom.
2: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa.
1: Hauria
2: dit Himmier.
1: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió... Saps que fem un assaig abans?
5: L'assaig aquell que fem abans.
2: No, perquè això ve de l'alemany, segur.
1: Perquè jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himmier.
2: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
1: El senyor Himmier, aquest?
2: Sí, Himmier.
1: Himmier.
6: És curiós, és el mateix, tot igual les mateixes lletres i tant diferent que es pronuncia un de l'altre.
1: Sí, noi, es diu Marvin, és en Marvin.
6: Diguem-ne
1: Marvin. En Marvin té 52 anys i és el propietari d'un taller mecànic que està especialitzat en silenciadors de moto.
2: Ah, si es dedica a silenciar les motos dels quillos, no hi ha dubte que estem parlant d'una bona persona.
1: Sí, senyor.
2: Això anirà bé avui,
1: sí,
2: ja veuràs.
1: Els quillos, per què van amb aquell tub d'escapament?
5: Diuen que és directament proporcional.
1: Sí, no? Jo sempre pregunto, en aquests casos, què és primer? O sigui, és tonto i per això es compra el tubo aquest que fa soroll? O es compra el tubo que fa soroll i del soroll queda tonto?
7: Ja. Jo diria la primera.
6: L'arbre genealògic. Que ve de més amunt, això.
1: En Marvin té mal caràcter i tardem poc a comprovar-ho. Quan arribem al seu taller amb en Tauro... Oi, tol, es fot a cridar... Bueno, els efectes de so... Tenim els que tenim.
2: Sí.
1: Perquè, aquest com a Stamford Bridge... Stamford Bridge es diu el gos
7: no, Stamford Bridge és el cap del Chelsea, però vaja.
1: Com a American Stamford, perdoneu.
5: Ara.
1: No estaria malament una raça de gos que fos Stamford Bridge. Però
2: segur.
1: Com a American Stamford, és petitonet aquest. Sona com a... Bueno.
7: Però millor aquest que no pas aquell que fa...
1: Sí. Pobret. Bé, quan arribem al taller amb en Tauro, el nostre gos es fot a cridar perquè no li agraden els gossos, al senyor.
12: Tu, me cago en te! Aquí res de gossos, eh? Vull dir, foto pinta veterinari, jo?
1: No.
12: Doncs?
1: Mentre el convencem que deixi entrar en Tauro, us expliquem com és en Marvin. Guaita'l. Té tres grans aficions que el defineixen. La primera, el joc.
12: M'encanta!
1: Sí?
12: És que apostar! És que m'encanta, eh? És que és una cosa... Vull dir, que vols jugar alguna cosa?
1: El què?
12: Juga-te el que vulguis.
1: A que t'agrada apostar?
12: Sí? No. Digues, m'agrada o no m'agrada?
1: Que no tinc suat, tu ara.
12: Fot-li
13: mil peles.
1: Mil peles.
12: Mil peles.
13: Ah, fot-li mil peles.
12: M'agrada o no?
1: Mil peles.
12: M'agrada o no?
1: Sí, que jo mil peles, que sí.
13: Mira, has guanyat. Hòstia.
12: No, has de dir que no, m'agrada, que merda. Hòstia.
1: Bé, la segona gran afició d'en Marvin és l'apocalipsi. Està segur que ben aviat tot fotrà un pet. Es distreu preparant-se per quan arribi la fi.
12: Ara que em va, és que agradarà un pet tot això, nano? Sí. És que no ens en sortirem, eh? No hi ha esperança ni res, això se'n va tota la merda.
1: Ens falta saber quina és la tercera gran afició d'en Marvin. Pel meu gust és la millor, eh? La tercera...
2: Home, ja t'ho dic, ara han de ser les drogues per força.
1: No.
2: Home, l'apocalipsi.
12: No, senyor.
2: I què més tenia?
13: El joc.
2: I el joc. Ara venen les drogues, el fentanilo, la cocaïna, no. El crack, els porros...
1: Res de tot això.
2: Alguna cosa d'això.
1: La tercera afició d'en Marvin és el tuning.
2: Mira! Sí, que el quillo era ell, al final.
1: Sí, noi?
2: Mira. Hosti, com dóna voltes la història, tu.
1: Hi ha un detall important, eh? La seva afició pel tuning és molt concreta. Només la practica amb el seu vehicle fetitxa, un bulldozer que va comprar en una subhasta.
2: Sí, no sé si ets conscient, Peyu, que un bulldozer és una excavadora.
1: Oh, collons, si ets conscient.
2: Per què tunejar una excavadora?
1: Bueno, escolta, no cadascú es distreu amb el que vol. Per què té més valor un Seat Ibiza que una excavadora?
2: Home, però
1: perquè els quillos que tenen excavadora no es poden posar una Laro allà darrere de la retro.
12: Sí, senyor.
2: Que es comprin un Hyundai Coupé, un Ford Fiesta...
1: Els que posen llums a sota el cotxe, aquells llums quina funció tenen?
2: Perquè ells ja se senten que estan en una nau especial.
1: De veritat, els quillos és que són un món, En fi. Una excavadora ben parida, un bulldozer, En teniu una tuixuriguera, t'agraden els bulldozers? No
13: n'he fet anar mai cap, però n'he tingut de molt a prop.
1: Sí.
2: Jo el que tinc la sensació, Peyu, és que com estàs entrant en aquella fase en què t'estàs inventant la història.
1: No.
2: Jo sempre he cregut que no fa falta.
1: No m'invento res, de veritat.
2: Sí.
1: La història d'avui està perfectament documentada. En Marvin és un ludòpata supervivencialista obsessionat amb l'apocalipsi que tuneja un bulldozer que es va comprar en una subhasta. Tot això és real. És un excèntric.
12: Un personatge tan maco que m'ha tocat, eh?
2: Un excèntric no, eh? O sigui, si tu fas coses estranyes i ets ric, ets un excèntric.
1: Sí.
2: Si ets pobre, ets gilipolles.
1: Sí.
2: És molt diferent.
1: És el boig del poble.
2: Vale. El boig del poble.
13: Té raó, eh?
2: És important. Gràcies, Xuriguera,
1: per
2: validar-me.
13: No, és de sociòleg, això que acabes
2: de fer. Bueno, és que sóc sociòleg, Xuriguera. Mira quina casualitat,
1: I aquí Xuriguera és filòsof.
2: Bueno, doncs anem un dia a prendre algo.
13: Quin avorriment! Un sociòleg i un filòsof prenent algo.
1: En Marvin odia profundament l'alcalde del seu poble, en gran part per dos motius. Primer, perquè va donar permís per construir una cimentera a tocar del seu taller. Segons en Marvin, aquella construcció tan grossa i lletja li fa perdre diners perquè li espanta la clientela.
12: Maleït alcalde, tu ets qui va donar permís perquè ens construís aquesta merda al costat del meu taller i per culpa teva m'estic arruïnant.
13: Jo per què?
12: Tu, perquè
1: fas d'alcalde.
12: Ah, sóc l'alcalde?
1: Ets l'alcalde, sí.
13: Ah, coi.
12: Ets l'alcalde.
13: Ah, vale, doncs vota'm.
12: Cony de burro, que vols que voti encara a sobre?
13: Ah.
12: Corrupte, que ets corrupte, home.
13: D'aquí poc hi haurà eleccions.
12: Sí, vota'm. Home, sí.
13: Què, corrupte? És que no tens cap Ikea, eh? Vull dir, no tens cap Marvin, no tens cap Ikea. La gent no ven al teu local, doncs perquè a la gent no li interessen els silenciadors, i punt.
1: Exacte.
13: I vota'm.
1: També és un mercat molt concret.
13: És molt concret.
1: Vull dir que com a mecànic t'has especialitzat massa, al meu entendre.
13: El nostre poble com es diu?
1: Es diu... No me'l facis.
2: Colorado.
13: Grandi. Deixa Grandi i te'n vas al Baix Llobregat. I allà tindràs feina.
1: No. Això és un estereotip, Xuriguera?
2: Ara ho retires.
1: De quillos n'hi ha tot arreu.
14: Això m'ha dit, gràcies.
1: Ara, mira, la Laia és del Baix
14: Llobregat. A Osona també n'hi ha molts, eh?
2: Hosti, que no hi ha quillos a Osona.
1: I cada vegada més. I cada vegada no sé per què no van al Baix Llobregat. Perdó.
14: S'està faltant el respecte.
1: En Marvin està exaltat. Fins i tot el gos, en Tauro, creu que en fa un gran massa. La relació de Marvin i l'alcalde és pèssima per la cimentera i també pels residus, Perquè això no us he comentat, però en Marvin no gestiona bé els residus. Clar, és un mecànic que, bueno... Llavors l'Ajuntament l'està cosint a multes.
12: Per favor. A veure, secretària, ha arribat alguna carta per vi, maca?
15: Bon dia, senyor Marvin. Bon dia.
5: miri, aquí té el seu cafè i 23 multes noves.
12: La mare que els va arribar...
2: No, Fel, no, perquè s'ha de reciclar, perquè m'estàs tirant les piles a l'orgànic. Perquè ets un guarro, no tens consciència ambiental.
12: A veure, tu amb aquestes manies no. De les piles... On te va la pila? On te va la pila?
2: Collons, al contenidor de piles.
12: A la pila. No n'hi ha de contenidor de piles.
2: Així anem, Marc, molt bé, Marc, molt bé.
5: I l'oli,
2: ai, Marvin. Aviat,
12: bla, bla, bla. T'abraç. Sou molt moderns.
13: I les bateries, i l'oli, i els pneumàtics. La goma dels pneumàtics. Això no pots cremar-ho aquí fora.
2: No fots fotre fogueres que fan pudor.
12: Quantes manies teniu vosaltres.
13: Ei, vota'm.
1: En Marvin, per estalviar-se el cost que li suposa connectar el taller al sistema oficial que hauria de connectar-lo, tot el tema de residus, doncs s'ha construït una fossa sèptica casolana, una fossa sèptica il·legal, que resulta ser una bona merda, valgui la redundància. No serveix per res, és com si no hi fos aquella fossa. Saltar-se la normativa li comporta multes. En Marvin se les estalviaria si pagués el que li demanen per la instal·lació, però s'hi nega rotundament.
13: Truquen.
1: Qui truqueu?
13: Jo?
1: Sí.
13: Truques.
7: Ara despenjat.
1: Ah, despenja.
7: Espera, sí, això, tio. No sé com va el telèfon.
1: Despenja.
7: Penjat ja?
1: Ara.
12: Jo no. Pagar la instal·lació... És que ja, jo pagar la instal·lació i una merda. Trucaré a l'Ajuntament i veuràs. A mi em sentiran.
1: És el que estàs fent.
12: Si aquest puto telèfon, parlo pel telèfon...
1: No.
12: I segueix. La línia encara va.
13: Això ho deies a nosaltres.
1: Bueno, perquè tu estàs dient, trucaré a l'Ajuntament.
2: Tu no l'agafes.
12: Ah, no m'hi entès.
13: No et truques a tu mateix.
12: No, pensava que em trucaven.
2: No, Fel.
12: Ah, és una reflexió.
1: Tu has marcat el número.
2: Mare de
12: Déu. Ara.
1: El telèfon ja està trucant.
12: Ah, doncs ho haig de fer diferent.
13: Trobo que l'assaig que hem fet abans no funciona.
12: No, però és que no hi havia... Clar, si no em poseu els efectes...
1: Sí, ara farem venir el tècnic de sol, l'assaig també.
12: Sí, la cosa sí, és de dir, jo pagar la instal·lació i una merda. Trucaré a l'Ajuntament. Clar, la interpretació, ho veieu que és molt diferent.
1: I tant, ara s'entén perfecte.
12: Ara s'entén perfecte.
1: Ara et despenjaran el telèfon.
5: Està trucant a l'Ajuntament de Grandy per parlar amb els serveis municipals, premi 1.
7: No, aquest...
5: Per parlar amb administració, premi 2. Aquest... En cas que vostè sigui Marvin, per favor, pengi immediatament i deixi de molestar-nos.
7: La merda.
1: Entre una cosa i l'altra, en Marvin sempre està distret. I ara veureu que els problemes amb l'Ajuntament i la seva afició pel túning d'excavadores estan més relacionats del que sembla. Oi que quan us he dit que en Marvin feia túning amb el bulldozer us pensàveu que li posava alarons i llums de neó, com
2: sí,
1: els quillos?
2: Sí, és tal qual que he pensat.
13: Home, són molt ben parits, aquells cotxes,
1: Sí?
13: Hòstia, i tant, a mi m'agradava molt el túning, eh? Ara perquè m'he quedat gran, però, hòstia, ho he anat deixant, però...
2: Carai, ah, sí, eres tunero, eh?
13: Un Fiat Uno Turbo injecció electrònica
2: xines de flamarades.
13: Flamarades al lateral.
2: Bones flamarades devies portar, tu.
13: Tu barro, llums.
2: Tu barro, eh?
13: Tu, i tant.
12: Quan arribàvem als bolos, anàvem a actuar al començament, la gent ens aplaudia més arribant amb el cotxe.
13: Molt imparit.
1: Veies allò aquí al cinturó, d'Esparco, aquelles fundes del cinturó.
13: I seients Recaro.
1: Ah, bé.
2: Cuidado,
1: bé,
2: i tant.
1: Bé. No t'hi feia de tunero.
13: Molt tunero.
2: De la tuna també t'hi feia.
13: També.
12: De les dues coses.
13: Ho lligàvem tot.
1: Bé, el fet és que el túning que...
13: La tuna.
1: Eh?
13: El túning i els toros,
1: sí,
13: també.
1: Hi havia una revista que es deia...
2: Les tres
1: tés. El Maxi Túning, l'havíeu vist, el Maxi Túning?
13: Hòstia, ja estava subscrit jo.
1: Ah, sí?
13: A vegades escrivia i tot, cartes al director.
1: Molt bé.
2: Demanaves més túning encara,
1: Deia que el túning que Marvin ha fet al seu bulldozer és diferent a aquest que li agradava en Xuriguera. Ell no instal·la coses de quillo. Ell està convertint el bulldozer en un tanc blindat.
2: Bueno, això s'està posant ja una mica, mica perillós.
1: Bueno, ja estem anant estem sortint de l'excèntric al boig del poble.
2: Al boig del poble, bueno, acaba't d'explicar, però jo ja veig que això no acabarà bé.
1: Ja em costa d'entendre, però és així. En Marvin va comprar el bulldozer en una subhasta per arreglar-ho i vendre'l per més calés que els que va pagar, però es veu que ningú li comprava i per treure'n algun profit va decidir recórrer al túning i convertir aquella excavadora en un tanc.
2: Sí. Bueno, jo no vull pecar de naïf, però m'agradaria saber exactament per què vol tenir un tanc aquest senyor. Ho puc intuir, eh?
12: Ja t'ho diré jo. Però... Ja t'ho diré jo.
2: Digue-m'ho tu,
12: ja
2: Marvin. Digue-m'ho tu.
12: Per vengar-me del malparit de l'alcalde. Per això ho tinc.
13: No, però què t'he fet jo?
12: Què m'has fet? Destrossar-me el negoci, idiota. Això m'has fet.
1: Realment s'ha de dir que l'alcalde no sap quins són els plans d'en Marvin. De fet, ningú sap què planeja. I això que ja fa més d'un any que hi treballa. En aquests moments està ultimant els últims detalls. Mira,
2: Carai, Marvin.
6: El radial.
1: Com la fa anar, com la fa anar?
12: Què? Que ben parit, eh?
1: Ja el té gairebé investit, eh? Sí.
12: Heu vist? Tot això amb ciment armat, eh?
1: Ah, sí?
12: Tot el que ha envoltat el bulldozer aquest, ciment armat, sí, ben parit o no?
6: Bé, no pas de gastar-hi res, aquest bulldozer. No.
1: Deu passar 40 tones. Escolta, això que hi ha al costat semblen canons, això.
12: Clar, que semblen canons. Sí. Clar, que semblen canons. Què canons són? I són canons.
1: Ah, són canons.
12: Són metralladores.
1: Hòstia.
12: Ben parit o no?
1: Sí, sí.
12: Vinga, com van, eh?
1: Fa una mica de por.
6: Això a la revista Maxi Turing no sortia.
1: No. A hores d'ara ja deveu intuir les intencions d'en Marvin. Vol fer servir aquella màquina per venjar-se de l'alcalde i de l'Ajuntament.
2: Mira, ara diré una cosa, eh? Potser políticament incorrecte, però si en Marvin fos català, ja seríem independents.
1: Ara, mira,
2: però teníem els Jordis.
1: Sí. No van tunejar cap... No van tunejar.
2: Bueno, van tunejar el cotxe de la Guàrdia Civil.
1: Que
2: allà el van deixar ben tunejat.
1: No van ser ells, tampoc. Va ser la gent.
2: Sí.
1: Va ser la mateixa Guàrdia Civil que ho va deixar allà davant, també. Ara. Amb les portes obertes.
6: Mala per cap.
2: Amb les portes obertes.
1: Això es va dir. Hi havia les portes obertes.
2: I les armes. No hi va haver una desgràcia de miracle.
1: Ui.
6: La independència de Catalunya passava per si unes portes eren obertes o no, eh?
1: Sí.
2: És gros.
6: De la Guàrdia Civil.
1: Sí. A mi m'agrada molt. Jo tinc un detall de la senyora aquella que va saltar el Morete.
6: La salta...
1: Que no sé si ho puc explicar.
14: La
1: senyora que va saltar el Morete d'Economia. Sí. Cap al Coliseum.
6: L'Spiderman. Sí.
1: A mi la Maria José Balanyà, que és la jefa del Coliseum.
2: Home, de Can Balanyà.
1: Va explicar que els hi va venir els Mossos d'Esquadra i va dir, és que hem de desallotjar una senyora i tal, no sé què. I la Maria José va dir, escolti, ara estem fent una funció de teatre. Quan acabi, en tot cas, que passi. Però de moment hem de fer la funció.
2: Ah, i la Saltamoretes es va quedar allà esperant.
1: La Saltamoretes va haver d'esperar que acabessin la funció.
14: Què feien?
6: Això sí que
1: respecte. No sé, no recordo.
14: Respecte a la cultura.
1: Sí, senyor. Primer la cultura i després allò altre.
12: Es podia trobar una bona merda, també.
1: Sí.
2: I merda de coloms n'hi devia haver allà, moltíssima.
1: Bueno, escolta, va, que estàvem amb la història i ens estem desviant. Deia que ja, bueno, Marvin s'ha construït un tanc per anar contra l'alcalde, contra l'Ajuntament, eh? Engega el tanc, ja som al dia, eh? El dia D, eh? Està preparat.
6: Engega el tanc.
1: Per sortir del graig, on l'ha construït.
6: Hey.
1: Però just en aquell moment s'adona que no ha mesurat el bulldozer i que el trasto no passa per la porta.
12: Merda! Merda, hòstia! Ai, que no passo ara per aquí, la mare...
2: Mira aquests tarugos, Marvin.
12: Quan surti amb el tanc, ha de fotre el retrovisor en l'aire, però m'és igual.
1: Com que està sonat, li és ben igual. Fot gas i surt rebentant les parets.
12: Passo!
1: Atenció, perquè hi ha un sonat conduint una excavadora blindada i armada pels carrers. Està passant per sobre dels cotxes aparcats i dels fanals.
12: Passo!
2: Però per què no vas per la calçada? És per la calçada, home.
14: Te pujarà la quota de l'assegurança.
1: S'omplen de policia que intenten interceptar en Marvin, però els és impossible. Feina tenen a evitar que els atropelli. A més, de tant en tant, deixa anar algun tret per marcar paquet. Guaita'l!
6: Home!
12: Deixeu-me passar, me cago en Déu!
6: És una metralladora.
1: El nostre amic boig arriba a l'Ajuntament i s'hi estampa.
12: Ara ho veureu!
1: El deixa fet a miques. Guaita. En acabat es dirigeix a casa de l'alcalde i fa el mateix. L'espectacle és maco de veure. Si ho busqueu per internet ho veureu, eh? La gràcia de la història és que, a més, està tot enregistrat en vídeo.
2: O sigui, els guionistes això ho han trobat al YouTube, eh?
1: Sí, senyor.
2: M'agradaria veure l'historial d'internet dels guionistes,
1: no és,
2: eh?
1: Unes cookies maques.
2: Unes bones cookies.
1: En Marvel destrossa el poble amb l'excavadora durant una hora. Una hora sencera, rebentant l'Ajuntament, també rebenta la casa de l'alcalde i quatre cases més.
2: Vinga.
1: A més, també destrossa cotxes de policia, els dels veïns i una infinitat de fanals. Finalment, la màquina de destrucció s'acaba encallant en un Porsche. També trobo. Hosti. Porsche ben parit, eh? Vull dir que ha aixecat l'Ajuntament i aquell Porsche, noi.
12: Un Porsche?
1: Acorralat com està, agafa una escopeta i el nostre amic es fot un tret.
2: Hòstia, Marvin.
12: Ui, doncs també.
1: Noi, mira, no surt ni del seu tanc particular, eh? Quan els policies aconsegueixen obrir l'escotilla, ja el troben ben mort. En Marvin, eh? L'home que es va voler venjar de l'administració pública destruint mig poble amb un bulldozer blindat que es va fer al graig, és mort.
12: Ma, on nena.
1: Hòstia. Final trist.
12: Hòstia.
1: Perquè era un tio que, mira, no em caia malament del tot.
12: Personatges macos que m'ha agradat ser,
1: sí,
12: eh?
1: Sí.
12: Sentiu així? Sortiré d'aquí amagant amb el cotxe que sóc capaç de rebentar-ho tot.
1: No ho facis.
12: Estàs escalfat amb això.
1: Anem a veure si el gos és viu o no. En Marvin ha mort, però el gos no sabem si ha sobreviscut al passeig. Això ho decidirà algú del públic, Mercè.
14: Ho decidirà el Quico, que d'on ets, Quico?
15: De Sant Pere de Torelló.
1: Molt bé, vinga. Sant Pere de Torelló, n'hi ha hagut algun de semblant en Marvin, eh? Sí. La premsa va batejar el vehicle d'en Marvin amb un nom. Quin? A. Killdozer. B. Godzilla. O C. Matasuegres.
15: Matasuegres. O B.
1: La B, eh? Godzilla. Doncs en Tauro és... mort.
6: Oh!
3: Killdozer, li deien.
2: Bueno, a veure, tenia 16 anys,
5: Clar, i ara gran.
2: Ja li tocava.
1: Sap greu per en Tauro, però heu de recordar això que dèiem, que era un gosset molt veterà, tenia 16 anys i la passejada ha tingut una acció massa forta. Com a mínim s'ho ha passat bé, no? Com xalava veient en Marvin rebentant mig poble el gosset, tu.
2: Sí, senyor.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Jo no vols que sigui.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges de moment, però no s'ha ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està ara a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges a fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i també per als propietaris.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional ha dilatat l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge al Barquer del Teatre Lliure ha guanyat 3 guardons de la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, la de l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 2027.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que, si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032 i tindrà parades a Francesc Macià i Hospital Clínic.
4: L'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
3: Per altra banda, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora de l'L9 del metro, que ara està aturada a la zona del Putxet.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Real Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat aquests partits, el Bèlgica 0, França 1, amb el jugador del Barça Koundé, que s'ha quedat a la banqueta, i el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estàs millor, eh?
1: Estic millor que fa una estona.
0: Mare meva, el papa i la mama, tu, que estem malalts els dos.
1: Hem de fer infomocs, no? A veure com tenim l'actualització del Servei Català de Trànsit. De trànsit de mocs, en aquest cas.
0: Per favor, tens una veu encara més greu, Fran Domènech.
1: És que l'estem camuflant per veure que...
0: Ai, per favor. Per favor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució, jo diria, astronòmica. Una solució. Fugim de l'actualitat avui. Volem saber què ens queda per saber de la Lluna. La NASA va descobrir fa uns dies un cràter de 222 metres d'ample i 43 de profunditat creat per un impacte solar. La veiem cada dia a la Lluna, en parlem, però què en sabem realment? Què ens falta per saber de la Lluna? És un planeta? Quants anys té? A quina distància la tenim de la Terra? Per què té tants cràters? Hi ha aigua a la Lluna? Què són les fases de la Lluna? Per què la veiem de diferents maneres? És cert que ens afecta la qualitat del son? Doncs mireu, l'any 69 l'ésser humà va trepitjar la Lluna per primera vegada, però com va ser aquell primer viatge? I com està ara la cursa espacial? Podríem viure en un futur a la Lluna? Ara que ens estem carregant el planeta, doncs mira, busquem alternatives que sigui d'acabar d'emputinar-ho tot per marxar a la Lluna, no? Ja que parlem de la Lluna, quin és l'origen de l'expressió estar a la Lluna de València? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per convidar-me.
0: Mira, gràcies per venir. Avui hauràs de parlar sol.
2: Sí.
0: Perquè si aquest i jo ens posem a parlar molta estona, crec que ens quedarem sense veu.
1: Vaig tenir la veu com vosaltres fa un parell o tres de dies.
0: I què? I què? Què passa?
1: No, recupera, les coses passen. No hi ha tempesta que 100 anys duri, no?
2: Pensava que deia fa un parell de mesos, perquè amb tot el que va passar el mes d'agost...
1: No, també.
0: Déu-n'hi-do. Dos, tres dies, per tant, hi ha esperança. Mireu, en Joan Anton és divulgador científic, el podeu sentir cada cap de setmana al Suplement, amb en Roger Escapa. Joan Anton, pels descobriments que s'han fet, sabem més coses de la Lluna o més coses del Sol?
1: Dels dos objectes en sabem cada cop més. Això sempre, la ciència, pensem que és com un riu, no?, que va endavant, i tot i que de vegades fa algun tom, i tenim una mica enrere. Però en general, si ho mires a l'engròs, la ciència sempre va cap endavant i anem descobrint coses de la Lluna i del Sol. El Sol continua sent un gran, gran desconegut. Avui parlem de la Lluna, que també té algun misteri, però bàsicament el Sol en té moltíssims més.
0: Bàsicament perquè és més difícil acostar-s'hi.
1: I perquè és més gros, exacte. No hi pots anar i és més gros i és un estel, és una bomba. Allò.
0: Ara que deies el Sol, balanç de l'eclipsi, abans de parlar de la Lluna, l'eclipsi de Sol, a veure, vam sentir el 12 d'agost, vam paralitzar el país,
1: bé.
0: Va anar superbé, però és que el proper 2 d'agost del 2027 hi haurà un eclipsi de Sol a Sevilla. Explica'm-ho.
1: No només a Sevilla. No, de fet, no n'hi haurà a Sevilla.
0: Oh.
1: T'haig de dir que la totalitat
0: Fake
1: serà al sud d'Espanya, però no toca la ciutat de Sevilla.
0: Ah,
1: la totalitat.
0: Oh.
1: Sí que toca Cádiz, la punteta de Cádiz, una mica de Màlaga, nord d'Àfrica. Per cert, ja dic aquí com a primícia que en breu anunciaré un paquet turístic perquè vulgui venir amb mi a Tunísia a fer un recorregut turístic amb uns guies i per veure l'eclipsi el dia 2 d'agost des de la ciutat d'Sfax, on hi haurà més de 5 minuts de totalitat de foscor.
0: En exclusiva ens ho ha explicat en Joan Don Català. Com podem accedir a aquestes places?
1: Ara, a la publicarem d'aquí a poc amb l'agència de viatges Tarannà i jo ho faré circular per xarxes socials. Si qui es vulgui apuntar, doncs serà molt benvingut. Serà un viatge astronòmic perquè cada vespre donaré la xapa amb coses que tenen a veure amb el cel i ens prepararem per això. El 2 d'agost. Pensa que serà l'eclipsi que més durarà del segle, de la totalitat.
0: Sí. Quina durada? Perquè aquest estiu estàvem sobre els 3 minutets, no?
1: I bueno, aquest estiu, un minut i mig a Catalunya, un minut i mig.
2: Sí.
1: Allà on anirem a Tunísia durarà més de 5 minuts.
2: Uau!
1: Hi haurà uns llocs que arribarà als 6 minuts de totalitat. A més, serà a les 10 del matí. Probabilitat de núvols, poca, pràcticament zero, obstacles zero.
0: Heu d'anar comprant el llibre del Joan Anton, l'eclipsi del segle. Ho dic perquè, com que en tindrem un d'aquí res, el 2 d'agost, hem dit?
1: 2 d'agost.
0: 2 d'agost, ell ho ha dit, a Cádiz, Màlaga, etc. Si voleu aquest viatge a Tunísia amb en Joan Anton Català, ja ho sabeu, estels i planetes. A tot això, línies obertes.
2: Sí, avui que parlem de la Lluna, ja ho sabeu, 93-201-7474, que és el telèfon per trucar en directe, us el sabeu de memòria, però el repetim, perquè és important també recordar-ho, i si no voleu trucar, doncs podeu escriure un WhatsApp al 677-38-77-19, que és el número del nostre telèfon mòbil, el telèfon que teniu guardat allà com la solució amb Elisenda Carot, i avui que parlem de la Lluna, mira, si et sembla bé, farem un petit joc.
0: A veure, juguem.
2: Perquè podríem preguntar si els hi faria il·lusió o no anar a la Lluna. Això ho hem preguntat al Club de la Solució. Si voleu formar part d'aquest club, també ens ho podeu demanar. Us enviarem en l'enllaç i allà trobareu vídeos, fotografies inèdites, etcètera, etcètera, contingut exclusiu. No és el tema. Avui us volem preguntar, ja que parlem de la Lluna, si us faria il·lusió anar-hi. Si poguéssiu passar, per exemple, 24 hores a la Lluna... Amb qui hi aniríeu? Aniríeu amb la família, aniríeu amb la parella,
0: Només una persona, eh?
2: Sí, una persona.
0: Uau.
2: L'Irma del Poble Nou, com que hem fet aquesta pregunta també al club, diu, amb David Balaguer.
0: Mira.
3: Col·laborador del programa.
0: Doncs poca broma, Irma. Ara li passarem amb David Balaguer, que avui és dilluns i avui no el teniu, però el tindrem, aquesta setmana. Sí, ara us busco el dia, perquè no recordo quin dia ve el David.
2: El dia 2, que és divendres, concretament, que vindrà també la Marta Bonnou i la Cristina Sant.
0: Doncs divendres tindreu en David Balaguer, no patiu, està bé, està tot correcte, sí. Us el podeu emportar a la lluna, com ha dit la Irma.
2: Sí.
0: Irma, perdona.
2: La Irma del Poble Nou, de Barcelona, doncs ella s'emportaria el David Balaguer, a veure qui us emportaríeu vosaltres a la lluna 24
0: ah, hores. El 677-38-77-19-93-201-7474. Joan Anton, així et pregunto, quants anys té la Lluna?
1: La Lluna té més o menys 4.600 milions d'anys. 4.600, any amunt, any avall, més o menys, va per allà. I no sé, jo crec que és molt interessant saber que no es va formar amb la Terra. Jo sempre explico que quan van encarregar fàbrica, la Terra es van descobrir, no van encarregar Lluna. Això ho sabem 100%, I la Terra es va formar sense Lluna. És que és massa grossa per pertànyer a la Terra. Fixa't que no hi ha altre precedent del sistema solar d'un planeta tan petit com la Terra que tingui una lluna tan grossa com la Lluna. I això va ser una jove Terra que s'acabava de formar, no hi havia ni aigua ni atmosfera encara, i va venir un objecte de la mida de Mart, imagina't, i va patar contra la Terra. Tot el planeta es va fondre, el nostre planeta es va fondre, i de les roques que se'n van a l'espai es va formar la Lluna. No em diguis que no és bonic, perquè
0: és
1: la Lluna...
0: És preciós, un moment, jo això no ho sabia.
1: Oh, això ho hem de saber. Mira, la Lluna, quan anem a l'escola, sempre la dibuixem, no?, com una cosa de pau, amb la llum reflectida en un...
0: I es va carregar la Terra!
1: I és el resultat de la catàstrofe
0: és el resultat,
1: més grossa que ha patit mai la Terra. I aquí tenim la Lluna, que ens ha donat la vida, perquè la Lluna ens ha donat marees, i les marees ens ha donat humans.
0: Sense la Lluna no hi hauria vida?
1: No, jo crec que sí, que n'hi hauria, però és molt difícil que l'evolució de la vida hagués estat la mateixa, no? La vida hagués seguit altres recorreguts i segur que els humans no hi seríem, com moltes altres espècies d'aquí. De manera que hi som gràcies a un fet casual, que és que aquell objecte, que l'hem anomenat Theia, que va venir i va xocar contra l'antiga Terra, Theia, que va venir casualment, perfectament podria haver vingut, perquè, com he dit, de fàbrica no havíem previst ni Lluna, ni marees, ni humans.
0: I per tant, som fruit d'una casualitat. De moltes casualitats, vaja.
1: Absolutament. Això és la fortuna de la vida, que a mi m'agrada parlar.
0: Amb qui aniríeu a la Lluna? 93-207-474. Ramon, des de Calella, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui te'n vas a la Lluna, tu?
4: Pues m'aniria amb un meu fill. Sí.
0: Oh, en tens només un?
4: Amb un dels

0: Dia en Pau Coversí, que és el seu ídol. Mira, potser té partit de la setmana.
1: Aquesta pregunta m'encanta. Escolta'm, quan vam ser conscients de la Lluna, Joan Anton?
2: Tota la història
1: sempre.
2: Ha nascut, sí, perquè ha marcat la nostra història. Fixa-t'hi, des de la poesia, la literatura, la ciència, l'art. La Lluna la donem per feta, perquè hem nascut i morirem amb Lluna. I això fa que molts cops no li donem importància, no? És allà a dalt, ni ens la mirem molts cops. I, en canvi, ara n'anirem parlant durant el programa. Fixa't que ja des del punt de vista de l'origen mateix de la Lluna, un gran misteri que hem resolt, no? I que interessant que és l'origen de la Lluna, però després moltes altres coses que ens dona la Lluna i que ens fa pensar, i com et deia, no li donem apenas importància. Els antics sí, els antics se la miraven molt.
1: I quan ho hem deixat de fer, això? L'hem deixat de mirar?
2: Jo crec que en general el cel l'hem deixat de mirar, no? Perquè és cert que les llums de les ciutats ens malmeten la visió del cel, però també és veritat que nosaltres anem pel carrer que ni ens mirem a la cara. És que mirem amb el mòbil, mirem a baix, no?
1: Absolutament.
2: I això ho hauríem de recuperar. Els nostres savis miraven, i en funció de les fases de la Lluna, del color de la Lluna, quan surt, saps aquelles llunes vermelloses, que deien, mira, hi ha vent, hi ha partícules de pols en suspensió.
1: Sí.
2: Demà farà vent, o, saps?
1: És veritat que era molt dels nostres avis tenir binocles, o tenir un telescopi.
2: Sí.
1: Sembla que s'està perdent, això,
2: Ho hem de recuperar. Hem d'anar a l'armari de l'avi, o de la iaia, i recuperar aquest telescopi.
1: Joan Anton, la Lluna no té llum pròpia.
2: No. La reflecteix del Sol. Fixa-t'hi, a més, quina paradoxa. És dels objectes més foscos que coneixem dins del sistema solar. Sí, el material que forma la Lluna, diríem que la sorra de la Lluna reflecteix molt malament la llum. Molt malament. I tot i això, fixa't, quanta llum fa en una nit de lluna plena que il·lumina el paisatge. Això és llum reflectida del Sol.
1: Ah, amic, per tant, no té llum pròpia, sinó que és reflectida. Està quieta o es mou?
2: Es mou. Tot l'univers es mou. Absolutament tot.
1: Epa.
2: Sí, clar, tot es mou, està en ruta, amb traslació, amb moviment constant. La Lluna té un moviment que gira al voltant de la Terra i, a més, fixa-t'hi, gira al voltant d'ella mateixa en exactament el mateix temps que triga en fer un tomb sencer al voltant de la Terra, i això fa que sempre ens ensenyi la mateixa cara.
1: Per això veiem sempre la mateixa cara de la Lluna, no?
2: Jo dic que la Lluna està tan enamorada de la Terra que la mira permanentment, i això és la cara aquesta que anomenem cara visible.
1: La superfície, com és? Ens la imaginem amb molts cràters.
2: Molts. Està matxacadíssima per cràters. Perquè com que no té oceans, ni té atmosfera, ni té res que faci desaparèixer, no hi ha vent, res que faci desaparèixer aquestes marques, hi ha moltes cicatrius, hi ha molts objectes que han caigut al llarg de la història del sistema solar.
1: I res les esborra, diguem-ne.
2: No. Fins i tot les petjades d'Aldrin, Armstrong...
1: Que són allà?
2: Home, ningú ha anat a esborrar-les. No, és que no hi ha res, no hi ha... Exacte, no hi ha ni atmosfera, per tant, no hi ha vent, no hi ha res, no hi ha oceans, no hi ha res que pugui esborrar les marques que romanen durant milions i milions d'anys. I això ha fet que la Lluna la veiem, això, tan marcada per cicatrius, que són objectes que han anat caient, grossos i petits, que han anat caient i han anat deixant la seva marca, que encara roman allà.
1: No donis idees, perquè quan torni una expedició humana encara fotran grafitis i queden allà per sempre, saps?
2: És que, mira, aquest és un tema que em preocupa, no el tema de grafiti, justament no hi havia pensat, però sí el de la geopolítica de l'espai. És a dir, què trons hi anirem a fer en nom d'aquí? Això em preocupa moltíssim.
1: A nosaltres també. Ara llegíem a la NASA. La NASA va descobrir fa uns dies un cràter de 222 metres d'ample i 43 de profunditat creat per un impacte solar.
2: No, un impacte d'un objecte,
1: del
2: sistema solar.
1: D'acord.
2: Del sistema solar.
1: I va alterar la geologia de la Lluna, això?
2: Bueno, va fer un nou
1: cràter.
2: Aquesta
1: marca, eh?
2: No. De fet, això també m'han preguntat molt per xarxes, no? Un impacte tan gros haurà mogut, d'alguna manera, la Lluna? No, la Lluna és tan grossa que això apenas... És com un mosquit que l'haurà tocat l'esquena. Ai, què ha estat, això? Però, bueno, creat un nou cràter. Això és constant. Aquesta activitat és constant. Només que al començament del sistema solar això era com una taula de billar, tot xocava contra tot, també contra la Terra, però s'ha anat fent l'ordre. Han anat desapareixent molts objectes i ara els impactes grossos són afortunadament molt estranys, perquè si fossin freqüents segurament no hi seríem ja aquí. No?
1: Acabaria un gruyer,
2: Sí. I nosaltres?
1: Pensa
2: una cosa, la Terra és més grossa que la Lluna, per tant la Terra té més gravetat, atrau molts més objectes. Nosaltres hem patit molts més impactes que la Lluna, molts més. Però fixa-t'hi, jo miro la Terra i no li veig cicatrius, jo no li veig cràters, apenas.
1: És fort,
2: I això és perquè, a mi, en broma, m'agrada dir que la Terra és tan coqueta que es paga un lifting de cara a cada 300 o 400 milions d'anys. Té tectònica de plaques i això el que fa és generar l'escorça de la Terra constantment i esborrat les cicatrius del passat. Si no fos per la tectònica, la geologia de la Terra, la tectònica i el vulcanisme...
1: Seríem tan marcats com la Lluna, no?
2: Molt més marcats que la Lluna perquè hem rebut molts més impactes.
1: 93-201-7474, 677-3877-19. Digueu-nos amb qui aniríeu a la Lluna. I a banda, si teniu preguntes per en Joan Anton Català, teniu aquesta eminència.

0: aquí amb nosaltres. Us recordo que el 2 d'agost aquesta eclipsi que podeu veure conjuntament amb en Joan Anton Català, si seguiu Estels i Planetes a les xarxes, allà veureu quan s'obren les inscripcions. Podeu fer-li preguntes o podeu dir la vostra.
1: Doncs sí, mira, la Montse aniria a la Lluna amb el seu company de vida, però abans voldria fer altres coses.
0: A veure.
1: Per exemple, veure molts llocs espectaculars que tenim al nostre planeta, més que no pas anar-me'n a un altre lloc. La Inés no aniria a la Lluna perquè ella el que fa és fer-li fotografia i ens envia les fotografies no amb el telèfon mòbil, sinó amb una càmera que li va fer a la Lluna. Mira, aquesta és del 2018.
0: Que bonica. Això és un foton, eh?
2: Que bonica.
0: No és aquelles fotos que fem nosaltres amb el mòbil que et surt la Lluna triplicada, no?
2: No, està currada.
1: Està currada, oi, Joan Anton, aquesta? Sí. Que, per cert, hi ha un oient, que mira, l'Olga, que aniria amb el Joan Anton Català,
2: què
1: perquè m'expliqués tot el que està explicant aquí.
0: Ai, que bonic.
1: Com si fos un...
2: Com es diu, Olga?
1: L'Olga, sí,
2: Olga,
1: correcte.
2: Moltes gràcies.
1: I l'Anna aniria amb l'Elisenda Carot. Segur que ens ho passaria molt bé.
0: Ai, que demà quedem, i amb en Joan Anton també, no?
1: I després, abans parlàveu de la cursa de l'espai, doncs hi ha un oient, en aquest cas la Rosa, que diu, jo us voldria dir, en primer lloc, que no crec que s'hagi arribat mai a la Lluna.
2: Ah, quin clàssic!
0: Epa! Això deia la meva besàvia, eh?
1: Sí que molts cops estem a la Lluna, però no crec que s'hi hagi arribat. Això és el que diu la Rosa. Després en parlarem, de la cursa espaial, si vols.
0: La gent que diu que no ha arribat l'home a la Lluna...
2: Quin clàssic, això, Elisenda.
0: Què diem, què diem?
2: Mira, hi ha molta... Vaig escriure un llibre pràcticament només dedicat a això, a explicar el perquè sí, vàrem arribar. Mm. Però mira, ara seria molt llarg, però donaré només un error. Jo crec que en aquest error està respost tot. Quan hi anàvem, abandonàvem totes les coses que duíem perquè era molt perillós anar i havíem de portar roques. És a dir, la merda està allà, no? Les botes dels astronautes, equips que vàrem abandonar, els buguis, els cotxes en què vàrem recórrer la Lluna. Tot està allà. Tota aquesta brossa ha estat fotografiada des de l'òrbita de la Lluna. I diríem, ah, però això són els yanquis, no?, que ens enganyen.
0: Mira, han fet un plató.
2: Clar, ho han fotografiat els nord-americans, els europeus, els xinesos, els russos, els indis...
0: Algú si hi ha pensa, yanquis i xinesos...
2: Clar, algú pensa que si la Xina o Rússia tinguessin el mínim dubte que els americans no hi varen anar, no ens ho haguessin dit. I si així convenço el meu interlocutor, sempre li dic, aleluia, tant de bo es poguessin tornar a posar tots d'acord per alguna altra coseta.
0: Crec que això ho narra en Joan Anton Català, sent històries de l'aventura espacial.
2: Sí,
0: per tant, el podeu buscar també, i allà més arguments pels qui no ho tingueu clar. Deixem-ne el telèfon un moment, que tenim en Josep Maria, que té una pregunta per en Joan Anton Català. Josep Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Sant Cugat. Pregunti.
3: Potser és un pèl absurd de la pregunta, però és algú que sempre em donava al cap.
0: Mai és res absurd. T'he de dir, que ens agraden sempre les preguntes perquè si són genuïnes no són absurdes. A veure, Josep Maria, digues.
3: Intentarem, aviam, si la Lluna realment va ser una part que es va desprendre de la Terra a mils de milions d'anys, però principalment està format del que és el mateix la Terra, per què no s'ha transformat la Lluna en una Terra en miniatura? És a dir, s'ha generat tot l'atmosfera, l'aigua i tot el tema. Per què s'ha quedat així?
2: Molt bé.
0: Boníssim. Mira, jo diria boníssima pregunta, Josep Maria. Escolta'm, veig que vas en cotxe, escolta la resposta per la ràdio, d'acord?
3: Així ho faré.
0: Una abraçada, guapo, fins ara. Adéu.
2: Molt interessant la pregunta. De fet, mira, hi ha moltes coses que han de passar perquè un planeta esdevingui un planeta. Bàsicament has de tenir una mida determinada que fa que tinguis una gravetat suficient com perquè puguis retenir atmosfera. Sense que tu puguis retenir gasos que et formin una atmosfera, estàs venut, perquè llavors no podràs ni tenir aigua a superfície, perquè l'aigua només pot ser estable en estat líquid a la superfície si tens una atmosfera que la protegeix. Si no, la llum, la radiació ultraviolada del Sol destrueix les molècules d'aigua i perds de seguida l'aigua a l'espai. La Terra ha pogut conservar atmosfera perquè té una mida, una gravetat suficient. Fixa-t'hi, Mart, que és més petit que la Terra, però més gros que la Lluna, no ha pogut conservar la seva atmosfera i encara avui l'està perdent. Va tenir una atmosfera molt densa en el passat i avui és 100 cops més feble aquesta atmosfera que la nostra i l'està perdent constantment a l'espai, la perd, perquè no té la protecció suficient com per poder mantenir aquesta atmosfera. La Lluna, ni de bon tros, és un objecte que tingui la capacitat per generar, mantenir una atmosfera, i això és ja com una cadena, no? Si no tens atmosfera, no tens aigua.
0: La Terra podria arribar a perdre aquesta capacitat?
2: No ens hem de preocupar per això, Elisenda. Ah, és a dir, jo crec que hi ha altres coses que ens han de preocupar aquí.
0: Com escalfar-la, no?
2: Sí. No, això seria un procés molt lent. De fet, sí que hi ha un procés de pèrdua d'atmosfera de la Terra, però és un procés natural tan lent, que molt abans el Sol es menjarà la Terra en el seu procés d'envelliment, que no perdrem l'atmosfera. Però crec que podem acabar avui el programa, perquè això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
0: No dura tant la solució. Va. I això que dura anys, eh? Va, anem al Xavier de Gràcia. Xavier, bon dia.
4: Hola, Elisenda.
0: Hola, Rei.
4: Encantat de parlar amb tu i a més amb tot l'equip de Catalunya Ràdio.
0: Així m'agrada, així m'agrada, Xavier. Escolta, volies fer-nos una reflexió, fot-li.
4: Això mateix, mira, és referent a l'expressió aquesta de la lluna de València.
0: Mm? Sí.
4: Resulta que quan anava al col·legi, que molts de vosaltres, era molt típic que quan t'enxampaven distret et deien que estàs en la luna.
0: Mm. Doncs correcte.
4: Molt bé, jo me'n recordo que a tercer de BUP, una de les vegades, a tercer de BUP vaig tenir un professor de llatí que era un frare, un germà de la Salle, perquè vaig estar a la Salle Bonanova, sí. I vaig tenir un germà de la Salle, que si tu el veies no semblava un germà. No ho semblava.
0: Ves el tema, Xavi, que no em vull perdre.
4: Molt bé. Resulta que una vegada em va enxampar a la classe de llatí, em va enxampar distret i em diu, a ver tú, perquè parlava així. I diu, jo me'n recordo que li vaig dir, oye, perdó, ¿por dónde íbamos? Diu, no sé, de pie, uno que está en la luna. Si es que cuando se os pregunta, diu, ¿estáis viajando? I me'n recordo que, ja et dic, és aquesta...
0: És expressió. Aquesta
4: això mateix, diu, estàs en la luna.
0: Doncs, Xavi, ara fliparàs, eh? Saps que a mi m'encanta que entreu oients, que ens suggeriu coses, però és que avui estem especialment connectats, perquè tu ara ens explicaves aquesta història i nosaltres hem dit, ostres, d'on ve això d'estar a la lluna de València? Ho fem servir per quan una persona està distreta, està absent en una conversa, no? D'on ve aquesta expressió? Doncs, mira, tenim la solució i ella es diu Marta Pérez Verge. Marta Pérez Verge, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Escolta, ni fet a mida, que tenim en Xavier de Gràcia, que diu, ostres, d'on ve aquesta expressió? Per què ens ho deien? I la Marta Pérez Verge ara ens donarà la resposta. Xavi, em quedo la pregunta, et respon la Marta.
4: Molt bé.
0: Fins ara, bonic.
4: Fins ara.
5: Pensava adéu, que en adéu. Xavi ens diria l'explicació, eh?
0: No, jo per un moment he patit, eh? La Marta és periodista, és estudiosa de dites, refranys i cultura popular i ha recollit la seva feina al seu llibre Peti qui peti, que ho peta també en vendes. Està a la lluna de València. Què en sabem de l'expressió, Marta?
5: Doncs mira, la versió més coneguda, perquè ja sabeu que n'hi ha moltíssimes sempre, ens fa tirar molt enrere en el temps, justament quan València encara tenia les muralles medievals amb les seves portes, cobrien i tancaven la ciutat, i aquestes portes es tancaven quan es ponia el sol, perquè durant la nit no entressin estranys. Doncs l'última porta a tancar era la porta de Serrans, perquè era la que estava més a l'oest, i com sabeu és per on es pon el sol. Què passava, doncs, si arribaves tard i et trobaves aquestes portes tancades? Doncs que tocava passar la nit fora, al ras, sota aquesta lluna de València.
0: Amiga!
5: Aquesta és una de les expressions més esteses, però...
0: Ai, ja hi som al prou, Marta, ja hi som al prou.
5: Sí,
1: diverses teories,
5: Joan Amades
1: sempre.
5: En recull més. També té una variant, però ja veureu que s'hi assembla molt, perquè explica que antigament, fora d'aquestes muralles, en comptes de fixar-se amb la lluna, el que hi hauria hagut és un hostal que s'anomenava la lluna, on havien de fer nit aquells que arribaven quan les portes de la ciutat ja eren tancades. D'aquesta manera, els qui no havien arribat a temps es quedaven o estaven a la lluna de València, en aquest hostal. Llavors, hi ha una altra variant, fins i tot, que assegura que aquesta tal lluna no era un hostal, sinó una plaça en forma de mitja lluna que hi havia just davant del portal dels Serrans, on la gent esperava que es fes de dia i s'obrissin novament les entrades.
0: Oh, però quadraria, però... en tot cas, eh?
5: Sí, qualsevol sí, tot sempre opcions. Hi ha la lluna al voltant i hi ha moltes més teories, però deixeu-me dir que hi ha un petit matís, perquè també hi ha l'expressió quedar-se a la lluna de València, que té un significat molt diferent, que la fem servir quan un desig o una esperança es veu frustrat i no tant per una persona que està distreta. Però la protagonista també és la lluna de València.
0: Hi ha moltes altres teories, ha dit la Marta. A veure, les vull saber quines són, Marta.
5: Sí? Doncs vinga, va. Una d'elles ens porta cap al mar. Es diu que les dificultats per atracar les embarcacions a la platja de València feien que passatgers i mercaderies haguessin de quedar-se fondejats davant de la costa. I aquesta platja, per la seva forma semicircular, hauria estat coneguda com la platja de la Lluna. Oh. Llavors, d'aquí aquesta frustració, no? Aquest desig frustrat d'aquesta expressió. I encara Joan Amades en recull una altra relacionada amb la conquesta de València per Jaume I. Hem d'anar cap a l'any 1238 i, segons aquesta tradició, els sarraïns que fugien de la ciutat es van concentrar en una platja anomenada la Lluna, també, que segurament anem tot allà mateix, per la seva forma també de mitja lluna. Mm. També segurament parlem de la mateixa, eh? Amb aquesta intenció d'embarcar i anar cap a l'Àfrica. Però una part d'ells es va haver de quedar a terra esperant el retorn de les naus per poder embarcar en un segon viatge. I segons la mateixa tradició, durant aquesta espera que estaven a la platja, van ser assassinats per un grup de cristians. D'aquí aquest desig frustrat de poder tornar cap a l'Àfrica.
0: Crec que em quedo amb la de l'hostal, que és una miqueta menys sanguinària. Ara, no em sortia, Marta. Escolta'm, la Joana Amades catalana, la nova Joana Amades.
1: Segur que es toquen a nivell generacional.
0: Segur, no es porten més de 200 anys. La Marta Pérez Verge, estudiosa de dita, refranys, cultura popular, avui ens ha posat llum a la foscor. Parlant d'aquesta lluna de València i responent-li també al Xavi, que casualment ens trucava al telèfon de directe. Gràcies, Marta, una abraçada bonica.
5: A vosaltres.
0: Fins ara.
1: Com ens maleixen els oients per haver de triar una sola persona.
0: És molt difícil,
1: una sola persona. És que la Montse diu, no aniré a la lluna. Això d'entrada ja fa aquesta afirmació. No, perquè tindria un dilema a l'hora d'escollir. Diu, tinc dos fills estupendos, dos nets preciosos, una jove molt carinyosa i el meu marit, que m'estimo molt. Aquí agafo.
0: Fes un sorteig. A veure, Montse, també pots fer. A banda de la família, me n'aniria, jo què sé, de persones famoses, amb tal. D'estudiosos, tal.
1: L'Elisabet aniria amb Pilarín Vallès, perquè li fes un dibuix de la seva estada i així tindria un record.
0: Que bonic.
1: El Pedro aniria amb el seu fill Toni, de 12 anys.
0: Home, anar amb un nen ha de ser guapíssim,
1: també seria maco, perquè tindria una altra visió, segurament.
0: Jo potser que m'emporto el meu fill,
1: Sí.
0: Em sap greu per la parella, però...
1: Molt bé.
0: Crec que m'emporto un Guillem.
1: Pots venir a casa, si vols, Xavi. I el Marc té una pregunta. Abans parlàvem de la cursa a l'espai, a veure com està tot. I el Marc té una pregunta, jo diria que vinculada a l'àmbit geopolític. M'agradaria saber, si li podeu preguntar al Joan Anton, a nivell legal internacional, està regulada la Lluna? Per exemple, un estat podria reclamar-ne ara la sobirania?
0: Anem a la publicitat i ara en Joan Anton Català respon a aquesta meravellosa pregunta de geopolítica.
6: Solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Encara ens queden coses per descobrir de la Lluna. Avui ens estem formulant aquesta pregunta amb en Joan Anton Català, divulgador científic, col·laborador del suplement, i ja ho sabeu que està muntant aquesta expedició, A Estels i Planetes, el podeu seguir a través de xarxes per anar a veure amb ell aquest eclipsi del proper 2 d'agost al sud de la península i nord de l'Àfrica. A tot això, l'hem deixat votant, perquè avui li esteu fent moltes preguntes a en Joan Anton, cosa que ens encanta, 93-207-474-677-3877-19, d'una banda, preguntes a en Joan Anton, i de l'altra banda, amb qui aniríeu a la Lluna? En aquest cas, l'hem deixat votant amb una pregunta interessantíssima.
1: Doncs sí, el Marc, que parlava de geopolítica, i es preguntava, a nivell internacional, està regulada la Lluna? Diu, per exemple, un estat podria reclamar-ne la sobirania? La Lluna és meva.
0: No. Ara,
2: La resposta és no. Amb la llei actual, però només hi ha una llei, que és de l'any 67, no havíem anat encara a la Lluna. És l'única llei que hi ha internacional.
0: Aneu donant idees.
2: Sí, i perquè, esclar, és el que dèiem ara fora d'antena, Trump ens ha demostrat que s'ho pot petar tot quan vol, no?
0: Ara manera, aquest senyor, que li posa entre cella i cella que la Lluna és teva...
2: Clar, tot i que van signar l'acord, els Estats Units van signar l'acord l'any 67, que prohibeix... literalment, que ningú, ni estats, ni empreses, ni partícules, ningú, pugui reclamar sobirania sobre cap cos celeste. Ni la Lluna, ni Mar, ni cap asteroide. Ningú no ho pot fer. Per cert, aquells que esteu comprant títols
0: cos celeste
2: propietat...
0: que segueixi a l'espai.
2: Sí.
0: Altra cosa és que un meteorit aterri aquí, que seria una altra disquisició.
2: Sí, això és una altra cosa. Però,
0: ja en parlarem un dia.
2: Sí, però tothom que hagi comprat un títol de propietat d'aquests que venen d'una parceleta de la Lluna, que sapigueu que us han timat. Directament, perquè, clar, això està legislat. Ningú no pot reclamar propietat. Però què passa? Mira, sense reclamar sobirania, tu pots baixar a la Lluna, el que no podràs posar és una tanca que digui propietat privada, no passeu.
0: Això però t'hi pots estar.
2: Correcte. I pots fer allà cosetes.
0: Ui, que perillós.
2: Clar, i aquestes cosetes són les que no estan regulades.
0: Per tant, jo com a país... puc anar a posar una base militar?
2: Sí, no. La llei internacional també prohibeix que hi pugui haver bases militars. Val? Això també. Prohibeix la militarització dels cossos celestes. Però mira per on no prohibeix la militarització de l'òrbita terrestre. I estem militaritzant l'òrbita terrestre. Ostres. Estem posant satèl·lits que estan classificats. Sí, classificats vol dir... no em preguntis què hi ha perquè no t'ho diré. No, això és el que
0: vol tranquil·litat que dona això, no?
2: Sí, total, total.
0: No ho preguntis, per si de cas.
2: Total. Bueno, i aquí estem, no? Estem militaritzant l'òrbita de la Terra, però, segons la llei internacional, no podem militaritzar la Lluna.
1: Us he de dir que hi ha un oient, el Lluís, que ens ha explicat que fa molts anys una empresa on estava ell de telefonia regalava un acre de terreny a la Lluna.
0: Ostres!
1: I em va arribar, diu el Lluís, un totxo de documentació acreditant la meva propietat d'aquesta parcel·la.
0: Lluís, t'han fet phishing.
1: Diu, si algú vol pujar a fer una calçotada, que m'avisi, que crec que s'hi pot fer foc a terra.
0: M'encanta, Lluís, doncs que sàpigues que t'han estafat segons Joan Don Català.
1: La proposta d'amb qui aniríeu a la Lluna per passar-hi 24 hores li ha agradat molt a l'Anna, perquè diu... Jo a la Lluna hi aniria amb Donald Trump per deixar-lo allà i tornar sense ell.
0: Mira, bravo, em sembla mal plan. Un aplaudiment per l'Anna.
1: Bé, Anna.
0: Molt no em sembla gens mal pla. Sí, sí. A tot això, estem parlant molt de la Lluna. Quina temperatura hi ha a la Lluna, Joan Anton?
2: Ara sorprendrem amb la dada, perquè com que no hi ha atmosfera, no hi ha distribució de calor, de manera que si et toca el sol, és a dir, de dia, hi ha 120 graus positius.
0: Ostres! Queixa't de les temperatures que hem tingut aquest estiu, eh?
2: Sí, i de nit menys 180.
0: Oh,
2: de manera que entre sol i ombra, en qüestió de metres, eh? Entre sol i ombra, ja veus, a l'espai i les coses on no hi ha atmosfera van així.
0: Clar.
2: O són centenes de graus,
0: eh?
2: Totalment extremes. Pensa que les naus amb astronautes, les enviaven girant molt lentament perquè no hi hagués una cara de la nau que sempre hi toqués el sol i s'escalfés. I els astronautes van desenvolupar una expressió psicoloquial de mofa que deien això és com una barbacoa i nosaltres som la botifarra.
0: Bueno, és que és una mica així, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Per tant, dedueixo que per aquest fet, entre d'altres, que no hi hagi aigua, la vida a la Lluna seria impossible.
2: Sí, la vida sense protecció. Clar. Per tant, quan hi hagi bases, que això ho veurem d'aquí a molt poquet, doncs aquestes bases hauran d'estar protegides sota cúpules o en recintes on hi hagi atmosferes, on hi hagi regulació de temperatura, on ens protegim de la radiació del sol i de l'espai, que allà tampoc no hi ha camp magnètic. Vull dir, és un entorn molt, molt desagradable. Jo, això d'anar a la Lluna, jo, no sé, que la gent que s'ho pensi, aquesta gent que està responent en qui aniria, que s'ho pensin... perquè no té res a veure amb el que tenim aquí, eh?
0: És paraula de Joan Anton Català. Des del punt de vista astronòmic hi ha un concepte àmpliament estès. Les fases de la Lluna. Quines fases són?
2: Bueno, les coneixem perquè són la fase plena, els quarts, no? El creixent i el minvant, i la fase nova, que de vegades la fase nova és aquesta que la gent diu no hi ha Lluna. Mentira, sempre hi ha
0: sempre
2: Lluna.
0: Sempre hi ha Lluna,
2: sempre,
0: no fotem. No se l'emporta ni la tornen a posar, eh?
2: Malament aniríem. Només que la trobem de dia, i per tant no la veiem. La trobem al costat del Sol i no la veiem. Aquest canvi de fases, ja els antics ja hi pensaven, que és els grecs, que pensaven molt aquesta gent, i se'n van adonar que és un tema de perspectiva. Tal com el Sol va il·luminant la Lluna i tal com nosaltres ens situem de la perspectiva que tenim de visió, la veiem més o menys il·luminada i que ara 29 dies i mig van canviant les seves fases i torna a repetir les fases aquestes d'estar plena, comença a minvar, arriba el quart minvant, continua minvant, arriba la Lluna nova, que és la que no veiem, després comença a créixer, comença la Lluna creixent, arriba el quart creixent i finalment torna a arribar a la Lluna plena.
0: Quina és la favorita fase d'en Joan Anton Català?
2: Per mi és la creixent, perquè és la que veiem de cap vespre, aquests vespres, no? Que dius, mira quina lluna més bonica, i que la veus molt fineta sobre l'horitzó oest.
0: Mireu, jo ara vull preguntar-me, com ens afecta la Lluna a la qualitat de la son? Els cicles lunars i els comportaments del son estan connectats? Doncs en parlem amb la doctora Estivill. Carla Estivill, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carla?
7: Molt bé.
0: Gràcies per haver atès la nostra trucada, una mica atracament, eh? Doctora en Ciències Químiques, fitoterapeuta i directora general de la Clínica del Son Estivill. La Lluna afecta la qualitat del son, Carla?
7: Doncs sí. El més important és que tenim estudis que sí, que han demostrat que afecta. Sí, sí.
0: Ah?
7: Efectivament.
0: I ara parlàvem dels estadis de la Lluna. Quin estadi de la Lluna afecta més a la qualitat del son?
7: Sí, doncs la Lluna plena ens afecta amb un empitjorament de la qualitat del son, pitjor qualitat, exacte, en general.
0: I quines alteracions provoca la Lluna plena? És a dir, deixem de dormir, tenim insomni, hem d'anar a dormir més tard...
7: Doncs mira, les dues coses, perquè podem tenir més dificultat per conciliar el son i també s'ha demostrat que la qualitat del son, és a dir, la profunditat aquella de la fase profunda de son on podem fer una reparació física profunda del cos, doncs és pitjor.
0: Per tant, aquella gent que diu quan hi ha lluna plena jo dormo malament, no s'estan equivocant, eh?
7: No. I tenim mala sensació durant el dia. Potser inclús ens costa una mica relacionar-ho. Que tenim un malestar, més sensibilitat, doncs és per la qualitat de son.
0: Carai, tu. I escolta, Carla, jo et diria, com ho podem prevenir? O fins i tot ja, si ja hi som, què podem fer durant aquelles nits que ens costa tant conciliar el son? O el son profund, com deies?
7: Bé, mira, justament el cap de setmana, que ha sigut lluna plena, el cap de setmana podem aprofitar per fer una migdiada, que sempre ens ajuda. Però intentar solucionar-ho a la lluna no la canviarem, és una mica complicat. Podem dormir una mica més, anar a dormir abans i vigilar amb els hàbits de, i les rutines abans d'anar a dormir, sobretot evitar les pantalles, val? I posar-nos amb una llum adequada, una llum ben tèbia abans d'anar a dormir, una llum ataronjada.
0: Sí, perquè hi ha gent que té unes llums que sembla un quiròfan, a casa seva. Vull dir que sí, podem anar posant llum grogueta, anar baixant una mica d'intensitat. Tot allò que et recomanen, la higiene de la son, no? Que et recomanen també per les criatures, no? Anar baixant temperatura de color, anar pujant temperatura de color... És pujar o baixar? No ho sé. Fer-la més groga. Fer-la més groga. Anar baixant la intensitat, oi?
7: Clar, el que passa és que les llums LED, segons quins, tenen una llum blanca molt intensa i aquesta és molt poc adequada a la nit.
0: Carla, els passa igual als animals?
7: Doncs sí, també. També, i a més, s'ha demostrat que amb la lluna plena doncs, els animals estan desperts i aprofiten per caçar.
0: Què dius?
7: Sí, que curiós, oi?
0: Perquè hi ha més visibilitat, m'imagino, no?
7: I el llum és principalment la causa que la hipòtesi és que la llum de la lluna plena afecta en el nostre ritme biològic, en els humans i en els animals. I, per tant, estem més desperts. I sempre parlem de que els nostres ritmes biològics, els ritmes circadians, es repeteixen cada 24 hores, però tenim altres ritmes biològics, com, per exemple, el cicle de la lluna, també afecta.
0: Que fora, això. En Joan Anton anava fent que sí. Joan Anton,
2: sí,
0: és
2: la llum que està demostradíssim. A veure, ara ho ha dit la doctora molt bé, ella és l'especialista, però amb comportaments d'insectes, per exemple, no? De plantes. Clar. Està molt estudiat. La llum regula el cicle, per exemple, de reproducció de molts insectes i de plantes. Exacte. I això, novament, els nostres savis ho sabien perfectament. Potser no sabien la raó, però sabien en quin moment...
0: Empíricament, no?
2: Clar, en quina fase de la lluna s'havia de recollir o s'havia de plantar o havia de fer el que fos.
7: Sí, això també afecta, clar, la collita, i tant.
0: Doncs ja ho sabeu, si els dies de lluna plena us costa més conciliar la son, no descanseu tant, necessiteu més hores de son, primer, fer les rutines aquestes de neteja de la son, i segon, que sapigueu que és normal, que ens ho ha dit la Carla Estivill, doctora en Ciències Químiques, fitoterapeuta i doctora general de la Clínica del Son Estivill. Volies afegir alguna cosa, Carla?
7: Tot bé, que sobretot hàbits i rutines, això és el més important, i horaris regulars.
0: Horaris regulars per, com diu en Fran Domènech, que sempre ho diu, com ho dius? Per ordenar el cervell, eh?
1: És per endreçar el cervell.
0: Per endreçar el cervell, això. Ai, senyor Carles Tivill, moltes gràcies, bonica, fins ara.
7: Un plaer, adéu.
0: Adéu, adéu.
1: I que, per cert, que avui, una altra cosa important, el cafè, vigilar amb el cafè. Avui que hem sabut que prendre entre 2 i 4 tasses de cafè va bé pel cor, en aquest cas, ja vam parlar en aquest programa sobre el cafè, que, per cert, mira, el podríem penjar al Club de la Solució.
0: Home,
1: i que el recuperéssim.
0: Home, per favor, és que avui hem llegit, de fet, sí, ens ho ha dit Catalunya Ràdio, eh?
1: I tant.
0: Que 3 tasses de cafè protegien el cor,
1: correcte,
0: no sé quina història.
1: Sí, sí, nosaltres... l'associació americana del cor. Sí, sí.
0: Vàrem fer un programa especial de com preparar bon cafè a casa. Què et passa, Joan Anton?
2: No sé, algun cop hauríem de parlar de les addiccions i aquí sortirà del cafè.
0: Home, segur.
1: Home, i tant.
0: Sí, sóc addicte al cafè, ja t'ho dic ara. Podeu recuperar el programa especial que vàrem fer de com fer, com preparar un bon cafè a casa. Els que sigueu part del Club de la Solució, el 677-38-77-19, ara mateix busquem l'enllaç i us enviem el programa. El tindreu allà mateix al mòbil per reproduir-lo quan vulgueu. Va, preguntes per en... El doctor Estivill no va dir, eh? Per en Joan Anton Català.
1: Doctor.
0: Doctor Estivill també, si voleu. Per en Joan Anton Català, 93207474 o 677-38-77-19. Digueu-nos també amb qui aniríeu a la lluna en cas de tenir l'oportunitat.
1: Mira, la Libertat tenia un dilema, també. Sabeu que la Montse tenia aquest dilema, no?, amb els fills, amb els nets, amb la jove, amb la parella, etc etc. La Libertat diu, jo aniria amb la meva parella o les filles. Diu, com que tinc dues filles i no vull triar entre les filles, doncs hi vaig amb la parella. Per tant, ella tria la Libertat amb la parella. L'Abel, concretament. El Josep Maria aniria amb la seva mare. I atenció a la pregunta que ens fa la Lali.
0: Epa.
1: Perquè fa prop de 3/4 d'hora que estem parlant de la lluna. Diu, amb tot això que esteu dient, és necessària la lluna? Podríem viure sense la lluna?
0: Joan Anton.
2: No hi seríem. D'entrada no hi seríem, és el que hem dit abans. No?
0: Però si ara ens la traiessin, es refereix la Lali.
2: Si ara ens la traiessin, sí, podríem viure, el que passa que tindríem...
0: No li doneu idees a Trump.
2: No, és cert, és que estem parlant de coses molt perilloses. Però tindríem afectacions molt importants. Ens desapareixerien, bàsicament, les marees. Les marees, recordem que estan provocades per la gravetat no només de la Lluna, també del Sol, però la Lluna hi juga un paper fonamental i això afectaria no sé quin fotimer de coses. Vull dir, tindríem la tira de canvis en aquest món. Però des del punt de vista de la supervivència dels humans, continuaríem aquí. Crec, perquè ara estic aquí...
0: Però potser no hi hauria pensat... aquell efecte papallona que variaria a petites coses
2: exacte,
0: i dius, ostres...
2: Per això, desaparèixer, allà estic pensant, no desaparèixer la Lluna, vol dir que es modificaria l'òrbita de la Terra al voltant del Sol, segur, això modificaria les temperatures, molt més del que el canvi climàtic ho està fent, en fi, que seria el que tu dius, no? Una cosa en cadena, que ja veuríem on conduiria. Millor que la deixem on és.
0: No la toqueu, val? No hi aneu, i si hi aneu, no toqueu la Lluna.
1: Hi ha molts oients que sobre la Lluna, de fet, pregunten al Jesús, la Laura, si veiem sempre la mateixa cara de la Lluna o va rotant.
0: Sempre la mateixa cara, no?
2: Sí, però va rotant.
0: Ah, però rota com nosaltres.
2: Ah, exactament, aquest és el truc. És dir, la cosa és que ha sincronitzat de manera que per cada tomb que fa al voltant de la Terra fa un tomb sobre ella mateixa. I això fa que sempre ens miri amb la mateixa cara. Hi hagi una cara visible i una cara oculta. Si la Lluna no rotés, si la Lluna no girés al voltant d'ella, però si que ho fes al voltant de la Terra, veuríem tant la cara visible com la cara oculta, no? Però
0: estem fent com un vals, no?
2: Sí, és un vals.
0: Sí.
2: Mira, ara els oients no ho podran veure, em sap greu, però... Elisenda i Fran, si el meu palmell de la mà...
0: Mira, fem una cosa, et gravo,
2: sí?
0: D'acord?
2: Ah,
0: i ho enviarem al Club de la Solució perquè puguin veure, intenteu fer-ho també explicatiu per la gent a la ràdio, eh?
2: Vista i si es veu fàcil.
0: A veure, va, tu digues.
2: Imaginem que la meva mà, el palmell de la meva mà és la Lluna, la cara visible de la Lluna i jo sóc la Terra. La Lluna gira així, és a dir... Sempre m'ensenya la mateixa cara, però fixeu-vos que en fer-ho, la Lluna també està girant sobre ella mateixa. Mm-hmm. Si no ho fes, si no giré sobre ella mateixa, la Lluna giraria així. I ara mateix jo estaria veient la cara oculta de la Lluna. Però no, la Lluna gira així.
0: De cara a mi, diguem-ne.
2: De cara a mi. I això fa que per cada tomb que fa al voltant de la Terra faci també un tomb al voltant d'ella mateixa, sincronitzat per un efecte de marees. Després de milions d'anys se n'ha donat la Lluna, que és la millor manera que té de girar al voltant de la Terra obtenint la mínima fricció que li generen les marees.
0: O sigui, és per comoditat, eh? No és per deferència a la Terra.
2: No. Tot i que jo dic que està permanentment enamorada a la Terra i per això la mira. I la Terra acabarà pagant el mateix peatge. La Terra, d'aquí a molt, molt de temps en el futur, s'enamorarà finalment ja sí de la Lluna i li donarem també la mateixa cara. De fet, es miraran sempre amb la mateixa cara i hi haurà una cara visible de la Terra des de la Lluna i una cara oculta de la Terra des de la Lluna.
0: Preguntes per en Joan Anton Català. Aprofiteu els últims minuts perquè ens en queden 8, al 93-201-7474 o al 677-3877-19. Va, última pregunta de moment del nostre WhatsApp, que vull obrir el tema carrera de l'espai, eh?
1: Home, hi ha diversos oients que diuen no volem anar a la Lluna, però si va l'equip de la Solució aniria amb vosaltres. No descartem que potser d'aquí 50 o 100 anys es facin programes de ràdio, des d'allà, o de televisió. Sí, correcte. La Maria diu que vol conèixer la Terra, que és molt gran i molt preciosa, que no se li ha perdut res a la Lluna. Després hi ha una eterna pregunta, que jo no sé si el Joan Anton, ara la traco, la pot respondre, però que és aquella que fa referència, diu la Cristina, a la relació que hi ha entre la Lluna creixent i tallar els cabells. És veritat que si et talles el cabell amb Lluna creixent, creix més ràpid o més fort?
2: No, a veure, la resposta científica és no. S'han fet estudis, mira...
0: S'han fet estudis, eh?
2: No del que era del cabell, però sí d'algunes coses similars. Mira, durant una època es va dir la Lluna afecta el comportament humà, de manera que a les ciutats nord-americanes hi ha més atracaments al carrer, hi ha més violència. Quan hi ha Lluna plena es va fer l'estudi, efectivament hi havia més ingressos als comissaries, als hospitals, però al final la raó és la que ens ha dit la doctora Estivill fa poc, és la llum. Evidentment, en Lluna plena els xoriços...
0: Es veu més, no has de portar llinterna.
2: Ho he dit a l'inrevés, és dir, és a la Lluna Nova. A la Lluna Nova és quan no hi ha llum, els xoriços surten a fer les coses que han de fer, no? Que no haurien de fer, direm-ho així. Hi havia més ingressos als hospitals. No. Mira, s'han fet estudis, no hi ha cap cosa esotèrica d'aquesta mena d'afectació de la Lluna que s'hagi pogut demostrar. Tot i això, abans hem explicat que sí que té uns efectes claríssims per la llum que emet. Vol dir, el cicle de la son, els insectes, les plantes, evidentment aquí sí, però no hi ha res d'això. Tallar els cabells cabells, les ungles em creixen més de pressa... No, i es poden fer proves, es poden fer proves de diferents persones que facin la prova i veuran com que no s'ho diguin, que no es condicionin.
0: Exacte.
2: Perquè si et condiciones ja està claríssim.
0: Home, aquesta oient ho pot intentar. Talla les ungles avui i espera que hi hagi lluna nova i després lluna plena i ho vas mesurant ara. Mesurar les micres que ens creixen les ungles també és una mica complicat,
2: és bastant friqui, sí.
0: Va, parlem de viatjar a la lluna. Abans ja hem fet un fets o fakes, però el 20 de juliol del 69, la missió Apollo 11 amb els astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins a bord va arribar a la Lluna. Què va suposar l'arribada a la Lluna?
2: Mira, va ser un somni, el compliment d'un somni, l'assoliment d'una cosa que la humanitat havia somiat fer sempre. A més, t'haig de dir que hi ha moltes anècdotes que no tindrem temps d'explicar-les totes, però n'hi ha una molt bonica, que és el primer que havia de caminar per la Lluna era Aldrin, no Armstrong.
0: Què dius?
2: Perquè Armstrong...
0: Li va fotre un cop de colze?
2: No, no exactament, però fixa-t'hi. Armstrong és el comandant, era el comandant i, per tant, el comandant sempre és l'últim que abandona la nau, de manera que Aldrin. I així ho esperava tothom, Aldrin, la premsa, tothom. Però la NASA, uns mesos abans, canvia la decisió.
0: Per què?
2: Explicaran una bestiesa, com a excusa, diran que, tal com s'obre la porta del mòdul lunar, el que millor va posat per sortir primer és Armstrong. Això és una bestiesa perquè els haurien pogut canviar de lloc. No ho explicaran mai així, però hi ha una comissió que reuneix i discuteixen qui té la personalitat per representar la humanitat en aquest moment tan important, i consideren que la personalitat i els valors que té Armstrong són superiors, és un home de treball en equip, és molt gris de caràcter, no? Però és molt treballador d'equip, molt poc ambiciós, molt poc trepa, se li ha mort un fill uns anys abans, i consideren que ell és la persona adequada. Això fa que Aldrin es reboti moltíssim.
0: Però Aldrin ho sap abans d'anar a la Lluna?
2: Sí, uns mesos abans, Aldrin es rebota moltíssim, intenta...
0: Amb Armstrong o amb la comissió?
2: Amb la comissió, amb la NASA. Intenta, que, a través del seu pare, que és un exoficial del Pentàgon, que la NASA canviï d'opinió, cosa que no farà. Finalment, Aldrin acceptarà el seu paper, molt bé, però intentarà canviar. I Collins, que és el més divertit dels tres, perquè tots els periodistes haguessin pagat perquè Collins fos el que hagués canviat, perquè era extrovertit, simpàtic. Els altres eren de respondre sí o no a les preguntes dels periodistes. Sí. Aquest és el que justament no va baixar. Es va quedar en òrbita de la Lluna. I ell, quan va veure aquest merder, va dir que jo no hi vull entrar. Quan Aldrin va intentar que ell fes alguna coseta també perquè la NASA canviés d'opinió, a mi no m'emboliqueu amb tot això.
0: Hauria molat que hagués tret la puteta, no? Allò amb Michael Collins, pap, ara he sigut jo.
2: Exacte.
0: Tant de merder, al final m'ho he quedat jo.
2: I les famílies tampoc no van ser mai amigues, aquests tres astronautes que ho van treballar molt bé, però no van ser amics. Mira, van fer una única barbacoa, les famílies, i no van tornar a fer cap més. Això ja indica, no?, que no, gaire unió de famílies no hi va bé.
0: Doncs quin mal rotllo anar-te'n a la Lluna.
2: Però eren molt bons. Aquest és un missatge, és dir, a les feines no ens paguen perquè siguem amics. Si ho som, perfecte, però no ens paguen perquè anem a fer unes cerveses després. Ens paguen perquè fem bé la feina, i aquests la van fer molt bé, molt bé.
0: Mira, ens queden 3 minutets. Deixem rebre la trucada a l'Albert ràpidament. Albert, des de la Garrotxa, bon dia.
8: Bon dia.
0: A veure, ens vols aportar una dada. Fot-li.
8: Sí, allò que... com afecta la Lluna sobre el cos.
0: Fot-li, sí.
8: A veure les ailes. Jo soc infermer jubilat i realment quan hi havia Lluna plena els parts augmentaven. O sigui, això era comprovable.
0: Els parts?
8: Sí.
0: Ah, no fotis!
8: Molts més parts quan hi havia Lluna plena que la resta dels mesos. I no crec pues, que tothom s'hi posés el mateix dia i coincidissin.
0: Home, no ho crec, però sí que és veritat que... Clar, alguna cosa que ens deixa intranquils potser està més relacionat amb aquests problemes de conciliar les sons. Si tu estàs més intranquil·la, potser provoca... No ho sé,
2: Sí, pot ser coses d'aquestes en cadena, no?, que es produeixen.
0: M'encanta, Albert, aquesta dada. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat per donar-nos aquesta dada a la solució. Una abraçada, bonic.
8: A veure.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Interessantíssim, això que deia l'Albert.
2: És allò que estires un fil i et surt una cua i et surt un elefant. No, després de tot està relacionat, tot està relacionat.
1: I us dic una cosa, és una pregunta que tenien diversos oients a fer sobre això, si era veritat que en Lluna plena hi havia més parts. Diu, la Mila ens diu, per cert, que la Lluna la té a casa, concretament la seva filla, que es diu Luna. Hem buscat a la Nostra Senyora de l'IDESCAT.
0: Quantes n'hi ha de Llunes?
1: 1.355 persones que es diuen Luna, 688 que es diuen Lluna.
0: Lluna, 688, 1.355, Luna.
1: Prou de 2.000 llunes a Catalunya.
0: Va, i acabem fent-li una pregunta a en Joan Anton Català. Qui encapçala ara l'anomenada cursa per l'espai, Joan Anton, abans
2: d'acabar? Són els Estats Units i la Xina, aquí ha canviat un rivel, la Unió Soviètica, i recordem que l'objectiu en aquell moment, a la cursa versió 1, era ideològic, volien imposar un model polític al món i volien demostrar en qui els països havien d'anar, perquè era un moment d'indecisió. Hi havia països que no sabien quin dels dos models era amb el que s'havien d'acostar, no? Avui és econòmic, avui l'objectiu és l'economia de l'espai, això és la lluita.
0: Quina por.
2: Que hi ha, té les coses bones, Elisenda, és dir, l'economia de l'espai està creant llocs de treball, està creant aplicacions, el GPS és una demostració de que necessitem els satèl·lits per coses bones, no? Recordem que la ciència i la tecnologia no són ni bons ni dolents, són ciència i tecnologia.
0: Depèn de com s'apliquin, no?
2: Aquí està, el que és bo o dolent és el que els humans, l'ús que els humans en fem. Per tant, l'economia de l'espai és, per definició, neutral. L'altra cosa és aquesta geopolítica de què farem amb això i si continuarem fent els mateixos errors de sempre, que els països del mal anomenat primer món ens en beneficiarem perquè els mal anomenats del tercer món no en vegin ni una.
0: Tornarem a tenir en Joan Anton Català perquè li pugueu fer més preguntes. Com sempre, divulgador, col·laborador del suplement, col·laborador també de La Solució. Joan Anton, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, bonic.
2: Igualment.
0: Senyor Fran Domènech, tornem demà, eh?
1: Moltes gràcies, senyora Elisenda Carot.
0: Tornem demà amb noves consultes sobre salut ocular amb l'optometrista Guiomar Pàrrega i l'oftalmòleg Anton Barraquer. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls el representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
2: Finalmente hemos llegado a un acuerdo, pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
1: L'acord encara ha de rebre el vistiplau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital, i enmig d'aquest escenari, el papa Lleó XIV ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. A preguntes dels periodistes, el pontífex ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
3: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema del sistema que permite el cas d'una anciana, además con discapacidad, con dificultad, ser echada por decir de su casa? Pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
4: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per a aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i del prelitoral central. No s'ha ordenat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: A motiu homenatge a Pau Casals, inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any passat estaven relacionats amb una infecció.
4: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans, on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribratges i tractaments contra les infeccions.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Reial Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final. I si el president del Reial Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
4: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 2026, volíem dir, el 26 d'octubre, en una gala que aquesta vegada es farà a Londres.
4: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hi ha nervis, eh? Hi ha nervis perquè avui tenim cita. Tenim cita. No la farem més pública ja, perquè em van dir que si s'ompliria el lloc de fans.
2: De fans de la pel·lícula.
1: De fans de la bola negra. Sí. Bueno, hem fet la història de la guitarrica i li hem fet agafar ganes de veure el fins i tot a l'Antoni Bassas.
3: Com ho ha dit després per això? No empujen. Sí. Com dient, no em forceu que m'agradin les coses o que vulgui fer les coses que a tothom li estan agradant o que tothom està lluant.
1: L'èxit obligat, ha dit. Ha fet
2: és que a vegades que sí. Rebuig, ja, quan veus que...
3: És que tothom parla tant d'alguna cosa.
1: A mi em passa una mica, de distrar de veure... Em ve de gust, però de vegades penso... Tan hype, a veure si ara no m'agradarà.
2: Ja. Bueno, i que vas amb molta expectativa, llavors.
4: L'altre dia comentàvem que el que funcionarà molt ara també és ser detractor. Vull dir que sempre quan una cosa agrada molt gent... i molt, ja comença a
1: veure.
4: Ja comença a
1: haver-n'hi. Dinerons en fan.
3: Mm-hmm. Clar, perquè et deuen convidar totes les teles. Oh, l'excepció. Sí, qui critica la bola negra? Mm-hmm. Clar,
4: perquè ja s'ha dit tant i tant que és tan i tant i tan bona que aviam qui diu que no.
1: Us ha passat mai d'anar a veure algun espectacle cine, i sortir consternats per la diferència entre l'expectativa i la realitat?
2: En positiu o en negatiu?
1: Les dues.
4: En positiu ens va passar amb l'assistenta, jo em penso, quan hi vam anar justament junts, no? Que sí. Pensàvem que seria més dolenta del que va resultar.
2: I ens ho vam passar molt bé.
3: Però perquè no havíeu llegit el llibre, vosaltres anàveu molt...
2: I ens va sorprendre tots els giros i tot el que...
4: Aviam, i que també hi havia com un pretext de BCL, era adaptat al cinema, amb els actors de moda, amb un format molt Hollywood.
1: Et feia una mica bola.
4: No bola, perquè m'havia molt de gust, però jo pensava i pensava que em podia agradar, però des de la cosa d'acceptar que seria una porqueria de pel·lícula. I realment jo crec que té lo seu, com a thriller inclús.
1: Estic pensant, jo no sé si...
3: Jo tampoc no recordo.
1: Una gran decepció, una gran sorpresa.
2: A mi algú em va dir, has d'anar a veure fa un parell d'anys o tres, Perfect Days, que és una pel·li que... A veure si t'agrada, que és molt lenta. I vaig sortir flipant, mig plorant, commogut.
1: Ah, no, sí que em va passar, però no el prefereixo. No.
4: A mi em va passar amb la del Dani de la Orla.
3: Ah, perquè és catalana i amb participació de TV3, oi?
4: A mi la de la Casa en Flames em va passar tan i tan bona.
1: Ah,
4: i
1: no,
4: la vida.
1: No.
4: M'hi vaig presentar.
2: Mira, no l'he vista.
4: Ja té gràcia, però té gràcia. Doncs ja estàs de diferenciar una pel·li quan té gràcia i una pel·li
1: doncs
4: quan
1: mi,
4: és boníssima.
1: Doncs a mi, jo no l'he vist. Jo Casa en Flames, no. Em vaig passar l'estiu, era l'estiu del 24, i vaig ser aquí, però no vaig tenir temps d'anar-la a veure aquí. I aquí tothom, Casa en Flames. I llavors la van fer a Washington, vam fer un passi a Washington.
4: Ah!
1: I sí, per la comunitat catalana.
4: Va ser
1: sensacional. I la vaig veure allà, pensant, veuràs tu, amb tot el hype ara, doncs va aguantar les expectatives. A mi em va agradar molt. Potser també el context hi feia.
4: Segurament.
3: I trobar a faltar a casa teva.
4: Washington en una trobada de catalans és que tot et carda la pell de gallina, clar.
1: Sí.
4: I que la pel·li, vull dir, que no és dolenta, saps? Que és distreta, que
1: entreté. A mi em va divertir molt.
4: Jo crec que fa la funció que el Dani de la Orden pretenia que fes. No crec que es tingués previst fer una obra mestra, però se la va lluar tant i va ser una cosa tan celebrada que jo, per error meu, vaig tenir expectatives molt.
3: Ara m'has fet pensar.
1: Vinga, va.
3: En el documental de l'Aitana. Mm. Saps? El de Metamorfosis, quan ella explicava... Bueno, jo m'ho mirava amb les ulleres una mica a banda del que no surti, com aquesta cosa, entre moltes cometes, parata, mainstream, m'ho miro, però una pinça al nas, diguéssim, i la vaig acabar gaudint.
2: Ah, caient la pinça. Mm.
3: Sí.
1: Mm. I amb algun programa de tele que tinguéssiu moltes ganes de veure i...
4: Jo, en general, ja no tinc ganes de veure cap programa de tele perquè tots són una merda, Francesc.
1: No, no és veritat, tots no són una merda.
4: Hi ha programes de tele que són gravats, i que tot i així no fan els esforços per editar i que quedi una mica polidet. O sigui, sí, tot comença a ser una mica un desastre total.
1: No. Llavors,
4: clar que hi ha programes que ja llueixen, però també n'hi ha molts que són un desastre. Que no deixem mai el Tot es mou. La resta, bueno, mirem-nos-ho. Jo veig la selva, que ja em cauen tots genial, però tenen aquest set que sembla que miro una tele, un recap de l'any 70,
1: i dic, aquí.
4: Però això què és?
1: Escolta, que jo surto a la selva ara.
4: No, i jo, el meu amic Nil, és dels meus millors amics de l'ànima, tinc un WhatsApp
1: avui
4: per respondre.
1: Avui va vestit com de futbolista, el Nil.
4: Bueno, sempre es vesteixen...
1: Sorprenent.
4: Molt bé. Ja no diré... És que ja està.
1: No, perquè a més les de vestuari són molt maques.
4: No, i el contingut... Una cosa és el contingut... Jo ara parlava només del plató.
2: De l'estètica.
4: Parlava del plató. Perquè és veritat que el contingut no el puc veure mai. Jo veig la selva sempre en silenci, perquè la veiem aquí des del programa.
2: Sí, és telemuda, sí.
4: És telemuda.
2: Amb un pianet.
4: És telemuda.
1: Doncs ara farem ràdio amb so. Perquè ràdio muda, en principi...
2: És molt difícil que
1: segueixi. No crec que s'hagi inventat encara. Una ràdio amb...
2: Amb taquígraf, eh?
1: No, amb braille. Amb braille hauria de ser, no?
2: Bueno, morse, no?
1: No, braille.
4: Dilluns.
1: Sí, que no.
2: Dilluns
1: molt dilluns. Farem
2: el que podrem.
1: Arriba com si fos ahir.
4: Algo arriba.
5: ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Jo no tinc una família nombrosa.
1: Marta,
3: Barça,
1: silenci, fes extensiu a la resta de l'audiència la bronca que acabem de rebre, perquè més
3: no sé, mare, aquesta bronca és molt de mare.
4: No, justament, que jo sàpiga, de filla en tinc una, no quatre. I estic farta que porteu des del dimecres de la setmana passada: Marta, quina hora és la bola negra? Per quan és les entrades? Quan costen? Quina
1: junts,
4: fila? Anem, seiem junts, Marta?
1: Hi ha molt de la ràdio.
4: Per quina hora hi hem d'anar? Agafem taxi o no? Anem caminant? Mira, nois, prou!
1: I la Marta s'ha
4: emprenyat. No estic produint jo aquesta trobada.
3: Em sembla bé, a la propera ho farà en Roger. I, de fet, si em puc enfadar, perquè en Roger mai fa aquesta feina.
4: I deixa'm revisar si he rebut visums de tothom, eh?
1: Jo, Marta, és veritat que...
3: Et vaig preguntar 15 cops quan costava.
1: Jo no faig mai res, ho accepto, però pago molt bé.
3: Sí, religiosament.
4: No,
1: que el viso...
4: Ja arrodonim cap a dalt.
1: Si val 15, faig 20, perquè jo sé que he fet anar malament i tal. Vull dir que estic disposat a gastar-me molts diners.
4: Però el meu tema és, jo us vaig passar una captura de pantalla amb tota la informació.
1: Sí.
4: No cal que la torni a fer, us la torni a enviar.
1: No, mira, és Marta. La mandra aquesta.
4: Però la mateixa mandra em fa a mi.
3: Et brilla la mirada. Tens unes dents que semblen perles. I jo estic molt enfadada amb el Marc Andreu i el Roger, perquè... Jo sempre he intentat competir amb la Nina per ser l'altra filla de la Marta. I ara no sé quan han canviat les coses, que som tanta gent en el vaixell.
1: Sí,
3: tants no acabem en el cotxe.
4: No,
3: i algú
4: que...
3: ha de baixar
4: a casa,
3: un cotxe
4: no.
3: Familiar, no hi cap tanta gent.
1: Marc Andreu, que està gatejant per aquí la ràdio per semblar...
3: Si som quatre fills, ens hem de comprar una furgoneta.
4: Clarament, el petit és en Marc Andreu.
1: Però, evident,
4: és
1: un
4: nadó. Sí.
1: Un bebè.
4: Un bebè. El meu petit nadó.
3: Bé, és més petit que la Nina.
4: Sí.
1: Passen dos minuts d'un quart de set. Bona tarda a tothom.
4: Bona tarda.
1: Juliana, potser ens has d'explicar això que ha passat aquesta setmana.
7: Com una vida al teu voltant, que l'estàs sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer.
1: Una foto que has publicat al teu Instagram de tu al costat de Manu Guix, tots dos molt somrients.
3: Bé, vaig complir un somni, com podeu veure en aquesta fotografia que vaig compartir. Jo crec que mai, o sigui, no tinc cap fotografia amb cap membre de la meva família, amb cap de vosaltres, amb cap parella, on jo tingui aquest somriure que m'està a punt de petar la cara.
4: Aquest somriure surt de la cara, realment.
1: Sembla les galtes de miracle.
3: L'iPhone m'ha posat aquesta foto a la meva carpeta de nena petita, perquè es pensa que tinc 7 anys, de la il·lusió que hi ràdio. I si us hi fixeu, porto la samarreta amb la cara d'en Manu Guix, la cara amb aquesta fotografia que et segueix la mirada, perquè aquesta fotografia té això, que et segueix amb la mirada.
4: Com la Gioconda.
3: Com la Gioconda, literal.
1: Això no és
3: i
1: fàcil,
3: ella em va firmar dient: Juliana, t'estimo.
4: Oh!
3: Manu Guix.
4: Dispensa.
3: Ja la fotografia que porto la samarreta firmada, però Juliana, t'estimo, Manu Guix. Érem dues persones descontrolades. Vam anar a veure la Marc Andreu a Castellfollit del Boix, que s'ha de fer més turisme per aquí, per la zona. Ens va encantar, he de dir. I tot això em sap greu comunicar-vos que d'entrada és contingut embargat, és contingut pel que no surti, però pel que no surti de teatres.
1: Marc Andreu, bona tarda.
8: Bona tarda, pendons. Sí, perquè podem confirmar que la gira de teatres d'aquesta temporada segueix i tenim noves dates. La primera d'elles, venim a Vic, per fi venim a Vic. El 25 d'octubre, a l'Atlàntida. Tornem a venir a Barcelona, al Coliseum, el diumenge 15 de novembre. I acabarem l'any a Esparreguera, el 12 de desembre, al Teatre de la Passió.
1: No sé si els oients estan...
3: No, però
1: és que no ho senten ni a casa.
4: Ja ho sabem, nosaltres.
3: Però és que ho estem comunicant com si no ens fes il·lusió.
1: No, perquè estem apuntant. A veure, torna a repetir. Vic, 25 d'octubre.
8: Diumenge 25 d'octubre, a l'Atlàntida, a les 12 del migdia. Barcelona, el diumenge 15 de novembre, al Coliseum. I a Esparreguera hi serem el dissabte 12 de desembre, al Teatre de la Passió. Les entrades...

0: entrades a la venda, ens faria molta il·lusió que ens vinguéssiu a veure. Marc Andreu, no marxis, que ara parlarem del Pir musical de la Mercè.
1: Ui, sí.
0: Que ahir tu i jo ens el vam estar mirant i hem pres uns quants apunts, que ara comentarem. Abans, per WhatsApp, ens parlen de la bola negra dels Javis.
2: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
0: La pel·lícula es va estrenar divendres, he vist que l'han vist ja més de 600.000 espectadors i com 6 milions d'euros recaptats. En tot cas, ens diuen per WhatsApp al 677-27-1058. Hola, perfectes. Divendres vaig anar al cine a Girona a veure La Bola Negra a la sessió de 3:15 i vaig coincidir amb en David Verdaguer i la seva parella. Es notava que la pel·li havia emocionat moltíssim. Vau dir que l'aniríeu a veure, ja ens direu què us sembla. Per mi es mereix totes les bones crítiques. És llarga, però no li sobra cap escena i no decau en cap moment.
3: Són tan genials, les nostres oients.
0: Estel·lar.
3: O sigui, elles ens donen amb un sol WhatsApp de no tantes línies una mica de safreig, una mica d'anticentralisme, perquè és una història que passa a Girona.
0: A Girona.
3: No només això, sinó que crítica cultural i cinèfila. Clar que sí, en riu tant tu de la finestra
0: molt
3: indiscreta amb el Toni de la Torre.
0: La crònica. Hi ha un oient també que ens demana comentar un passatge molt concret de la pel·lícula, que potser serà un mini spoiler.
3: No, però s'ha comentat molt, eh? Comentat.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Diu, aviam, penso que és important dedicar un temps aquesta setmana a comentar el nu del Miguel Bernardo a La Bola Negra.
3: Almenys donen perversió i m'agrada.
0: Estaríem objectivant un cos? Es pregunta. És igual. Verge Santa.
4: Podria ser una pròtesi, per això? Vull dir que molta gent es pensa que és realment el penis de Miguel Bernardo i potser no ho és.
0: No ho sabrem.
4: Que no ho sabem.
3: També algunes persones diuen, tant si és una pròtesi o no,
4: no,
3: tot m'està bé.
4: Exacte, tot m'està bé.
3: Es veu que surt tan i tan guapo en Miguel Bernardo en aquesta pel·lícula i tan i tan dotat. Una mica escola Manuguix, que diuen, ja ho sabeu que ho diuen, que ell la té com una mortadela.
4: És que ell és...
3: Ho diuen i ho diuen. No ho dic jo. Jo no ho dic. No, això no ho sé. No t'ho sé dir, però jo sempre he entès que era de tamany.
4: Que t'hagi dit t'estimo. No, és de les coses més fortes que han passat el 2026,
3: Els dos anaven molt passats, Marta?
4: Sí, ja, ja, però...
5: Molt.
3: Un nivell de confiança, un nivell, jo diria, de carinyo.
4: Una cosa, i després... Tu li vas dir també t'estimo?
3: No, perquè només m'ho va escriure a la samarreta.
0: Ho va escriure, no ho va...
4: O sigui, no va arribar a sortir de la seva boca.
3: No, però vam riure molt, ens va
0: esperar. Però un minut més i sortia, perquè ja,
4: no ho dius. Perquè aquesta, ja, però aquesta tia diu, no sé quants mesos has d'esperar amb el teu cosí a dir t'estimo i amb el Manu Guix...
3: Escolta, que no s'entengui malament la història. No li vaig dir t'estimo a Manu Guix. Manu Guix, suposo que va entendre que m'estava corresponent dient-me t'estimo després d'allò tants actes de fan desesperada, entre els quals fer-me samarretes personalitzades, fer-me-les jo mateixa customitzades i presentar-me a Castellfollit del Boix a un concert.
5: En un ambient on tothom anava vestit de comunió, més o menys. Imagina't la Juliana friki fan de Manu Guix.
3: El dress code era elegant, no Manu Guix. I però jo anava dress code Manu Guix.
0: Per cert, del
4: Marc
0: piano.
4: Jacobs, va dir Marc Jacobs.
0: El piano, quan va acabar el concert, no. La deixalleria, suposo.
3: No,
0: perquè
3: ha partit
0: per la meitat.
3: No? Directe al paper, perquè al final la fusta és paper. Directe al paper.
0: El blau.
3: Cert que no hi ha recollida selectiva. Allà.
0: 7:45, per altra banda, deixeu-me dir que molts oients ens han compartit també el vídeo de l'Aitana Sánchez Gijón a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid, dient-nos que ella és perfecta.
6: Hola, soy Aitana Sánchez Gijón y he venido a apoyar la acampada aquí en Sol, que organiza el Sindicato de Inquilinas, porque la situación en España de la vivienda es insostenible, necesitamos soluciones ya. Si estáis por Madrid, en vuestras propias ciudades, organizaos, acampad, haceos oír que todos...
0: Ella donant suport a l'acampada i he vist que també va compartir una foto amb ella, el que és el seu fill, que és en Teo Lucadamo, que jo no el coneixia, que és artista, no?
3: És artista, surt a la pel·lícula justament de La Bola Negra, crec que molt poquet, però hi surt, i espera un moment, que ara volia compartir amb el nostre orientat, i m'està sindicat de llogateres, disculpeu. Res, dic que ell efectivament és artista, surt a La Bola Negra, la seva germana, que tenen la mateixa cara, pot ser que els confongueu, són la Muixca i la Greta versió madrilenya, també és artista, també és actriu i surt a moltes pel·lícules, i és l'exparella de la Maria Barrier, que feia un podcast amb la Samantha Hudson. Tot això és molt ninxul madrileny, bueno, de safreig, però també ens interessa i també ens funciona tot això.
0: També hi ha més famosos que s'han posicionat i que reclamen que s'aprovi aquest decret, que n'hi diuen el decret Mari Carmen, per exemple, l'Anna Castillo i C. Tangana, que han compartit la convocatòria precisament del sindicat de llogateres per la manifestació d'aquí mitja hora a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, no? Aprofitant que Pedro Sánchez és a la ciutat.

0: De Barcelona.
1: Exacte, això és el que volia comentar, Roger, te m'has avançat, és genial.
0: Perfecte.
1: És un professional que, com una copa d'un pi.
2: Algú podria pensar, i la Rosalia no diu res?
0: Ah, doncs mira.
1: No ha entrat a Instagram, Marta, aquests dies.
2: Està exercint la seva altra professió, que és la d'enamorada, això.
0: Sí, la de l'amor.
2: La de l'amor, normalment, quan estàs enamorada, també tens internet i saps una mica què passa al món.
1: Bé, no es pot avançar la Rosalia perquè ella està en una etapa de l'amor en què normalment, per tempos, ja tens accés a internet, perquè ja porten lo suficient com per poder fer una estoneta de mòbil.
2: Per això t'estic dient.
0: Clar, jo conec gent en
1: aquesta etapa. Però ara, sense parlar de la Rosalia i, i del seu no activisme que té, que des d'aquí condemnem, quan estàs molt enamorada, pots estar dies incomunicat, eh? En la primera fase d'enamorament. S'ha arribat a estar hores i hores intentant contactar amb gent d'aquest programa sense
2: èxit. Però tens tot un equip al voltant de PRs que et poden aconsellar, escolta'm...
1: Però Marta, tu, com a, si fossis part de l'equip de PR de la Rosalia, veient la polèmica que li va caure a l'Aitana...
2: A l'Aitana, sí.
1: Per fer també donar veu en tot aquest moviment, sent al mateix temps propietària d'una empresa immobiliària...
0: Digui el que digui, es liarà, però... Però vaja.
1: No diré res. Amb aquest tema no diré res.
0: De moment, silenci absolut.
1: Crec jo, vaja.
0: No fa pinta. Mira, deixeu-me llegir un últim missatge d'unes oients que ens van escriure divendres. Es van trobar la Inés García, que és la nòvia d'en Lamine Yamal.
1: Et diria que aquest és un dels nostres dels WhatsApps preferits d'aquesta temporada, de moment.
2: Pell de gallina.
1: Pell de gallina.
0: La Inés anava amb la Berta Gallardo, que és la nòvia d'en Fermín. Estaven a l'aeroport de Barcelona i pel que es veu va muntar una mica de Cristo. Bona tarda, perfectes. Ens hem trobat a la Inés García i a la Berta Gallardo volant cap a Londres, però com l'avió anava ple, feien baixar equipatge a bodega els últims passatgers. Com elles s'han esperat fins al final per embarcar, els hi han dit que havien de baixar les maletes i elles es negaven fins que la Inés ha dit textualment: «Soy la novia de Lamine. No em podeu fer baixar la maleta si no vull». Al final han aconseguit que els hi deixessin pujar. En fi, ens posa unes emoticones de la careta amb la cremallera i la boca tancada.
2: Entenc que volaven cap allà per acompanyar les seves parelles al partit de la Roja
0: selecció.
2: Que jugava a Wembley, sí. Fort, eh?
0: Bueno, soy la novia de la
2: Mina
0: per aconseguir...
2: Tot això no ho, no ho hem contrastat, no hem parlat amb més gent...
1: I això és font, estómac, intuïció i, sobretot, prejudici. Però pel que hem pogut anar veient, pel que jo he pogut anar ensumant amb aquest nas de bruixa que ja gasto, amb l'edat que em comença a trepitjar els talons...
0: Els agraïments a l'altre dia a la Ola.
1: A mi em quadra.
0: A veure, que eren a l'aeroport i agafaven aquest vol, sí, perquè Marta
2: sí,
0: crec que ens van...
2: No, hi havia documentació, sí,
0: que no,
2: sí.
0: Que no compartirem.
2: No.
0: Però vull dir que sí que hi eren. El que va dir és la versió d'aquesta oient. 2:02. Ara sí, Marc Andreu.
1: Quina bona vibra, no? Aquesta sintonia, només sí. Bon rotllo, no?
0: Molt bé. Yeah. I ens queda aquí molt bé per parlar de l'emissió del piromusical de la Mercen ahir a la nit de TV3. Aquest any, ja ho sabeu, amb les cançons triades per Josep Montero d'Oques Grasses i presentat per la Dulceida. Així començava l'espectacle.
3: Molt intensos de rodatge a la Gran Cita. Quanta intensitat, quanta realitat... Quanta veritat, espectacular.
0: No, aquest no és l'inici del piro musical, a veure si ara el podem sentir. En tot cas, era un piro musical que es feia a la Nova Icària, perquè hi havia obres a Maria Cristina, per tant, era un escenari nou i una localització nova. Qui el va veure d'aquí, en directe?
2: Jo no vaig poder.
4: Jo sí, el vam comentar pel grup, i la Juliana...
1: Jo vaig veure un trosset i vaig pensar, no tinc per què posar-me en aquesta situació. Saps? I llavors ho vaig treure.
0: Com va anar l'audiència?
4: Doncs va fer un 22,2%, 418.000 espectadors, però menys audiència que l'any passat, perquè l'any passat recordem que en va fer un 30%, 585.000 espectadors.
2: I com és aquesta davallada? S'explica per alguna cosa o... Perquè també era un diumenge...
4: Clar, era un diumenge també, i la competència tampoc era tan forta.
2: No sé.
4: Vull dir, no hi havia...
0: No, és veritat. Hi havia Gladiator, no? A Televisió Espanyola.
1: És broma.
2: No, bueno, escolta'm, doncs... Sí,
0: bona pel·lícula.
2: Té el seu públic, bastant públic.
0: Ara sí, sentim com començava aquest espectacle amb la Dulceida al capdavant.
5: Bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes a la gran cita de l'inici de la tardor. una celebració de llum i color, la fantàstica cluenda de les festes de la Mercè.
0: Veig que la Juliana està reaccionant. Ara mateix l'havies vist com anava vestida i com va ser l'inici?
2: No, havia vist el modelet complet, he de dir.
0: Què tal?
2: Boníssima.
5: A través de TV3 i 3CAT. Em fa molt feliç acompanyar-vos en aquesta nit en què tenim una novetat. Hem canviat d'escenari. No som a Montjuïc. Avui canviem l'aigua...
0: Jo tenia el dubte de si sortiria acompanyada d'algú o apareixeria alguna veu més o alguna cara més al llarg de l'espectacle i s'ho va menjar tot ella sola. No? Tu no sé si t'esperaves que aparegués algú més o fes una retransmissió amb algú altre.
4: L'any passat, també la presència d'Estopa, que ho feia Estopa i van sortir, doncs és veritat que...
0: Hi havia la Núria Marín.
4: Exacte.
0: I els Estopa.
4: I Josep Montero.
2: És que Josep Montero, com... He de dir, què pinta Josep Montero no surt de casa seva.
6: A veure, haurà de sortir d'aquí una setmana que ja comencen els concerts a l'estadi.
2: Ja deu estar atabalat.
6: Ja sí.
2: O sigui, ja deu ser, ja se li deu fotre una bola.
0: Bé, hem rebut feedback, evidentment, dels oients que estaven pendents de l'actuació de la Dulce i de la Dulceida i no acaba de ser positiu del tot, Marta.
6: Ens diuen el 677-27-10-58. Bona nit, perfectes. Crec que s'ha de comentar el programa d'avui dilluns l'actuació de la Dulceida al Piromusical de la Mercè d'enguany. Crec que per ser la prova que li faltava, que era que es defensés en directe, molt dura, eh? Ha estat un fracàs absolut.
2: Ostres, és que els nostres...
6: Després dius que jo sóc dura.
2: No, però és que la redacció, l'exèrcit que hem construït de redactors, oients del que no surti, són superdestructius.
0: Hi ha una exigència molt alta.
2: Són molt destructius.
6: Se la veia nerviosa, diu, insegura, des dels moments previs abans de la gent que estimo, que encara segueix encès el seu micròfon i se li escapa un esglai d'alliberament, parèntesis, o angoixa, juntament amb les altres connexions. No he connectat gens amb ella. Jo sóc el nostre estimat senyor Trescat i potser no tornaria a repetir experiments d'aquest tipus. Tot s'ha de dir, esclar, que per l'any vinent un trio de guapos com vosaltres no hi quedaríeu pas malament presentant el Piromusical, ja que si no hi ha sort amb les campanades, sempre quedarà el Piromusical. Ganes de saber la vostra opinió i la de tothom sobre l'actuació de la Ida.
2: La de tothom ja inclou tota l'audiència?
0: Sí. És veritat que hi ha força crítiques, però és que no és gens fàcil si tu no has presentat mai un directe a la tele, posar-te al capdavant del Piromusical en prime time, jo tremolaria, ja t'ho dic ara.
6: I tens molt més a perdre que a guanyar.
0: Absolutament. I que ella, a veure, tampoc és que ho fes molt, molt, molt
6: malament. Perquè la veies impostada, poc natural,
0: llegint
6: un prompter.
0: I que hi havia moments que no sabia què llegia, perquè estava nerviosa.
6: Com quan et toca llegir en veu alta a l'escola, que ja t'estàs preparant, quina és la part que no saps què estàs dient, només vols quedar bé, no?
4: I si no t'equivoques, doncs et surts com una mica eufòrica.
6: Et surts a dir, mira, doncs no m'he entrebancat i ja està.
2: Aviam, és evident que no ho va fer, no crec que fos un fracàs absolut.
0: No, no és un fracàs absolut.
6: Jo recuperaré la carta, eh?
2: Ho va defensar prou bé per al que tu dius, Roger, aquest condicionant de ser la primera vegada que presentava una mena de programes així. Jo la pregunta que em faria més aviat és, hem de posar algú a presentar un esdeveniment com aquest que no ha fet pantalla en directe abans? Mm-hmm. És que potser no.
6: Escolta,
2: potser
6: però la Laura Escanés també li havia passat això fent unes campanades, no?
2: I jo sí. També crec que ens hauríem hagut de preguntar, se li ha de donar la Laura Escanés?
0: Amb una diferència amb en Miqui Núñez al costat, que és el que ja té experiència fent directes, i et pots recolzar amb l'altre.
6: Clar,
0: és que amb dos
6: si
0: canvia molt,
6: recau,
0: eh?
6: Si tot recau en tu,
2: canvia molt. Però en qualsevol cas, en les dues, amb la Laura una mica menys pel fet de tenir en Miqui al costat, però és un salt al buit. És un salt al buit que és molt diferent que la primera vegada que poses en Miqui a presentar, a part que en Miqui ja venia d'un context televisiu, però que poses a presentar-lo a Eufòria. Hi ha molta més expectativa amb un Piromusical, amb unes campanades. Jo no sé si no hi ha altres espais on puguis provar aquesta mena de perfils, que entenc que els hi vulguis donar veu i em sembla bé que els vulguis fer créixer. Però és que és el que tu dius, Marta, gairebé els hi pots fer una putada.
6: Els vulguis fer créixer, estem parlant d'una persona amb molts milions de seguidors, eh? No sé fins a quin punt els has de fer créixer.
2: No, això és molt important que comencem a canviar. Perquè aquestes noies tenen molts seguidors, però no tenen una carrera formada com a comunicadores ni un camí clar escrit de que puguin arribar a ser perfils importants dins del món de la comunicació. Això és una carrera que els hi regala 3CAT, que està genial.
6: I aquí hi ha molts debats oberts, eh?
0: Ja
6: des de fa temps, amb l'intrusisme laboral, tota gent que estudia periodisme, vull dir, aquí també...
2: No parlem del castellà, etcètera.
6: Us haig de dir per això que ella està contenta, eh? Com va quedar tot, perquè ha publicat fa poca estona... Bé, veig que ja fa 5 hores. Una publicació a Instagram d'ella amb aquest modelet tan lluent i els focs artificials de fons, i ens diu el text: quina nit més emocionant ahir amb el Piró Musical. Va ser un plaer presentar-lo des del Port Olímpic, una nit de nervis, emocions i una selecció musical brutal. Moltíssimes gràcies per la confiança, ho vaig gaudir com una nena petita. Atenció, amb crit d'emoció inclòs, @som3cat. I aquella cara que es parteix la caixa de riure, però inclinada. Gràcies també per tots els missatges d'amor que m'heu enviat.
0: Clar, quan parla d'aquest crit d'emoció inclòs, jo crec que fa referència a un petit problema tècnic que hi va haver just després de la primera intervenció, que és el típic que algú es deixa els micros oberts, que ja enfoca en una altra cosa, enfoca en els focs artificials, i se sent l'Aida fer com uns crits que a priori dius o està molt contenta o està fatal.
6: Ai,
0: no saps com està. Aquest és el moment.
5: Obriu bé els ulls i les orelles per gaudir de l'enlluernador Piro Musical.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir.
0: I comença la primera cançó, que és la gent que estima.
6: Clar, no és culpa de l'Aida.
0: No, en absolut.
1: L'Aida era la primera vegada que feia pantalla en directe, però imagino que l'equip, algun directe, es devia haver clavat abans, no? O no? O era el primer cop, també, de tot l'equip?
0: Un volum que algú es va deixar pujat i s'hauria d'haver baixat.
6: Aquí ens fotrien fora, si ens passés això en una publi.
0: Sí,
6: per les barbaritats que diem, eh? Aquí no fem... Aquí...
0: Aquí posem alguna lletra més.
1: Però és que, perdona'm una cosa, si s'ha de fer fora algú, no s'ha de fer fora la persona, digui el que digui, ni un crit ni un insult a qui sigui.
6: Sí, però
1: és la persona que es deixa el micròfon obert.
6: Ja ho sé, però si tu les dius molt grosses en una pausa publicitària, entén-me, i tota Catalunya ho sent...
0: Caurà sobre
6: per molt que sigui feina d'algú altre o responsabilitat d'algú altre.
1: Estic d'acord, però no hauria de ser així, perquè la teva responsabilitat comença i acaba quan tens el micròfon obert.
6: Però és que està obert.
1: Sí, clar, però és responsabilitat d'un altre tancar-lo.
4: O avisar que està tancat. Vull dir, no sabem el procés, perquè hi ha molta gent que treballa en això.
0: Que tens un micro de banda, has de pensar.
4: A veure, és un crit de...
6: L'Anna Pasqual, vés a saber si devia fotre crits o no.
1: I tant, la careta rient torçada que ha posat l'Aida a la seva publicació és per rebaixar una mica el to. Perquè segur que es van queixar. Com ha de ser, per altra banda.
0: És la primera intervenció, que és un... L'Aida estava contenta. Jo crec que ella no ho va saber fins que es va acabar la retransmissió que s'havien deixat al...
6: I et diré que no em sembla ni tan greu.
0: De fet, la
6: pot fer simpàtica, fins i tot.
1: Sí, la humanitza, però són aquests errors que no recauen en tu en un dia que per tu ja és molt bèstia,
0: que t'estàs
1: exposant, que és la teva primera gran oportunitat en directe, i aquestes coses saben greu.
6: Sí.
0: Qui ho segueix de molt a prop, que de fet estava al mateix set de directe, era el seu amic Luke Loren, que de fet estava gravant un vídeo...
1: Som siamesos.
6: Sí, literal.
0: Estava gravant-la just en el moment que es va produir, diguéssim, aquest error, i se la veu que ella, en realitat, està molt contenta perquè veu que li ha sortit molt bé la primera intervenció.
8: Nuestro amigo presentador. ¡Olé!
0: No, veiem com salta, contenta, i va abraçar-se amb l'equip. Abans de deixar-ho aquí, Marc Andreu, a tu et va agradar la selecció musical que hi va sonar Oques Grasses, tres o quatre cançons ben bones, que tenim el dubte de si n'hi posaria o no, La Trova Kung Fu, que a tu et va semblar que era un grup nou i exòtic.
4: No vaig dir això.
1: Ostres, estan posant moltes cançons d'aquest grup, no? Com és? Dic, Marc, són...
0: Forma part de la història d'aquest
1: país. Són cultura popular.
4: Sí, és veritat que el mix estava fet una mica... així com mal tallat per mi, en algun moment.
1: Però el mix el preparen Josep Mocosia.
0: No, van dir el nom del tècnic de so, que ara, culpa meva, no el tinc aquí apuntat.
1: I és un tècnic de so de 3CAT?
0: No, és un tècnic de so. No,
6: que s'encarrega de barrejar les cançons i d'enllaçar-les.
4: Home, tot és intern, aquest programa, realment. Només és extern, en principi, la productora.
1: Està bé, que el tècnic devia tenir poca feina, perquè era baixar i pujar el volum. Tampoc hi havia molt més d'amics.
0: Però el mix ja estava fet, i hi ha gent que ha criticat que, per exemple, una cançó de Joan Manuel Serrat que va sonar 25 segons, i llavors la canviaven.
6: Sí que deu ser cosa d'en Montero, no?
1: Jo entenc que sí.
6: Si tens un encàrrec de tants minuts, ha de durar el Piro Musical.
0: És probable.
6: Ell tria quantes cançons vol fer sonar i segur que totes no t'hi caben.
1: I tries també, entenc tu, quines duren
6: més. Quines han de brillar més i quines menys.
4: El que sí que s'ha comentat molt és la realització, perquè és on fa patir més, amb un pla des del vaixell on havies de veure, on veies el mar i el reflex dels focs artificials d'allà, que no en tenies absolutament res de perquè s'estava punxant tant. I, no sé, no acaba d'encaixar tampoc amb la música.
1: L'esquí lluïa poc.
6: Quina d'Aitana va sonar?
4: La de...
0: 24
6: Rosses.
0: Sí, 24 Rosses.
6: Tria curiosa.
0: infermera com l'Spotify d'en Josep, que em sembla bé, en plan...
2: Dua Lipa.
0: Molt eclèctic tot.
2: Imagine Dragons.
0: De tot.
2: Coldplay, m'encanta Imagine Dragons. Sí, però...
0: I va acabar amb Carmina Burana, per exemple, l'última cançó de totes. Vull dir que va sonar absolutament de tot. Bé, en tot cas...
2: L'any que ve més.
4: L'any que ve més oportunitats a la Dulceida, també.
2: Home, sí, perquè està clar que això era una prova per dir amb què més podem fer-li
4: fer. Que no ens la trobem a aquest 31.
0: Que tres, són les campanades.
9: Que de sobte aparegui ella
0: la,
9: també.
0: La castanyada.
4: No ho sé.
2: Unes campanades a tres?
4: No ho sé, però...
2: La Laura Escanés fa pocs dies compartia un TikTok dient quines ganes que torni a ser 31 amb en Miqui Núñez, que no crec que impliqui que tinguin refirmat, perquè si no ja s'hagués sabut, s'hagués filtrat a RAC1 i etc. No aquí, en cap cas.
0: Però de paraules està tancadíssim. Vaja.
2: Però, no, però a mi també em va fer... Saps quan tu ja comences a veure que el teu nòvio poder et vol deixar i tu li comences a dir ai, Nino, que ets guapo.
0: I has de marcar
2: una mica. Ai, Nino, que t'estimo. Ai, Nino, que què faria sense tu. Saps el que em vull dir?
4: I que ens han de sorprendre d'alguna manera. Portem 3 anys amb ells dos cantant una cançó. D'alguna manera també necessitarem nous al·licients aquest 2020, final de 2020.
2: Sí, tu fes a favor, eh?
4: Nou, eh? Home, a veure com ens sorprenen. Sí.
0: Per tu seria al·licient que aparegués la...
2: A mi m'agradaria que ho fessin l'Arnau París i la Rais. I la bessonada. Bueno, no passa, mira,
0: a casa la Juli? Nit,
2: a casa la Juli.
0: Jo,
2: jo ho accepto, que dormin a Cardi, cap problema.
0: 4 minuts i 3 quarts, fem una pausa i de seguida obrim la carpeta Aitana i Plex, que tenim novetats aquest cap de setmana.
10: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
11: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
10: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I és que si...

0: 3 minuts i 3 quarts, un dia més que hem de parlar de l'Aitana i del seu xicot en plecs, perquè, bueno, deu haver passat alguna, Marta.
1: No facis veure que el tema no va amb tu, Roger, perquè saps perfectament. El que ha passat és que ahir, al grup de WhatsApp del programa, del que no surti d'aquí, el senyor Marc Andreu ens va alarmar de mala manera.
2: Jo no, Marta.
3: En dia festiu. Marc Andreu?
0: En dia festiu.
1: No em trepitgeu res, que ho tinc tot redactat.
0: A mi em vas alarmar.
3: Jo, Marta, només faré reaccions de... Oh!
1: Faràs un dolcei de tu.
3: Sí, som-hi, va.
1: Mentre tots estàvem gaudint de la nostra tarda de diumenge, cadascú fent lo seu, si voleu detallar-ho, jo estava al parc...
0: Fortnite.
1: Vale?
4: Jo què estava fent ahir?
1: Amb un cosí, anant bé?
4: No, què cosí? Estava, sí, amb la meva mare, que també forma part de la família, però diferent.
0: Jaume Miranda, bona tarda, si vols
5: bona
0: compartir.
5: Tarda.
1: Què feies ahir a la tarda?
5: Estava recollint, per primera i possiblement darrera vegada, ous de gallina a un poble d'Aragó de 30 habitants.
4: Ostres, sí que ha canviat la teva vida.
3: Sí, sí.
1: No m'ho esperava, eh?
5: Sí, sí, jo tampoc m'ho esperava. No sabia ni com era una gallina. No sabia si era una au o un rèptil. Ara ja ho sé.
1: Doncs mentre tots estàvem fent lo nostre, en Marc Andreu va enviar un enllaç del programa Fiesta de Telecinco al grup de WhatsApp, on hi havia el següent titular. Pillamos a Aitana y a su novio Plex haciendo algo que va a ser muy polémico.
3: Oh!
1: Clar, com que la majoria de nosaltres no podíem encendre la tele en aquell moment, li vam delegar en Marc, que entenem que tenia més estona, que ens tingués informats.
4: Tu no, estàvem... Ahir no tenia res, excepte.
0: Perdona.
1: No, ahir estàvem...
0: contestava tot el minut.
1: Mai segon. Passa això.
3: Jo vaig estar amb ell al matí.
1: Sempre tens la... Tu sempre tens l'agenda molt plena, però ahir, curiosament, estaves molt actiu.
0: Que en línia tota l'estona.
3: Jo vaig estar ahir al matí amb en Marc Andreu i li vaig dir, Nino, què fas aquesta tarda? I em va dir, està a casa.
0: Molt
1: això no passa mai.
3: Però jo vaig dir molt bé, carinyo.
0: Clar,
1: bé,
0: s'hi vagi acostumat.
1: Li vam delegar, total, li vam delegar en Marc Andreu que ens tingués informat sobre el tema. Estàvem preparats per si calia fer una última hora informativa a Catalunya Ràdio sobre la parella Aitana Plex. I, de fet, la Juliana li va preguntar en Marc, però xivans de què va la cosa, no? Més aviat era una ordre. Xivans de què va la cosa. I ell, ni idea. Però que ho venguin així, uf, que bé que ho fan. Semblava en Víctor Navarro, també.
3: Sí.
1: I després deia, algo superheavy, perquè han enviat un reporter al lloc dels fets i tot.
0: No, clar, i tots.
1: T'estic agafant.
3: Acabem de... Marta, s'ho mereix. Fot-li més fort. No.
0: L'has pagat, Marta? Està plorant?
3: Per fi el titular podrà ser la Marta pega el Marc Andreu i no al revés.
0: Podeu explicar-me què ha passat?
3: Vaig dir-li a la Marina ja que el titular és aquest.
1: Jo estava gesticulant molt, com la Dulcei del Piro Musical també. Li he fotut un cop de colze. T'he trencat les ulleres?
2: No, no.
1: O les orelles?
0: No, la cara, crec.
3: O tot.
0: Crec que li has trencat la cara perquè està plorant.
2: Que no estic plorant.
1: Mi nene, perdona'm, eh?
3: No t'ho trencat.
1: Perdona'm.
0: La violència mai és la solució.
1: No, ja, mira, ja.
0: La Marta ja ha hagut de recordar.
2: Hi havia molta emoció en aquest tuit.
1: No, i tant. L'expectació era màxima. Així que el programa Fiesta i diumenge va guanyar una espectadora més. Jo vaig trobar un momentet per posar on a la tele.
2: Jo tot ho veia des del metro, eh? Estava entrant
1: al Twitter. Des de Twitter,
2: des de
1: no?
2: Sí.
1: Us haig de dir que és veritat que van arrencar el programa de Fiesta ja directament amb el tema Plex Aitana.
6: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fiesta. Os cuento. Vamos a empezar saliendo del plató. Nos vamos al centro de Madrid porque Iván Reboso, buenas tardes. Hemos pillado a Aitana y a su novio Plex muy cómplices. ¿Lo podemos decir así?
7: Vamos a ver, me encuentro aquí en Magarcía. Buenas tardes en nuestra fiesta en una de las zonas más exclusivas de la capital. Porque aquí, hace unos días, justo aquí, un conductor bajó a Aitana y Plex.
4: Ah, són uns professionals i crec que n'hem d'aprendre moltíssim, Marta.
1: Ja en sabem bastant, eh? Però sempre en podrem aprendre més. Molt misteri. Molts nervis i molt carrer, molta plaça, perquè ens van regalar després, tot seguit, un titular clickbait com uns autèntics professionals.
7: Y lo que pasó te puedo asegurar, Emma, que es una bomba. Una de las escenas más polémicas que se recuerdan de la pareja. Por algo inaudito que no habíamos visto hasta ahora. Fíjate, si es importante que me he querido trasladar aquí para conocer los hechos, para ver con mis ojos y que ustedes lo vean desde casa todo lo que ha ocurrido con una de las parejas más conocidas de nuestro país.
6: Iván, claro, nos has dejado pensando muchas cosas bastante positivas, todas amorosas incluso.
1: amb la cinta, atenció, que és més dura que la nostra, sí, que ja, ja anem forts, també aquí.
4: Una però... capacitat adjectival que et fa, posa la pell de gallina, o sigui, inaudito.
5: És que, a veure, a favor d'en Marc Andreu, ells ja fan clickbait i posen molta salsa en aquesta expectativa que estan mostrant,
4: tota
5: no?
4: Tota la salsa, sí.
1: Clar,
4: sí.
1: Què penseu vosaltres d'aquesta venuda de peix? Perquè hi ha el factor polèmica, però també hi ha el factor via pública.
5: Que mai els han vist així, que com a mínim t'imagines que s'han tombat a una carretera amb el semàfor en vermell.
1: Sec, jo m'imaginava sexe al carrer. Jo m'imaginava
0: sí,
1: això.
0: Sí, pantalons dels turmells.
1: O, tant de bo. O petició de matrimoni. No sé.
0: Alguna cosa fora de lloc que ens sí. venia al cap.
1: Doncs al cap d'una hora de programa, perquè amb això també són uns professionals, ho van revelar.
8: La pareja fue vista en una de las zonas más lujosas de Madrid porque a partir de ahora van, ¿cómo podría decirlo?, incrementar su estatus social.
1: Encara no ho han revelat del tot.
0: No del tot.
1: Ells ho fan a càmera lenta.
4: Però aquí ja tanques la tele, eh? Aquí ja veus el sexe al carrer. No ha passat encara.
1: Perquè hi hem d'afegir a tot el que havíem dit, el factor estatus social.
0: Social.
1: Aneu notant, no?, com el globus comença a desinflar-se.
5: Sí. I que es reporté que estava en el carrer, ara estava segons el plató. Per tant, la seva sortida en el carrer no ha servit per res.
1: Només per vendre'ns el peix. Perfecte. Però el turbot l'hem comprat, Jaume?
5: Sí, estem a dins.
1: L'únic que després veurem que és un peix d'aquest que no val res. No esteu preparats pel que passarà ara. Perquè això semblarà, sabeu com la casa de l'avi d'Up, de la pel·lícula de Pixar, sí, que està plena de globus de colors?
4: Quina pena,
1: doncs,
4: Déu meu.
1: La mateixa casa, però tots els globus rebentats.
8: I és que entre ambos han decidido comprarse un exclusivo reloj, ojo,
1: ¿en serio?,
8: valorado entre 60.000 y 200.000 euros.
0: Jo, si és veritat que m'esperava una altra cosa, però et compro el titular, eh?
1: Tampoc els culparem a ells, no?, d'haver-nos estafat, perquè aquí el que no sortim som els primers que juguem amb tots els límits possibles quan decidim els titulars de cada episodi. Obro cometes, la Juliana es trenca mig programa.
4: Cosa que era veritat perquè vaig plorar perquè l'Arnau Parista havia dit t'estimo fort i clar la Rai. Seguim, què més?
1: En Marc Andreu pega la Marta.
4: Va ser tal qual així, d'excitació i d'alegria. Però així
1: el
4: fou.
1: El d'avui es dirà la Marta pega en Marc
4: Andreu. Cosa que també ha estat real. Està ja avisada a les noies de xarxes. El nom està ja tramitat.
1: Sí, però amb els noms de famoses juguem moltíssim. Sí, reconeguem-ho, i no té per què ser dolent. Som uns experts en jugar brut,
0: clar,
1: però ells ens guanyen.
0: Ells ens apallissen.
5: Han de dir al seu favor que tenen un programa de 4 hores i han d'estirar tot xiclet
1: tot,
5: possible.
1: Tot, i a part un diumenge i tot es fa
5: molt
1: difícil.
5: Ha estat molt complicat per ells,
4: ha
5: això els entenc.
4: Ha de ser tremendo.
1: Us haig de dir que jo començava a inclinar-me per una altra teoria, perquè un rellotge pot ser compatible amb una cosa més grossa, també. Que el rellotge fos un regal de promesos.
4: Ai, Marta, és per que exemple. Mai tu puges en un vaixell amb il·lusió, i això, però això m'encanta de tu, no és un defecte.
1: Sóc com una capitana, que sóc l'última a abandonar el vaixell.
4: Final. És que tu creus en una causa fins l'últim segon.
0: Sí. Ja està, sobre
4: si t'està dient que hem comprat un rellotge i tu ja penses, aquí es casen.
1: Escolta una cosa, hi ha una tradició que no sé d'on surt, que sí. En una parella heterosexual ella rep l'anell, que això ho tenim molt vist, però ell un rellotge.
5: Ah, sí?
1: Un rellotge de compromís.
5: Desconeixia,
1: sí?
5: Totalment.
1: Jo no parlo, idioma,
4: ja,
1: jo no parlo aquest idioma de casada, però m'ho han explicat. Doncs bé, jo pensava, calla que no s'hagin promès. Però res, nois.
0: No,
1: Es veu que la compra d'aquest rellotge de luxe tenia més a veure amb una cosa d'estatus i de persones riques influents que no pas d'amor.
8: Pero esto no es toda la información, esto es solamente la cereza que está encima de la tarta. Para comprarse ese dinero, Emma, no hace falta dinero, porque en esa tienda no compra quien tiene dinero, sino el que tiene estatus social. Y Plex y Aitana han ido allí a comprobar si realmente tienen ese estatus social.
1: És algo. Jo no sé quina marca de rellotge deu ser,
5: ni quina
1: però...
5: marca de cafè pren aquest senyor.
1: No, l'Ivan.
5: Està molt emocionat.
1: L'Ivan va duríssim.
5: Ivan Reboso, crec que se diu.
4: Us recordeu l'època que vam estar seguint tota la trama entre el Duc i l'Emília, que hi havia un periodista argentí.
0: Sí.
4: Hi ha unes pauses que jo pensava que la Marta no havia editat bé els talls quan els tiràvem.
0: Sí, que esperava la ràdio, es pensava.
4: Que eren uns silencis, que jo deia, bé, ha patat, tot el funcionament ha patat, perquè...
1: Ui, doncs, l'enyoro molt, aquest senyor.
4: Jo aquest senyor el vaig seguir perquè vaig proposar-me aprendre moltíssim d'ell, i aquest soci el seguiré immediatament.
0: I durant un temps se li va enganxar la Juliana, que es quedava com callada i que ens la miràvem tot, i ella només practicava l'escola d'aquest senyor argentí.
4: És que n'hem d'aprendre molt d'aquesta gent.
1: És d'agrair,
0: Són
1: professionals. Una mica de paradinya, jo l'agraeixo. Total, que el company periodista l'Ivan explicava tots els passos que l'Aitana i en Plex havien seguit per poder adquirir aquest maleït rellotge.
8: Ellos van con una cita, van por un ascensor privado hasta llegar hasta el despacho del comerciante, claro. Y allí hay como una especie de entrevista. vista laboral, ¿no? Les enseñan unos prototipos.
6: Para comprar el reloj.
8: ¿Qué sucede? Que una vez que ellos ven esos prototipos y deciden finalmente quedarse con uno, tienen que pasar a una lista muy exclusiva. Y una criba que se resolverá finalmente en París. Es decir, ellos han entrado, pero todavía no saben si a día de hoy han pasado esa criba.
0: Es que es absurd. Una prova, com un cas, a més, no?
1: Tanta mandanga... I al final marxen de la botiga amb una bossa
0: buida.
1: On no hi ha un rellotge, hi ha un catàleg de rellotge.
0: Poc és molt bé, és molt bé, tampoc com aquesta.
1: El veredicte final tindrà lloc a París. Allà es decidirà, amb un tribunal que no sé qui el forma ni què té en compte, si l'Aitana i en Plec són mereixedors, són dignes de dur aquest rellotge o no.
4: Que ells entren en aquest joc ja també és una cosa que dona per parlar-ne una estona. Però això passa molt amb moltes marques de luxe. És el cas dels Birkin, que són famosíssims, aquests bolsos.
1: Perquè els fan
4: d'Hermès, que tu no pots anar a la botiga i per molts diners que tinguis comprar-te'l, sinó que t'has de convertir en clienta o client habitual, anar-hi molt, tenir una dependenta de confiança, que un dia, si tu hi has comprat bastant, tampoc és una xifra concreta, senzillament has comprat, has demostrat també tenir cert caché, arriba un dia que la dependenta o el dependent et diu, tinc un Birkin, però tampoc et pensis que vols...
1: De color vermell. És com el capítol de la Samantha a Sex in the City.
2: I només compren un rellotge.
1: És que aquesta és l'altra pregunta,
4: no
1: Marc Andreu. El rellotge, l'eventual rellotge, si el tenen algun dia.
0: És que no els hi diran a París, això.
1: No,
0: haurem d'estar pendents de París, ara.
5: Ni Van Ribó se l'enviaran a París, espera.
0: Home, suposo.
1: Però la pregunta és, per qui és?
4: Se'l posaran junts, aniran enganxats com si fos una manilla, saps?
1: És per ell o per ella?
8: Plex i Aitana quieren pertenecer a ese círculo exclusivo donde llevar un reloj de tales características solamente está para la gente que influye en este país y fuera de este país.
6: No, a ¿uno ver. Para los dos? ¿Se no, lo van a intercambiar?
9: Pero si aquí no le han dado uno, ¿cómo le van a comprar dos?
8: A ver, me imagino que será un reloj, imagínate, un amuleto, ¿no? Ahora se llevan mucho los tatuajes, a lo mejor es un reloj que quieren compartir
1: ahora
8: entre ambos.
1: Ahora se llevan mucho los tatuajes.
8: También me dicen que sobre todo es Plex el que está interesado.
1: I l'Aitana li paga el rellotge en Plex. L'acompanya, si més no. Jo no sé qui el paga, tots dos
0: o
1: poden pagar-lo.
0: A vegades
1: pagar
0: hi ha gent que inverteix en rellotges, eh? Que el compren i...
1: Com? No ho sé.
5: Una pregunta, si aquesta és la bona notícia del programa, la gran exclusiva, com eren les demés notícies? És que mira que a mi m'agrada la misèria informativa, però és que estic molt avorrit amb aquesta temàtica d'en Ivan Reboso
0: i els seus rellotges. Tot el trajecte, perquè et porten per una història.
5: Això fa simbala.
1: Aquí hem fet notícia de coses més insignificants, fins i tot.
4: Però és que aquí, això és Ítaca, Marta. Lo important no és el final del camí, és el viatge.
2: Has començat amb un whatsapp meu, eh? Vull dir, també tu mateixa...
1: Som experts, també, en això.
5: No, Marta, és que ho has explicat millor tu, que és de fiesta.
0: No, totalment, totalment. I per mi la notícia és que el preu d'aquest rellotge està entre els 60.000 i 200.000 euros.
1: Però...
0: Per mi em sembla una barbaritat.
1: Però és que, en idioma Plex Aitana, crec que això és una ungla petita.
5: Tu creus? Sí, és que tampoc m'ha resultat tan sorpresiu. A més, el rellotge és un producte que la gent rica li tira molt.
1: Jo crec que sí.
0: Del luxe.
5: Home, en Plex és molt de marqueta, no?
4: A mi el que m'interessa
1: més... Aquells cotxes que té,
4: no?
5: Ah, recorda'm la camisa Versace, que ja ho diu, és superestrella.
4: A mi el que més m'interessa de tot això és com ells tenen ganes justament de posicionar-se en aquest estatus en el qual no només s'hi val tenir diners, saps? Perquè ells venen els dos de famílies molt humils i, per tant, ara entenc que volen posicionar-se dins d'un món d'una classe social a la qual no pertanyen per molt que tinguin diners, perquè aquesta és la complexitat i l'horror d'aquestes altes esferes.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs pendents de París, eh?
1: Hem de... Marc Andreu i jo agafem l'avió ara.
0: Vinga, vaig a tocar l'acordió cap allà. Molt bé. Jaume, demà parlarem del tema aquest que se n'ha parlat tant, de Ferran Torres i la Fabiana, no? Dels rumors que
5: s'havien embolicat. Sí, presentarem una mica en societat a Fabiana Sevillano, que crec que no ha sortit d'aquí, no n'han parlat massa o gens.
0: No, qui és?
5: I és una persona molt rellevant a les Espanyes.
1: Se la relaciona amb un futbolista, potser, això?
0: Sí, amb Ferran Torres, no?
5: Sí. Els millors cabells del futbol, amb altres coses és més qüestionable, tal vegada. I se diu que potser estan junts.
4: O que s'han embolicat.
10: I demà la Juliana també té una cita molt important.
0: Oh! Sí, demà. Hòstia, demà, nano.
10: Hi ha la preestrena de la Travessa VIP.
0: Oh! Demà creus que veurem un cara a cara?
1: Juliana Canet,
4: demà,
1: Jessica Goicoechea.
4: Amigues. Exnòvios en una altra vida. Enemigues. Tot. Demà tot a la mateixa sala. La vida t'ho posa difícil, quan vols.
0: Demà 6:45 a Catalunya Ràdio. Fem una pausa i tanquem la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer, del Teatre Lliure, ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Trescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça Condé s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred
7: fa
6: en aquest
7: fred,
6: estudi.
7: Fa
6: la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí, si a sobre fa calor, és que jo em quedaré dormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio, si no facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
8: Sempre, sempre amb delates.
6: Un camió de la neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
8: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
7: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans d'abrir el fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu mana.
6: Teniu fred?
8: Sí, sí.
7: Jo vaig amb maniga llarga, però...
8: Jo estic bé. Vinc acalorada
6: i aquesta
8: estic
6: acalorada, clar.
8: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé. Doncs, per votacions...
8: Manes tu.
7: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara García, la noia puntual. Bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu,
2: bueno,
0: que ens encaixa
2: els matiners. Bueno, és que l'anava a dir ara, dic, és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant! Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant!
0: I endavant!
2: I amunt els cors!
0: I amunt els cors! Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, i avui al matí de Catalunya Ràdio...
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no?
0: Sí.
3: Et veig que li tens
0: sí,
3: un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients i les oients.
0: Ah, però nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres també. Vam estrenar
3: quan
0: net,
3: quan
0: no
3: dic nosaltres,
0: menys, no?
3: Incloc els matiners, no només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant, i tant. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I ara, alerta, perquè arrenquem el dimarts a tota potència. Perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: És Children of the Revolution, de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bos, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, a Odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: Dave. Què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que, quan tanques l'ordinador, no estàs mai segura si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de, del tot, menys tranquil·litzador.
5: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors,
2: eh? Recordem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: Si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interès us hi deu haver quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima. Clar.
6: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: És, pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix. Dóna'm calarons per si de cas que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que ha passat mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: 1:15, 3 bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
6: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
6: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir, això. No tinc veu, a vegades.
0: Està fent canvi de veu.
6: Adolescent.
0: D'acord, la Marta. Bon dia.
6: Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys. També hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: Clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
6: Perquè
0: hi ha vegades
6: tu...
0: que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. Que hi ha cada persona que va patinar que va 80 per hora per la vorera.
6: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
8: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
9: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
8: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el seu Biden. Net... Net, també, apa, i torno una altra vegada, per favor.
6: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular...

0: Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: 6 del matí, 3 minuts. Estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok i avui, per cert, ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: No. Tenim formació musical, encara que no es noti, però
2: nosaltres la reivindiquem.
3: Tu la notes o no,
2: Joel? A veure, s'ha de ser honest, vale?
4: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, quina creus que és la que té més complexitat musical?
2: La última.
5: Com es diu?
4: No, l'última quina?
3: Ah, l'última que entré.
4: Ah, Josep Maria.
5: Josep Maria, com... Enfotem-vos de la idea del Josep
4: Exacte.
5: Maria.
4: Exacte.
5: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria?
4: Doncs pues un feixista de merda, bàsicament.
5: Però és un senyor.
3: Anda ja.
4: No té per què, vull dir que...
3: També hi ha senyora.
4: L'Arpia és una senyora, aquesta Arpia que tenim ara.
2: D'aquí, què dius?
4: Com que... Bueno,
3: la teva amiga.
4: La teva millor amiga, no?
2: La innombrable.
4: La innombrable. És Voldemort.
3: Fa por.
4: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: I el compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlid.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està passant de TV3.
6: No hi sabiu que les dones de la selecció espanyola de rugby es diuen les leones.
3: Ni idea.
6: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, ah, potser és que hi ha unes lleones per esport, no? Doncs no, perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
7: Serà que no hi ha en el regne animal...
6: Animals
7: per avorrir. Una quantitat inabastable.
6: A Puerto Rico tenen... Les leones de Ponce de voleibol, les leones de Ponce de bàsquet i les leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les leones del voleibol, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, eh? Això és el que jo he trobat. Els hi diuen les torres. Ha deixat titulars com las zorras, inicia no y la defensa del título, nadie puede con las zorras, o finalment hubo festejos para las zorras.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... Ah, que en són de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
8: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
9: Jo estic fent una bona taronja, sempre va bé.
8: Amb mon pare sempre hem anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i me ve una dona. Ja t'he vist per les redes socials.
1: Una dona que no era mallorquina.
8: Que va, si era de per Saragossa, aquesta dona. Sí, ja t'he vist, ja t'he vist. Nos podemos hacer una foto? I tu saps, amb qui s'estàs fent la foto? Si jo sóc un perdut, tu en 10 anys flipant, ton pare també que devia estar flipant.
10: Un pare va telefonar a mi mai i diu, què ha fet el teu fill?
8: Meu, que m'ho han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
0: Vinga, va, pràcticament 8 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, aquests que ja esteu desperts i connectats amb...

0: matiners de Catalunya Ràdio, amb aquesta musiqueta animada. És moment d'obrir la revista dels, cors, no, vaja, d'alguns cors, això sí, dels matiners. I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
1: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant, us faig un spoiler, però podeu viure amb
0: vaja,
1: això.
0: Vaja, que podria passar qualsevol pel·lícula. Exacte. Que algú s'aixequi i vagi a pixar, també t'ho dic.
1: Bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada, expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista d'Onda Cero.
2: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces... porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy... me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño y hago pis y vuelvo. Y voy y no hago pis y vuelvo. Estoy como siempre... Y entonces, no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije... es que yo me hago pis y me dice, pues lo haces, cuando se pone así me gusta mucho.
0: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
1: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto, el seu gat, porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
3: No sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que estoy venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se llamasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga. Empiezan las lluvias y que no hay novedades.
0: Que esteu parlant aquí a veu baixa? Que esteu parlant
1: que està dient una barbaritat. Què toque ara?
0: Dir la veritat.
1: Va, el Lot Serra, no? Home, no?
0: Escolta'm, tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert, que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta d'això, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
0: Tant de bo el trobi, perquè, els que ens estimem els animals,
1: pobreta... Ho ha de passar molt malament.
0: No, tu, Marta, també estàs preocupada.
1: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser...
0: una agonia.
1: Molt agonia, com diu ella. Sí, sí.
0: Vinga, quins sons deixa... És un cas de crims total, és un
1: total.
0: Cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On Serra?
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
5: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
4: Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
6: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol, que no s'han traslladat amb mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció, i el que fa és abocar la gent a voltar l'extrema dreta.
4: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
7: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
4: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
8: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
9: Álvaro. Álvaro, sí.
8: I el mòbil com el tens guardat?
9: Álvaro. Molts han fet amics. Sí que és...
8: Però Álvaro a seques no. Serà Álvaro Guitarrica, no?
9: No, Álvaro.
8: Álvaro sol?
9: És lo típic que...
8: No coneixes més Álvaros?
9: No.
10: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
11: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció. pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona: constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer, tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys,
1: vinga,
0: avui.
1: Vinga, va, comencem.
10: No m'ho puc creure.
1: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista.
0: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
1: Ah, és veritat.
0: Home, que no l'ho divertit. És que si no arriba cap tipus de gràcia.
1: No entenc res.
0: Tornem-hi. De veritat. A veure, tornem a començar. A veure, va.
1: Vinga, va, comencem.
10: No m'ho puc creure.
1: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
0: Ara, no, és que sí.
1: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59. I acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un més i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
0: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, matiners.
13: Laura Fa, periodista de la premsa rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho
12: veu. A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també En peu de guerra.
13: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans, per això, saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit, Les Alert ens informava d'aquesta citació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compte totes aquestes zones, compte perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre?
1: Sí, sí, sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant en algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Sumar, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions, continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb 2 persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també a evitar els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores, la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estaran en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit català-català, obrirà la porta el retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Anthropic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així, defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
5: Benvingut. Ara veuré un ratpenat i sortiré corrents.
0: Agustí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Descansa. Descords de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
6: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
7: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo, que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
6: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
7: I altres temes de portada. Ataca al cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
7: El periodista i activista social David Fernández recorda l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
6: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
7: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
6: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
7: El periódico alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions però no solucionar el principal problema.
6: Per això, més enllà del decret, defensa impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
7: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
6: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els contumbarien els tribunals.
7: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
6: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia i bon dia, Marc.
0: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
8: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
0: Bé.
8: Bé.
0: Sí. Ja els hi toca, ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
8: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
0: Veus?
8: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
0: Home, Déu-n'hi-do, escolta.
8: Clar.
0: Pensava que això seria allò amb 20 eurets, que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
8: Tu vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
0: Ja els han venut?
8: Sí.
0: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Meià?
8: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim el Segre, que han passat diversos dies a la Noguera, coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià al als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
8: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brurdieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
0: És que tirem molts aliments, eh?
8: Bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
0: Unes llenties me les fotria ara.
8: Sí, jo també.
0: Eh que sí?
8: Doncs jo no.
0: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
8: I uns ous amb bacon també, eh?
0: També. Algun dia ens podríem portar a menjar.
9: Oh, això estaria molt bé.
0: Un tàper ben calentet. I uns peus de porcs ben guisats ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals i, escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
9: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
0: Doncs vinga, intentem no salivar i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
9: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany.
0: I això, Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
9: Li encanta,
0: ah,
9: Joan
0: sí?
9: Dausà.
0: No ho sabia.
9: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jovany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
9: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí? Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit, van ser El barquer, que es va poder veure al lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de sang. Mamma mia, here I go
0: again. My, how can I resist? A veure, i Mamma mia...
9: Mamma mia, mamma arriba mia. Per fi al Teatre Tívoli, és un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors, i ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana, i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
10: Hola, sóc el Joan Oliver, interpreto un dels tres pares de Mamma mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
9: El Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana, i si voleu més música, atents a això.
0: Sí, és que Zucchero té corda per estona, tu.
9: I tant, doncs avui el teniu al Palau de la Música dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 6:15 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. Barcelona es torna foc i abraçada, Barcelona... I avui anem cap a Lleida. I si marxes per tornar...
0: Ep. Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes! A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Oh,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu. Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalias. Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I.
2: No, és que de veritat, això no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic jo primer.
2: No,
0: que m'escolto el programa i sempre sóc jo el qui disparo. Per tant, per favor.
2: Buah.
0: És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Hem d'avançar
1: us,
0: perquè...
1: Us el puc dir, si voleu.
2: Ens diu el segle.
0: Ah, val.
1: I val?
2: Sí, sí.
1: Val.
2: Sí.
1: Segle 13.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una mica ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1200...
0: Ara ho he de dir la vegada, o sigui... Portem aquí 4 hores d'esperar...
2: 1212, va.
0: Vinga.
2: Jo 1241.
0: Jo dic 1270. I qui guanya la dada Maria d'avui és...
1: Lara García!
2: Ho sabia!
1: 1232!
0: Per què, per què, per què?
1: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1232. Penseu que l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial, que està escrit en llatí, i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira, i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atreure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Història. A veure, tenim entrades per anar al teatre, per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix el 93207474, 93207474, per participar, perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat d'una estrena, Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes,
0: sí.
3: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050, just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fa uns quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet, a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el dimarts, Maiol. Fins ara, adéu.
4: En plena siga. Tot un any darrere d'aquesta feina, però...
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
5: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
7: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: La solució, amb Vicent de Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
12: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
13: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
14: Codi civil del calçot.
15: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda de Carot.
16: La solució, passa-ho. Oh!
17: Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
18: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
18: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions, però organitzada. És la que cau, sobretot, a l'interior del Camp de Tarragona. Seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà, on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre. Aquesta és una mica més forta i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podria acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar amb més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica, que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
18: Perfecte, fins ara,
0: adéu. Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes, aquest, que m'he fotut un bot del llit avui, que tela, eh? Les alertes, a mi em fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi. Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte, i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor, amb en Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions, i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
19: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
19: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
19: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
19: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
19: Això sí, oh. Això és que he començat a pensar.
0: Quina enveja, quina enveja. Doncs escolta'm, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
19: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia.
19: Vinga,
0: gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
20: Jo truco de Casserra.
0: Des de Casserra, però tu ja desperta o... Desperta, no, vull no. dir, vas a dormir jo ja... o vas a treballar?
20: No, estic desperta i fent mandres fins que toqui el despertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica dormida, Fina?
2: Que bé, això de les mandres.
20: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
20: Sí, jo us he trobat molt a faltar l'estiu, eh? Jo crec que us hauríeu de replantejar això,
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
20: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
20: Merci.
0: Una abraçada, que vagi bé.
20: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
21: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
21: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc, eh?
21: Molt poc. Encara estic badallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
21: Sí.
0: No?
21: Minuts.
0: No minuts, sé. Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
21: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
21: Pues els que em doni la gana, perquè ja estigui jubilat.
0: Escolta, Vicent, mira, un aplaudiment que bé que estigui jubilat a sobre mi. I no faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
21: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
1: No, que va, vaig camí de treball, que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
1: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
1: Sí, sí, així ens comença d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís, amb el Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé el dimarts. Adéu.
1: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó. Charango. Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem.

0: som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure malgrat tot en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar, com cada dia, des de fa alguns dies toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula. I a aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobre taula, sempre fa converses
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: Sí, les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Bueno, vull dir que a vegades... No?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí.
3: Ah.
1: Sí, no, no, i tant. No dic de fer apologia
3: no,
1: de l'alcohol,
3: eh? No, que a vegades el vi també provoca un...
1: Ah, sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: Serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara,
1: content...
3: Ara, sempre a favor d'una conversa... Tranquil·la.
1: Sempre. Mm. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà, que fitxa pel matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:15.
1: Ricard, un número de l'1 al 4.
3: El 4.
1: Vinga, doncs, l'Olga. Fins demà matiners. Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal, com esteu? Ja és dimarts, dimarts 29 de setembre del 2026 i a partir d'aquesta hora, atenció, perquè tenim avisos de perill per intensitat de pluja a bona part del litoral i també del prelitoral del país. I on plou més a aquesta hora? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, tenim ja una franja de tempestes força organitzada entre l'Alt Camp, la Conca de Barberà i que ja s'endinsa la Catalunya central i, a més, va perdent velocitat, amb la qual cosa allà on descarrega cada vegada ho fa més estona i amb molta ràbia. I després tenim un altre sistema de tempestes que s'està formant de moment entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Aquest des del satèl·lit ja el veiem força organitzat i aquest és el que anirà resseguint la costa i anirà avançant molt a poc, amb la qual cosa aquest és el que ens pot donar problemes també de cara a les pròximes hores en qualsevol punt del litoral. Prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona, també en alguns punts de la Catalunya central, i amb els models que estem mirant avui, actualitzats ja d'aquest matí, sí que ens marquen que durant la tarda aquesta precipitació intensa també podria arribar-se a allargar al sud de les comarques de Girona. Estem parlant del sud de la Costa Brava fins al Baix Empordà i també força llocs de l'interior de les comarques de Girona. Això ja durant la tarda. Seria la novetat respecte al pronòstic d'ahir, que allà insisteix doncs, que també es poden acumular més de 100 litres, recordem que hi ha alguns avisos que ens poden arribar a marcar de precipitacions fins a 150 litres per metre quadrat.
0: Aquesta és una previsió molt incerta, com les tres que hem vist de fortes aquest setembre, Eloi, sí. Però diries que és la més forta de la que hem previst?
1: Sí que és veritat que és una de les més incertes, vaja, de les tres diria que és la més incerta, perquè encara tenim molta incertesa ara, quan ja s'està produint la precipitació, d'on tindrem aquestes puntes de precipitació que poden arribar als 150 litres. És la primera vegada també que veiem que els models ens arriben a marcar puntes de més de 150 litres. Fins ara veiem aquests 100, 150 que ens sorprenien, ara ja veiem puntes superiors a aquestes xifres, per tant, doncs sí, és la que reuneix les condicions per poder provocar més problemes.
0: 150 litres per metre quadrat.
1: Sí, hi ha models que ens estan marcant això. Fins i tot una miqueta més, eh? Que passa que, diguéssim, quan fem la mitjana de tots i quan els hi donem credibilitat, ens quedem doncs, amb aquesta xifra. Entre 100 i 150, en alguns llocs molt puntuals, però que evidentment, doncs, es poden produir i poden donar problemes.
0: Perquè recordem que la primera previsió, que estava al voltant d'uns 100 litres per metre quadrat, és veritat que era en molt poc període de temps, es van suspendre les classes. Avui no hi ha previsió d'augment de suspendre res.
1: No, de moment tenim l'avís vermell, sí. Tenim les alertes activat, estem observant tota aquesta franja de precipitació i entenc doncs, que a mesura que es vagi veient de quina manera agafen forma tot això, doncs s'acabaran de prendre decisions si és que s'ha d'elevar la mesura.
0: Anem a saludar aquesta hora la Rosa Mata, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Mata, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. No sé si contemplen ara mateix, amb aquesta previsió que ens feia l'Eloi Cordomí, aplicar algun tipus de restricció més aquest matí?
2: De moment no. Vam acordar ahir en la reunió del comitè tècnic que de moment no aplicaríem una restricció contundent pel que fa a restringir mobilitat o suspendre escoles. Tenim una zona avisada molt gran i que afecta, de fet, 13 comarques i el que ens estan dient és que seran fenòmens molt locals. I, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya, podríem dir, perquè pràcticament doncs, és aquesta zona en la que podríem tenir aquests xàfecs locals tan intensos i vam decidir doncs, fer aquest avís generalitzat en aquesta zona de molta cura en la mobilitat, en els desplaçaments i anar-ho seguint i veure si en funció de les afectacions i de com es van traduint aquestes pluges, doncs puntualment creia necessari fer alguna restricció o aplicar alguna mesura més.
0: Perquè, clar, però veient la previsió, és a dir, la previsió aquesta podria ser més greu que la que es va fer a principis de setembre quan es van suspendre les aules. És a dir, què és el que porta, què determina que se suspenguin o no classes?
2: Bueno, la precisió amb la que es pot avançar aquesta situació meteorològica.
0: Ara hi ha molta incertesa, massa incertesa per prendre una decisió.
2: Això és el que es va considerar. Sí que es va prendre una decisió, que és la d'enviar les alert a tota aquesta zona, on aquestes 13 comarques on es va veure doncs, que hi havia més probabilitat que hi pogués haver aquest fenomen local, però tenint en compte això, que ens indiquen que seran fenòmens locals, que passaran bastant ràpid, que poden anar acompanyats doncs, també de tempesta, de fortes ratxes de vent, i per tant doncs, ho anirem seguint, a veure on finalment doncs, es compleix aquesta previsió.
0: Fins ara consten algun tipus d'avís, algun problema destacat?
2: Ara, no fa gaire estona, doncs, per exemple, ens han trucat del Pla de Santa Maria, que estava plovent molt, també de l'estació de Vilaverd, que tenia l'estació de Renfe, doncs, que tenia bastanta aigua, però continuava funcionant. Tenim 40 trucades al 112, però són informatives, per tant, no han obert, doncs, intervencions o expedients a bombers. I bé, i també ens van comunicar ahir la nit, doncs, que s'havia suspès l'AVE i les trens de mitja distància de Renfe entre les 9 i les 11, de moment, també. I de moment no tenim cap incidència greu. Ho anem seguint.
0: Sí, això és entre Barcelona i Tortosa, no?, i Móra la Nova, des de les 9, com deies, fins a les 11 del matí. Podria ser, diuen, que els trens d'alta velocitat també puguin patir retards perquè han de reduir la seva velocitat.
2: Sí, de moment tenim aquest avís de suspensió i és possible que redueixin velocitat. No ens ho han comunicat formalment, però sí que és possible que en altres situacions, doncs, prenguin aquesta mesura.
0: Doncs, Matí, també d'estar connectat a la informació. Si hi ha incertesa, doncs anirem explicant minut a minut el que vagi passant. Són els nous temps i, per tant, també ens hem d'adaptar a aquesta nova manera d'anar seguint el que passa també al nostre cel. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Seguim parlant. L'altre gran tema, a banda de les pluges, que avui seguirem amplement al Matí de Catalunya Ràdio, són les negociacions contrarrellotge pel decret de l'habitatge que pretén aprovar avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana generositat als socis d'investidura, però encaixar totes les demandes sembla a hores d'ara un puzzle impossible. Madrid, Paula Brujats.
3: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge, la pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació del lloguer d'habitacions encallen la negociació. La Moncloa assumeix que és impossible satisfer tots els grups, però negociarà fins l'últim minut.
0: Ara sí, ampliem, Paula, i avui també a partir de les 9 la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ens explicarà l'última hora de les negociacions. És una de les protagonistes del dia i avui serà, com no, al Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, al carrer segueixen les mobilitzacions. Dues persones, de fet, han estat detingudes aquesta nit durant la protesta davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presidia una entrega de premis. I en les últimes hores, fins i tot el Papa ha parlat, atenció, del cas de la Mari Carmen.
4: Com és possible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacidad, con dificultad, ser echada por decir...
0: Doncs precisament la bona notícia en clau també d'habitatge és que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva. Àngels La Fuente, bon dia.
5: Bon dia. L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys.
0: L'habitatge serà també, sens dubte, el gran tema que marcarà aquesta tarda l'arrencada del debat de política general al Parlament de Catalunya. I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, estrenem secció de ciència amb un dels millors divulgadors científics que tenim a casa nostra, el Pere Estupinyà.
6: Jo no intento adivinar, no intento pronosticar cómo será el futuro, pero intento saber cómo será si tomamos una decisión y cómo podría ser si tomamos otra.
0: Estupinyà, Premi Nacional de Ciència, i va presentar davant de Pedro Sánchez i Salvador Illa també l'informe Vides Futures, un dia al 2050. I avui ens explicarà com podrà ser la nostra vida d'aquí a dues dècades.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 10 i comencem a aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I avui el focus està posat al rellotge perquè estem a poques hores perquè el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge que penja ara mateix el text d'un fil.
2: Davant les reticències dels partits amb qui s'ha estat negociant, Pedro Sánchez els demana responsabilitat.
4: Crida del president espanyol a la generositat de les formacions per tirar endavant la norma, amb mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 28, la prohibició, moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. Sánchez destaca que el nou text té el segell de totes les formacions amb qui l'ha abordat i de cara a la futura votació al Congrés els demana
5: que hagamos ese último esfuerzo con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: Ho ha dit a l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar el dret a l'habitatge i va demanar posar límits per evitar més casos com el de la Mari Carmen.
6: No pot existir patriotisme sense humanisme. No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
1: I com estan ara mateix les negociacions? Doncs bé, us expliquem al matí de Catalunya Ràdio que justament el que fa encallar ara mateix aquestes negociacions és la pròrroga indefinida dels lloguers i també la regulació dels lloguers d'habitacions.
7: L'última proposta del Ministeri d'Habitatge no convenç ni els socis d'Esquerra ni tampoc Junts, i ara sí, la negociació entra en temps de descompte. El Consell de Ministres es reuneix a 9:45.
1: Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
8: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
9: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
10: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
11: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
8: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot a implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom, i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'espera també d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers. Ahir a la nit, per exemple, milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: La concentració va tallar l'avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel sindicat de llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o de Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
12: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
2: També deixen clar que la mobilització no ha fet més que començar.
1: I mentrestant, bones notícies per la Mari Carmen, perquè hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis on ella vivia i també els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada.
7: El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
13: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. No més de 500 euros i mai podrà superar el 30% del seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
14: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
13: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que sigui necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general també al Parlament de Catalunya, avui a partir de les 4 de la tarda, amb la intervenció del president de la Generalitat.
7: Des d'avui fins dijous, el govern de Salvador Illa se sotmetrà a l'examen de mig mandat amb l'oposició disposada a elevar el to contra la seva gestió.
3: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
15: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits per dir-ho amb totes les paraules a l'especulació.
3: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya. I mentrestant, hem d'explicar-vos també que el president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Rescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de la sentència de Cándido Conde Pumpido, en què diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. El Suprem ja ha dit que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts per posicionar-se sobre l'amnistia dels CDRs acusats de terrorisme. Ho ha fet 2 mesos i mig

0: 2024 i 2026. E-Notícies és un mitjà amb una línia editorial propera a Aliança Catalana. Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions a les xarxes. De la seva banda, Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid. Ell és qui va començar a rebentar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei. L'article menciona que tots dos mitjans comparteixen un gestor web de continguts orientat a potenciar els pescaclics.
1: I Brussel·les proposa que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia.
2: Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
3: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
4: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
3: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui parlem del que passa a Europa. De fet, ens fixarem en un post que ha fet Sor Lucía Caram al seu Instagram, on diu que fa poc que ha tornat d'Ucraïna i que ho pot dir clarament, que Polònia, que és el lloc on s'agafa l'avió per després desplaçar-se cap a Ucraïna, és a dir, el lloc on torna cap a Catalunya, diu que respira directament guerra, que les informacions que arriben són reals i que no es tracta de tenir por, però tampoc podem ser ingenus. Avui, a partir de 3:15, Sor Lucía Caram, al matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, alerta dels seus futurs inversors que la IA avançada, podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
0: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per a la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin o ocultar o manipular informació o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines del fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
1: I d'altra banda, OpenAI, la matriu del ChatGPT, admet que va trigar massa a informar Austràlia d'una intrusió dels seus sistemes.
2: L'empresa va detectar l'incident a mitjan agost, tot i que l'atac es remuntava al juny, però no en va informar les autoritats fins al 10 de setembre. El retard ha provocat la indignació del primer ministre australià.
1: I a banda d'això, són les 6:20, també ens fixem ara en els esports. Robert Prat.
5: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: La primera.

0: I com ja és tradició per Nadal, Joan Dausà farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: La segona.

0: A partir d'avui al Teatre Tívoli s'hi pot veure el musical Mamma Mia, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors i que compta amb un elenc català com Mireia Portes, Joan Oliver o Marc Ribalta. Hi haurà funcions fins al 20 de desembre.
1: I la tercera?

I avui dimarts també Zucchero actua al Palau de la Música de Barcelona dins del festival Jazz. L'artista italià hi presentarà la seva gira Under the Moonlight avui a les 9 del vespre.

0: això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Èlia, quan passaven 15 minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. I el Leo també, amb 3 quilos 30 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, el mateix dia en què el govern espanyol preveu aprovar el nou decret llei d'habitatge.
3: A les 10 parlarem amb Sor Lucía Caram, després que l'extrema dreta l'hagi assenyalat a causa de la seva activitat social a Manresa.
2: A 11:15 estrenem col·laboració. El guanyador del Premi Nacional de Recerca en la categoria de comunicació científica, Pere Estupinyà.
3: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de lloguers.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, on tenim ara mateix les tempestes més fortes? Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Doncs tota aquesta franja al nord del Camp de Tarragona, que va des del Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca Barberà, arriba també fins i tot a la Catalunya central, gairebé el Prepirineu. Aquí tenim tempestes fortes. I, a més, també hi ha una franja al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i també a la zona de Castelló, que s'està organitzant i aquí està formant doncs, una tempesta, un sistema convectiu ja amb moltes tempestes associades, que aquest anirà escombrant bona part del país. El litoral, prelitoral, especialment, de Tarragona, de Barcelona. I compte també perquè els últims models que acabem de consultar ens insisteixen que durant la tarda es pot reactivar també la pluja i allargar a tot el que seria la Costa Brava interior de les comarques de Girona. En totes aquestes franges poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, 90 litres en 3 hores i puntualment advertim que poden superar-se els 150 litres per metre quadrat. Els models ens indiquen que allà on hi ha més probabilitat de que se superin aquestes xifres extraordinàries seria el litoral i prelitoral de Barcelona i a l'extrem sud de la Costa Brava.
0: I ara mateix, com tenim també les carreteres i la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
2: Pel que fa al trànsit, retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i al litoral, també a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit Barcelona, per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí Renfe ha suspès la circulació de 2 trens regionals, el que surt aquella hora de Barcelona cap a Tortosa i el que va fins a Móra la Nova. També es posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat que tinguin previst passar pel litoral entre les 9 i les 11.
0: Són les 6:26. I ara activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Ja, good morning.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
6: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: I des de Palma, Caterina Carmany, bon dia.
8: Bon dia.
0: Comencem avui a Alemanya. Ja fa temps que el ministre de l'Interior alemany, l'ultraconservador Alexander Dobrindt, vol ampliar les competències dels serveis secrets. Les seves intencions, però, estan aixecant ara mateix fortes crítiques a Alemanya. Quins canvis vol fer, Jordi?
5: Doncs mira, per exemple, que els serveis secrets puguin entrar a casa teva d'amagat i escorcollar-la, o instal·lar un programa espia al mòbil d'un ciutadà. I tot això sense ser policies i sense ordre judicial, o també fitxar a menors d'edat com a informadors. Tot en pro de més seguretat per lluitar contra les amenaces híbrides de què Dobrindt parla sense parar. L'oposició acusa el ministre de voler recuperar la policia secreta de l'RDA, la temuda Stasi. La proposta es debat actualment al Bundestag, tot i que molts dubten que arribi a superar el filtre del Tribunal Constitucional Alemany.
0: Saltem, gràcies Jordi, ara a la Xina. Els pocs avenços en la recent cimera entre Trump i el president xinès a Washington es van sabent amb comptagotes, però n'hi ha un en el capítol de la bona voluntat de ben popular. La Xina, atenció, ha enviat una parella d'ossos panda al zoo d'Atlanta, Francesc.
9: Doncs sí, Ricard, anunciat pel mateix Xi Jinping. La parella ha arribat ja a la ciutat de la Coca-Cola. És l'anomenada diplomàcia del panda que fa d'aquesta espècie amenaçada un fantàstic ambaixador de la Xina, l'estrella del seu poder tou, tot i que és el zoo de destí i es fa càrrec del manteniment dels pandes, que és car per la gran quantitat de bambú que devoren. El mascle es diu Ping Ping, que vol dir pau, i la femella Fuxuang, doble fortuna. Magnífics auguris per a les relacions entre les dues principals economies del planeta en una excel·lent metàfora de la situació, cordialitat en la rivalitat.
0: I atenció amb això, perquè el trueque, o permuta, que va ser molt popular i famós durant la crisi del Corralito a Argentina, l'any 2001, torna a planar atenció sobre el país. En els barris més pobres de diverses zones de l'Argentina, aquest moviment d'intercanvi de productes i serveis sense diners pel mig recupera presència, Joan.
7: Sí, per a milions de famílies argentines, arribar a finals de mes és una lluita titànica. Amb una inflació elevada del 33%, sous baixos i també una pobresa que repunta després, això sí, d'haver baixat puntualment amb l'arribada de l'ultraliberal Javier Milei a la Casa Rosada, segons dades oficials. El govern argentí assegura que va pel bon camí, que l'economia funciona i que només es tracta d'un sotrac temporal, mentre milions d'argentins veuen que el trueque podria ser i és, per a molts, l'única forma de sobreviure.
0: I per acabar, atenció a això, és la cançó que ha indignat els mallorquins. Què diu, Caterina?
6: Mira, Ricard, se titula Mal Hater Go Home i la canta un grup alemany com a rèplica a les manifestacions multitudinàries contra la massificació turística. Resulta que se n'ho fas. Al vídeo es veu un grup de turistes amb cartells que diuen això, Mal Hater Go Home, amb el dit del mig aixecat. Mala és el terme que tenen a Alemanya per referir-se a Mallorca, sobretot a les zones de turisme de borratxera, en un to familiar, a vegades despectiu. Per tant, la cançó diu que els que ho diuen mala, que se'n vagin a casa, parafrasejant el típic turistes aneu-vos anar a que vostre.
0: I un minut pels esports. Florentino i Laporta estan citats en un acte de conciliació. El 25 de novembre, el Barça va demandar el president del Real Madrid per calúmnies.
8: Si no hi ha conciliació el 25 de novembre, el Barça està disposat a presentar una querella criminal. El Barça Bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual, mentre que la Villamal és el gran reclam del partit que jugarà aquesta nit a Espanya contra Croàcia a la Lliga de les Nacions de Futbol a partir de 3:15.
0: En punt 6:45. I comença ara mateix el dia a Catalunya Ràdio. Avui aviat el sol sortirà a les 7:47.
10: I es pondrà a les 7:38 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:51.
0: Les temperatures a aquesta hora?
11: A Vacarisses 18 graus, a Sant Pere Pescador 17 i a les Cases d'Alcanar 22.
0: Pel que fa al temps, continuem analitzant minut a minut aquesta evolució de pluges, que és molt incerta, Eloi, però que, atenció, molta precaució, perquè pot ploure molt en alguns punts del país.
4: Sí, de fet, ara mateix les tempestes més fortes les tenim al nord del Camp de Tarragona, n'arriben també per l'extrem sud, per les Terres de l'Ebre, i avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, de Barcelona, i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona. Les pluges fortes també poden arribar a la Catalunya central. En tots aquests llocs hi ha risc que s'acumuli fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores i puntualment 150.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals i posposarà la circulació de trens d'alta velocitat també en aquesta hora, entre les 9 i les 11.
0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Protecció Civil.
10: Demana que s'extremin les precaucions davant d'un nou episodi de pluja que afecta Catalunya en les pròximes hores. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, i el nivell d'alerta és de 5/6, sobretot fins al migdia.
0: El segon, habitatge.
11: Negociació contra rellotge perquè el decret d'habitatge que avui ha d'aprovar el Consell de Ministres tingui prou suport parlamentari. L'esborrany inclou una pròrroga dels contractes de lloguer de 2 anys, la prohibició dels desnonaments a habitatges de fons voltor o incentius per llogaters i propietaris. I la Mari Carmen podrà tornar a casa després que la propietat del pis i els seus representants han arribat a un acord.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
10: En la ponència en què proposa emparar l'exconseller Dolors Bassa, el president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia urgent als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma.
0: El quart, Unió Europea.
11: Brussel·les planteja que els 27 responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Per això estudia un protocol de seguretat en situacions d'emergència pels actes de sabotatge que no justifiquin una resposta armada. Tot i això, deixa clar que el mecanisme seria compatible amb el paper de l'OTAN.
0: El cinquè, Anthropic.
10: El gegant de la IA alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat. Anthropic admet que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge i defensa la inversió en una IA segura i fiable.
0: Aquests són els cinc noms del dia i què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
12: Doncs la visita de Macron a Madrid. Avui visita d'estat, demà també, en la recta final del mandat del president francès, inclou una recepció amb els reis aquest migdia i un sopar de gala al Palau Reial. Fa pocs dies el Tribunal Constitucional va donar llum verda al tractat d'amistat i cooperació entre Espanya i França. Estava bloquejat pels dubtes jurídics en un dels articles.
0: Amb què s'ha anat a dormir Estats Units?
12: El Wall Street Journal explica que OpenAI no llançarà encara el nou model de ChatGPT, que seria el 6.1 Astra, per problemes de seguretat durant la fase de proves. Havia de sortir en els propers dies, però s'han detectat que s'ha anat a pitjor en dues àrees, en el compliment de les ordres que rep aquesta tecnologia per part dels humans o que arriba massa lluny sense demanar permís.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
12: Amb la cursa espacial, el govern xinès ha anunciat que preveu completar a finals de 2028 el mapa geològic de Mart de nova generació, que ha de servir, entre d'altres, per reconstruir el passat aquàtic del planeta vermell.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge.
13: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Però anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la Razón que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet és la Vanguardia i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme. I altres temes de portada, ataca el cor de Kiev, diu l'Ara, terror rus sobre Kiev amb drons a reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la foto d'un edifici en flames, els segons de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I a la premsa comarcal hi llegim també que el Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana, Lara García.
14: Sí, és la conclusió de l'anuari econòmic del BBVA que destaca el Segre. El banc veu un cert canvi de model econòmic a Catalunya, impulsat pels serveis productius del valor afegit. El lideratge de Lleida es deu a la recuperació del sector primari, que en aquestes comarques va créixer un 13,6% l'any passat, com també ho van fer la construcció i els serveis, mentre que la indústria es va quedar més enrere, amb un increment més moderat del 0,9. A Tarragona, l'Ajuntament de Calafell insisteix al Ministeri de Transició Ecològica perquè els concedeixi una pròrroga al passeig marítim de Segur de Calafell. La concessió per ocupar la platja amb un passeig que va pagar el consistori va acabar el 2023 i des d'aleshores, diu el Diari de Tarragona, el passeig està en un llim legal i sense pròrroga de la concessió s'hauria de demolir i restituir la zona tal com estava abans d'aquesta obra. I el Diari de Girona posa en portada que la Fundació Internacional de l'Artrosi i l'Osteoporosi ha inaugurat la Casa OAFI. És un nou espai dedicat a la salut osteoarticular a Sant Esteve de Llémena. El projecte vol reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament.
0: I en esports, atenció perquè ja hi ha data per la conciliació entre el Barça i el Madrid pel cas Negreira, Robert Prat.
8: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè es faci aquesta conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36. De seguida us ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, a aquesta hora sempre mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 35 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
15: Good morning, Catalunya. La vida intel·lectual dels Estats Units és inseparable del seu present polític. Aquesta mateixa setmana, coincidint amb les midterms, s'ha publicat un llibre molt interessant, The End of Times Fascism, de la famosa pensadora canadenca Naomi Klein i l'activista Astro Taylor. Aquest és un estudi sobre com la dreta radical americana i els tecnòcrates feudals no malden per evitar les crisis a les quals ens enfrontem, sinó que, opinen les autores, les alimenten per crear un sentiment d'apocalipsi. Klein i Taylor argumenten que davant d'una hipotètica fi del món, els polítics conservadors apostaran per un estat de nostàlgia per obligar-nos a voler tornar a un hipotètic passat gloriós de les nacions i a obsessionar-nos per la salvació pròpia i de la nostra família, negligint la fraternitat amb els altres individus del món. No coincideixo amb totes les tesis del llibre, però diria que la tàctica que s'hi descriu serà el full de ruta per tota l'esquerra mundial, que ara per ara diu que vol tornar a les places.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Fer cantar els arbres, la nova novena de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novena.
18: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
10: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores.
11: A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
20: Que seran fenòmens molt locals i, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
11: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
10: I avui també molt pendents del Consell de Ministres, que hauria d'aprovar un nou decret d'habitatge. Ara mateix el text penja d'un fil.
11: S'hi planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Des de Barcelona, el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un últim esforç.
21: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
11: De moment, però, el text a l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez al govern com a Junts i Esquerra. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
22: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
23: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
11: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclamar un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges.
10: A tot això hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada.
11: El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
24: Finalmente hemos llegado a un acuerdo. Pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
11: L'acord encara de rebre el vestiblau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital.
10: I el Consell de Ministres aprovarà avui noves mesures de suport als sectors econòmics i empresarials més afectats per l'encariment dels preus de l'energia.
11: Els pagesos amenacen amb mobilitzacions si no els ajuden.
10: Rafael de Ribot.
25: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes un a un amb els sectors més afectats i els ha garantit noves ajudes.
26: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares.
25: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims al litre les ajudes pels combustibles professionals fins a final d'any. Fins l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument similar a la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren a barris benestants.
11: A Barcelona hi ha 1.610 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 quilowatts. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en registra cap. Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel Matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora de l'IDRAN, és coautora.
2: Passa perquè tenim un model de desplegament de la renovació que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una taulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora. Qui viu de lloguer no pot decidir sobre la taulada. I qui és propietari però viu en un bloc de pisos s'ha de posar d'acord amb la comunitat de veïns, repartir la inversió i els beneficis, etc.
10: I atenció a aquesta dada, un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
11: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïdes a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans, on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions.
10: Un minut i tres quarts de set.

0: amb motiu homenatge a Pau Casals, ha inaugurat la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la pau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Barcelona, Marruit.
2: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat l'últim moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeo Català i quatre solistes. És molt emotiu poder sentir aquests versos en català i no en alemany, com és habitual. Aquest fragment de la novena de Beethoven, a més, té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals. És l'últim que va assajar el 1936, abans de marxar a l'exili. Com explica a Catalunya Ràdio el president del Palau, Joaquim Uriac.
3: Estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
2: També té a veure amb el leitmotiv d'aquesta temporada, que és la pau.
3: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular, com un espai de trobada, un espai d'acollida.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I teatre, el Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Permagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició.
1: Els guardons es van lliurar ahir al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Marta Vives.
4: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'IRA, s'han portat 3 premis. Millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomer i millor direcció per Julio Manrique.
5: Història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament.
4: Per Magel, a la Sala Texas se n'han portat 2. Millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan i millor espectacle de proximitat. I Germans de Sang, el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. En la categoria d'interpretació encara, Àngels Guanyalons, distingida pel seu treball a la Corona d'Espines del TNC.
6: És el meu primer premi per un text.
4: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa i fins fa molt poc l'ànima del jove teatre Regina que ha tancat, Maria Agustina Soler.
7: Perquè el futur és dels nens i si se'ls oblida no hi haurà futur.
4: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això. Perquè el músic nord-americà Stevie Wonder acaba de llançar un mini-àlbum de 4 cançons inèdites creades mentre gravava el mític àlbum Songs in the Key of Life.
1: Ara fa 50 anys de la publicació d'aquell disc i Wonder ha volgut compartir 4 cançons que en aquell moment no es van incloure a l'àlbum. En un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten a aquell moment de la seva vida. Amb aquell àlbum, Stevie Wonder va guanyar el 3er dels seus Grammy al millor àlbum de l'any.
0: I quan passen 2 minuts de 3:15 del matí, el temps, com tenim les tempestes a aquesta hora, Eloi?
8: Bon dia. Doncs les seguim situades, les tenim situades encara al nord del Camp de Tarragona, arriben també a l'Anoia, l'Alt Penedès, hi ha aquesta primera franja de tempestes, i una segona franja que arriba per l'extrem sud de Catalunya, per les Terres de l'Ebre. Aquesta sembla que té més entitat, és més organitzada, i aquesta anirà, doncs, afectant bona part del litoral, per litoral de Tarragona, de Barcelona, i fins a arribar a les comarques de Girona o a la Catalunya Central. És precisament en aquesta àrea on hi ha més risc de precipitacions, amb els mapes que s'estan actualitzant aquest matí, allà on poden arribar o puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat, seran fenòmens molt locals però pot arribar a passar, seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, els Vallesos, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tots aquests sectors, el risc de pluja torrencial és elevat, però la pluja pot arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
9: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. I pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació dels 2 trens regionals, que són el que va de Barcelona a Tortosa i el que va de Barcelona a Móra la Nova. També posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat previstos en aquesta mateixa zona per aquestes hores, entre les 9 i les 11.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies. Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a Port Aventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
11: Es formen unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
10: Port Aventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir amb retallades moderades després d'una altra jornada de pujades del preu del petroli. De fet, l'IBEX és la borsa que més ha perdut, cau un 0,51% fins als 19.600 punts. Una foto semblant a la que trobem a Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han baixat un 0,60% i un 0,90%. Els mercats oberts a aquesta hora no pronostiquen una sessió millor que la d'ahir. El Nikkei de Tòquio es desploma un 1,30% i el Hang Seng de Hong Kong, 1%. Aquest matí el barril de petroli de Brent ja supera els 107 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
15: Què és això?
14: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
16: Posa-hi el porc per aquí al mig.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
13: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
18: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
13: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salvurri.
18: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
13: La transmissió de la Gelmà.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
21: Què tal, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Comencem, doncs, a Tarragona. Avui comença el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, Ricard.
20: Sí, penseu que la víctima tenia 13 anys quan van passar els fets l'any 2019. Tot i això, no ho va denunciar fins l'any 2024 a través d'una carta adreçada a la colla. Quan va explicar els fets, l'acusat era president de la colla castellera, càrrec que va deixar voluntàriament. Segons el fiscal, els abusos es van cometre entre el 2019 i el 2022. Tots dos van començar una relació efectiva en què el processat basava la menor i li sol·licitava fotografies de caràcter sexual. De manera habitual, quedaven al seu domicili i mantenien relacions sexuals. El Ministeri Fiscal demana per a l'acusat la pena de 12 anys de presó.
0: A les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
21: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la SECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents i us ho explicarem.
0: I de la radiografia de l'absentisme laboral a la de la mobilitat ciclista i patinets de la ciutat de Girona, que avui coneixerem, Maria.
22: Sí, perquè demà es presenta el primer baròmetre RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, patinet i altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'un estudi pioner que analitza els hàbits, perfils i opinions de les persones que es desplacen amb aquest tipus de vehicles per Girona. Donarà dades interessants sobre la mobilitat en una ciutat amb molt turisme i també amb molta presència de ciclistes. De fet, des de l'Ajuntament ja s'han impulsat diverses campanyes informatives sobre com circular en bicicleta i regular el cicloturisme, focalitzades en zones com el barri Vell i Mercadal.
0: I acabem a Ponent, a Lleida. Avui és el dia central de les festes de tardor, on tocarà estar molt pendents del cel, Júlia.
24: Així és dia de Sant Miquel, que tot apunta que serà passat per aigua. Si el temps respecta, al matí, un dels actes més tradicionals amb el seguici de les festes, on veurem els balls de diables, de moros i cristians, el de cavallers, a més d'elements de cultura popular, com els gegants, capgrossos i un dels més estimats aquí a Lleida, l'Omarraco. Al vespre tindrem el ball de festes de la tardor i a la nit es posarà el punt i final de la celebració amb el tradicional castell de focs.
0: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
2: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrarà en Xavi Pasqual a partir de les 6. Transmissió per l'API web de Catalunya Ràdio. També avui a Espanya-Croàcia a 9:15 a la Lliga de les Nacions de Futbol.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Llogueras.
3: Fins ara, la Federació Espanyola de Bàsquet tenia la Lliga de les Dones arraconada en un canal secundari. Lamentable. La solució que se'ls ha ocorregut en diuen un acord històric. I ha sigut segrestar la Lliga en una tele de pagament. Això sí, mentrestant, la de l'NBA es veu gratis. I si afegim la Champions de futbol de les dones, que es pot veure per tancat a Disney+, l'èlit mundial venuda a una plataforma de dibuixos animats amb anuncis a mitja jugada i tractada com un show infantil. Jo em pregunto, això és ajudar l'esport de les dones? No entenen que no estem en el punt de fer negoci i que es necessiten pantalles obertes, no targetes de crèdit? Pagar no és promocionar, sinó condemnar a les esportistes a seguir sent figures ocultes.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
23: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
25: I em va vindre a dir, sí.
26: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
23: El més perillós és que escapi el nostre control.
27: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
5: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre algunes de les crítiques que va rebre la retransmissió del Piro Musical de la Mercè.
28: La retransmissió de TV3 del Piro Musical de la Mercè va ser tema de conversa i no sempre per a bé en mitjans i xarxes. I jo, que valenciana com soc, n'he vist molts d'estos espectacles, he de dir que un escenari com el Mediterrani, amb tot Barcelona de fons, em sembla imbatible. Supose que les quasi 450.000 persones que, com jo, la van mirar per televisió, 22:09 de Sare, pensaran paregut. Per a mi, la tria musical va estar bé, que hi haguera més música en català que mai també. En fi, super a favor.
0: I ahir què deien els altres, Joan?
29: Ahir la Mari Carmen acaparava tota l'atenció dels matinals radiofònics. En Los Santos creu que tot plegat és una estratègia per desviar l'atenció de Ceuta.
30: No digan Mari Carmen, digan Mari Ceuta. Y se entenderá todo. Lo del sol es un montaje para taparlo de Ceuta.
29: Mentre que Carlos Herrera feia referència a l'acampada de Puerta del Sol, de la qual el Nas li deia alguna cosa.
31: Porque es, bueno, el mismo aroma que el 15M, que es lo a la basura ideológica en cualquier caso. Y de la otra, pues, ya sabes.
29: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Marta Viana intentava fer sentir la seva veu.
32: Amazon Music emetrà. Perdoneu.
33: Que me convido.
29: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.

0: Canàries, bon dia.
1: Bon dia, quins ulls com a plats, fill, tranquil, que ara t'ho explico.
0: Què és això?
1: Un grup de música.
0: No, sí, d'acord, aquí arribo, gràcies.
1: Es diuen En Guerra i és aquesta...
0: Ah, sí, home,
1: se'ls coneixes, eh?
0: No, ni idea.
1: No, doncs ja et convidaré al concert.
0: Ah, d'acord.
1: Aquesta cançó que es titula Mafalda, tal dia com avui, un 29 de setembre, però de l'any 1964, es va publicar per primera vegada una tira del famós personatge de Quino. Poc sospitava que les reflexions posades en boca d'aquest personatge serien traduïdes a 26 idiomes i que els seus llibres vendrien només a l'Argentina 20 milions d'exemplars. I és que Mafalda segueix sent, a la memòria col·lectiva, la nena que pregunta i qüestiona. Irreverent, inesperada, planteja interrogants en tot humor i gairebé sempre incòmoda.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè a aquesta hora la pluja forta comença a arribar ja al Camp de Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, al nord del Camp de Tarragona seria el sector del Penedès, on està descarregant amb més intensitat. Fins i tot ja arriba cap a l'Anoia, aquí amb unes tempestes ja, doncs, més violentes. I després hi ha una altra franja de precipitacions que s'està organitzant entre el mar i les Terres de l'Ebre, al nord de Castelló, que en pròximes hores arribarà també a la resta de Catalunya.
0: És una previsió, Eloi, molt incerta, la que vivim avui, però també molta precaució perquè pot ploure moltíssim, eh?
1: Sí, estem parlant de risc de pluja de més de 40 litres en mitja hora, 90 en 3 hores, i s'adverteix que puntualment les precipitacions localment poden arribar als 150 litres per metre quadrat. En qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, de la Catalunya central o de les comarques de Girona es poden produir aquestes precipitacions amb aquest caràcter. Ara bé, allà on és més probable que puntualment se superin aquests 100 litres per metre quadrat seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, dels Vallesos, de la Selva, del Gironès i del Baix Empordà. Primer el sector de Barcelona i més tard també a la tarda a les comarques de Girona.
0: Gràcies, Eloi. De seguida ho ampliem. A diferència també d'altres episodis de tempestes d'aquest setembre, avui no s'han aplicat restriccions a la mobilitat ni s'han suspès tampoc escoles. Anem a actualitzar l'estat de la situació amb l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Més enllà de la previsió i de la situació que ens escrivia ara l'Eloi, hi ha algun focus important?
2: No, en aquests moments estem fent seguiment, com bé dieu, de com va evolucionant aquestes tempestes, aquestes pluges que es preveuen per avui, però afectacions destacables no en tenim en aquests moments.
0: Ahir a la nit vostè va explicar que no s'havien suspès escoles perquè preveuen que les pluges siguin molt locals. Aquesta és la situació i la previsió que mantenim a aquesta hora?
2: Sí, és la mateixa previsió que teníem ahir. Ho anirem seguint, evidentment, eh? Vull dir que estarem permanentment aquí en el CECAT, doncs, amb aquesta tensió, aquesta situació que tenim avui, acompanyats del servei meteorològic, acompanyats també de les valoracions que ens facin des de tots els operatius, i anirem veient com evoluciona, perquè, com bé deies tu, la informació que teníem ahir era una afectació d'una zona molt àmplia, com vèieu, aquesta zona era quasi bé tot el litoral i tot el prelitoral, que es concentraven també en aquestes comarques més centrals, més del sud de Girona i també de la zona de Barcelona, però que eren moltes comarques amb una incertesa elevada de quin seria el punt on podia caure aquesta pluja amb més intensitat. I, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, d'aquesta extensió gran del territori en el que podien donar-se aquests efectes, que serien localment intensos però que no serien extensos de manera generalitzada, doncs vam valorar anar fent aquest seguiment i anar veient les necessitats que hi havia en el moment a moment.
0: Per tant, ara mateix és difícil de preveure si contemplen enviar nous avisos als telèfons mòbils o aplicar alguna restricció a la mobilitat.
2: Exacte, perquè el que estem fent és anar-ho seguint. Si veiem que les pluges van tenint aquesta evolució de sud cap a nord, que van pujant pel litoral prelitoral sense tenir incidències destacables, doncs anirem passant el dia, un dia de pluges, un dia de pluges d'aquestes de tardor. No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant. El que estem demanant a tothom és molta prudència i autoprotecció, que tothom valori, que vegi, que s'informi de com està el temps en el seu territori, en la zona on estiguin, sobretot si han de fer desplaçaments llargs, que mirin del punt on han de sortir, a on volen anar, quina serà l'evolució avui, si hi ha alguna previsió, mirar el radar també, sobretot, per veure com estan evolucionant les pluges, perquè, com veieu, és una situació d'alta incertesa en la que no sabem exactament el punt on pot caure amb força. Sabem que en alguna comarca pot ploure amb intensitat, però a lo millor uns quilòmetres enllà no estarà plovent gens. Per tant, doncs, mantenir-nos informats, i en cas de que veiem alguna situació que pugui representar un risc, doncs, com sempre diem, evitar els desplaçaments, evitar les activitats a l'exterior quan veiem que es dona aquesta intensitat.
0: Queda clar. Per tant, avui connectats també a la informació. Avui també informarem àmpliament del temps aquí al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies. I si hi ha novetats, doncs estem en contacte per informar a la ciutadania. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara mateix, com està afectant aquestes pluges també a la mobilitat, a les carreteres? Equip viari, Mireia Sala.
3: Doncs n'estem pendents, però de moment encara no es nota a les carreteres. Això sí, l'AP7 està tallada a l'Hospitalet de l'Infant en direcció a Tarragona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 297. I els accessos a Barcelona hi ha retencions a l'entrada per la C58, la C33, la Pota Nord i els trams inicials de les dues rondes des del nus de la Trinitat.
0: Ahir potser alguns, quan estàveu al sofà tranquil·lament o al llit, ja directament, poc després de les 10 de la nit, vau sentir això. és l'avís que van rebre més de 6 milions de persones pel forada.
4: Les que viuen en 13 de les comarques que inclouen les zones més poblades del país, Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès. La previsió van empitjorant ahir amb el pas de les hores. Al matí teníem avís groc, al migdia ja va passar a taronja i a la nit bona part del litoral i prelitoral va quedar ja en avís vermell, 5 sobre 6.
0: Un avís, com dèiem, que van rebre 6 milions de persones i no hi ha per ara, com dèiem, també restriccions, però sí que es demana extremar la prudència, sobretot des d'ara, des de primera hora del matí fins al migdia, fins a les dues del migdia.
4: Sí, ho deia la Imma Soler, els consells són molt bàsics, però no s'ha de més recordar-los, evitar desplaçaments innecessaris a zones afectades, si s'ha de fer consultar com està el temps abans de sortir, no acostar-se a rius, a rieres, a barrancs, a zones inundables, no travessar allà on s'hagi acumulat aigua, ni a peu ni en vehicle, no aparcar en rieres o punts subterranis inundables, precaució en activitats a l'aire lliure, seguir indicacions de les autoritats i en cas d'emergència trucar al 112.
0: I connectar-vos també als mitjans públics per informar-vos, com per exemple Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat, l'únic que ha anunciat alteracions, en aquest cas en el servei, és Renfe.
4: Sí, per exemple, els AVEs entre les 9 i les 11 del matí, també els Avant i els Euromed. Tots els que en aquestes dues hores haguessin de passar entre Barcelona i Tarragona sortiran més tard. Renfe també ha suspès la circulació de dos trens regionals, els que en aquesta franja horària van de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova.
0: Avui informarem, com dèiem, àmpliament del que passi amb el temps. Esteu connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 7. I a banda del temps, què més cal saber d'aquest dimarts 29 de setembre? Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cal saber que hem arribat in extremis.
7: A les negociacions per intentar pactar el decret sobre habitatge que avui vol aprovar el Consell de Ministres. L'últim esborrany del Ministeri d'Habitatge no convenç pràcticament ningú, ni els socis d'Esquerres ni Junts.
8: El Ministeri proposa prohibir fins al 2028 els desnonaments a persones vulnerables, prorrogar 2 anys els lloguers o bonificar l'IRPF dels inquilins que visquin en zones tensionades.
9: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
10: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
11: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
12: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
9: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot en plantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de les 9 del matí, mitja hora abans que comenci el Consell de Ministres, última hora de les negociacions, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Generositat.
13: Conscient que és impossible encaixar totes les demandes dels socis d'investidura, Pedro Sánchez fa una crida a totes les parts a cedir en la respectives exigències.
14: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: Son paraules de Pedro Sánchez a Barcelona al costat del president Salvador Illa.
15: No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
0: Dos detinguts.
7: De la concentració ahir a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez convocats pel sindicat de llogateres, exigien que el decret inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: Lleó 14.
8: A mig d'aquest escenari, el Papa ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. Ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
16: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema del sistema que permet el cas d'una anciana, además con disabilidad, con dificultad, ser echada al policía de su casa? Però crec que ahí hay un desafío grande.
0: lamentava Lleó 14. Mentrestant, hi ha hagut acord
13: entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: I avui a Catalunya comença el debat de política general.
7: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general al Parlament, que arrenca a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat.
0: Albert Prat.
6: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
17: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits per dir-ho amb totes les paraules a l'especulació.
6: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esbiaixada.
8: És com qualifica el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, la interpretació del Suprem sobre l'amnistia. Segons l'esborrany de la sentència que ha tingut accés a aquesta emissora, el Suprem ha vulnerat els drets fonamentals quan no aplica la llei també pels delictes de malversació.
13: Aquesta sentència sobre l'amnistia, en concret de l'exconseller Dolors Bassa, s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina al Suprem, ja que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Notícies.
7: Un mitjà proper, Aliança Catalana, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre. Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que les audiències de notícies i Estado de Alarma TV van computar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026.
8: Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics.
13: Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'està a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei.
0: Respondre de forma col·lectiva.
7: És la proposta de Brussel·les als països europeus si hi ha un atac híbrid de Rússia. Vol crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge.
0: Riscos catastròfics.
8: O existencials per la humanitat. És l'alerta que ha llançat Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, als seus futurs inversors. És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa.
13: Avisa que alguns dels seus models podrien ocultar o manipular informació o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i que és una responsabilitat col·lectiva.
0: I atenció, perquè hi haurà 6 concerts exclusius. Llens.

0: Són els que farà Joan Dausà per Nadal, com ja és tradició. Els farà la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, conciliació.
2: El jutge fixa el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Barça i Madrid pel cas Negreira. El Barça amenaça amb una querella criminal si Florentino Pérez no es retracta d'aquestes declaracions.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica.
2: El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai de Xavi Pascual a partir de les 6 en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Un minut i serà un quart de 8 del matí. Ara anem al quiosc.
0: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix no plou, hi ha 21 graus de temperatura i les portades d'avui se centren sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge. És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris, ho veiem a l'Ara o al periòdico, que il·lustra la portada amb una fotografia de la manifestació d'ahir a Diagonal. En la premsa de Madrid, evidentment, també és el tema del dia. El País titula que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i La Razón, com La Vanguardia, expliquen que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Avui, però, el diari del grup Godó dedica la portada a l'entrega de premis de La Vanguardia que va presidir ahir Pedro Sánchez a Barcelona. La fotografia el veiem a ell acompanyat dels guardonats i escriuen l'hora del periodisme.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Porreig, 23 a Lilla i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
9: Retencions als punts habituals per accedir a Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a la B23 a Sant Feliu, la C17 a Parets i els trams inicials de les dues rondes.
8: Atenció amb això, gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren en els barris benestants.
10: A Barcelona hi ha més de 1.600 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 quilowatts. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en té cap.
11: Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidrani, la coautora.
12: Passa perquè tenim un model de desplegament de les renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora.
10: Els barris de Ciutat Meridiana, el Turó de la Peira, la Barceloneta i el Raval són els que tenen una necessitat més gran de millorar el confort tèrmic dels habitatges.
8: Més notícies. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà per forar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 27.
11: Si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032.
8: Barcelona, Nascura.
13: Segons Paneque, la tuneladora es posarà en marxa a l'octubre. Perforarà el tram que va des del carrer Llança fins a Vilamarí. I a principis de l'any que ve començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia i que inclourà dues estacions noves, Francesc Macià.

0: L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament.
1: Segons el fiscal, l'acusat d'abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i el va agredir en diverses ganivetades fins que va acabar morint.
2: I una més a Barcelona, desapareguda una menor de 13 anys, va desaparèixer concretament aquest diumenge, 27 de setembre. La policia alerta que pot estar desorientada. D'aquesta manera arribem al punt de 4 minuts passats d'un quart de 8 del matí. Escolteu al matí de Catalunya Ràdio.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 18 de març de 1934.
6: I el número de la sort, el...
7: 3.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Sons del matí.
8: Que seran fenòmens molt locals. Es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
9: I avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, Barcelona i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona.
10: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge.
11: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes.
12: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema?
13: O poques ganes de treballar, o és un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
14: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb la paraula, les xifres i també les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Francesc Soler, lletra petita.
15: Conjunt de clàusules, condicions o detalls d'un contracte o anunci que s'escriuen amb un cos de text molt petit, sovint per passar desapercebudes. I aquí és quan s'alumen els problemes i les diferències entre unes parts que a priori estaven d'acord amb l'anunci general. Per exemple, govern espanyol i socis parlamentaris estan d'acord que cal un decret d'habitatge que eviti casos com el de la Mari Carmen, però ai, la lletra petita.
14: Segrest.
15: Delicte comès quan es detenen o retenen una o més persones contra la seva voluntat, normalment per exigir un rescat en diners o aconseguir objectius polítics. A Catalunya, segurament, el més famós va ser el de la farmacèutica Dolors Maria Àngels Feliu i, en el conjunt d'Espanya, el del funcionari de presons José Ortega Lara. Ara tornem a parlar de segrestos, però de segrestos express. Els Mossos investiguen el novè d'aquest any ocorregut a Calella. Tot apunta que estan relacionats amb uns grups vinculats al crim organitzat i al narcotràfic.
14: Nau espacial.
15: Astronau o vehicle espacial. SpaceX acaba de posar en òrbita terrestre per primera vegada l'Starship, la nau espacial més gran construïda mai. La nau d'Elon Musk té per missió desplegar 26 satèl·lits de la xarxa Starlink, però sobretot confirmar-ne la viabilitat. Una fita que arriba després de 3 anys i mig d'assajos. No podem dir allò de la tercera és la bona, sinó que l'èxit ha arribat a la 14a, però vaja, que Musk és una mica més poderós.
14: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. 11,5%.
16: És el creixement que ha experimentat l'economia catalana des del 2019, segons l'anuari econòmic comarcal del BBVA. Tot i això, 7 comarques continuen sense recuperar el nivell pre-Covid, un 16% del total. Els casos més preocupants són la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, on les economies són prop d'un 30% inferiors al 2019.
14: 590.
16: Són les instal·lacions de plaques solars d'autoconsum concentrades en els barris benestants de Barcelona. Són el 40% del total de 1.610 instal·lacions que hi ha a la ciutat. Són dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i això suposa que queden fora de les subvencions públiques per instal·lacions d'autoconsum als barris que més necessiten millorar el confort tèrmic.
14: 18.
16: Són els anys de presó que demana la Fiscalia per l'acusat d'assassinar un noi de 21 anys a ganivetades a Terrassa quan sortia de casa seva l'any 2024. L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i va actuar amb acarnissament.
14: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una seqüència d'imatges. Sí, veig un edifici groc, també, un senyor mirant per una finestra plena de fum negre. amb el nas i la roba també empolsinades. Just a la segona hi ha

0: el mateix senyor intentant sortir per la paret de l'edifici, i la tercera, el mateix home baixant per una escala de bombers.
1: És el retrat d'una evacuació a Kiev després d'un atac rus que veiem a les pàgines centrals de l'Ara. L'edifici en qüestió és la seu de l'Acadèmia Nacional de les Ciències Ucraïnesa. L'home és un treballador, el primer que va poder sortir, i va acabar morint una treballadora i diversos ferits.
0: A la segona imatge hi veig una balena grandíssima, però no està al mar, sinó la sorra estirada. És blanca, amb una part ratllada, que podria ser la zona de la panxa, i desenes de persones que s'ho miren.
1: És una imatge que veiem a La Vanguardia. És una balena, més ben dit, el cadàver d'una balena que va aparèixer ahir en una platja de Perth, Austràlia. Desenes de banyistes s'hi van acostar a mirar-la mentre les autoritats intenten esbrinar les circumstàncies de la seva mort.
0: I la tercera imatge, en aquest cas, no és empolsinada. Ens l'envien des de Girona. Veig un pont amb una estructura de ferro que s'aguanta en uns grans pilars de formigó. Fèlix Martín, quin pont és?
2: Doncs és la nova passarel·la sobre el riu Ter, al Gironès, que comunica Bescanó d'una banda i Sant Gregori de l'altra, i evita, per tant, fer una volta molt llarga per Girona. Però no és perquè hi puguin passar cotxes, només per a vianants i ciclistes que vagin des de la vall del Ter a la vall del Llémena. I ja l'han fet prou elevada i amb una estructura ferma, amb aquests pilans de formigó que dius, i una estructura metàl·lica, amb una barana que fa una certa ondulació, per resistir, si s'escau, una nova crescuda del riu Ter. Ha costat 2 milions d'euros.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui atents a les previsions que anirem fent del temps, actualitzant-les minut a minut, aquesta previsió de pluja torrencial, i ara volem analitzar també a quins llocs hi ha més risc que es produeixin aquestes crescudes de rius i de torrents. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui la pluja torrencial pot caure en qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, fins i tot a la Catalunya central i a les comarques de Girona. En tots aquests llocs, més de 40 litres en mitja hora, i això pot ser suficient per fer créixer un torrent o una riera. Ara bé, els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen 3 màxims de pluja que poden arribar als 100 o 150 litres per metre quadrat puntualment, molt puntualment. Aquests màxims els tindrem situats, per una banda, entre el Barcelonès i el Maresme, per tant, molt de compte en les rieres urbanes del Barcelonès i a totes les rieres del Maresme, fins i tot el Besòs o la Tordera. Altres models ens desplacen aquest mateix màxim més cap a l'interior, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per tant, aquí haurien de parar especial atenció amb les rieres del Vallès i els afluents de la part baixa del Llobregat. Hi ha un tercer màxim de pluja que els models ens el situen més cap a la tarda, i aquest se situaria entre el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Aquí, per tant, caldrà estar molt atents a qualsevol petit torrent de poc recorregut, i en especial el riu d'Aró o el riu d'Aura, al sector del Baix Empordà. Sigui com sigui, les pròximes hores caldrà extremar la precaució, també perquè recordem que quan l'aigua arriba a la meitat de la roda, els vehicles ja poden ser arrossegats.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: el portes a l'altar perquè és un gran tenidor. I la resposta era cases. Casar-se és sinònim de maridar-se. I els grans tenidors, doncs, tenen cases. Avui dimarts, un Enigmàrius religiós. Fertilitzaria la Terra Santa, de 7 lletres. Fertilitzaria la Terra Santa, 7 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 7 i 27, atenció a aquest titular que circula. Christopher Nolan, el director de l'Odissea, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Després d'haver dirigit pel·lícules com l'Odissea, Oppenheimer, Tenet, Origen o una trilogia de Batman, el director de cinema Christopher Nolan ha estat l'escollit per dirigir una nova pel·lícula de l'univers Star Wars dedicada a Darth Vader. La notícia afirma que l'elecció del Nolan és una decisió personal de George Lucas. Serà una exploració encara més fosca del personatge durant la seva època imperial de màxim esplendor, diu Lucas en la notícia. També s'afirma que la pel·lícula tindrà una classificació R. Als Estats Units aquesta etiqueta avisa que la pel·lícula només és apta per a majors d'edat. Per últim, la notícia assegura que l'actor Hayden Christensen, que ja va fer d'Anakin Skywalker als episodis 2 i 3 de la saga, serà de nou qui tornarà a interpretar Darth Vader.
0: Però això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
7: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho ha encertat. La notícia que ara circula i que diu que el director de l'Odissea, Christopher Nolan, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader és una notícia falsa. De fet, és un contingut satíric que circula com a real a les xarxes socials i que ha obtingut milions de visualitzacions a Instagram, TikTok i també a X.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
10: Quantes accions fas sense sortir de casa avui dia? La indústria sofistica i és facilíssim substituir activitats compartides per consum individual. Ja ho sabem, menjar a domicili, teletreball, entreteniment a demanda. Alhora, ajornar repetidament les trobades va debilitant les relacions. I aquí la perversa i còmica realitat. La solitud augmenta en les aglomeracions de més de 100.000 habitants. A Barcelona, el 23,8% de la població de més de 16 anys se sent sola a vegades o sovint. Trobar-nos físicament en comptes de virtualment ens ajuda a viure millor. Els Everly Brothers tenien tota la raó. Ens perdem moltes coses quan no ens basem. I ja sap que per això necessitem, almenys, un altre de present.
0: És Laura Calçada i avui pot ser un bon dia.

0: Avui és dimarts 29 de setembre del 2026. Ens despertem amb 16 graus a Solsona, 18 a Gandesa i 25 al Port de Barcelona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Tenim en alerta per pluja pràcticament tot el litoral i prelitoral del país. Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha, però, restriccions de la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles.
2: Negociacions a contrarrellotge perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres.
1: Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
2: Fins i tot el Papa Lleó 14 ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de Mari Carmen. La bona notícia és que la dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
1: L'habitatge també centrarà bona part del debat de política general que avui arrenca el Parlament. L'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
2: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, ha llançat un nou avís sobre els riscos potencialment catastròfics que comporta aquesta tecnologia.
1: Una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
3: I en esports, el Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a les 6, transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Avui especial atenció al temps, ho farem amb seguiment ampli al matí de Catalunya Ràdio amb el nostre meteoròleg Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Què és el que diuen els models ara mateix i on està plovent amb força?
4: Mira, on tenim la pluja més forta i ja una mica més estancada seria el sector del Penedès, s'acosta al Garraf i arriba també a la comarca de l'Anoia, tot i que plou molts, a molts llocs també del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i arriba fins i tot a la Catalunya Central o al Prepirineu. Les pluges més fortes durant aquest matí les preveiem al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona. Especialment seria aquest sector el més problemàtic, sud de la Catalunya Central, i compta ja més al migdia i a la tarda perquè en molts llocs de les comarques de Girona, especialment sud, Baix Empordà, Gironès i Selva, també els models ens marquen acumulacions de l'ordre de 100 litres per metre quadrat o fins i tot puntualment arribar als 150. Això serien fenòmens molt locals, però que poden produir aquestes torrentades.
0: Gràcies, Eloi. Seguirem informant, com dèiem, avui puntualment de la previsió del temps i també l'ampliarem quan sigui necessària. Connecteu-vos, doncs, per tant, més que mai a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs a l'R11 els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. A la resta de la xarxa de Rodalies, per ara normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11, Renfe ha suspès la circulació dels trens regionals i d'alta velocitat. Per aquella hora hi havia previst un regional de Barcelona a Tortosa i un altre de Barcelona a Móra la Nova. Aquests dos queden suspesos i els trens d'alta velocitat que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 ho faran a partir de les 11.
0: I a les carreteres hi ha alguna via afectada per la pluja, Mireia Sala?
6: De moment no hi ha cap carretera tallada per la pluja, però no estem pendents i recomanem circular amb precaució. Sí que continua tallada la P7 a Vandellòs en sentit nord per un accident amb un camió implicat. A més, tenim les habituals retencions d'entrada a Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
0: Ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, en les hores prèvies al decret d'habitatges, el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre l'habitatge. I veiem foto, per cert, de la concentració d'ahir a Barcelona. El decret Mari Carmen també obre edició esclar a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i la Razón que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. La Vanguardia avui, per cert, va a la seva, dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona, els premis d'aquest diari. El veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
0: Avui a l'Àgora en parlarem al matí de Catalunya Ràdio i direm Jordi Amat, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
8: El periodista i activista social David Fernández recorda l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat. Critica que entre les dues morts el que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés qui governés a Catalunya o a la Moncloa. El País, l'escriptor i periodista periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari té la llei de la seva banda, mentre que el periòdic alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema d'accés a l'habitatge. L'editorial del Mundo assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves. I per la seva part, el periodista Màrius Carol adverteix a La Vanguardia que Brindis al Sol, com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments, els tombarien als tribunals.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: A quina edat cal començar a donar una paga setmanal als nens i de quan? A La Vanguardia llegeixo els consells de Jordi Martínez, especialitzat en educació financera. Recomana començar als 7 anys, quan saben fer sumes i restes senzilles. Tan petits, 1 o 2 euros a la setmana, però no només perquè es comprin llaminadures o cromos, sinó per transferir responsabilitat. No donar-los diners per baixar les escombraries o per fer-se el llit. Això han d'entendre que són obligacions com a membres de la família. I la Guardiola, només trencar-la després d'haver pactat un objectiu clar. Potser algun dia el de trobar un pis.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital a aquesta hora, també a la comarcal, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui s'ho ven tot?
1: Una sabateria de Girona que tanca per jubilació i ven fins i tot els maniquins. Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Picoc, que baixa la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a la venda els números de sabates que els queden, sinó que s'ho treuen tot de sobre, des de quadres decoratius fins a maniquins, passant per mobles, cadires i una bola del món que encara llueix en un dels aparadors, els maniquins, a partir de 50 euros.
0: I s'ha fixat en Vilanova de Meià?
2: Una investigadora de Mèxic, llegim el Segre, que ha passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: Un dels grans que tenim a casa nostra, el Sergi de Meià. I seguim a les comarques també de Lleida, que han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
1: En concret, a la Seu d'Urgell han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Cada dia mig matí posen en una màquina expenedora les racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brodier, procedents de l'excedent del dia anterior, i qualsevol persona pot recollir-les de forma gratuïta. És un sistema que ja es va provar a Bellver i la cinquena de Catalunya. I, per exemple, hi havia llenties i truita, ho veiem al Segre.
0: Va de carbassa.
2: Un veí de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, ha guanyat el concurs de Sant Feliu de Codines de carbasses i fruits gegants. S'hi va presentar amb una carbassa de 500 quilos. Ho llegim al 9-9.
0: I qui podrà aparcar de manera més còmoda?
1: Doncs les dones embarassades i les famílies amb fills petits que vagin amb cotxet i deixin el cotxe als pàrquings municipals de Palma. Llegim al diari de Mallorca que estrenen places pensades per aquests col·lectius. De moment, n'hi ha una desena. Estan ubicats a prop dels ascensors i escales per evitar desplaçaments.
0: I si sou de galetes?
2: Teniu una cita aquest cap de setmana a Camprodon, i és que s'hi fa la Fira de la Galeta. És una cita anual amb activitats a l'entorn de la galeta i amb visites a la fàbrica de les galetes Birbà, originàries d'aquest municipi del Ripollès. Ho recull el periòdico.
0: I aquesta us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pau Forada i l'Anna Garcia.
8: A França, avui que hi ha vaga del sector educatiu, Le Monde explica que el poder adquisitiu dels docents s'ha enfonsat des dels anys 80 i la seva situació no ha millorat després de la revalorització del 2023. De mitjana, un docent a França cobra 2.350 euros nets al mes. Són 900 euros menys que la resta de funcionaris. El Regne Unit, The Guardian, avui es fa ressò d'un estudi que diu que els efectes d'un ús elevat de les pantalles en els infants són similars o superiors als d'altres factors, com ara la situació econòmica de la família, el comportament dels pares o el fet que els infants hagin nascut prematurament. Segons l'estudi, pot comportar un menor rendiment acadèmic i problemes en el desenvolupament en el llenguatge. I als Estats Units, el Financial Times diu que Anthropic aspira a una valoració de més de 2 bilions, amb B, bilions de dòlars. A la seva sortida a borsa, assegura que els inversors tenen el repte de valorar una empresa amb creixement extraordinari, però costos enormes.
14: I el tema que ocupa totes les portades de la premsa econòmica és un dia més l'habitatge. Expansión és molt crític amb el decret Mari Carmen. Titula que el cas Mari Carmen és l'excusa per endollar a un altre el mort de l'habitatge. Assegura que el decret, si s'aprova, no serà cap solució al problema de l'habitatge, sinó l'excusa per intentar buscar caps de turcs de cara a les eleccions. No servirà de res, diu, perquè incideix en les mateixes polítiques suïcides i intervencionistes que s'han posat en marxa en els darrers 8 anys, insisteix el diari. El Economista publica que els fons fugen del lloguer i posen milers de pisos a la venda davant la pressió regulatòria. Escriu que la intervenció en el mercat del lloguer ja ha començat a transformar el mapa dels grans propietaris d'habitatge, que ara es queixen de cost de control sobre les rendes. Cinco Días contrasta aquestes percepcions amb dades. Recorda que el preu de l'habitatge s'ha disparat un 80% des del 2015 i apunta també que els estrangers no residents han comprat més de 500.000 pisos, mentre que només se n'han construït 850.000.
0: 7:41, i a la premsa esportiva Robert Prat destaca la data en què el Barça i el Madrid estan citats per la conciliació en el cas Negreira.
3: El jutge ha fixat el 25 de novembre. El Barça avisa que presentarà una querella criminal si el Madrid no es retracta. El diari es assegura que Florentino Pérez no anirà en aquesta conciliació. El periòdico diu que Laporta colla Florentino, exigeix que digui el nom dels àrbitres que haurien cobrat pel cas Negreira i que faci públic quins partits concretament van ser alterats pels que Florentino anomena Negreira Boys.

0: Guerra oberta entre el Madrid i el Barça, nou capítol judicial. Si no hi ha conciliació, aquesta guerra s'embolicaria molt de temps als tribunals. L'esportiu remarca el retrobament entre Xavi Pascual i el Barça al partit del Euroliga de bàsquet, Dubai-Barça, també del bon moment del Lleida de bàsquet, que viu en un núvol després de guanyar la pista del València, el vigent campió de Lliga. El diari ara diu que la lesió d'Eric García demostra bona sintonia entre el Barça i Federació Espanyola, i BBC Sport assegura que el CEO del City, Ferran Soriano, avisa que en el cas de la possible sanció al City per fair play financer encara durarà molts i molts anys. I a Catalunya Ràdio estem de festa. Avui celebrem els 10 anys del Tot Costa amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
1: La Sònia Gelmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
2: Així començava aquesta història. Acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, un casament acaba de matinada, fins aquí no hi ha notícia, però en una baralla de 70 persones. Això ha passat a Poyo, a Pontevedra, amb pedres, amb garrotades i almenys un policia ferit.
5: Va passar cap a les 3 de la matinada, quan els convidats, amb unes copes de més probablement, es van anar escalfant fins acabant una baralla en què es van produir agressions físiques, així com llançaments de pedres i bastonades. A més, alguns dels implicats portaven armes blanques. Lo típic.
2: El Mundo... Crema solar no en portaven?
5: El Mundo no ha especificat quin va ser el motiu de la disputa que va obligar els agents a establir un cordó per separar els dos grups. Un agent de la Policia Nacional va patir lesions lleus i diversos convidats van haver de rebre atenció sanitària.
2: Deia la crema solar perquè tinc un amic que va tenir una discussió amb, bueno, una crema solar...
3: Sí, jo també me'n recordo.
2: Turistes indignats pel tancament del Coliseu durant un dia després de la mort d'un treballador. Diu, gràcies per arruïnar-me les vacances.
6: El País explica que el treballador va morir després de caure de 10 metres d'alçada mentre treballava en la instal·lació de la nova il·luminació del monument, una situació que, evidentment, va provocar que el Coliseu quedés tancat al públic. El més trist és que alguns turistes no es van mostrar comprensius amb la situació. Cito textualment què va dir un turista americà: és ridícul, si hi hagués alguna necessitat de tancar-lo està bé, però pel dol d'algú vinc aquí només a passar uns dies.
2: I David Beckham se fa creus. Així estrena Victoria Beckham per la Fashion Week de París, amb talons i sense perdre l'estil.
5: Sí, l'ex Spice Girl ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on se la veu enfilada en una màquina de gimnàs entrenant amb uns talons de 10 centímetres i un vestit llarg. Beckham, que és qui grava el vídeo, li pregunta si no està portant la situació massa lluny i ell és incapaç de seguir el ritme i parlar alhora mentre mira a la càmera amb cara de resignació. Ho ha publicat Mujer.es.
2: Canalies, qui fa anys avui?
6: Avui fa anys l'escriptor i presentador Boris Izaguirre, que en fa 61, també la comunicadora Núria Marín, en fa 45, i acabem felicitant Dani Pedrosa, que avui arriba als 41.
2: I Sant Oral.
6: Avui és, evidentment, el sant dels tres arcàngels.
2: Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael.
6: Aleluia!
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
7: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
9: 29 de setembre de 2006. Queda un mes per a les eleccions catalanes i el candidat convergent Artur Mas tem que, si depèn d'Esquerra Republicana, a Catalunya tornarà a governar el tripartit. Mas s'ha reunit amb Carod, però no n'ha tret el que volia, que Esquerra donés suport a la llista més votada. Fins a les eleccions, el missatge més repetit pels convergents serà aquest: votar Carod és votar Montilla. I ara fa 20 anys, el que començava a anar per lliure era Josep Piqué, el líder del PP a Catalunya. En una conversa amb estudiants universitaris a la Ramon Llull, afirma que el seu partit, és a dir, Aznar, va cometre errors molt seriosos a la guerra de l'Iraq i que ara li tocaria demanar perdó. Acabo a Tarragona, on ja ho tenien tot a punt pel concurs de castells de l'any 2006. Les 8.472 entrades valien 3 euros cadascuna i les podies comprar a les taquilles del Teatre Metropol o als terminals de Servicaixa. A Berga, Pasqual Maragall assistia al concurs de bolets en un dels seus últims actes com a president de la Generalitat.
10: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Com et dius?
13: Josep.
4: On vius?
13: A Blanes.
4: 2 + 2?
13: 4.
4: Capital de França?
13: París.
4: Qui sóc?
13: En Peyu, no?
4: Amb qui tens el mòbil?
13: El mòbil...
4: La fibra?
13: La fibra...
4: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
13: Ah, això.
4: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alerta per pluja pràcticament a tot el litoral i prelitoral del país.
14: Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha restriccions a la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles. Ima Soler, subdirectora de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
15: No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant.
2: Negociacions a contrarrellotge també pel decret de l'habitatge.
16: Perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
2: El Papa Lleó XIV reclama mesures en habitatge.
14: Ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de la Mari Carmen.
17: Com és possible que un caso així suceda? Qual és el problema en el sistema que permite el caso de una anciana además con disabilidad, con dificultad, se echada por decir de su casa. Pero creo que ahí hay un desafío grande.
14: La dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: I aquesta tarda arrenca el debat de política general al Parlament.
16: L'habitatge també centrarà bona part de la sessió, l'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
2: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, llança un nou avís sobre els riscos d'aquesta tecnologia.
14: I una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
2: I Joan Dausà posa avui a la venda les entrades pels seus concerts per Nadal.
16: Farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran el 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A banda del temps, fem una ronda de connexions pel país. A Lleida hi tenim l'Estela Bussoms. Bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria. Bon dia.
18: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado. Bon dia.
19: Què tal? Bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
20: Bon dia.
2: Comencem per les comarques de Ponent, perquè queden al marge de la previsió de fortes tempestes d'altres punts del país, però la pluja aquí és molt esperada, Estela, sobretot pels productes d'oli.
18: Doncs sí, perquè d'això depèn si es pot salvar o no una bona collita d'olives, i hauria de ploure aviat per anar bé aquesta mateixa setmana. I és que les comarques de la Plana de Lleida fa molt que no plou, i veurem si ens arriba alguna cua d'aquesta activitat tempestuosa. De moment, sembla que no estan amenaçats els principals actes de l'últim dia de les festes de la tardor de Lleida, que coincideix amb Sant Miquel, festiu aquí a la capital del Segrià. El més esperat aquest migdia, el seguici amb totes les figures festives de la ciutat, diables, cavallets, gegants, capgrossos i el drac més estimat de Lleida, l'home racó.
2: I precisament els productors d'oli del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també estan molt pendents que arribin aquestes pluges a la tardor. Clara.
18: Doncs sí, perquè, per una banda, les comarques de Tarragona preveuen una bona campanya. Si plou aquestes properes setmanes, tot i així, la producció podria quedar lleugerament per sota dels 5 milions de litres d'oli de l'any passat a la DO Siurana. Per contra, a l'Ebre, diuen que la calor de l'estiu ha afectat molt les oliveres i les previsions dels responsables de la DO Baix Ebre Montsià no són gaire positives si no hi plou en aquests pròxims dies. Avui també estarem pendents de l'audiència de Tarragona, on està previst que comenci el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Fiscalia demana 12 anys de presó per l'acusat.
2: I pluges a banda també a les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
21: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la CECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents, ho explicarem.
2: I a banda d'aquesta radiografia que deia el Marc de l'absentisme laboral a Barcelona, a la mobilitat ciclista i patinets a la ciutat de Girona, que avui, per cert, coneixerem, Fèdix.
22: Exacte, aquest matí es presentarà un estudi del RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, en patinet o d'altres vehicles de mobilitat personal. És la primera vegada que es fa un treball així, que analitza els hàbits, perfils i també opinions de les persones que es desplacen amb aquests vehicles. Aquest és un tema de conflicte, sobretot al Barri Vell, en una ciutat com Girona, capital del cicloturisme, amb molts aficionats a les bicicletes d'arreu del món que fan estada i també professionals, com el recent campió del món de ciclisme en ruta, el nord-americà Brandon McNulty, que viu i entrena a Girona.
13: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I avui molt pendents del temps. Sapiguem quin temps us espera si heu de sortir de casa. Pel que fa al temps, ara mateix, Eloi, on tenim la pluja més forta?
19: Mira, entre l'Alt Penedès i el Garraf és on tenim la línia de tempestes que ja avança molt més lentament que no pas a primera hora, amb la qual cosa pot deixar molta més aigua sobre el mateix lloc, i ja tenim alguns registres importants de pluja de 70, uns 70 litres o més a Torrelles de Foix, uns 50 litres per metre quadrat a Sant Martí Sarroca, i Sant Quintí Mediona ens consten ja més de 60 litres per metre quadrat. La idea és que en qualsevol moment del dia pugui ploure, sobretot al litoral i prelitoral del nord del Camp de Tarragona, de les comarques de Barcelona, al sud de la Catalunya central, i també durant el migdia i tarda tota aquesta franja de precipitació es pot quedar estancada també a les comarques de Girona. Llavors, en totes aquestes zones, puntualment poden arribar-se a acumular fins a 100 o 150 litres per metre quadrat. En general, tindrem registres molt inferiors, però localment podríem arribar a aquestes quantitats.
2: Per tant, a les properes hores, on hem de posar el focus, la mirada?
19: Mira, especialment la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès, Maresme, i després més cap al migdia, Selva, Gironès i Baix Empordà, és on tenim aquest risc de precipitació més torrencial. Pot ploure gairebé a qualsevol lloc de Catalunya, però on hi ha aquest risc és aquest sector.
2: Ara ho explicarem amb més detall. Gràcies, Eloi. Fins ara.
19: Fins ara.
2: Per cert, que Renfe suspèn els trens d'alta velocitat i regionals entre les 9 i les 11 també d'aquest matí a Catalunya per aquest temporal. I pel que fa al trànsit, avui hi ha cues sobretot per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
20: Sí, hi ha retencions a la B23 i la 2 a Castellbisbal, Molins i Sant Feliu, i a la C32 i C31 a Viladecans. A més, hi ha problemes també a l'accés a Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33, i continua tallada la P7 a Vandellós per un accident en sentit nord. Recordem també que cal circular amb precaució a les zones on està plovent, però de moment no hi ha cap via afectada per la pluja.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
24: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a PortAventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
26: Es formen unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
25: PortAventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
24: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: 636 36 0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui, atenció, parlem de l'encariment dels croissants.
27: De fet, és el producte de l'esmorzar que més ha pujat de preu des del 2021, en concret el croissant de xocolata, que s'ha encarit un 48%. El principal motiu és que la cotització del cacau en els mercats internacionals ha tocat màxims. A la pastisseria que el Xaconet, a l'Estany, al Moianès, el venen a 2,50.
28: El croissant normal el tenim a 1,90 i el de xocolata a 2,50. Com tenim bastanta varietat de brioixeria, això fa que ens podem ajustar bastant els preus.
27: Al barri de Sant Andreu de Barcelona, la pastisseria Balta el ven una mica més barat. Ens expliquen que a la ciutat tenen molta competència, sobretot de grans cadenes que els forcen a ajustar preus, tot i que ells tenen un producte artesanal.
29: Nosaltres tenim el croissant de llard a 1,15 €, el croissant de mantega a 1,75 € i el croissant de xocolata a 2,10 €. Intentem tenir preus així competitius, ja que estem rodejats de franquícies d'aquestes cadenes i ells competeixen molt en preu, doncs nosaltres hem de lluitar amb qualitat.
27: En una d'aquestes cadenes famoses, per exemple, el croissant de mantega costa 1,20 euros i fins i tot en alguns locals fan promocions i en venen 2 per 2 euros. En un altre, el Vivari, tenen els croissants a 80 cèntims.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimarts? Què costa dur? Les xarxes socials informatives d'un ajuntament. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Roses vol contractar algú que gestioni els comptes oficials del consistori a les xarxes socials. Actualment hi ha perfils a X, Facebook, Instagram i YouTube, però obrir-ne de nous queda a mercè de l'estratègia que vulgui seguir l'adjudicatari. L'objectiu és impulsar formats informatius atractius, fàcilment entenedors i molt gràfics, aplicant les noves tecnologies. El procés s'obre per 2 anys a raó de 41.200 euros anuals. Això correspondria a 2 euros per Rosinc i Rosinca.
2: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Escolta'm, has comprat mai a Calzados Nico?
3: No em sona, no.
1: No et sona, eh? Doncs no. Mira, ja cal que et posis les piles i t'espavilis, perquè després d'aquesta promoció que han fet a xarxes, tot apunta que no els quedarà ni un trist mocasí de borla. Escoltem.
5: Six-seven. Laura ha llegado ya a Calzados Nico.
6: Porque los días 6 y 7 de octubre...
5: Si entras por la puerta diciendo 6 y 7, te haré un 10% en tu compra. A ver cuánta aura tienes.
1: Bé, el vídeo acaba amb els empleats fent una batalla d'aura que riu tant tu dels joves d'Art de Triomf, eh? No oblidis, Ricard, que hi has d'anar el dia 6 o el dia 7 i que has d'entrar dient 6-7, 6-7. Si vas el dia 10, ja no entres dins de la promoció i no et podràs comprar aquell esclop tirolès que tant desitges, eh, Ricard?
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.
7: Crec en el cor.
2: La cançó per arribar al punt de les 8, avui que és el Dia Mundial del Cor, i tots en tenim un, també els altres, us recordem la importància de cuidar la salut, de fer esport i saber baixar el ritme. Tingueu cura de vosaltres mateixos i també dels qui teniu al voltant. La cançó d'avui va per vosaltres. Bon dia, Catalunya! Bon dia, Catalunya!

0: La Mari Carmen torna a casa. Ahir a la nit, després de més de 4 hores de negociació i amb mediadors, es va tancar l'acord. I aquesta és una bona notícia. La pressió del carrer i de la política han fet possible una marxa enrere que probablement no s'hauria produït sense les mobilitzacions. Però la història no s'acaba aquí. Perquè el cas de la Mari Carmen ha posat un rostre concret a una crisi molt més profunda, que és la crisi de l'habitatge. I les crisis estructurals no s'arreglen amb excepcions, ni tampoc amb caritat d'última hora d'un fons d'inversió. Se solucionen canviant les regles del joc. Aquest matí el Consell de Ministres aprovarà, previsiblement, el paquet de mesures d'habitatge que alguns ja anomenen el decret Mari Carmen. Un nou intent és el tercer de posar límits als lloguers temporals i de reforçar la protecció davant dels desnonaments. És un text que haurà de superar moltes dificultats al Congrés, però com a mínim planteja una resposta també política a un problema que ja no admet excuses. I aquí és on la tensió es desplaça a l'oposició. Què proposa el Partit Popular? Quines alternatives té? Què faria qui aspira a governar davant d'una crisi que afecta a milers de famílies? Ahir mateix vam tenir un parell de respostes. La primera, Isabel Díaz Ayuso, va optar per la ironia i la mofa.
1: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella. Y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo.
0: I Alberto Núñez Feijóo s'hi va sumar amb un acudit als passadissos del Congrés.
2: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen.
0: De fet, ho va dir després d'una reunió del Partit Popular. Bé, els casos de corrupció són importants i s'han d'explicar i investigar. Però quan la pregunta és què fem amb una dona gran que pot perdre casa seva, respondre amb ironia, amb sarcasme, això és una altra cosa. Perquè els missatges polítics no són improvisacions innocents. I encara menys quan venen de qui aspira a governar. Oposar-se a una llei perquè es considera ineficaç és perfectament legítim. De fet, la democràcia va d'això. Però convertir el desnonament d'una dona gran en un acudit és frivolitzar un problema que afecta a tota una societat. I sobretot és renunciar a una responsabilitat fonamental, que és proposar solucions. Perquè en política el to també és missatge. I davant d'una crisi d'habitatge d'aquesta magnitud, un cap de l'oposició que aspira a governar hauria d'estar per sobre dels gags. Sobretot quan parlem de drets socials i sobretot quan darrere de cada desnonament hi ha una vida, hi ha milers de vides.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: La primera.
4: Protecció Civil demana extremar la precaució davant d'un nou episodi de pluges que poden ser torrencials a qualsevol lloc del litoral o prelitoral. A darrera hora d'ahir es va enviar un alert a 13 comarques, però aquest cop no s'han tancat les escoles ni tampoc s'ha restringit la mobilitat.
0: La segona.
4: Tot apunta que Pedro Sánchez portarà avui al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge que no convenç els seus socis parlamentaris. De fet, el president del govern espanyol els feia ahir una crida a la responsabilitat per superar les divergències per punts com la pròrroga dels lloguers o les mesures antidesnonaments.
0: La tercera.
4: Aquí a les 4 de la tarda el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per la segona part del mandat.
0: La quarta.
4: El Consell de Ministres també aprovarà avui més mesures de suport als sectors econòmics i empresarials afectats per l'encariment dels preus de l'energia. Això l'endemà que el govern anunciés ajudes extraordinàries als agricultors i ramaders justament per l'encariment dels carburants, però també per la sequera.
0: La cinquena.
4: Antròpic alerta que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics. L'empresa admet que la IA podria intentar evitar que la paguin o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge per la seva banda, OpenAI ha anunciat que també aparca el pla de llançament del pròxim model de ChatGPT per la preocupació per la seva seguretat.
0: I els esports, Robert Prat? El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge fixa el 25 de novembre per la conciliació. El Barça Bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual. A les 6, transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio compleix avui 10 anys. Ho celebrarem amb una festa i programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
5: Avui tenim mig país, com dèiem, en alerta per intensitat de pluja. A hores d'ara, important, les tempestes més fortes les tenim al Penedès i a l'Anoia. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, amb registres que en aquests moments ja arriben a superar els 70 litres per metre quadrat a Torrelles de Foix i també a Sant Quintí de Mediona, quantitats que arriben entre els 70 i 80 litres per metre quadrat. També cap a la zona del Garraf, a l'Anoia, que és on tenim aquestes precipitacions més intenses i més organitzades que, a més, avancen molt lentament en aquests moments.
5: I a les properes hores, on hem de posar la mirada?
6: Doncs a tot el que és el litoral i prelitoral de Barcelona és on preveiem aquestes tempestes que quedin més estancades, que puguin deixar més pluja. Alguns models ens marquen màxims que poden superar els 100 litres per metre quadrat, molt localment, puntualment fins i tot arribar als 150 litres. També al sud de la Catalunya central i fins i tot ja avançat al migdia o la tarda, a tot el sector de la Costa Brava i comarques de Girona, la pluja també podria quedar estancada i aquí ens marquen un altre nucli d'aquests amb precipitacions que poden superar els 100 litres per metre quadrat.
5: Estem parlant de tempestes, com dèiem, al litoral, al prelitoral, per tant, això també és sinònim de risc de crescudes de rieres i barrancs. Això és el que farà també que estiguem més alerta del que pugui passar i també molta precaució, deia també Protecció Civil. Eloi, no hi ha suspensió de classes, però sí que cal tenir sentit comú. Si veiem que plou molt, doncs no ens desplacem.
6: Exacte, sí. Hem de pensar que avui, per exemple, ara mateix, el riu de Villes, o el riu Anoia també, després que pugui créixer la conca del Foix, tot això ara pot patir crescudes, aquests rius. Després, més endavant, totes aquestes rieres del Vallès, del Maresme, rieres urbanes, fins i tot del Barcelonès, més de cara al migdia i tarda, tota la zona del Baix Empordà, amb el riu d'Aró, Ridaura, i afluents i petits torrents, també. I tenim en compte que els vehicles, amb un pan d'aigua llarg, uns 30 centímetres, doncs poden sortir, vaja, perdre adherència i sortir, doncs, ja arrossegats en cas, doncs, de creuar una zona inundada.
5: Doncs pendents aquest matí de l'última hora de la pluja, que ja es fa notar al sud del país, amb la previsió que farà l'Eloi Cordomí minut a minut, que és com ens hem d'acostumar ara a fer les previsions, tal com estan en el temps, aquí a Catalunya Ràdio. Fins ara, Eloi, gràcies.
6: Fins ara.
5: I com estan afectant també aquestes tempestes a la mobilitat? A veure, comencem per les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a la zona de l'Alt Penedès hi ha intensitat a l'AP7, la C15 i la Nacional 340 als voltants de Vilafranca perquè cal circular més a poc per aquesta pluja. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. I recordem també que la P7 continua tallada a Vandellòs en sentit nord per un accident.
5: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, entre les 9 i les 11 del matí. Maria Fernández Noguera.
8: A causa de la previsió de pluja, Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat entre les 9 i les 11 del matí a Catalunya. Això vol dir que hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVE, AVEs, també Àlvia, Euromet i Avant, que ajornen el seu pas per Catalunya fins a partir de les 11 del matí. D'altra banda, hi ha 2 trens de mitjana distància suprimits. Són els que entre les 9 i les 11 havien d'anar de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova. I pel que fa a Rodalies, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions de velocitat a causa d'aquestes condicions meteorològiques adverses previstes per avui, informa Renfe.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de Serà Ceràmica i terrissa.
13: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 8:10.
0: I aquesta hora pendents d'una compareixença que hi haurà al Departament d'Interior per actualitzar la previsió ara mateix de pluges i per saber si, a més, si es prendran més mesures amb el que està caient ara mateix des del Centre de Comunicació d'Emergències, el CECOM. Allà hi tenim la Montse Poblet per seguir-ho. Montse, bon dia.
15: Bon dia. Com deies, estem pendents de la compareixença que ha de començar d'aquí a pocs minuts d'Imma Soler, de Protecció Civil, i de Santi Segalà del Meteocat, per tenir l'última hora d'aquest nou episodi de tempestes, pel que de moment no hi ha previstes restriccions, però sí la recomanació de molta prudència, perquè el nivell de perill és de 5 sobre 6. Poden caure 40 litres en 30 minuts a diferents punts del litoral i del prelitoral, del Baix Camp fins a la Selva. Prudència és precisament el que es va recomanar ahir cap a les 10 de la nit, amb un és alert enviat a 13 comarques. De moment, però, poques incidències. El 112 ha rebut una quarantena de trucades, sobretot procedents del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental. El que sí que s'ha aturat és la circulació de trens d'alta velocitat i regionals des de les 9 del matí fins les 11.
0: Ara mateix veiem Montse com estan a punt de compareixer. Ja es troben a punt, eh? Imma Soler, sí, sí, de Protecció Civil, deies, i també Santi Segalà, eh? Compareixeran?
15: Del Meteocat. Ara comença.
0: Molt bé, doncs estan acabant d'ajustar els micròfons. I escoltarem què és el que diuen des del Centre de Comunicació d'Emergències.
15: Esperem que ens donguin noves dades de les incidències que hi han hagut i de quina és la previsió i possibles restriccions.
16: Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs, anunciem que fem el seguiment d'aquest episodi de precipitacions que ja fa un parell de dies que anunciem. Avui és un dia, doncs, que hem d'estar pendents de la meteorologia, una meteorologia que ens està portant ja xàfecs, aiguats, en alguns sectors de la zona del litoral i prelitoral. En concret, ara, si seguim el radar meteorològic, podem veure com les precipitacions més intenses estan a la zona del Penedès, al Baix Penedès, alguns punts de l'Anoia, també alguns sectors del Garraf, alguns sectors del prelitoral, altres punts del prelitoral de Barcelona, una línia que està força estàtica, que es mou lentament cap al nord, però que n'hem d'estar pendents perquè ja està donant registres com, per exemple, 41 litres i mig en 30 minuts, tan sols, per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas, doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular, doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguim el radar meteorològic minut a minut.
0: És Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, i ara mateix sentirem també Imma Soler, de Protecció Civil.
17: La informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils. Doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, eh? Molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar, doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se, i continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
18: Perfecte. Sense restriccions.
17: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa de on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja, i després fer l'activitat que tinguessis que fer, i és el que estem demanant.
18: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les 2 de la tarda.
17: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el...
5: La subdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Soler, que està donant detalls de les incidències, diu per això a l'OI que de moment no contempla restriccions.
6: No, clar, contempla fer el seguiment i en cas doncs, que veiem una pluja estàtica, en cas que veiem doncs, que la precipitació se surt de mare, doncs és el moment doncs, de fer els avisos pertinents.
5: Avís vermell 5 sobre 6. Recordem que cal evitar desplaçaments innecessaris, com ara deia la subdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Soler. Ens hem d'informar. Per tant, avui és un dia també per posar la ràdio minut a minut, gairebé, Eloi, perquè la pluja va canviant. No sé ara si la fotografia ha canviat gaire del que ens explicaves fa 10 minuts.
6: No ha canviat gaire, i malauradament no ha canviat gaire, perquè el que vol dir això és que les pluges ja avancen molt més lentament que no pas al matí.
5: Per tant, es concentra més la pluja.
6: Exacte. Clar, cau la mateixa aigua, però vaja, cau una pluja molt intensa, però durant molta estona sobre el mateix lloc. El mateix sí que veiem una franja molt ben organitzada i que avançava bastant ràpid pel Camp de Tarragona, i ara quan ha arribat aquí el Penedès Garraf, i ara ja està a punt d'entrar al Baix Llobregat i a l'Anoia, doncs aquí s'ha quedat ja estancada. I a més ja es veu que hi ha més tempestes darrere guardacostes, es va organitzant més, que va guanyant entitat. És una franja que segurament doncs, ja donarà complicacions en tota la zona aquesta que preveiem, del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona, ara aquest matí, i després segurament a la migdia tarda també afectarà d'una forma molt insistent a les comarques de Girona.
5: Doncs aquest és un dels temes del dia. N'informarem puntualment aquí al matí de Catalunya Ràdio. L'altre és l'habitatge. D'aquí a 30 segons us ho expliquem.
19: Catalunya Ràdio. Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
20: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.

0: Si ahir Junts estava més lluny d'arribar a un acord, doncs avui no és que estigui a tocar, però sí que està una mica més a prop.
1: Sí, però les negociacions continuen. Es diuen des del Ministeri de l'Habitatge que fins a l'últim moment ho faran. La reunió ha de començar d'aquí poc més d'una hora. I ens diuen també que hi ha hagut molts esforços durant la nit, però el PSOE té coll avall que serà gairebé impossible aprovar un text que agradi tothom i treballar amb les mesures que generen més consens, com entre d'altres evitar desnonaments de vulnerables fins al 2028 i prorrogar tots els lloguers que acabin abans del 29. Però el que per uns és anar massa lluny, com passa amb Junts o el PNB, però els partits a l'esquerra del PSOE es queda curt. Per això, des de Barcelona, Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
2: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
1: Suma reclama la renovació automàtica dels lloguers i Esquerra regular també el lloguer d'habitacions, tot mentre centenars de persones amenacen en quedar-se acampats a la Puerta del Sol si no s'aprova íntegra el que anomenen ja el decret Mari Carmen.
0: Avui aquest matí estarem pendents d'aquesta aprovació del decret Mari Carmen, però clar, a partir d'aquí, Tània, hi ha un mes en el qual encara poden continuar les negociacions.
1: Sí, deixem clar el que passa avui. Avui s'aprova en el sí del govern, és a dir, entre PSOE i Sumar, unes mesures que entrarien en vigor immediatament, un cop es publiquin el butlletí oficial de l'Estat. Llavors, el govern espanyol té un mes per portar el mateix text, sense canvis, no es pot canviar al Congrés per convalidar-ho. I és aquí on tots els vots compten, tant els de Junts com els de Podem o PNB. Si s'aprova, les mesures es mantenen. Si decau, com ja va passar l'abril, tot quedaria en res. Per tant, el que avui s'ha previst molt important per encarrilar la votació del Congrés dels Diputats que es produirà d'aquí a unes setmanes. Una altra cosa és que al marge del que inclou el text, la Moncloa impulsi d'altres iniciatives per completar mesures fruit de la negociació amb els grups en les properes setmanes.
0: Gràcies, Tània. A partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la protagonista del dia, Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid, que té els vots clau per aprovar aquest decret, serà amb nosaltres. Pedro Sánchez, que arriba al Consell de Ministres amb una bona notícia, que és que la Mari Carmen podrà tornar a casa. I ahir, a última hora, la dona de 87 anys, desonada dimecres, va arribar a un acord amb l'empresa propietària del seu pis per seguir tenint un lloguer com el que pagava fins ara. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. No més de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
4: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
3: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que sigui necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La solució arriba després de 3 dies d'acampada a Madrid i de protestes també a tot l'Estat, que ahir es van fer sentir especialment a Barcelona. Els manifestants van tallar durant 4 hores la Diagonal de Barcelona i el sindicat de llogateres planteja ara una vaga de lloguers si no s'aprova un decret ampli. I va ser el Vicent Mifsud.
5: Una concentració per pressionar perquè el decret d'habitatge inclogui mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació dels actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions. Carme Arcadazo, portaveu del sindicat de llogateres, diu que la mobilització es mantindrà.
6: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
5: Vicent Mifsud pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta pressió també per aprovar el decret d'habitatge s'hi ha sumat el Papa Lleó XIV.
7: Però crec que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución.
0: Veurem si hi ha reacció política a les paraules del Papa exigint solucions. En les últimes hores hem sabut dues dades més que també il·lustren aquest drama dels desnonaments. La primera és atenció sobre el risc de suïcidis pel Foradada.
8: L'Ajuntament de Barcelona va atendre l'any passat 124 casos de persones en risc de desnonament en què va detectar risc de suïcidi o autolesions. Són dades que avança el Nació després d'una petició de transparència a l'Ajuntament.
0: I una segona dada. Barcelona gestiona una mitjana de 8 amenaces de desallotjament al dia.
8: Són els casos que

0: arriben al Servei d'Intervenció i Mediació en Situacions de Pèrdua d'Habitatge, que té per objectiu evitar desnonaments de persones vulnerables. L'any passat, el 2025, es van atendre 3.000 casos i fonts municipals confirmen al Matí de Catalunya Ràdio que la previsió és acabar aquest any amb una xifra força similar. Se'n van executar la meitat. La dada representa un augment respecte l'any anterior, el 2024, quan se'n van gestionar poc més de 2.500.
1: Afegim-hi ara un comentari de la redactora en cap del País a Catalunya, Anna Pantaleoni.
2: Pedro Sánchez ha passat de puntetes per Barcelona. Tot i l'expectació, el president del govern espanyol no va formular cap anunci. Es va reunir amb empresaris catalans, aquells que s'anomenen G8, i els va escoltar. Va visitar pisos protegits, una pràctica habitual en les seves visites. I per la nit, xupar i premis. El president no ha volgut molestar cap dels seus socis en un moviment de negociació agònica del decret de vivenda que s'ha de portar avui al Consell de Ministres. El clima a Madrid és irrespirable i les protestes sonen molt més fortes. Potser el president és conscient que Catalunya ja fa temps que s'intenta fer alguna cosa en vivenda, com la regulació de preus de lloguer o l'eliminació de pisos turístics.
3: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: Avui especial atenció al temps, perquè atenció, quan parlem d'aiguats torrencials, que es considera superar el llindar dels 40 mil·límetres en 30 minuts, doncs hem de posar totes les alarmes al que pugui passar. I és la situació que s'està vivint a la costa, al prelitoral i els punts de la Catalunya central que seran les zones preferides per aquests aiguats que poden acumular també puntualment més de 90 mil·límetres per metre quadrat. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, mira, en aquests moments ja tenim acumulacions que superen els 80 litres per metre quadrat a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, i també a la zona de Sant Pere de Riudevitlla, Sant Quintí Mediona, entre 90 i 100 litres. Per tant, probablement ja estem superant aquests llindars de pluja de 40 litres en mitja hora, amb una línia de tempestes molt ben organitzada que va des del Garraf al Penedès, a Noia, i ja entra a la zona del Baix Llobregat. Tota aquesta línia de tempesta és la que en pròximes hores creuarà el litoral i prelitoral de Barcelona, i pot arribar també en ganes al sud de la Catalunya central. A més, també de les precipitacions que es poden generar, les que arribaran i les que es poden generar a partir del migdia i tarda a molts llocs de les comarques de Girona. En tota aquesta zona es podrien superar aquests 90 litres que deies i puntualment arribar al 150.
1: Al 150.
4: 150. Localment, els models ens preveuen 150 litres per metre quadrat. És que no estan gaire lluny, eh? Hi ha llocs que ja han arribat a aquest 100, pràcticament.
1: I a les carreteres, ara sí, Mireia Sala?
5: Doncs intensitat a la zona de l'Alt Penedès i la Noia, a la P7, a la C15 i la Nacional 340, als voltants de Vilafranca, i a la 2 a Igualada, perquè cal circular més a poc per la pluja que està caient. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès, i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. I recordem també que la P7 continua tallada entre l'Ametlla de Mar i Vandellós en sentit nord per un accident.
1: I també tenim incidències a la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
6: Doncs sí, a causa de la previsió de pluges, Renfe ha ajornat la circulació de trens d'alta velocitat previstos entre les 9 i les 11 del matí a Catalunya fins després de les 11 del matí. D'altra banda, hi ha dos trens de mitjana distància suprimits, que són els que havien d'anar de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova. També limitacions de velocitat a les línies de rodalies que passen per la zona més crítica del temporal, que són l'R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: Seran fenòmens molt locals. Es va acordar no fer una suspensió generalitzada de les activitats.
4: Les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, Barcelona, la Costa Brava i interior de comarques de Girona.
9: I ara mateix el decret penja d'un fil. Ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge.
10: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes.
11: Com és possible que un cas així suceda?
12: O poques ganes de treballar, o és un escarni als CDRs. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els sons del dia d'avui, 29 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solana, Clara García, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
13: Bon dia.
1: A banda del temporal, aquesta tarda també estarem pendents del debat de política general al Parlament, molt centrat en habitatge. Salvador Illa hi intervindrà a les 4 de la tarda. Albert Prat.
14: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
15: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits per dir-ho totes les paraules a l'especulació.
14: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'oposició i els socis del govern volen pressionar Salvador Illa en aquest examen de mig mandat.
16: Junts vol presentar-se com l'alternativa a Illa denunciant el que consideren una mala gestió i un govern submís a Madrid. Pel que fa a les protestes, portaran el concert econòmic a votació. Esquerra, per la seva banda, pressionarà per la defensa del català i exigirà un ple monogràfic sobre la llengua. Els comuns es marquen com a objectiu Interior i la gestió de Núria Parlon i li demanaran més cessaments als Mossos.
1: De fet, la seguretat també serà un dels temes clau en aquest debat. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López, que va parlar de la sensació d'inseguretat.
17: Que no són vasos comunicants, que no pensem que quan baixen les dades s'ha de baixar la sensació d'inseguretat, que depenen de casos puntuals, de sensacions concretes, de coses que ens expliquen. Depèn de cada cas, de cada situació, i el tema és aquest.
1: Ho deia en la seva primera entrevista a la ràdio després de ser nomenat, on també va analitzar les detencions il·legals entre delinqüents que han generat alarma les últimes setmanes.
17: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: Tot això quan la nit de diumenge a dilluns n'hi va haver una altra.
16: Va ser a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força.
1: I de la crònica judicial, dos apunts. El primer, la defensa de Jonathan Andic demana que declari el cas Miquel Roca.
16: La defensa d'Andic vol citar l'advocat i exdirigent de Convergència perquè expliqui l'estructura de la Fundació Benèfica que estava dissenyant per a Isaac Andic, un projecte que va encallar-se per la mort del fundador de Mango. És un dels 8 testimonis que demana la defensa del seu fill per demostrar que no tenia cap motiu econòmic per voler matar el seu pare.
1: I el segon és que Suïssa sospita que les joies de Zapatero es van comprar per blanquejar fons il·legals provinents de Venezuela.
16: Ho explica avui el periòdico, que cita la documentació en mans de la Fiscalia Anticorrupció. La investigació suïssa cita com a nexe clau un empresari neerlandès que es dedica a compra i venda de joies i rellotges de luxe que ja s'ha investigat en altres causes per blanqueig de capitals procedents de Venezuela.
1: I 32, Anthropic, una de les grans empreses de la intel·ligència artificial, alerta als seus futurs inversors que la IA avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
18: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin, ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines al fullet, que en té 261 a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i és una responsabilitat col·lectiva.
1: I el fre als riscos de la intel·ligència artificial és una també de les urgències que té marcades la Unió Europea. L'altra és la defensa davant de Rússia.
18: Ahir Brussel·les va proposar que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
13: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
19: We need some kind of mechanism.
20: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
13: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot això després d'una nova nit d'explosions aquí. Uns bombardejos russos que van deixar 4 morts i desenes de ferits a Ucraïna.
21: Un dels atacs va ser contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de Kiev i un altre bombardeig va arribar fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que va obligar el govern polonès a desplegar avions militars i a demanar als habitants propers que busquessin refugi.
1: Avui en parlarem a partir de les 10. Al matí de Catalunya Ràdio farem amb una persona que acaba de tornar de fet d'Ucraïna i molt preocupada. És Sor Lucía Caram.
21: La religiosa va publicar un text al seu perfil d'Instagram on denunciava que l'ambient de guerra també es respirava a Polònia. És el moment d'estar units i defensar la pau a Europa, el món i el nostre quilòmetre zero, escrivia. Amb Caram també parlarem dels atacs que ha rebut per part de l'extrema dreta a Catalunya després de l'assassinat d'un home a la Festa Major de Manresa.
1: Ens acompanyarà, com dèiem, a les 10 del matí. I parlant de l'extrema dreta a Catalunya, un dels seus altaveus, que és E-Notícies, un dels seus, perquè entre d'altres, té vincles amb l'ultraespanyolista Javier Negre.
16: Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que Notícies, mitjà proper Aliança Catalana, mantenia vincles amb Estado de Alarma TV, propietat de Negre. Van computar conjuntament entre mitjans del 2024 i el 2026. Notícies estava dirigit fins fa poc per Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei.
1: I sobre l'extrema dreta, en aquest cas a França, apareixen uns missatges antisemites atribuïts al president de Regrupament Nacional, Jordan Bardella.
21: Són de fa 10 anys, quan el dirigent del partit de Marine Le Pen en tenia 17. Entre altres, va citar teories conspiratives que acusaven els jueus de voler dominar el món, una de les bases de l'antisemitisme. Ho ha revelat una investigació de Mediapart. Bardella ja ha respost.
22: Je les conteste. J'ai évidemment missionné mon avocat qui a déposé...
21: En una entrevista en què ha negat els fets, ha assegurat que tot es deu a una persecució en contra seva i ha anunciat que denunciarà per difamació Mediapart.
1: I ara us expliquem altres coses. 8:36, atenció als atacs de ratpenats a Catalunya. Han pujat un 23% respecte a l'any passat, Marc.
23: Des del gener fins l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiroz, ha explicat a aquesta casa que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals.
24: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits i reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació com podrien ser els fruits, i aquest fenomen ha pogut fer que el ratpenat hagi ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
1: Un 23% més d'atacs de ratpenats. Per tant, potser no ens hem de preocupar pels Therians, sinó pels propers Batmans. Més coses. Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
23: Sí, la dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que titula The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans, on l'accés a la prevenció i al tractament és més complicat o desigual.
1: I sobre càncer, una bona notícia. Investigadors de Madrid han trobat una debilitat a les cèl·lules que genera la metàstasi.
23: Les cèl·lules del càncer que arriben al cervell procedents d'altres òrgans entren en un estat similar a la hibernació abans de generar la metàstasi, segons la investigació. Això obre la porta a actuar amb fàrmacs que ja s'han demostrat eficaços a l'hora d'inhibir proteïnes clau en un estat semblant al d'aquestes cèl·lules.
1: I atenció, perquè avui precisament tindrem el luxe de rebre el periodista científic Pere Estupinyà, que estrena secció nova al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Sí, el 2025 va rebre el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica i dos anys abans també el BBVA el va premiar per la seva divulgació. A banda dels premis, destaca la seva carrera als Estats Units. Va estar becat al MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, una de les universitats més importants del món. Avui ens explicarà com serà la vida l'any 2050.
1: Doncs molt atents a aquest debut de Pere Estupinyà al Matí de Catalunya Ràdio. I és notícia de les últimes hores. Stevie Wonder acaba de llançar un miniàlbum amb quatre cançons inèdites.
0: Mentre gravava el mític àlbum Songs in the Key of Life, però que no va publicar mai. Aquest llançament coincideix amb els 50 anys del disc i en un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten, diu, a aquell moment de la seva vida.
1: I encara un altre nom d'avui, perquè Joan Dausà farà 6 concerts exclusius.

0: Serà per Nadal i com ja és tradició els farà la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I mentre ahir teníem també totes aquestes notícies, coneixem aquestes notícies, avui tindrem Atenció Barcelona...

0: Doncs amb aquest ritme arribem al punt de les 8:41. Fem un cop d'ull al trànsit. Mireia Sala.
1: Doncs precaució a l'hora de circular per les carreteres de l'Alt Penedès i l'Anoia per la pluja, que obliga a reduir la velocitat. A més, retencions encara als accessos a Barcelona, sobretot per la B23 i la 2. Retencions també a la C16 per un accident a Guardiola de Berguedà en sentit nord i continua tallada la P7 entre l'Ametlla de Mar i Vandellós per un accident d'aquesta matinada en direcció a Tarragona.
0: I avui especial atenció a les pluges, que també té afectacions a la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, davant l'alerta del temporal, els trens d'alta velocitat operats per Renfe, que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 del matí, no ho faran fins després de les 11, per tant, s'ajornen, però hem de dir que les companyies privades d'alta velocitat, com per exemple Irio o WeGo, sí que circulen com tenien previst. D'altra banda, Renfe també ha suprimit dos trens de mitjana distància que estaven previstos entre les 9 i les 11, que havien d'anar de Barcelona a Tortosa i Móra la Nova, i pel que fa a Rodalies, també a causa de la pluja s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8. Mentrestant, a l'R11 hi ha retards de fins a 40 minuts a causa d'un nou robatori de capa de cura.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 29 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Que la Mari Carmen hagi recuperat casa seva acabarà amb l'acampada que va generar o la reacció al carrer a la crisi de l'habitatge, que ja és imparable?
3: Segona.
0: Que cada alerta és alert, generi dubtes, és fruit de la inexperiència dels ciutadans, dels vaivens de les institucions o d'un temps que és més imprevisible que mai?
3: Tercera.
0: Quantes persones invertiran en Entropic quan la major part de la documentació que ha enviat la mateixa empresa, els inversors, alerta dels perills per la humanitat de la intel·ligència artificial?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Jordi Amat, amb Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Però abans... Repassem els esports amb Robert Prat. Florentino Pérez i Joan Laporta estan citats en un acte de conciliació el 25 de novembre. I el Barça, recordem que va demandar el president del Madrid per calúmnies.
6: Sí, la intenció del club blaugrana d'anar fins al final, i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal davant el jutge que instrueix el cas i que els ha citat en aquest acte de conciliació per aquestes declaracions.
7: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas.
0: I el Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrenarà Xavi Pasqual.
6: Els blaugranes es trobaran amb el que va ser el seu tècnic la temporada passada.
8: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació.
6: I el tècnic del Barça, Aleksandar Šekulić, va entrenar al Dubai la temporada passada. Han canviat les banquetes. Aquest Dubai-Barça, la 6, transmissió per la web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Mentre atenció, perquè el Tot Costa de Catalunya Ràdio, després per cert el saludarem, compleix avui 10 anys.
6: Un aniversari que celebrarem amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya. Fa tot just 10 anys d'aquest moment.
9: La Sonia Jalmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
6: I a la Lliga de les Nacions de Futbol, avui Espanya-Croàcia 3:15. França va guanyar Bèlgica 0-1, amb Koundé a la banqueta. El Barça confia que Eric García estigui a punt i recuperat de la seva lesió pel primer partit contra el Getafe després de l'aturada de les seleccions.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: Molt honorable!
13: Prou!
12: sisplau, salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
14: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
15: Així és que vostès... m'han vingut a veure.
16: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
17: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
18: Viladrau,
17: Guissona,
18: Salou.
17: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
18: Només en quedaran 50. Torna Sóc i Seré.
19: Nova temporada de Sóc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
23: De veritat, Mallorca era platja, tio.
22: Torna la travessa 3Cat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
24: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
25: Vaig al límit amb tu.
22: Aquí la fama no serveix de res.
19: La travessa, Expedició Tramuntana. Avui, estrena en exclusiva a la plataforma 3Cat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Minuts per les 9 del matí. Comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del Jornal.cat Marta Rosique, amb la periodista Anna Grau, amb el periodista Vicent Sánchez i amb la directora del diari Ara, Esther Vera.
4: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
3: Doncs del tema del dia, de l'habitatge, i tots cinc han fet una mica un repàs de la seva situació habitacional. Amb el Vicent, jo crec que...
5: Què?
3: Fent una mica... Com ho definiríem?
6: No, jo el set acte notarial, per veure si algú està en una bona situació, i mirar que jo el sobrevisca, bàsicament, doncs poder aprofitar-me d'una sessió. El que passa és que, quan no ets familiar directe...
4: No estic entenent res, o sigui, de què heu parlat? No
6: de pisos!
7: De on vivim! Aspira que li deixem els nostres pisos.
6: Aquella Grau em deixa el seu pis, quan la palme, si la palma abans que jo, evidentment.
4: Tu li vas donar feina, Vicent, com a director del diari Avui, durant anys, per tant, t'ha de tornar, no?
6: Que corresponga amb una sessió...
7: Home, jo, si vol venir a netejar casa, sempre he de tindre un plat a taula, eh?
4: Això sí. Veus, això...
6: Espera que siga calent.
7: Sí, home, sempre...
4: Ara parlarem de les negociacions polítiques de l'habitatge profundament, però abans m'agradaria que escoltéssiu unes declaracions que va fer Laura Escanes, influencer, en aquest programa. Li va preguntar sobre què en pensava sobre l'habitatge i si havia de posicionar-se o no. I va dir això.
8: Això és una cosa que ens demanen molt, no? T'has de posicionar, has de dir què penses d'això, per què no t'has pronunciat sobre aquest tema, qualsevol cosa. Crec que quan tens desconeixement i no coneixes al 100% una cosa, és millor callar que anar de llest i cagar-la i després els dos dies pensar una cosa diferent i dir una altra cosa. Escolta, jo no canviaré el món per ficar un missatge a Instagram del que penso sobre una situació o una altra. I a més, és que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
4: Què en penseu, Marta?
9: A veure, entenc que no poden estar constantment posicionant-se, però en tot cas, jo si no sé d'alguna cosa, el que faig és preguntar-li a la gent que sí que en sap, i per tant el que espero també dels influencers, precisament perquè influencien a la societat, és que com a mínim parlin amb gent que sí que en sap i que puguin d'alguna manera difondre aquella informació que se'ls hi transmet. Ara, la veritat, prefereixo que no digui gaire si resulta que el que diu acaba, diguem-ne, influint sense tenir ni una mica de coneixement al respecte.
4: Anna?
7: Home, a veure, admirable sinceritat, entendre que... L'única perplexitat és que dius, és que jo no hi entenc del tema de l'habitatge, home, és com dir, jo no hi entenc d'economia, sí, però després has d'anar a la botiga i pagar el que compres. Jo penso que d'habitatge tots tenim una opinió, ni que sí, perquè tots vivim en algun lloc. Ara està
4: jo el que volia dir, Laura Escanes, és a mi no m'afecta el problema de l'habitatge.
7: Sí, i home, també ha volgut sortir del mig intel·ligentment, perquè en una societat, en un moment tan polaritzat com el que vivim ara, digui el que digui perdria seguidors, i segurament no li compensa, no? Però vaja, sí que li compro totalment, hagi estat pel motiu que estigui, vull dir, aquesta sobredimensió, vull dir, a veure, el que pensa un futbolista, el que pensa un actor de cinema, el que pensa un cantant, que no té per què ser un especialista en un tema, a vegades se li dona un impacte, fins i tot una exigència, com diu ella, de posicionar-se, que és totalment injusta, vull dir, una persona ha de tenir la llibertat de posicionar-se públicament o no, no són polítics, no són periodistes, vull dir, són gent que es dedica a una altra cosa. Ara, a mi em sembla que ha volgut fugir d'estudi amb elegància i amb intel·ligència.
9: En tot cas, sí que si la qüestió és que a ella no l'afecta, aquest no pot ser un motiu pel qual no es posicioni.
7: Per què no?
9: perquè que no l'afecti a ella, perquè té una situació econòmica privilegiada per la situació en què s'ha trobat, no fa que hi hagi moltíssima gent patint per aquesta qüestió. I, per tant, si té una altaveu, també l'ha de poder aprofitar, en aquest sentit.
7: Però ha de ser, vull dir, no és exigible.
9: Les seves amigues, el seu entorn, segur que es troben en aquesta situació.
7: Però, vull dir, si Laura Escanes fos diputat al Congrés o jo què sé, o fos del sindicat de llogateres, o fos del treballés pel Ministeri de la Vivenda, no et dic que no. Però sí que penso que una persona que es dedica a l'entreteniment no se'ls ha d'exigir.
4: No només a l'entreteniment, perquè al final es dedica també a un consumisme, no? A vendre un consumisme, uns cànons que són...
7: Sí, els influencers afavoreixen el consum, però que jo penso
4: que... Ja, no dic per a Laura Escanes ara concretament, però hi ha certs influencers que t'estan venent doncs uns mobles que saps que mai podràs comprar, o una bellesa, o un estil de vida que saps que mai podràs tenir. Per tant, quin model estàs recreant?
7: Clar, però és que jo penso que ella aquí mostra instintivament o meditadament una certa coherència. A veure, jo venc un món, els mons de Yupi. Jo venc el món de Laura Escanes és un món on sobren els diners, et pots comprar ropa de marca...
4: D'acord, Anna, però llavors, en el moment en què estem, que és un moment gravíssim, què esperes de gent que durant uns anys ha pogut viure d'això sense cap problema? Però ara és un moment molt greu.
7: Jo espero, i aquí estic totalment amb ella, que parli qui tingui alguna cosa a portar. Vull dir, perquè per dir una burrada o per dir mentides, per exemple, que una persona com la Laura Escanes anés a acampar a la Puerta del Sol i a defensar l'ocupació, jo no m'ho creuria. Em semblaria un postureig, precisament pel món en què viu ella. Llavors dius, home, jo és que crec que en aquest nivell... A veure, això és un problema gravíssim, i precisament perquè és un problema gravíssim, s'hauria de fer demagogia a la justa, no s'haurien de dir tonteries, dir tonteries no hauria de ser gratis, dir avui una cosa i demà una altra encara pitjor, i home, sí que penso que dius allò, que ha, igual que hi ha qui diu què em puede hacer que haga, jo dic qui tingui una bona oportunitat de callar, que calli.
9: Però jo sí que espero que tingui consciència del privilegi, perquè ara pensava, jo recordo un vídeo que va fer la Laura Escanes precisament fent un house tour de la seva casa, i el que feia era poder ensenyar com ella s'havia pogut reformar la casa, etc. Per tant, no és veritat que el tema de l'habitatge a ella no l'afecti, simplement és que per ella és una qüestió que ja li va bé la situació en la que es troba.
7: Bueno. Llavors, això ja no li va bé, això no la converteix en responsable.
9: No la converteix en responsable.
7: Ella no sigui una víctima, no la converteix en culpable.
9: Pot ser conscient que té una situació que no té la resta de la gent, perquè si no, sí que transmets, i això moltes vegades els influencers ho han acabat provocant, et transmets la sensació de que si tu t'esforces molt podràs arribar a obtenir aquesta situació. I això no funciona així.
7: Però a veure, que una persona tingui una bona situació... La diferència entre una bona situació o una situació privilegiada és que potser aquí el problema no és que ella sigui una privilegiada, sinó que altra gent està molt malament i les administracions no són capaces d'atendre-les, no? Perquè, home, si ens hem cregut que això és una socialdemocràcia, que els nostres impostos van a alguna banda, doncs això. Però vull dir que, clar, la paraula privilegiat també es fa servir molta alegria. Vull dir que la Laura Escanes no tingui problemes habitacionals, no la converteix en una escanya.
4: Posar un altre exemple per posar-ho sobre la taula i perquè veieu que no va d'això. És a dir, per exemple, ahir el Josep Cuny va fer un tuit on deia que havia rebut l'alerta del telèfon mòbil, no?, enmig d'una òpera del moment àlgid d'Aida al Liceu. I hi ha tot de comentaris de gent que li retreu de dir, escolta'm, això no són els problemes del primer món que tenim ara. O sigui, no sé si en el moment en què estem ara si val tot com abans, Jordi.
10: Què vols dir, si no val tot?
4: Si la gent pot entendre que hi hagi gent que s'estigui entretenint quan hi ha gent que està patint molt.
10: Jo hauria de fer com Laura Escanes i no opinar sobre, perquè no sé qui és Laura Escanes. Però, però sí que, però pel que dieu, que és una senyora que ensenya el seu pis i parla de menjars i tot plegat, que és que la gent la mira perquè voldria tenir això.
7: Clar.
10: O sigui, que igual que la gent que compra la premsa del cor i hi ha una senyora que ensenya el seu cassoplon, hi ha un anhel per part del ciutadà mig de voler viure com els rics. Llavors, aquesta senyora, si de sobte es posés a explicar que viu en un pis que està a la mar de bé i que sofreix per la Mari Carmen, home, seria una impostura.
7: Pues que
4: perdona, que... Jordi, una impostura com ho és també de molta gent de l'esquerra.
10: Bueno, és que aquest,
4: sí, clar,
10: és aquest és el tema
4: que quan hi ha hagut
10: el
4: desnonament de la casa Ursola, tots allà a fer-se la fotografia, aquest... però quan hi ha un desnonament a la mina, ningú hi va.
7: Exacte.
10: Sí, però jo el cas de casa Ursola, que aquest el conec una mica millor, perquè el tinc a 100 metres de casa meva, i que ens afectava a la classe mitjana i a la petita burgesia de l'Eixample, la sensació que aquest problema no afectava només els pobres de solemnitat de la terra, sinó que podia arribar al nostre barri, era un mecanisme de conscienciació que jo crec que va ser potent. A mi la qüestió de la impostura em fa por, i demanar a la gent que té una projecció pública que opini perquè té aquesta projecció, em sembla que és equívoc. Pensava l'altre dia en això dels futbolistes, l'Mbappé i Ceuta, no? Que em va tocar escriure sobre aquesta qüestió. Aquesta gent viu en una realitat que no és normal. Estadísticament són molt rics i veiem que van amb un iot i causen fascinació també per això. Llavors n'hi ha alguns que decideixen intervenir en la conversa pública perquè tenen aquesta autoritat, i d'altres majoritàriament que no. Llavors, és complicat moltes vegades quan algú que és tan ric parla que no li puguis dir, escolta'm, Oleguer solidario, reparte tu salario, li cantaven els companys de vestuari a l'Oleguer, aquell jugador.
4: Presa, sí.
10: Sí. Llavors, a mi em sembla que jo entenc la postura d'algú que es troba en una situació de privilegi, que digui, ostres, per no ser un impostor, em sembla que potser també seria elegant de cara als que s'ofereixen no intervenir des del desconeixement.
7: Però Jordi, un moment, la paraula privilegi també s'ha d'utilitzar en mesura. Vull dir, si tu has heredat una finca als teus
10: ets
7: pares...
10: Ets un privilegiat.
7: Home, ets un privilegiat. O estàs gaudint del resultat de l'esforç d'ells. O si tu ho has guanyat amb els teus diners. Vull dir, que a veure, no arreglarem la situació de les Mari Carmens o les persones desnonades criminalitzant els que no tenen el problema. Potser el que hem de girar els ulls és cap a qui ens ha promès fer servir els nostres impostos per una política social per esmortar aquestes desigualtats. O sigui, no es tracta de prendre-li el pis a la Laura Escanes o als jugadors del Barça. Vull dir, és una altra cosa. Això és una manera d'enredar i de despistar les responsabilitats.
4: Sí. Esther.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i un minut, bon dia. Ja ha començat la festa de les persones grans de la Seu amb l'eslògan Sumant anys, multiplicant vida. Fins diumenge hi ha activitats musicals, xerrades, caminades, visites guiades, cinema, balls i un dinar popular. El 7è Festival Paintpix s'ha congregat 90 vehicles clàssics vinguts d'arreu d'Europa. Centenars de persones han participat en activitats com la Crono Race, la Rua i els concerts de Rockabilly a la Sala Guiu. El certamen ha incorporat un espai infantil. La manca de relleu generacional deixa en punt mort d'augment la continuïtat de Cinemes Guiu de la Seu d'Urgell. L'espai ha combinat cinema i sala de festes. L'Ajuntament descarta comprar-lo ara per ara pel seu elevat cost. La Seu d'Urgell acull un seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la immigració il·legal i prenen part una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil de totes les comunitats. El subdelegat del govern, José Crespín, ha participat a l'acte inaugural. Es presenta a la Seu la guia breu per a l'acollida d'infants desplaçats. L'acte a càrrec del psicòleg Roger Naudí, Francesc García i Sara Albós tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca Sant Agustí. La 12a jornada d'ocupació a l'Altorcell es farà el 27 d'octubre. Les empreses ja poden publicar les seves ofertes laborals. Més endavant s'obrirà el termini perquè les persones interessades a trobar feina o canviar d'ocupació puguin inscriure's. I els esports, el CDC de Comunida, comença la Lliga de Primera Territorial amb victòria sobre el Club Bàsquet Tremp per 81-59. Hi ha hagut derrota de l'EFAUS a la pista de l'Anna Òptic Sant Pere per 65-46. I pel que fa al temps, ja ha començat a ploure aquest matí a la Seu i a molts altres punts de Catalunya. Una pluja que pot continuar en aquesta tarda i, de fet, pot ser molt intensa en alguns punts del litoral i prelitoral.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La Seu d'Urgell acull fins a aquest diumenge vinent una nova edició de la Festa de les Persones Grans, que enguany es presenta sota el lema Sumant anys, multiplicant vida. Es va començar ahir amb un concert del duet d'Euro al Parc del Cadí, una tertúlia a Ràdio Seu i una xerrada del farmacèutic Joan Lluís Porgimon. I es continua avui a la plaça de les Monges amb una sessió de balls en línia a càrrec de Raquel Iscla, amb un límit de 30 persones. A 6:45 de la tarda es fa el lliurament del premi del concurs de cartells i a les 7 la taula redona trobar-se a la Seu amb la participació de Laia Vilaginés, Elisabet Lozano, Maria Miró, Elisenda Puy i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, que ahir també va participar a la tertúlia organitzada per Ràdio Seu. Paqui Gómez explica que la festa vol posar en valor el paper actual de la Gent Gran.
3: Aquest Ajuntament dona el dret de sortida d'una nova edició d'aquesta setmana de les persones grans. Una proposta que vol retre homenatge i posar en valor el seu paper actiu, la seva experiència i la seva contribució a la vida de la ciutat. Al llarg de la setmana acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, lúdiques, esportives i de convivència, pensades per promoure el benestar, la participació i les relacions socials. A través d'aquesta iniciativa es reafirma el compromís de les institucions amb la nostra gent treballant per promocionar un envelliment actiu, saludable i participatiu, posant al centre com el respecte, la proximitat i sobretot l'empatia, imprescindible per construir una ciutat que cuida.
1: De la seva part, l'alcalde de la Seu, Joan Marrer, destaca la diversitat d'activitats d'aquests dies.
4: Aquesta setmana, que es farà del 28 al 4, 28 de setembre al 4 d'octubre, en la qual, doncs, com sempre, es vol posar de relleu doncs, les persones grans de la nostra ciutat, de la nostra comarca, a través de diverses activitats. Proposem aquesta setmana amb activitats que algunes repeteixen, algunes són noves, i al final, doncs, comptant sobretot amb el Consell Municipal de Persones Grans, a través de diverses iniciatives com la del cartell, que va ser participatiu, i després doncs, també es va acordar més o menys el programa, el que són les sortides de l'excursió, aprofitant també que aquest any és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, I en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi, que hi hagi molts inscrits, que, i que sobretot gaudeixin d'aquesta setmana, d'aquestes activitats que es fan per ells.
1: Demà dimecres farà una caminada i visita a Sant Esteve del Pont, guiada per Carles Gascon, des de la plaça Mossèn Pere Pujol, i a 7:45 del vespre a la sala Immaculada, un concert d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori dels Pirineus. I dijous, que és el Dia Mundial de les Persones Grans, hi haurà una excursió a la Cripta Gaudí i la Colònia Güell, i després un dinar al restaurant Taula Casolana de Martorell. Les inscripcions ja s'han tancat. Per divendres es farà una visita guiada a la Ruta dels Convents, amb sortida dels Play Ermengol, i a les 5 de la tarda l'Esplai de la Gent Gran acollirà un cinefòrum amb la projecció del Doctor de la Felicitat. Dissabte, al migdia, a la plaça dels Monges hi haurà l'escenari del Ball Sardà Internacional, pel qual ja han començat els assajos, i a les 7 del vespre a la sala Immaculada acollirà un concert de la Coral Signum. Alhora hi haurà una xerrada sobre la importància dels cuidadors. Diumenge, a 11:45 del matí, als Jardins de la Llar de Sant Josep, s'oferirà una sessió de música en viu amb el trio Pirineus. A les 12 hi haurà la salutació de l'alcalde i la regidora de Gent Gran a la sala Sant Domènec, seguida de l'actuació de Café Trio, i s'acabarà amb el dinar popular i l'actuació del grup Bugatti. La manca de relleu generacional deixa un punt mort actualment el futur del cinema Esguiu de la Seu. Ja no ofereix programació habitual des del començament de l'estiu, després de més de 75 anys d'història, perquè recentment s'han jubilat les propietàries, les germanes Irene i Montse Guiu. L'equipament és l'únic cinema comercial de la comarca i fins ara ha combinat sala de cinema amb sala de festes, un espai que ha estat durant dècades lloc de trobada de gent, tant de la Seu com de l'Alt Urgell i de contrades veïnes. De moment, l'Ajuntament ha descartat comprar l'immoble perquè el valor en uns 6 milions d'euros després d'un llarg període de negociacions, però manté converses amb la propietat per evitar que l'activitat s'aturi del tot. En aquest sentit, l'alcalde Joan Barreda ha explicat que fa poc que ja han renegociat el conveni i han augmentat la dotació municipal dels 15.000 als 45.000 euros més IVA perquè s'hi pugui seguir fent activitats.
4: Ja l'any passat ja vam parlar de renovar el conveni, abans es pagava 15.000 euros, ara ho hem augmentat a 45.000 euros més IVA, per la sala de ball i pel cinema, per poder fer explotació també nosaltres en el cas de que elles doncs, no el continuessin com és el cas. Per tant, ja està parlat i ara el que s'ha de fer és posar fil a l'agulla. Un cop ella, la Montse Guiu en aquest cas, ja s'ha jubilat, i aleshores aquesta és la intenció, així ho hem parlat i així volem fer-ho.
1: Del Japó Montse Guiu explica que aquest estiu els hi ha arribat el moment de jubilar-se i no han trobat relleu generacional ni a la família ni a fora, i en aquest sentit creu que la solució pel futur del complex Guiu, que a més del cinema de la sala festes inclou 5 pisos al damunt, seria una municipalització.
5: A nivell pirinenc estan tots municipalitzats. Potser la municipalitat local tindria que fer també un pensament davant de tot aquest espai que, com he dit molt bé, com a ciutadana em preocupa la seva...
1: El febrer d'aquest any, Junts i Esquerra Republicana van portar al ple una moció perquè l'Ajuntament es comprometés en la compra de l'immoble, però no va prosperar, i des de l'equip de govern consideren inassumible ara mateix el preu que suposaria, que calculen en uns 3 milions per la compra i 3 més per la reforma.
4: Que sempre ens va bé tenir més pisos a disposició, sempre, però bueno, al final no és 5 pisos aïllats que es compres, la resta separat, no, són 3 milions d'euros, més tot el que va doncs fer tots els accessos nous, tot el que són els lavabos nous s'han de fer accessibles, tot el que és, bueno, adequar-ho tot a les normatives actuals, perquè ara la llicència que tenen són amb les normatives antigues, ara actualment són més exigents, i evidentment els pisos, doncs, obrar-los tots nous perquè ja són antics. Per tant, sí, té valor, però bueno, al final són molts milions, i nosaltres hem de mirar per la salut econòmica de l'Ajuntament també. No podem rescatar un negoci privat a qualsevol preu, tot i aquest valor sentimental que té per tota la ciutadania.
1: Més enllà d'aquesta qüestió per resoldre, Montse Guiu fa balanç d'aquests 75 anys d'història del recinte de cinemes Guiu i en destaca que ha esdevingut un espai de socialització de diverses generacions.
5: Que ha sigut un espai viu, molt viu, i molt, diguem, amb molta capacitat de... sobretot això, d'interrelacions humanes. que penso que és molt important des de la perspectiva de població pirinenca que som i muntanyenca, on les relacions humanes són una miqueta, ens costen una miqueta més, no? És un punt una miqueta més tancat que d'altres poblacions que tenen unes altres coreografies.
1: Dels a partir en Esquiu ha parlat dels orígens, de com va néixer el projecte de Cinema Esquiu.
6: La nostra família, els meus pares, els meus tios, van formar tota la sala de festes. Després, més tard, van fer la sala de cinema. Els hi va costar molt de fer, però tenien moltes històries, però entre tots van poder tirar-ho endavant. I la sala de festes ha anat continuant fins ara. Sempre han fet sala de festes. Hi ha hagut molts grups, molta gent. Aquí ha vingut l'Antonio Machín, els tres sud-americanos, que jo recordi, eh? Vull dir que amb la meva família va vindre gent bastant important. I l'Antonio Molina, també, i el d'altra gent que van vindre. Després d'això, hi vam fer una altra etapa, vam portar-ho jo, i llavors vam portar la Salseta, la Principal de la Bisbal, la Meravella, totes aquestes orquestes que llavors anaven. El Gato Pérez, tota aquesta gent. I el Luis Aguiler, que va estar contentíssim de vindre. I hi ha grups de renom.
1: Amb l'aturada de Cinema Esquiu, ara mateix només Tremp i Viella mantenen sales de cinema obertes a l'Alt Pirineu. Que fa poc temps, a la Cerdanya, el cinema de Avinguda Puigcerdà va tancar portes després de 62 anys i des de llavors l'oferta de cinematogràfica a la capital cerdana s'ha limitat a projeccions i festivals puntuals com el Cerdanya Film Festival. I la Sala Guiu ha estat un dels escenaris justament aquest cap de setmana passat del Pine Peaks, el Festival Rockabilly del Pirineu, que ha marcat una nova fita en la seva 7a edició. Ha arribat a congregar fins a 90 vehicles clàssics nord-americans que al llarg del cap de setmana han omplert tot l'espai disponible a l'aparcament Doctor Peiró. L'ha trobat a 3 centenars de persones entre els propietaris dels automòbils, acompanyants, veïns i aficionats als cotxes i inclòs diversos concerts de grups de referència actuals de la música rockabilly. El director del Pine Peaks, Josep Barnola, fa una valoració molt positiva d'una edició en què el certamen ha continuat creixent tant en quantitat com en qualitat. Així demostra el fet que actualment ja treu aficionats d'arreu d'Europa.
7: Bé, fem una valoració molt positiva. De fet, hi ha hagut molt bona recepció per part del públic que ens ha vingut aquí a la seu procedent des d'Itàlia, des de Suïssa, des de França, Suècia, Irlanda i de la resta de l'estat espanyol. Molt bé, o sigui, molt bona valoració dels concerts. En aquests moments estem gaudint del concert aquí del Xarnamà i el Guiu i veig que hi ha molt bona acollida per part del públic, tant de la seu com de la gent de fora. I res, o sigui, la valoració és que aquest any doncs, hem mantingut a la seu un mínim de 90 vehicles clàssics americans, doncs, que he pogut també gaudir de la cultura del món del rock and roll, del rockabilly, i de promocionar la seu com a un referent dins del Pirineu amb el sector del rockabilly.
1: Entre les novetats d'enguany hi havia la presència d'un genuí cotxe de policia nord-americà dels anys 70, arribat des de Guadalajara i amb els seus ocupants vestits amb l'uniforme de xèrif. També hi ha hagut novament una bona rebuda de la rua en què hi va participar una 60a dels 90 vehicles inscrits i que en aquesta ocasió van arribar fins a Adrall per fer des d'allà el camí d'Arfa.
7: Hem fet la rua dels vehicles americans, on han participat dels 90 vehicles existents, han participat una 60a, vull dir que fem una bona valoració del que és el festival. El que comporta és tindre una passió pel vehicle americà i pues, intentar fomentar i intentar traslladar aquesta cultura, aquesta tradició doncs a les noves generacions.
1: En la part musical, la Sala Guiu es va omplir en les dues nits de concerts que han permès veure les actuacions de 4 grups i artistes reconeguts en l'actual món del rockabilly a Europa. Els francesos Louis and the Hurricanes, la cantant italiana Mickey Payano, els britànics Charnemay and the Mayhems i el guitarrista també britànic Mark Harman. En el cas de Payano i Harman van actuar al costat del conjunt italià Don Diego Trio. La tinta d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tot, destaca el creixement que ha experimentat aquest any novament al Pine Peaks i el bon ambient que s'hi respira.
8: Doncs fantàstica. És una edició que cada vegada va més. Com totes les edicions de tot, que cada vegada va més, perquè penseu que l'any passat hi havia 75 vehicles i aquest any m'han dit que ja hi ha 90. O sigui, que Déu-n'hi-do, no és un 10%, és molt més, no? Quasi un 35% més d'assistència. I a més, és un ambient tan maco. És una comunitat tan afable. Venen d'arreu d'Europa. Diuen que l'any que ve vindran d'Austràlia i tot. O sigui, d'un altre continent. És que és fantàstic. És tan maco.
1: Gemma, tu també valores el fet que es tracta d'una trobada que atreu visitants a la seu i que agrada un públic divers i de totes les edats. En aquest sentit, una de les novetats d'enguany ha estat que s'ha habilitat un espai infantil en què els més menuts podien fer una volta amb cotxes de joguina que imiten els clàssics nord-americans. La carretera C14 al pas per al Tursell va registrar ahir dos nous accidents de trànsit, en tots dos casos al terme municipal de Ribera d'Urgellet i amb menys de dues hores de diferència. Passada l'una al migdia, un cotxe que anava en direcció a la Seu va patir una sortida de via i va quedar bolcat. Els fets es van produir al punt quilomètric 173 entre Noves de Segre i el Pla de Sant Irs. En l'accident s'hi van veure implicats finalment dos vehicles, però els seus ocupants en van poder sortir il·lesos i no va caldre atenció sanitària. La retirada dels vehicles i la neteja de la via va generar retencions en els dos sentits de la marxa i passades les 2 de la tarda es va començar d'una pas alternatiu. Prèviament, al matí, a les 11, s'havia produït una col·lisió entre un cotxe i un ciclista, al quilòmetre 177,2, a prop de Drell i del final ja de la C14. El ciclista va patir ferides en un braç, però el van trobar conscient i no va caldre intervenció sanitària. En cadascun dels dos accidents hi van intervenir les dotacions dels bombers, a més d'ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos d'Esquadra. Una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil procedents de comunitats d'arreu de l'Estat han participat a la Seu, participen des d'aquest dilluns i fins dissabte al seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular. Les jornades és el tercer any que es fan al capital de l'Alt Urgell i han estat inaugurades per el general cap de la zona de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro. A la inauguració també hi han pres part el tinent coronel de la comandància de Lleida, José Antonio Miguel Gonzalo, l'alcalde de la Seu, Joan Barri, el subdelegat de l'Estat a Lleida, José Crespín, que ha agraït la confiança del cos de seguretat per seguir celebrant aquest seminari a la Seu, a prop de la duana del Farga de Moles i d'Andorra. Segons Crespín, aquest pas fronterer és l'única frontera terrestre internacional que hi ha actualment a la península ibèrica. El subdelegat ha destacat també la necessitat d'actualitzar coneixements i aprofundir en una matèria complexa com és la vigilància i protecció de fronteres i alhora facilitar que la mobilitat legítima dels ciutadans es pugui dur a terme amb normalitat. En aquest sentit, el subdelegat ha volgut posar en valor la tasca diària dels agents fiscals i duaners a la Farga de Moles, afirma, per garantir la seguretat en la mobilitat de persones i mercaderies. D'altra banda, en aquesta visita, José Crespín també ha anat al municipi de Cabó, on s'ha reunit amb l'alcalde Xavier Bullic per conèixer el municipi mínimament rodal i el seu patrimoni natural, arqueològic i històric, com també les necessitats actuals que passen, entre altres, per la baixa densitat de població i la reducció de les explotacions ramaderes.

expressen l'anàlisi dels riscos detectats. També han elaborat informes i recomanacions tècniques en diferents àmbits de protecció infantil i han impulsat una revisió jurídica al protocol municipal contra l'assetjament sexual i escolar des d'una perspectiva específica de protecció a la infància. Finalment, del treball que han fet fins ara, també en destaquen la col·laboració amb el CREA La Xicoia, accions de sensibilització i la proposta per crear un punt de trobada familiar a la seu. El Consell Comarcal del Tursell i l'Ajuntament de la Seu organitzen d'aquí un mes, el 27 d'octubre, la 12a edició del Workshop Ocupacional, una jornada que vol posar en contacte empreses de la comarca i dels voltants i demandants de feina. El procés es fa amb entrevistes curtes i directes entre ambdues parts. Es farà a l'auditori del CETAP, a l'edifici de les Monges, al llarg del matí del 27 d'octubre, però per prendre part cal fer la inscripció prèvia. Els negocis o empreses interessats poden fer-ho des d'ara i fins al 10 d'octubre a través d'un formulari en línia, i les persones que volen trobar feina ho podran fer del 13 al 23 d'octubre a través d'un altre qüestionari. Com és habitual, al llarg de la jornada es comptarà amb un professional dinamitzador que oferirà assessorament personalitzat als candidats. També es prepararà dues jornades formatives, una pels candidats, aquest any serà sobre habilitats personals o socials, a càrrec de Júlia Rosso, el dia 23 d'octubre, i el 21 d'octubre una per empresa sobre comunicació assertiva. En tots dos casos cal inscripció prèvia.

0: Pirineu. La companyia sentimental de l'arquitecte Josep Joan Pere, mort ara fa 10 mesos a Baqueira, ha quedat en llibertat amb càrrecs després que hi va dipositar una fiança de 80.000 euros. Aquesta és la quantitat que el jutge de Viella li havia fixat com a condició per evitar la presó provisional en espera de judici després que se li ha notificat que se li imputa un presumpte delicte d'homicidi. Divendres, quan la dona va ser traslladada de la capital aranesa per declarar als jutjats, el magistrat li va donar 3 dies perquè portés els diners estipulats com a fiança, els quals finalment ha lliurat, segons s'ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot i quedar en llibertat, se li ha confirmat la retirada del passaport i la prohibició de sortir de territori espanyol i alhora haurà de comparèixer de manera periòdica davant l'autoritat judicial mentre no estigui fixada la data. Els fets ara investigats es van produir durant les festes de Nadal de 2025. Inicialment, l'autòpsia va atribuir un atac de cor a la mort de Josep Joan Pere, que en el moment dels fets tenia 72 anys, però els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que ara ha portat a la detenció de qui era la seva parella, que de fet va ser qui va avisar els serveis d'emergències el dia de la defunció perquè estava amb ell a la segona residència que Joan Pere tenia a l'urbanització Val de Rodà, al nucli de Baqueira. I avui els següents informatius ampliarem més temes i especialment parlem de la Fira de Sant Ermengol, perquè ja se n'ha presentat el programa complet i ofereix 30 activitats i 10 mostres sectorials. A més de la Fira Formatges Artesans del Pirineu, hi haurà espais de temàtiques com productes de proximitat, artesania, food trucks, automoció, cultura, la Fira Xica i parades ambulants. En total hi haurà 355 parades, tot i que el volum de sol·licituds rebudes ha arribat enguany a prop de 500. I també explicarem en següents informatius que s'ha presentat l'estudi per la millora del transport públic al Pallars Jussà. El pla inclou una nova línia que enllaçarà Tremp amb el pont de Suert i la digitalització i l'impuls del transport de la demanda amb el servei Clic.cat.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

En primer de titulars amb els que trobem a la premsa, el diari Endor destaca que es comença d'una forma la proposta d'oferir un vol setmanal des de l'aeroport del Seu fins a París a partir del gener de l'any que ve. S'estudia ampliar també la freqüència a Madrid amb un viatge més, que passaria de 2 a 3 diaris. El periòdic explica que Demòcrates per Andorra aposta per una plataforma transversal de cara a les pròximes eleccions generals que aglutini...

des de partits fins al que defineixen com sensibilitats. La formació vol iniciar una ronda de contactes amb forces nacionals i parroquials i obrir-se a perfils independents amb l'objectiu d'augmentar el seu nombre de representants. El partit també destaca que el Comú de la Massana es mostra disposat a tirar endavant el mirador de la capa, tot i que s'han recollit 2.000 firmes en contra. La minoria demana posar el projecte en pausa, mentre que la majoria el defensa, perquè considera que ha de servir per dinamitzar l'estació de Pal Arinsal, que recorda acumula unes pèrdues de 600.000 euros. Segre explica que el Departament d'Agricultura projecta modernitzar 6.600 hectàrees del canal d'Urgell amb el suport dels regants, tot plegat després que s'ha sabut que el rec Amanta arriba a judici. Tres regants impugnen l'obligació d'aplicar sistemes localitzats després d'haver modernitzat els camps.

La Mañana explica que l'anuari econòmic comarcal del BBVA afirma que la demarcació de Lleida ha liderat el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El valor afegit brut va pujar un 3,7%, amb la Noguera com la comarca més dinàmica, amb un augment del 5%, seguit del Solsonès amb un 4,5%.

obrim l'agenda explicant que el Club Patinatge Artístic Cadí organitza una jornada de portes obertes. L'últim dia serà aquest dimecres a les 6 de la tarda. Sobre la tercera edició del concurs de microrelés de la Germandat de Sant Sebastià, la data màxima per presentar les obres és el 8 de novembre. Presentació del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle IX de mossèn Nemesi Marquès, avui dimarts a 6:45 de la tarda al claustre del Palau Episcopal de la Seu. Curs de manipulador d'aliments al setup aquest dimecres i també l'1 d'octubre de les 4 de la tarda a 6:45 al setup. Presentació del llibre Casa Cintet del Comerç de Daniel Fiter sobre un dels comerços històrics d'Andorra aquest dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. Cicle de recitals a Cegues Foscòria a la llibreria El Refugi aquest divendres a les 7 del vespre. Presentació del llibre Els Parles de l'Alt Urgell de Joan Aixàs a Peramola dissabte a les 6 de la tarda a la nova llibreria Casa Roche. Teniu aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El CDC de Coneda ha començat amb bon peu la temporada 2026-2027 en què milita primera territorial de bàsquet de la demarcació de Lleida. A la primera jornada el sènior masculí urgellenc ha aconseguit una còmoda victòria per 81-59 en el duel pirinenc d'aquesta categoria, que és contra el Club Bàsquet Tremp. El CDC ja va deixar ben encarrilat el partit a la primera meitat amb un marcador de 40-25 al descans. El Tremp va escurçar la distància a la represa 57-67, però els locals no van veure per ella el triomf i de fet van marcar un nou parcial de 24-2 que els va permetre acabar guanyant de 22. Aaron Casal va fer justament 22 punts i Joan Roquer i Àngel Roquer en van fer 13 cadascun. De la seva part, el CDC Fausa ha debutat a segona catalana femenina amb derrota 65-46 a la pista de l'Anna Òptic Sant Pere Terrassa. Les vallesanes ja van marcar distàncies a la primer quart, 18-8, i van mantenir aquesta tònica al descans 36-15. Amb el partit gairebé sentenciat, la segona meitat va ser més igualada, però ja sense opcions pel CDC. Alexia Rodríguez, Noemi Kó i Leila Olat de l'Arbi van fer 12 punts cadascuna. I aquest darrer cap de setmana també ha marcat l'inici de la Lliga CB. El Morabanc Andorra ha començat amb una ajustada derrota a casa, 85-90, contra el Montbus Obradoiro, en un partit que els andorrans van dominar durant molts minuts, però al final van veure com els gallecs remuntaven i acabaven guanyant de 5. El màxim anotador local ha estat l'escorta Cassio Robertson, una de les novetats d'enguany, que va fer 12 punts. L'urgellenc Luca Botteroli ha format part de la convocatòria d'aquest partit, tot i que de moment no ha debutat amb el primer equip perquè dissabte no va entrar a pista. Tot i això, tal com havia comunicat el Morabanc, amb 17 anys ja s'incorpora a la dinàmica de primer equip que combina amb el filial. Pel que fa a l'estrena dels equips catalans, el més destacat està la victòria de l'Ilerna Lleida a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. També han guanyat el Barça amb l'Eima Corunya 119-101 i el FIAC Girona amb l'UCAM Múrcia per 84-77. Han perdut el Quixanes Manresa Bilbao i la Sisa Joventut amb el Rio Breugan, i el més destacat de la jornada està que ha estat la jornada amb més anotació de la Lliga en gairebé 4 dècades, amb una mitjana de quasi 95 punts per equip. El rècord vigent data de l'any 1987, quan en 3 jornades es va arribar a aquests 95 punts, i en una d'elles a 98,3 punts per equip.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Ja ha començat a ploure aquest matí a la Seu i a molts altres punts de Catalunya. De fet, ara mateix el mapa indica que les pluies són generalitzades a qualsevol indret del país i això farà baixar ara sí les temperatures màximes que fins la setmana passada estaven, com hem dit, molt per sobre del normal. Les mínimes, en canvi, han pujat una mica. Aquesta nit hi ha hagut una mínima de 13 graus a la Seu, però la màxima, en canvi, no passarà dels 22 graus a la Seu ni tampoc a Sort. Se n'espera 25 a Tremp i al Pont de Suert o 21 a Puigcerdà. La pluja pot continuar durant aquesta tarda i, de fet, pot ser intensa en alguns punts del país, sobretot al litoral i prelitoral. Precaució si us heu de desplaçar per aquella zona. I demà el dia començarà ennuvolat, ja no s'espera pluja significativa i a la tarda sí que es podria reactivar algun ruixat als dos extrems del Pirineu català. Demà les temperatures es recuperaran una mica perquè sortirà una mica més el sol i ja s'espera demà màxima de 26 graus tant a la Seu com a Sort, al Pont de Suert i Tremp i 23 a Puigcerdà. I de moment per dijous tornarà a imposar-se el sol, però a la tarda creixeran nuvolades que poden tornar a deixar ruixats. Quinze graus de temperatura aquest matí a la Seu, 16,5 a Organyà, 17,5 a Oliana, 13 a Alinyà, a Puigcerdà n'hi ha 12, 16 a Sort, 18 a Tremp, 14 al Pont de Suert i 16 a Viella. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat, a les 10 notícies en xarxa i a les 11 al temps.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El servei meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran en força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
2: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
1: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar al 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Piró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
2: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, està previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional, especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament a la ciutat, s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
1: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. La Fira de Sant Ermengol 2026 inclourà 30 activitats i 10 mostres sectorials els pròxims dies 16, 17 i 18 d'octubre. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja té a punt el programa d'enguany que han presentat aquest dilluns l'alcalde Joan Barrera i la regidora de Fires i Mercats, Gemma Tó. A l'acte s'ha anunciat que la inauguració oficial dissabte, dia 17 al matí, serà presidida per la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero.

La Sala de la Immaculada de la Seu d'Urgell va acollir aquest divendres passat una jornada sobre l'orientació comunitària com a eina d'emancipació en un món en transició. L'acte era organitzat per l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional, l'ACPO, en col·laboració amb l'Ajuntament urgellenc. El president de l'ACPO, Jaume Francesc, ha explicat que la sessió anava adreçada a tota la comunitat educativa de la Seu i de l'Alt Pirineu i Aran, perquè creu que convé que la gent de Barcelona deixi la seva zona de confort i es mogui per la resta de Catalunya, atès que, segons ha constatat, aquesta entitat encara és poc coneguda fora de la capital catalana. Per això, volen que els professionals prenguin consciència i compromís social en aquesta època complicada que estem vivint. La manca de relleu generacional deixa en punt mort el futur del cinema Esguiu de la Seu d'Urgell, que ja no ofereix programació habitual després de més de 75 anys d'història amb la jubilació de les propietàries, les germanes Irene i Montse Guiu. L'equipament, únic cinema comercial de la comarca, combinava sala de cinema i sala de festes, un espai que ha estat durant dècades punt de trobada de gent de la capital de l'Alt Urgell i les contrades del voltant. L'Ajuntament ha descartat comprar l'immoble valorat en 6 milions d'euros després d'un llarg període de negociacions, però manté converses amb la propietat per evitar que l'activitat s'aturi del tot. La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha endegat una nova campanya per atraure-hi professionals sanitaris, tot subratllant els avantatges de desenvolupar-hi la carrera professional i el projecte de vida. Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d'Urgell ja ha posat en marxa el 7è concurs de cartells per escollir la imatge que acompanyarà la programació de la festivitat de Sant Sebastià de l'any 2027. La convocatòria és oberta a tothom i permet presentar una única proposta per participant. El cartell seleccionat serà la portada del programa de festes i també s'utilitzarà en la cartelleria dels actes previstos durant el període de celebracions, que tindrà lloc del 19 de gener a l'1 de febrer. L'obra guanyadora rebrà una gratificació de 350 euros. Una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil procedents de les comunitats autònomes de tot el país participen a la Seu d'Urgell des d'aquest dilluns passat i fins dissabte a la 36a edició del seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular. Les jornades és el tercer any que es dona a terme a la capital de l'Alt Urgell.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A continuació, com cada dia en aquesta franja horària, la previsió del temps de la mà de l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Avui parlem d'inestabilitat, de pluges, de tempestes i de guats, però en principi les pluges més intenses avui s'esperen lluny de casa nostra, cap a la façana costanera i al prelitoral. De fet, ja en el que portem de dia, en alguns punts del Penedès ja superen els 100 litres per metre quadrat i descarrega i descarregarà amb força durant les properes hores a punts de la Catalunya central, àrees de la costa central i posteriorment al llarg de la tarda cap a les comarques de Girona. Totes les comarques de Lleida, tant la Plana com el Pirineu, es queden una mica al marge. Tot i així, si bé la plana de Lleida de precipitacions pràcticament no en caurà, sí que a la nostra comarca s'esperen alguns ruixats. N'han caigut i n'esperem més durant la tarda. Seran els d'aquesta tarda els que podrien ser puntualment intensos. No seran ni tan abundants ni tan extensos com els que es registren a punts de la façana costanera, però tot i així poden caure localment intensos aquí a casa nostra amb una precipitació que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. De fet, tenim avís meteorològic per pluja intensa de cara a aquesta propera tarda. Tot això marxarà a partir del vespre nit. Es retirarà cap a les comarques de Girona i demà tindrem un dia més tranquil. Avui, amb unes temperatures que clarament es quedaran més curtes, les més altes al voltant dels 20, 22, 23 graus a tot estirar. I de cara a demà, el temps no farà net, però ja tornarem a veure una miqueta més el sol.

La temperatura a l'estació de Bellesta és de 15,1 graus, 16,6 a Organyà, 18,2 a Oliana, 19,3 a Tremp, 19,1 a la Pobla de Segur, 15,1 al Pont de Suert, 16,8 a Sort i 17,4 a Viella. Temperatures més fresques, les que són registrades a aquesta hora a les estacions Alta Muntanya, Certascan, 2.400 metres, 7,2 graus, 7,8 a Lac Redona, 2.200, 8,8 a Sasseuba, 2.200 graus, 6,7 a Espot, a 2.500 graus, entre d'altres també 8,7 a la cara nord del Cadí, a l'estació de Prat de Guinó, a 2.145 metres. Són les 11 i 10 minuts, un quart menys 5 minuts de 12. Fins aquí aquest informatiu. Més informació, com sempre, a la nostra pàgina web, que és la vostra, radioseu.cat.

0: Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. Acabo acollir el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, la segona caminada per la salut mental, una activitat organitzada a motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb la participació de diversos serveis i entitats de la xarxa sanitària, social i municipal del territori. En parlem a l'entrevista del dia, aquest matí migdia, amb Natàlia Brego, és coordinadora del Club Social El Picot. Benvinguda, Natàlia.
2: Gràcies.
1: Si et sembla, preguntar-te d'entrada de quina manera El Picot participa doncs, en aquesta jornada, aquesta segona caminada per la salut mental.
2: Bé, el Club Social El Picot forma part de la taula de salut mental de l'Alt Urgell i del grup de sensibilització, no?, que és qui està promovent aquesta caminada, però també hi ha molts altres companys, no?, com entitats com Integra Pirineu, l'Oficina Jove, el CAP, també de l'Hospital. Aleshores, no?, entre totes les entitats, no?, estem promovent aquesta caminada i el Club Social El Picot sí que ens estem encarregant una mica, no?, de centralitzar les inscripcions d'aquesta caminada, no?, i es pot fer a través del formulari o bé trucant al telèfon de l'oficina.
1: Quin és l'objectiu d'aquesta jornada?
2: L'objectiu, bàsicament, és trencar els estigmes, no?, poder crear una caminada, no?, pensada, sobretot, no?, per persones que tinguin algun problema de salut mental, però també que estigui oberta a tota la comunitat de la Seu d'Urgell i també del sud de la comarca, no?, de manera que tots junts, doncs, podrem caminar per fer ressò, no?, de les necessitats que hi ha en aquest col·lectiu a nivell de recursos, a nivell de professionals i també això, no?, doncs, per caminar junts, per conèixer-nos, per trencar barreres, no?, i poder conèixer també indrets de la comarca, no? L'objectiu també és descentralitzar de la Seu i moure'ns de municipis més petits, no?, per conèixer l'entorn i la riquesa, no?, que tenim al territori.
1: No sé si calen inscripcions, com ens ho hem de fer si volem participar-hi, Natàlia?
2: Sí, hi ha cartells penjats per tota la ciutat, també al CAP, a l'Instagram de les entitats que participem. Allà hi ha un codi QR que dona accés a un formulari i allà es poden inscriure les persones directament o bé podeu trucar a l'oficina del Club Social Picot, ens dieu que voleu participar a la caminada, agafem les dades i ens encarreguem nosaltres de fer aquesta inscripció.
1: Doncs ja sabeu tothom convidat perquè és una proposta oberta a tota la ciutadania, inscripció prèvia doncs, per participar en aquesta activitat. És una sortida guiada, una caminada per la vall de Cabó i per tal de poder participar en aquesta jornada s'han evitat busos des de Seu i des d'Oliana, Natàlia.
2: Sí, sortirà un bus des d'aquí a l'estació de busos de la Seu a les 9 del matí i també des de la parada de bus d'Oliana. Pot fer parada a altres pobles si una es necessita, mentre sigui, no, diguem-ne, dintre de la ruta per anar cap a Cabó, de manera no de, per facilitar, no, que qualsevol persona que vulgui anar-hi ho pugui fer sense dependre de si té cotxe o no. L'objectiu no és que s'apuntin, que vinguin, que gaudeixin, no? I sí que és cert, no, és que a vegades l'any passat ja va passar, no? Va ser una caminada molt bonica, perquè sense tan sols demanar-ho, no, ja hi havia aquesta mirada, no, i aquesta atenció cap a les persones usuàries dels serveis i es van fer molt recolzament, aquell que necessitaven una mica més de poc a poc mai estava sol, sempre hi havia alguna persona, ja pot ser des de treballadors, no, que els acompanyen també aquest dia, com de persones de la comunitat, no, que s'encarregaven i els acompanyaven. Aleshores, jo crec que l'objectiu és que puguin gaudir, no, que puguin acompanyar, que puguin conèixer, no, i parlar amb les persones usuàries, no, perquè és la forma com ens enriquim, no, quan coneixem, quan parlem, quan posem cara, tots els mites i tots els estereotips es trenquen, no, i comencem a veure les persones, que és el més important.
1: Es llegirà un manifest, no sé si teniu quelcom que vulgueu doncs, explicar-nos també per fer-nos també doncs, una mica més partícips d'aquesta jornada i per saber-ne més.
2: Normalment sempre llegim el manifest, no, de que es fa des de Salut Mental Catalunya. Aquest any l'objectiu, no, el lema del manifest, no, es basa una mica en la seguretat no desitjada i no com això impacta en la salut mental. I sobretot el que aquest manifest vol reivindicar, no, és que els vincles, la xarxa, fa que, la, no, que puguem mantenir una salut mental adient. Aleshores, el manifest encara sempre va als últims dies, però sí que sabem, no, que el lema i que l'objectiu és visibilitzar, no?, aquesta solitud de moltes persones, aquest aïllament, pel que dèiem abans, no?, perquè tots posem la mirada i puguem detectar aquell veí, aquella veïna, no?, que viu sola, i puguem fer, doncs, aquest vincle, no?, aquesta pregunta, perquè aquesta solitud no sigui tan gran.
1: I preguntar-te per què encara hi ha persones que tenen por, vergonya, de demanar ajuda, quins són els senyals que poden indicar que una persona, doncs, està visquent amb solitud i, per tant, li cal un acompanyament?
2: Encara no, malauradament, encara hi ha molt estigma, no?, en tot de la salut mental. Sembla, no?, que si un pateix per la salut mental és un símptoma de debilitat, o, no?, encara es té aquesta imatge del boig, no?, de les pel·lícules, i això no és la realitat, no? La salut mental és una part més de la salut, igual que a vegades ens pot fer mal un peu, doncs a vegades patim, no?, perquè ens passen coses a la vida, i afortunadament la majoria de vegades amb temps doncs ens en sortim, però hi ha vegades, no?, que ens costa més, i jo crec que una de les coses, no?, que ens hauríem de fixar és si veiem algú proper que ho està passant malament, veure, no?, ser conscients de quant temps porta amb aquest patiment i si s'està agreujant, no?, sobretot això, no?, no podem evitar que a vegades ens passin coses a la vida, però sí que podem estar atents, no?, si aquests canvis són molt importants, durant quant temps, perquè aleshores, no?, entre tots puguem veure aquestes senyals i estar atents i dir, vols que t'acompanyi a algun lloc? Vols que ens acostem al CAP? Vols que em quedi amb tu una estona més perquè aquesta solitud no sigui tan gran, no? I que a vegades és difícil demanar ajuda, però si te l'ofereixen és més fàcil, no?, que facis aquest pas.
1: Mm-hmm. I alhora preguntar-te quines eines o hàbits poden ajudar-nos a cuidar la nostra salut mental en el dia a dia.
2: Un del que dèiem abans, no?, és, sobretot, això, tenir una xarxa al voltant, no?, que ens doni suport, ja siguin amics, familiars, a vegades també pot ser perquè compartim hobbies, no?, i tenim espai amb altres companys. L'esport és una, no s'ha vist, que és un apartat fonamental, perquè un cos que estigui actiu, que estigui sa, que sortim a l'exterior, que ens doni la llum del sol, és fonamental. De fet, ja hi ha molts CAPs, no?, on els serveis de psicologia estan receptant fer esport, arriba aquest punt, perquè s'ha vist, no?, que la millora és molt, molt important. També ser conscient, no?, del que dèiem abans, de no normalitzar el patiment. Òbviament, doncs podem tenir un moment vital difícil, però si aquell moment vital, no?, s'està allargant en el temps, no ens esperem a que s'agreugi, no?, i que ja estigui com molt, molt cronificat, sinó que fem el pas d'anar, perquè no hem de tenir cap vergonya. Ens pot passar a tots, forma part de la vida. L'important és que sapiguem que hi ha recursos on hi podem anar des del primer més bàsic, no?, que són els centres de salut primària, i després hi ha tota una xarxa, no?, que també abarca, no?, aquest acompanyament. Per tant, això, ser conscients que no estem sols i que hi ha recursos on podem rebre aquest acompanyament que necessitem.
1: Mm-hmm. Recursos, expliques, família, amics, l'entorn social, no?, són cabdals en el benestar emocional.
2: Òbviament, no?, aquestes són les bases. També és veritat, no?, que a vegades el context socioeconòmic impacta i que a vegades no són els recursos només de la persona o la xarxa que hi hagi, sinó que hi ha a vegades de situacions, no?, que fan difícil, no?, el poder gaudir d'un benestar social, no?, que ja hi ha una part més d'activisme, potser, no?, però sí que ser conscients, no?, que tot i que hi hagi aquests problemes, a vegades el potent socioeconòmic, que ja no depèn només de nosaltres, sempre hi ha recursos, no?, a la diguem-ne, a la comunitat, on podem anar, on podem, no?, buscar recolzament i no passar-ho sols.
1: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. No volem anar més enllà perquè podíem preguntar, entre d'altres, què es podria fer per millorar l'atenció a la salut mental, però això potser donaria peu a un altre debat o entrevista. Per tant, doncs ens quedem amb el que és això, la invitació per participar en aquesta jornada, perquè, entre d'altres, doncs, una bona mesura per millorar l'atenció a la salut mental és visibilitzar i, per tant, participar, fer-nos partícips com a comunitat, doncs, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Serà, en aquest cas, a Cabó, en el marc d'aquesta segona caminada per la salut mental. Serà aquest dissabte 3 d'octubre i tothom hi és convidat. Totes les facilitats per fer-ho possible. Més informació a través del telèfon 93 35 36 52, al telèfon del Club Social El Picot, també a través del codi QR disponible als cartells informatius d'aquesta caminada. I una més, si em permets, doncs, per clore l'entrevista a Natàlia, com a, en aquest cas, coordinadora del Club Social El Picot, que són, com bé saps, també amics de la casa, també conformen la programació de Ràdio Seu. Un missatge que t'agradaria transmetre a la ciutadania en aquesta commemoració.
2: Sobretot això, no? que participeu d'aquesta caminada, que si coneixeu algú o heu patit algun problema de salut mental, sigueu conscients de que no esteu sols. Cada cop hi ha més conscienciació i cada cop se'n parla més, afortunadament. Que hi ha molts recursos als que podeu anar o als que podeu adreçar qui ho necessiti, i que hi ha una gran capacitat en l'ésser humà per fer front, no?, a les dificultats de la vida, i que hem de, no?, com hem de ser conscients d'aquesta fortalesa, i també ser conscients que dintre de la vulnerabilitat hi ha una gran força, no?, la força de poder-se'n sortir, però això sí, no?, acompanyat, que és com qualsevol persona es mereix poder fer front als problemes que sorgeixin.
1: Mm-hmm. Doncs ens quedem també amb aquest missatge. Gràcies per fer-ho possible, Natàlia Breu, coordinadora del Club Social El Picot. Recorda que avui donem a conèixer, doncs, aquesta caminada, la Caminada per la Salut, la segona edició d'una caminada que en aquest cas fa parada a Cabó. Aquest dissabte 3 d'octubre, tothom convidat a ser-hi, a participar-hi. Per tant, l'objectiu, visibilitzar i conscienciar-nos. De nou, Natàlia, gràcies. Salutacions a tots els amics del Picot.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
1: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia. Doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares. És l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embussament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
1: Gràcies, Eva. Bon dia.
3: Bon dia.
1: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts. La Fira de Sant Ermengol 2026 oferirà 30 activitats i 10 mostres sectorials. A més de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, hi haurà espais de temàtiques com productes de proximitat, artesania, food trucks, automoció, cultura, la Fira Xica i parades ambulants. En total hi haurà 355 parades, tot i que el volum de sol·licituds rebudes és a prop de 500. La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d'Urgell obre el 7è concurs per escollir el cartell de la festivitat del 2027. El termini per presentar les propostes finalitza el 15 de novembre i el guanyador rebrà un premi de 350 euros. Enguany també s'atorgarà material de dibuix als autors més joves. La Seu d'Urgell acull un seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular. Hi prenen part una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil de totes les comunitats autònomes. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, participa a l'acte d'inauguració, juntament amb el general Pedro Antonio Pizarro i l'alcalde urgellenc Joan Barrera. La Seu d'Urgell ha acollit una jornada sobre educació comunitària com a eina d'emancipació. L'ACPO ha organitzat la sessió per a professionals de l'Alt Pirineu i Aran en el marc d'una sèrie de trobades arreu del país per fer contribucions a l'actual debat sobre la necessitat de millorar el sistema educatiu català. Presentació a la Seu d'Urgell de la Guia Breu per a l'acollida d'infants desplaçats. L'acte a càrrec dels psicòlegs Roger Naudí, Francesc Garcia i Sara Albós tindrà lloc aquest dimarts a la tarda a la Biblioteca Sant Agustí. Una sortida de descoberta al Castell de Foix i la candidatura a UNESCO centraran el cicle Desenterrant el passat d'enguany. La sortida a l'Arieja tindrà lloc el 10 d'octubre i per assistir-hi cal inscriure's prèviament. Les places són limitades. La policia d'Andorra demana la col·laboració ciutadana per trobar un home desaparegut. Es tracta d'un veí d'Ordino de 47 anys que va ser vist l'última vegada dissabte al migdia. Presentar l'estudi per a la millora del transport públic al Pallars Jussà. El pla inclou la nova línia que enllaça Tremp amb el pont de Suert i la digitalització i l'impuls del transport a la demanda amb el clic.cat. Recepció institucional al Cadí La Seu després de guanyar el títol de la Lliga Catalana. L'acte organitzat per l'Ajuntament de La Seu tindrà lloc a les 7 de la tarda aquest dimarts, dia 29. Posteriorment, l'equip oferirà el trofeu a l'afició a la plaça dels Oms. I també en esports, el Cadí Canoe Kayak suma més d'una desena de podis a la Segre Cup a La Seu d'Urgell. A l'última jornada, Anna Simona guanya en seu femení, Jana Planes en L1 i Azuca en Velu en cau masculí. També hi ha hagut medalles per a Jan Vicente, Manel Contreras, Tizian Torres, Ona Perelegre i Nil Checa. Són les 12:07. Fins aquí el repàs informatiu en aquesta franja horària. Més informació ja a partir de la 1.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

via, a poc vine amb mi. Entra que t'amura cegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via,

via, a poc vieni a me. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens. Via, via,

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, en aquests moments la una. Encedem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu en aquesta jornada d'avui. Som dimarts, dia 29 de setembre. Un dia en què parlem de la Fira de Sant Ermengol, que oferirà 30 activitats i 10 mostres sectorials. A més de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, hi haurà espais de temàtiques com productes de proximitat, artesania, food trucks, automoció, cultura, la Fira Xica i parades ambulants. En total, hi haurà 355 parades, tot i que el volum de sol·licituds rebudes és de prop de 500. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
0: Titulars.
1: La Germandat de Sant Sebastià de la Seu obre el 7è concurs per escollir el cartell de la festivitat del 2027. El termini per presentar les propostes finalitza el 15 de novembre i el guanyador rebrà un premi de 350 euros. La Seu acull un seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular. Hi prenen part una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil de totes les comunitats autònomes. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, participa a aquest acte d'inauguració juntament amb el general Pedro Antonio Pizarro i l'alcalde urgellenc Joan Barrera. I la Seu, que ha acollit una jornada sobre educació comunitària com a eina d'emancipació. S'ha organitzat la sessió per a professionals de l'Alt Pirineu i Aran en el marc d'una sèrie de trobades arreu del país. I presentació a la Seu d'Urgell de la Guia Breu per a l'acollida d'infants desplaçats. L'acte a càrrec dels psicòlegs Roger Naudí, Francesc García i Sara Albós tindrà lloc aquest dimarts a la tarda a la Biblioteca Sant Agustí. Una sortida de descoberta al castell de Foix i la candidatura a UNESCO centraran el cicle Desenterrant el passat d'enguany. La sortida a l'àrea ja tindrà lloc el 10 d'octubre i per assistir-hi cal inscriure's prèviament. En més Pirineu, la policia d'Andorra demana la col·laboració ciutadana per trobar un home desaparegut. Es tracta d'un veí d'Ordino de 47 anys que va ser vist l'última vegada dissabte al migdia. I presentat l'estudi per a la millora del transport públic al Pallars Jussà. El pla inclou la nova línia que enllaça Trem amb el pont de Suert i la digitalització i l'impuls del transport a la demanda amb el clic.cat. Recepció institucional al Cadí La Seu després de guanyar el títol de la Lliga Catalana. L'acte organitzat per l'Ajuntament de La Seu tindrà lloc avui a les 7 de la tarda. Posteriorment, l'equip oferirà el trofeu a l'afició a la plaça dels Oms. I acabarem parlant del Cadí Canoe Callà, que ha sumat més d'una desena de podis a la Segre Cup a la Seu. A l'última jornada, Anna Simona ha guanyat en seu femení, Jana Planes en seu i Azuka en velo en cau masculí. També hi ha hagut medalles per a Jan Vicente, Manel Contreras, Tizian Torres, Ona Perelegre i Nil Checa.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: La notícia del dia.
1: La Fira de Sant Ermengol inclourà 30 activitats i 10 mostres sectorials pel que fa a aquesta fira que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja té concretament a punt el programa d'enguany que han presentat aquest dilluns l'alcalde Joan Barrera i la regidora de Fires i Mercats Gemma Tó. A l'acte s'ha anunciat que la inauguració oficial dissabte, dia 17 al matí, serà presidida per la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero. L'esdeveniment tornarà a tenir com a principal reclam la Fira de Formatges Artesans al Pirineu, però també oferirà de manera simultània la Fira Kilòmetre Zero, la mostra alimentària, les parades ambulants i d'artesania, un espai de food trucks, la Fira Cultura, la Fira Xica, la Fira Show i l'Autofira. Joan Barrera ha reivindicat que amb aquesta oferta la capital urgellenca manté la condició de referent a tot el Pirineu, essent la més gran i la més important de la serralada. D'altra banda, també ha destacat que tornarà a estar al centre de la ciutat.
3: Una fira de Sant Armengol sempre feta amb molt carinyo, molta atenció, amb molt treball, molta dedicació. És la fira més gran de la Seu, jo crec que és la fira més gran del Pirineu i, per tant, així hem de demostrar, com hem fet cada any, que és una fira no només referent al Pirineu, sinó a tot Catalunya. Així dir que una de les coses que estem més orgullosos del nostre mandat sencer és el canvi que vam fer a la Fira Sant Armengol, portar els formatges al centre. Jo crec que va ser una aposta arriscada en el seu moment, una aposta decidida i una aposta que ha sortit bé, podem dir-ho clarament, va sortir molt bé i, per tant, evidentment, doncs el que es fa és reforçar aquesta idea, canviar les coses que no van anar prou bé l'any passat i millorar-ho per enguany.
1: Enguany l'organització ha rebut 489 sol·licituds per optar un stand, de les quals s'han atorgat un total de 355 parades. Recordem que aquest esdeveniment creix, però, com dèiem, amb espais firals. Així ho explica Gemma To.
4: La Fira de Sant Armengol és una fira de fires, és una fira sectorial. Hem canviat algun nom perquè cada any anem aprenent, no?, cosetes. Llavors aquest any podem trobar dins de la fira 10 fires. La Fira de Formatges Artesans del Pirineu, la Fira Kilòmetre Zero, la Fira Alimentària, la Fira Ambulant, la Fira Artesana, la Fira Food Trucks, la Fira Cultura, la Fira Xica, la Fira Show i l'Autofira. Desapareix el que vam dir la Fira Associacions. L'any passat vam provar a la plaça de les Monges posar allà les associacions, les escoles, i no va acabar de rutllar. Per tant, aquest any es distribuiran tant associacions com escoles entre alimentària i artesania.
1: Un altre canvi és que a causa de les obres que s'estan executant al carrer de la Regència d'Urgell s'ha ampliat la zona de venda comercial fins a la cruïlla de l'Avinguda de Pau Claris amb el passeig de Pasqual Ingla. En aquest darrer vial és també on hi haurà l'autofira. Com dèiem, molta demanda per tenir estant a la nostra ciutat.
4: Que enguany hem rebut 489 sol·licituds per participar a la fira, però realment per espai s'han assignat 355. Sempre queden més o menys, comptem un centenar, aquest any n'hi ha moltes més que s'han quedat fora perquè hi ha hagut moltes més sol·licituds. L'any passat, si no recordo malament, van ser unes 420 i clar, aquest any s'han quasi 70 més.
1: La regidora de Promoció Econòmica i de Fires i Mercat, Gemma To, que ha explicat que una de les novetats és que, atenent a les sol·licituds formulades pels mateixos formatgers i pel públic visitant, la Fira de Formatges Artesans al Pirineu s'allargarà enguany 30 minuts les nits de divendres i dissabte. Tancarà així a 9:45 de la nit en lloc de les 9 del vespre.
4: Una novetat és que, per petició tant de formatgers com de clients, podem dir, o d'amants del formatge, és allargar mitja hora més a l'horari de divendres i dissabte. I en comptes d'acabar a les 9, acabar a 9:45 del vespre.
1: Una mostra de formatges que estarà instal·lada al passeig de Joan Brudieu i comptarà amb un total de 47 artesans, dels quals 32 són catalans. També n'hi haurà 9 del País Basc, 3 de França i 3 més de l'Aragó. Per tal d'alliberar espai i poder encabir el major nombre de casetes d'expositors, la zona de begudes se situarà al passeig mateix, oferint productes de vermut, morcarols, seda líquida, cervesa Gall Negre, aigua Pineo i Vitalarna, amb la presència de 10 cellers. L'àrea especialitzada d'aules de tast oferirà un complet programa de 9 sessions guiades. Inclouen un tast de formatges premiats, un tast de formatges guanyadors del Formatgem Girona, un tast vertical de maduració d'un formatge, també sobre vins de muntanya i formatges, un tast de la formatgeria convidada Masalva, també de la denominació d'origen Idiazábal i equivalències dels grans formatges. La venda dels tiquets en línia per participar en qualsevol d'aquestes sessions s'obrirà aquest dimarts. El tradicional concurs de formatges artesans al Pirineu es farà dissabte al matí. Al final del concurs es farà lliurament de premis i el reconeixement Amiga del Formatge, que enguany és l'empresa Pomes Biolhort. El concurs juvenil se celebrarà dissabte a la tarda a les 5. D'altra banda, la Fira Kilòmetre Zero incorporarà com a novetat la pastisseria que ha dit que posarà a la venda el seu pastís de formatge. Pel que fa a la Fira Show, consisteix en 7 propostes divulgatives i gastronòmiques, 3 d'elles seran per part del restaurant Taraó, una demostració gastronòmica prèvia centrada en la promoció del producte de proximitat i l'explicació de la història de cada formatge, el taller infantil Petits Formatgers i una demostració gastronòmica gratuïta. També inclosa la Fira Show, a l'Espai Ermengol tindrà lloc la taula rodona Dones Formatgeres entre Passió i Reptes, serà el dimecres 14 d'octubre amb la participació de Judit Carreira, Sara Gutiérrez, Marcela Grava i la pastora Alba Ramos, moderades per la tècnica agroalimentària Eva Delgado. El dia següent, dijous dia 15, a Cinemes Guiu, es farà la projecció gratuïta de la pel·lícula El formatge que ens uneix, a càrrec del Picot. També hi haurà aquesta visita guiada i la pel·lícula La família Bélier. Dissabte a les 11, aquesta visita guiada al formatge que ens uneix, i també al passeig es presentarà el llibre Xerigots Formatges de Jordi Bertran i Gemma Urgell, un programa que també es complementa amb una àmplia oferta cultural i musical i activitats familiars i de participació social. En el marc del compromís amb la igualtat i la prevenció, dissabte al matí s'instal·larà davant de la sala de Sant Domènec el Punt Lila a través de la caravana informativa del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
0: Les notícies de la Seu.
1: La Germandat de Sant Sebastià de la Seu ja ha posat en marxa el 7è concurs de cartells per escollir la imatge que acompanyarà la programació de la festivitat de Sant Sebastià de l'any 2027, de l'any vinent. La convocatòria és oberta a tothom i permet presentar una única proposta per participant. El cartell seleccionat serà la portada del programa de festes i també s'utilitzarà en la cartelleria dels actes previstos durant el període de celebracions, que tindrà lloc del 19 de gener a l'1 de febrer. L'obra guanyadora rebrà una gratificació de 350 euros. La convocatòria incorpora enguany tres premis específics per als participants més joves. En concret, s'atorgarà material de dibuix als autors de les propostes seleccionades en les categories de 5 a 7 anys, de 8 a 13 i de 14 a 18. Unes obres que han de ser originals i inèdites i que no han d'estar fetes amb intel·ligència artificial. Els participants han d'enviar les seves creacions a una adreça de correu electrònic abans del dia 15 de novembre. El jurat estarà format per un membre de la Germandat de Sant Sebastià, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Seu i un representant de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques. Per a més informació es pot consultar la notícia publicada a Ràdio Seu, a la nostra pàgina web radioseu.cat. I 12 minuts passen de la una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil procedents de comunitats autònomes de tot el país participen a la Seu d'Urgell des d'aquest dilluns i fins dissabte al seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular. Les jornades és el tercer any que es duen a terme a la capital de l'Alt Urgell. La inauguració es va fer ahir a la sala de Sant Domènec. Van a càrrec del general cap de la 7a zona de Catalunya de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro. A l'acte també hi va assistir el tinent coronel de la comandància de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que va donar la benvinguda als agents participants. D'aquesta trobada, d'aquest seminari, en parlava a Ràdio Seu Jaume Francesc.
5: La gent es mou en el món de l'educació de la zona de la Seu. La gent de Barcelona deixi la zona de confort i vingui a les zones doncs, que són de Catalunya, tota Catalunya. I, per tant, doncs, venir aquí és un honor. Però, sobretot, per l'associació és important també per donar a conèixer aquesta entitat que és segur que desconeguda per molt la majoria de la gent, sobretot per que els professionals prenguin consciència i compromís no únicament amb la seva feina, que suposo que ja ho fan, sinó també aquest compromís social que pertoca en aquesta època tan complicada que estem vivint.
1: Algun problema tècnic amb aquestes declaracions de Jaume Francesc, que també feia referència a l'objectiu d'aquesta trobada, d'aquest seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular.
5: Aquesta idea de sortir de Barcelona vam començar a Lleida, després vam anar a Catalunya Central, després vam anar a Girona, després vam anar a les Terres de l'Ebre i avui pugem a la Seu. No? Una mica amb tot això anirem a Barcelona a debatre què és el el que la gent diu i vol, que la pensa i pensa, i que surti d'aquí propostes, precisament en aquest moment, que com sabeu, després de la proposta del president Illa no fa gaire dies, s'està obrint un procés de discussió i debat al voltant de l'educació i del món de l'educació a Catalunya.
1: Aquest seminari de vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular, hem escoltat aquests talls de veu que no correspondrien a aquestes declaracions, a aquesta informació. Sí que va ser present el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, que agraïa a la Guàrdia Civil la confiança per seguir celebrant aquest seminari a la nostra ciutat. Un municipi pirinenc va dir que té la particularitat d'estar molt a prop de la duana de la Farga de Moles i el Principat d'Andorra. Crespín va recordar en aquest sentit que aquest pas fronterer és l'única frontera terrestre internacional que queda a la península Ibèrica. José Crespín.
6: Doncs hem celebrat avui a la Seu d'Urgell per tercer any consecutiu un seminari sobre fronteres, sobre vigilància i control d'immigració regular a les fronteres. És una jornada on venen guàrdies civils de diferents punts d'Espanya, més d'una cinquantena de guàrdies civils, que volen aprofundir coneixements, experiències sobre aquells punts característics de les nostres fronteres. Cal dir que som a la Seu d'Urgell, som en un territori que ara mateix és l'únic lloc de la península on hi ha un pas fronterer terrestre amb un tercer país, no? Estaran tota la setmana aquí a la Seu d'Urgell ampliant els coneixements i adquirint les experiències de professionals de la Guàrdia Civil que a diari controlen la frontera amb un tercer país com és Andorra, no?
1: El subdelegat ha destacat la necessitat d'actualitzar coneixements i profunditzar en una matèria tan complexa com la vigilància i protecció de les fronteres i al mateix temps facilitar que la mobilitat legítima dels ciutadans es pugui dur a terme amb normalitat.
6: I els hi tenia oportunitat d'explicar que és cert de que la frontera pot ser només un punt o, en canvi, també pot ser un element de connexió, i és un bon exemple la frontera terrestre que tenim aquí a la Seu d'Urgell, perquè no només connecta dos països, sinó que hi ha una connexió cultural, hi ha una connexió econòmica, hi ha una connexió laboral entre dos països en els quals hi ha una interrelació molt àmplia, no? I els hi comentàvem justament que per aquesta frontera, segons les últimes dades publicades, han passat més de 4 milions i mig de vehicles l'últim any i més de 7 milions de persones. I justament la gestió de la frontera és capital, la part aquella que no es veu, i que permet que pugui haver una perfecta mobilitat entre ambdós països, en primer lloc, i en segon lloc, evidentment, que no pugui passar aquell que no està habilitat a passar, ja sigui per immigració regular, per tràfic il·lícit, o bé per contravenir alguna de les polítiques de frontera del país.
1: Paraules del subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, que era aquest dilluns a la inauguració d'aquest seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular que es du a terme a la nostra ciutat fins dissabte. Per cert, en el seu desplaçament a l'Alt Urgell, el subdelegat es va traslladar també al municipi de Cabó, on va mantenir una reunió de treball amb l'alcalde, Xavier Bullic, per conèixer aquest petit municipi eminentment rural amb un gran patrimoni natural, arquitectònic i històric. En la visita pels carrers del nucli, Crespín i Bullic van abordar diferents qüestions relacionades amb la baixa densitat de població i la reducció de les explotacions ramaderes. I la Sala de la Immaculada de la Seu, que acollia divendres una jornada sobre, en aquest cas, orientació comunitària com a eina d'emancipació en un món de transició. L'acte el va organitzar l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional en col·laboració amb l'Ajuntament Urgellenc. La primera edició d'aquestes jornades es va fer a Lleida, després se n'ha fet a la Catalunya Central, Girona i les Terres de l'Ebre. Amb aquestes sessions es vol recollir opinions d'arreu del país i obrir un procés de discussió i de debat. Així ho explicava qui és el responsable de l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa Professional, Jaume de Francesc. Escoltem ara sí les seves declaracions.
5: Aquesta idea de sortir de Barcelona vam començar a Lleida, després vam anar a Catalunya Central, després vam anar a Girona, després vam anar a les Terres de l'Ebre i a i avui pugem a la Seu, no? I una mica amb tot això anirem a Barcelona a debatre què és el que la gent diu i vol, que la pensa i pensa, i que surti d'aquí propostes, precisament en aquest moment, que com sabeu, després de la proposta del president Illa no fa gaire dies, s'està obrint un procés de discussió i debat al voltant de l'educació i del món de l'educació a Catalunya, no? I per tant, crec que, bueno, l'havem encertat sense saber-ho, però ens portarà a poder tenir criteris per exposar i defensar les nostres propostes en aquest debat.
1: La delegada territorial del Departament d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, considera important que es faci aquesta jornada a les comarques pirinenques perquè creu que també han d'estar representades en aquest debat.
7: També hem d'estar representats en aquest debat, com no, com a una especificitat que tenim molt concreta, que són les nostres escoles rurals d'alta muntanya. Només ho tenim a l'Alt Pirineu i Aran, al nostre país, i nosaltres també doncs, volem tenir aquesta veu i agraïm a l'associació doncs, que també aquest espai de debat l'hagi traslladat avui aquí a l'Alt Pirineu i Aran, concretament a la Seu. El motiu de per què creiem que és necessari aquest espai de debat és perquè avui ens dediquem que amb calma a parlar amb totes les figures que treballen en l'àmbit de l'orientació educativa i de la psicopedagogia. És a dir, aquells professionals que estan tant en els centres com fora dels centres treballant per acompanyar.
1: D'altra banda, Carlota Valls considera important també la figura de l'orientador en una societat, diu, cada cop més complexa.
7: La societat cada vegada és més complexa i l'orientador esdevé una brúixola. En aquest món de caos i de dubtes que tenen les persones en el seu camí de la vida, apareix algú que et dona la mà, aquesta brúixola, que t'acompanya i que et pot guiar cap a l'èxit acadèmic, però no només acadèmic, també professional, personal, i volem posar en valor aquesta figura i també doncs, oferir-los aquest espai de debat i de reflexió i de posada en valor del paper tan important que tenen.
1: Les xerrades que també van comptar amb la intervenció, entre d'altres, de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, la regidora d'Educació de l'Ajuntament Urgellenc, Cristina Moreno, la psicòloga Núria Ruiz i la vicepresidenta de l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional, Anna de Jesús. I més notícies, la Biblioteca Sant Agustí acull avui a 6:15 de la tarda la presentació de la Guia Breu per a l'acollida d'infants desplaçats. És un material que han preparat els psicòlegs Roger Naudí, Francesc Garcia i Sara Albós, tot basant-se, segons indiquen, en mesos de seguiment d'aquesta realitat i de les possibles afectacions sobre els infants i els serveis del territori. Segons han dit els autors, tot fent referència a una notícia publicada al diari La

0: han elaborat informes i recomanacions tècniques en diferents àmbits de protecció infantil. Entre les actuacions que han impulsat els autors esmenten la revisió jurídica del protocol municipal contra l'assetjament sexual i escolar des d'una perspectiva específica de protecció a la infància, amb l'objectiu de reforçar les garanties i els mecanismes d'actuació. També s'han fixat en la revisió de protocols vinculats als menjadors escolars i l'anàlisi d'instruments específics per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària als menjadors escolars. Paral·lelament, han fet activitats de col·laboració amb el CRAE, la Xicoia i accions de sensibilització. Dins aquest procés, els autors han treballat, a més, en la proposta d'impulsar un punt de trobada familiar a la Seu d'Urgell. Presentació, doncs, a la Seu d'aquesta guia breu per a l'acollida d'infants desplaçats serà avui, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Sant Agustí. I 6 minuts seran 2:15, el cicle Desenterrant el Passat, que ofereix activitats per a la descoberta i el coneixement de la història i el patrimoni de l'Alt Urgell, estarà dedicat enguany a la candidatura transnacional dels testimonis de la construcció del Coprincipat d'Andorra, dels quals en forma part la Catedral de la Seu. L'acte coincideix amb el final de la visita de l'expert d'ICOMOS Internacional encarregat d'avaluar els elements de la proposta i l'inici del compte enrere per decidir la seva inscripció a la llista de patrimoni mundial de la UNESCO. De totes les activitats previstes, destaca la proposta d'un viatge a l'Arieja per descobrir el castell de Foix i el recentment inaugurat Museu dels Comtes de Foix, situat al peu de la fortalesa. La sortida tindrà lloc el 10 d'octubre. En parla el tècnic de cultura del Consell Comarcal, Carles Gascon.
1: Guany, el Desenterrant el Passat el dediquem molt a qüestions de la candidatura per conèixer una miqueta millor quins són els nostres socis amb aquest tema de la candidatura UNESCO. Foix i Andorra, organitzarem una xerrada dels elements d'Andorra, per exemple, d'això ja en parlarem més, però una de les coses que ens va fer molta il·lusió de fer és organitzar un viatge a Foix, un dissabte, anar i tornar el mateix dia, per conèixer sobretot el castell, amb una visita guiada que ens ofereixen els amics del Consell Departamental de l'Arieja, i amb una visita al Museu dels Comtes de Foix, que és un museu nou, on hi han invertit molt i és maquíssim. La veritat, ens dona una visió molt clara, amb imatges, fins i tot amb retrats, entre cometes, dels comtes i els vescomtes de Castellbò i tot plegat.
0: Com dèiem, una sortida que tindrà lloc el 10 d'octubre, durarà tot el dia, es farà amb un autobús que partirà des de la Seu d'Urgell. El viatge, les entrades i el guiatge seran gratuïts per a tots els assistents gràcies a les facilitats del Consell Departamental de l'Arieja.
1: Això ho organitzem els socis habituals i entra dins el marc del projecte Poc Tefa Pirepat, que d'alguna manera ens finança el viatge, pròpiament dit, que sortirà gratuït a tots aquells que s'hi vulguin apuntar. És un viatge en places amb un número de places limitat, amb 30 persones, que podrem conèixer al llarg de tot aquell dia 10 d'octubre això, com són els nostres socis amb aquesta candidatura del Patrimoni de la Humanitat.
0: Per a més informació i com apuntar-se, cal enviar un correu electrònic a cultura@ccau.cat o trucar al telèfon del Consell Comarcal. Les places són limitades, tota la informació també es pot trobar a la pàgina web de Ràdio Seu, a la notícia publicada. El castell de Foix, com a monument de referència dels comtes de Foix, forma part de la candidatura del paper que van jugant els seus titulars de l'assignatura dels pariatges d'Andorra. I és que durant bona part de l'edat mitjana, els seus comtes van compaginar el seu títol amb el de vescomtes de Castellbò i van tenir una gran influència a les terres altes del comtat d'Urgell i Andorra. Es tracta d'un indret desconegut en gran mesura pel públic alt urgellenc. Així doncs, aquesta sortida de descoberta del castell de Foix, una de les activitats del cicle Desenterrant el Passat, centrat, com hem dit, també en la candidatura a UNESCO. També ho explica Carles Gascon.
1: El plantegem molt relacionat amb aspectes de la candidatura. Hi haurà una primera visita guiada a Sant Esteve del Pont, que direm, home, què té a veure això amb la candidatura? Doncs bé, és el pont que antigament permetia el pas per anar cap a Andorra, vull dir que ja hi té alguna cosa. Farem també una xerrada sobre els elements d'Andorra que formen part d'aquesta candidatura. En aquest sentit, baixarà una tècnica de patrimoni cultural d'Andorra per explicar-nos-ho. Farem Aquí a la Seu, la presentació d'un llibre que hem escrit a quatre mans, una historiadora francesa de Foix i jo mateix, sobre les cosenyores d'Andorra. Aquest llibre és una plasmació una mica d'aquesta col·laboració transnacional per acabar confluint tots en un projecte comú, entre altres coses que també anirem anunciant puntualment.
0: El cicle Desenterrant el passat està organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

0: Ajuntament de la Seu, l'Espai Ermengol, Museu de la Ciutat i l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. Compta amb la col·laboració del Consell Departamental de l'Arieja i es finança a través del projecte PIRE-PAT.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: La policia d'Andorra ha demanat la col·laboració de la ciutadania per localitzar un home de 47 anys i resident a Ordino, a qui la seva família busca des de dissabte. Diversos efectius policials i dels bombers l'estan cercant per diferents punts del país. També s'ha demanat la col·laboració dels serveis de circulació de totes les parròquies. L'avís de la desaparició es va rebre el mateix dissabte a la nit i immediatament es va activar la recerca de la persona desapareguda, de qui la família no en tenia notícies des del migdia. L'home fa 1,76 m d'alçada i l'última vegada que el vam veure anava vestit amb pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i duia una moixilla fosca. El cos policial sol·licita que si algú el veu té alguna informació sobre la seva possible localització, contacti amb el telèfon 110. La fotografia de la persona desapareguda es pot veure també a les xarxes socials de Ràdio Seu. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha presentat aquest dilluns l'estudi de millora del transport públic per carretera al Pallars Jussà. És una proposta elaborada conjuntament amb el Consell Comarcal i els municipis del territori, un document que defineix un full de ruta per transformar la mobilitat de la zona. Pel que fa al pla, inclou una nova línia que enllaça Trema amb el Pont de Suert i la digitalització i l'impuls del transport a la demanda amb el clic.cat.
3: Els esports d'aquí.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell rep avui les jugadores i el cos tècnic del Cadí la Seu amb motiu del títol de campiones de la Lliga Catalana Femenina. La recepció institucional començarà a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència de l'alcalde urgellenc Joan Barrera i altres membres de la Corporació Municipal. L'equip urgellenc assistirà a l'acte acompanyat de representants de la Junta Directiva de l'Associació Esportiva Cedis Bàsquet i un cop finalitzat el reconeixement, les jugadores es desplaçaran fins a la plaça dels Oms per oferir el trofeu a l'afició. El grup Cadí Canoe Kayak ha sumat més d'una desena de podis a la segona i última jornada de la Segre Cup d'Eslàlom aquest diumenge al Parc Olímpic del Segre. Els palistes catalans s'han emportat la majoria de medalles en què també hi han entrat representants del mig Segre de Pons i de l'Associació Esportiva Pallars. Els millors resultats per al Cadí van ser en sènior femení, on Anna Simona va ser la guanyadora de CU seguida de Jana Planes i Laura Pellicer. El podi de CAU femení va tenir les mateixes protagonistes, però amb victòria per a Planes i segon lloc per a Simona. A nivell masculí, Azuka Embelu es va imposar en CU, acompanyat al podi per Jean Vicente i Axel Alfonso. I en CAU, el pallarès Faust Clotet va ser el guanyador per davant dels urgellencs Manel Contreras i Tizian Torres. En juniors, la francesa Alix Lapès va ser la guanyadora en CU femení i Iona Pere Alegre va quedar segona. La PS va vèncer en CAU femení, en què Júlia Sala va ser tercera. En CAU masculí, els dos primers llocs van ser per als pallaresos Magín Molles i Faust Clotet i el tercer per a Nil Checa. En seu masculí, Oriol Cercós es va emportar l'or per davant de Toni Herreros i del francès Timeo Triomf. Fins aquí els esports.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Matí amb pluja a la Seu d'Urgell. Quina és la predicció per a les pròximes hores? La resposta la té l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez. El saludem. Molt bon dia.
4: Bon dia. Avui parlem d'inestabilitat, de pluges, de tempestes i de guats, però en principi les pluges més intenses avui s'esperen lluny de casa nostra cap a la façana costanera i al prelitoral. De fet, ja en el que portem de dia, en alguns punts del Penedès ja superen els 100 litres per metre quadrat i descarrega i descarregarà amb força durant les properes hores a punts de la Catalunya central, àrees de la costa central i posteriorment al llarg de la tarda cap a les comarques de Girona. Totes les comarques de Lleida, tant la Plana com el Pirineu, ens quedem una mica al marge. Tot i així, si ve la Plana de Lleida de precipitacions pràcticament no en caurà, sí que a la nostra comarca s'esperen alguns ruixats. N'han caigut i n'esperem més durant la tarda. Seran els d'aquesta tarda els que podrien ser puntualment intensos. No seran ni tan abundants ni tan extensos com els que es registren a punts de la façana costanera, però tot i així poden caure localment intensos aquí a casa nostra amb una precipitació que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. De fet, tenim avís meteorològic per pluja intensa de cara a aquesta propera tarda. Tot això marxarà a partir del vespre nit. Es retirarà cap a les comarques de Girona i demà tindrem un dia més tranquil. Avui, amb unes temperatures que clarament es quedaran més curtes, les més altes al voltant dels 20, 22, 23 graus a tot estirar. I de cara a demà, el temps no farà net, però ja tornarem a veure una miqueta més el sol.
0: Aquesta, doncs, la predicció meteorològica per a les pròximes hores. Fins aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Tornem a la tarda amb el butlletí de les 5 a les 2 a les notícies d'àmbit nacional amb Catalunya Ràdio. Bon dia.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: El govern espanyol, dividit, aprova dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Decisió salomònica al Consell de Ministres d'aquest matí, que ha començat amb una hora de retard per les discrepàncies que ja hi havia entre el PSOE i Sumar, Joan Botà.
2: No hi ha hagut manera de quadrar el cercle entre les línies vermelles de Junts i el PNB d'una banda i Sumar, el sindicat de llogateres i la resta de socis d'esquerres de l'altra. I per això el Consell de Ministres, que tot just s'ha acabat ara, ha aprovat dos textos que mesuraran forces divendres que ve mateix. Només el segon decret, el que ho té més difícil per prosperar, inclou la renovació indefinida de tot els contractes.
0: Situació, doncs, inèdita a Madrid, on PSOE i Sumar fins i tot donaran explicacions per separat els pròxims minuts, evitant compartir taula després d'aquest Consell de Ministres. Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, les mesures d'habitatge divideixen el govern espanyol fins a l'extrem que el PSOE i Sumar expliquen els decrets per separat en dues rodes de premsa simultànies ara mateix, uns a la Moncloa, els altres al Ministeri de Yolanda Díaz. Les discrepàncies entre els socis i també la complicadíssima aritmètica parlamentària ha obligat Pedro Sánchez a aprovar dos decrets diferents. El que té més opcions de prosperar recull la prohibició de desnonar fins al 2030, també la regulació dels lloguers d'habitacions i la pròrroga automàtica i pel mateix preu dels contractes de lloguer que caduquen en els propers dos anys.
0: Això a Madrid. A Catalunya, mentrestant, aquest matí, protagonisme per les pluges, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha hagut moltes incidències a les últimes hores.
2: Al matí s'han enviat noves alertes als mòbils perquè la gent no sortís a l'exterior fins la una al migdia, el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. La tempesta afecta ara de ple bona part del litoral i prelitoral nord, especialment ara mateix les comarques gironines.
0: Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
4: Dels prop de 400 serveis relacionats amb les pluges que han hagut de fer els bombers, el més destacat és el rescat d'una dona i el seu nadó, els que la Riera de Gavà ha arrossegat dins del seu cotxe. Els han traslladat a l'Hospital de afectacions lleus. Protecció Civil demana mantenir la prudència i adequar les activitats d'aquesta tarda a la situació que tingueu allà on sigueu. Si plou a bots i barrals, millor no moure's.
0: Tot plegat ha tingut i està tenint un gran impacte en la mobilitat. Quina és la situació ara mateix, equip viari, Mariluz García?
5: Doncs per inundació de la calçada hi ha tallada la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, en direcció Llobregat, o sigui, d'entrada a Barcelona. Hi ha 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, en direcció a Tarragona. La C58, l'autopista del Vallès, amb dos carrils tallats a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, i retencions des de Cerdanyola. També una llarga cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Barceloneta, direcció Llobregat, i de Fòrum al Nus de la Trinitat, en aquesta direcció. El transport públic, afectacions als trens d'alta velocitat, a Rodalies, limitacions de velocitat, a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud. A Ferrocarrils, la meitat de trens del que és habitual a les línies de Sabadell i Terrassa. A la línia de l'Anoia no circulen entre Piera i Masquefa si fa servei per carretera. I al metro s'han tallat alguns accessos a estacions de l'L1, L3, 4 i 5, i la línia 3 no funciona a les EPS per acumulació d'aigua ni al Liceu en direcció a zona universitària. I al tram, les línies T1, T2 i T3 estan sense servei com a conseqüència de les pluges.
0: Doncs ja veieu que hi ha moltíssimes afectacions i gairebé ens veiem obligats a avançar la previsió del temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
0: Aquestes pluges que ara tenim sobre el litoral gironí són les últimes o durant el dia d'avui encara n'hi hauran més?
7: No són les últimes i cal destacar dos aspectes. D'una banda, els models donen la possibilitat d'aiguats forts encara al litoral i prelitoral de la Costa Brava i aquest entorn, per tant, precaució. No sembla que hagin de ser tan violentes com aquests 120 litres per metre quadrat de la zona de Sant Quintí de Mediona, tota aquesta àrea del Penedès, 76 a Barcelona Fabra, 92 a Cornellà, 92 també a Cerdanyola del Vallès, són registres, per tant, ben importants en poca estona. Són aiguats locals, no pas extensos ni generals, molta precaució, i també, a hores d'ara, trobem ruixats irregulars després de la sortida de sol i el creixement de nuvolades en alguns punts de ponent i al sud. Aquests, en principi, no haurien de ser tan virulents.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
7: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I estem canviant l'ordre habitual de la nostra portada, però abans dels esports us expliquem també que la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres perquè els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Brussel·les, Bruno Fortea.
9: La crisi de Ceuta pot derivar en un enduriment de la política migratòria europea. Avui, Brussel·les ha admès que entre els països també es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per provocar un atac híbrid contra Europa. Es dona la circumstància, però, que fins ara les autoritats comunitàries mai han dit que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Rafinha és substituït al partit del Brasil per unes molèsties a la cuixa.
3: Ancelotti l'ha substituït al descans perquè s'ha queixat d'un dolor a la cuixa dreta, que és la mateixa zona que es va lesionar l'any passat. Veurem a les pròximes hores l'evolució d'aquestes molèsties de Rafinha. El Barça femení ja és a Roma per jugar demà el segon partit de la fase Lliga de la Champions. René Van Aasten és la novetat de la convocatòria. L'Aston Villa ha destituït la tècnica Natàlia Arroyo i al Catalunya Migdia també farem la prèvia del partit del Barça de bàsquet que juga aquesta tarda a la pista del Dubai de Xavi Pasqual.
0: Passen gairebé 7 minuts de les dues. El govern espanyol, dividit per la meitat, intenta salvar el decret d'habitatge partint-lo en dos. Una amb opcions de prosperar, d'acabar aprovant-se al Congrés, l'altra que té un futur molt complicat. Els dos textos inclouen mesures per prorrogar els lloguers i per frenar els desnonaments, però hi ha punts en els dos decrets que xoquen entre si i que, fins i tot, són contradictoris. És la sortida que ha trobat Pedro Sánchez per conciliar els interessos de socis com Junts i Sumar, que defensen mesures completament allunyades. Anem en directe al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal, bon dia. Sumar ha tensat la corda fins a l'últim moment i ha obligat el PSOE a acceptar part de les seves reclamacions. Les altres queden, com tu deies, en un segon decret que té un futur molt complicat. En aquest primer decret, el govern espanyol millora les mesures que havia anunciat ahir. Com volia Sumar, s'amplia fins al 2030 la prohibició de desnonar persones vulnerables, tot i que hi ha moltes excepcions. Finalment, també regulen els lloguers d'habitacions i es prorroguen els contractes de lloguer que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029, és a dir, s'hauran de mantenir tots pel mateix preu. El decret principal també recull propostes de Junts, com rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i mesures per frenar els fons voltors i la compra especulativa. En resum, és un primer decret d'equilibris que el Partit Socialista confia salvar el Congrés. A l'espera que en doni detalls ara la ministra d'Habitatge aquí a la roda de premsa de la Moncloa, ja n'ha parlat la portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, que demana als grups generositat.
11: Durant estos días hemos visto mucha negociación, mucha política, y espero que esa política y esa negociación sea un resultado el viernes con la votación. Así que estaremos todos remando para que estos decretos salgan adelante.
10: El segon decret és monogràfic i recull la petició estrella de Sumar la renovació indefinida de tots els lloguers, com passava a finals dels anys 80. És una mesura que el PSOE no veu clara i per això l'ha deixat a banda per no posar en risc tot el paquet de mesures quan es voti divendres al Congrés.
0: El xoc d'avui entre els dos partits que formen el govern espanyol és insòlid. De fet, ha anat més lluny que les últimes vegades. Com hem arribat fins aquí, Paula?
10: Doncs amb la pressió del carrer i també amb unes eleccions a la vista, tothom marca perfil amb un tema tan nuclear com és l'habitatge. Sumar ja havia avisat que es plantaria avui i s'ha negat a entrar al Consell de Ministres si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes. Sumar reclamava un decret més ambiciós, que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB i han forçat una negociació aquest matí aquí a la Moncloa in extremis, provocant que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. La solució final, aquesta que us expliquem, dividir el decret en dos, però ara mateix la divisió entre els socis del govern espanyol és tan evident que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió dels decrets. A la mateixa hora que compareixen els quatre ministres del PSOE aquí a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres, Sumar arrenca ara mateix la roda de premsa, per tant, contraprograma del tot els ministres socialistes.
0: Bé, doncs aquests dos decrets es publicaran demà al Butlletí Oficial de l'Estat i els votarà a correcuita divendres al Congrés dels Diputats en un ple extraordinari. A hores d'ara, els socis de la investidura de Pedro Sánchez, necessaris per poder convalidar els decrets, es mouen entre la decepció i la prudència, pendents de llegir la lletra petita dels decrets. El més crític fins ara és Podem. Jordi Corbalan.
2: Des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras manté que no s'han deixat arrossegar pels extrems de l'esquerra per tal de defensar els petits propietaris. Declaracions al Matí de Catalunya Ràdio abans de fer-se pública la fórmula dels dos decrets.
12: Nosaltres també hem renunciat a moltes propostes i mesures que nosaltres defensem fermament. Al final som 7 diputats de 350 i la força que tenim és la que tenim. I nosaltres no quedem arrossegats per aquesta ideologia extrema.
2: Des de Podem, Ione Belarra troba una presa de pèl trossejar les mesures en dos decrets.
13: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
2: Esquerra Republicana tampoc no s'acaba de refiar del PSOE. Sentim la diputada Elma Estrems a 3cat.info.
14: Genera desconfiança, perquè a més a més nosaltres no estem amb el Partit Socialista en una posició de hasta que no lo vean o lo creo, no? I per tant ens genera certa desconfiança.
2: I qui ja es dona per descomptat que divendres no votarà els decrets és el Partit Popular. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
15: Que no intenten responsabilizar al Partit Popular de su falta de mayoría. El lío montado lo tienen ellos por iniciar una legislatura sin tener una mayoría parlamentaria. Ellos se buscaron este lío en que han metido mintiendo a los españoles. Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
0: Aquestes són les reaccions polítiques, però ja sabeu que hi ha mobilitzacions al carrer que també estaven molt pendents del que passava avui al Consell de Ministres. A Barcelona, el sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret perquè els desnonaments, molts cops, diuen, són conseqüència justament d'això. De tota manera, creuen que tot plegat és un punt de partida i avisen que van cap a un escenari de mobilitzacions constants. Barcelona, Sara Riera.
16: Bon dia. Pel sindicat no té sentit, com dèiem, separar les mesures, però estan esperançats perquè després de molts anys d'inacció, diuen, es comença a capgirar alguna cosa. Defensen que molts països de l'entorn ja apliquen aquesta mesura perquè els contractes es renovin automàticament si no hi ha impagaments del llogater o el propietari necessita el pis per ell o per algun familiar, i creuen que Junts, un dia o altre, segurament no divendres, s'hi acabarà amollant també. Carmar Carazo, portaveu.
17: Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I, per tant, jo crec que Junts per Catalunya també ha de començar a escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn. No pot ser que els llogaters cada 5 anys estiguem exposats a una expulsió. No pot ser que tu has pagat religiosament, que si portes els teus fills a l'escola del davant, que si t'has arreglat el pis. No pot ser que et facin fora sense cap mena de justificació.
16: Per aquest dissabte ja s'han convocat mobilitzacions a tot Catalunya i el sindicat avisa que aquest serà el pa de cada dia a partir d'ara fins que hi hagi un canvi estructural en la política d'habitatge.
0: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, el sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol, que no para de créixer. Això mentre el govern d'Isabel Díaz Ayuso reclama a la delegació del govern espanyol a Madrid que els faci fora abans de 48 hores. I si no, amenaça de dur el cas als tribunals. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
18: Bon dia. La decisió d'aprovar dos decrets no ha agradat gens aquí als impulsors de l'acampada, que reclamen totes les mesures juntes en el que anomenen el decret Maricarmen. Per això, a l'espera de llegir la lletra petita, avisen que es queden i que la mobilització anirà més. Alicia del Río, portaveu.
19: El pueblo no quiere campañas partidistas, quiere soluciones. Así que cuanto más dividan, más nos enfadarán y más responderemos.
18: I aparteixen que encara queda molt fins divendres, quan el Congrés, a escassos 500 metres d'aquí de la Puerta del Sol, votarà els dos decrets. I no descarten traslladar-s'hi per fer pressió social, perquè asseguren és el que ha fet moure el PSOE. Des de l'acampada també han respost a l'amenaça del govern d'Ayuso, que dona 48 hores al govern espanyol per desplegar la policia i fer fora les més de 500 tendes que ocupen la plaça. Valeria Racu, del sindicat.
20: Yo creo que aquí todo el mundo tiene mucho miedo. Durante demasiado tiempo las que hemos temblado hemos sido nosotras. Si es la respuesta ante el mayor problema del país es volver a palear a sus ciudadanos, pues ellos sabrán cómo se están tomando en serio lo que le estamos pidiendo como pueblo.
18: El sindicat ho té clar, es queden a sol i són des del dissabte i ja han anunciat també protestes per tot l'estat aquest cap de setmana.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta decisió del Consell de Ministres, les derivades polítiques i socials que tenen aquestes decisions sobre l'habitatge. Ara, però, quan som pràcticament un quart de tres, anem amb els efectes de les tempestes a Catalunya. unes tempestes que han travessat el país i que han deixat registres al voltant dels 100 litres per metre quadrat i incidències importants als transports públics especialment. També hi ha hagut inundacions de carrers i de baixos, i una dona i el seu nadó han estat rescatats pels bombers després que l'aigua de la riera de Gavà arrossegués el cotxe en què anaven. Aquesta ha estat una de les sortides de més risc dels serveis d'emergència, que han rebut més de 1.200 trucades per aquest episodi d'aiguats. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències. Montse Poblet, bon dia.
1: Bon dia. L'episodi encara no s'ha acabat i s'allargarà almenys fins la mitjanit, però cada cop està més al nord. Des de primera hora hi ha hagut registres que ronden els 100 litres a diferents punts de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, on s'ha demanat a la població, a través d'un SLR, que no sortissin de casa, que no baixessin als soterranis i que, si veien que l'aigua pujava, es refugiessin a zones altes. L'aigua ha fet pujar els nivells dels rius, com l'Anoia, que ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní, i de rieres, com la de Rubí. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, adverteix que el perill no ha acabat i que, a més d'aigua, hi poden haver altres fenòmens meteorològics que poden fer mal.
21: Encara hi pot haver intensitats fortes o puntualment torrencials a les comarques del nord-est. També poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent. Ja ha passat al matí també, sobretot els associats a ratxes fortes de vent, algun tornado, alguna mànega. S'ha visualitzat aquest matí una mànega davant de la costa de Cambrils. També es podrien produir de manera molt local, evidentment, i molt puntual en algun sector de Catalunya.
1: El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers porten prop de 400 serveis relacionats amb el temporal. El més greu, el rescat d'una dona i un nadó arrossegats a dins del cotxe a la riera de Gavà. També hi ha hagut petites inundacions a escoles de Foix, Olivelles i Vilanova i la Geltrú, i s'han hagut de traslladar els usuaris de tres residències d'avis al Prat, Sant Just d'Esvern i Martorell. Imma Soler, sotsdirectora d'emergències, demana que no es baixi la guàrdia.
22: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica, informem-nos molt bé.
1: Ara mateix estem a un risc 4 sobre 6 per aiguats, que poden acumular més de 90 litres en 3 hores al litoral i al prelitoral del Barcelonès cap amunt.
0: Bé, doncs aquestes pluges torrencials han complicat molt la mobilitat al seu pas per Barcelona. Hi ha hagut afectacions greus a la Ronda de Dalt. La pluja ha inundat també baixos, pàrquings, estacions de metro de les línies 1, 3, 4, 5 i 11. A l'aeroport del Prat hi ha 90 cancel·lacions i més de 200 retards. Pel que fa als trens, el matí ha estat caòtic a les línies de Rodalies i de mitjana distància i també a l'alta velocitat. Anem a l'estació de Sants, en Alfonso.
23: Bon dia. Els retards a l'alta velocitat que han començat aquest matí a les 9 han acabat derivant en un matí de caos a tots els transports per les fortes pluges que han caigut a la ciutat de Barcelona. Durant bona part del matí, les pantalles d'arribades a l'estació de Sants només mostraven trens amb retard, com els d'aquestes usuàries.
24: Venimos de Zaragoza a la estación de Licias y hasta aquí, hasta Barcelona Sants. Pues ha sido unos 40 minutos.
25: Salía de Zaragoza a las 8:04, era Uigo, y el de Irio me consta que también, el que salía como 10 minutitos delante nuestro, también ha salido con retraso.
23: També hi ha hagut retards i talls a diverses línies de Rodalies, com l'R3, l'R4, l'R7 i l'R8. Però les afectacions s'han anat generalitzant al llarg del matí, no només als trens. Per exemple, al tram s'han tallat les línies T1, T2 i T3, s'han cancel·lat parades d'autobusos i s'han suspès línies. Al metro s'han inundat els accessos a les andanes de diverses estacions. Als ferrocarrils de la Generalitat s'ha tallat l'R6 entre Piera i Masquefa per un despreniment. I a la Ronda de Dalt, com dèiem, també hi ha hagut importants inundacions i s'ha hagut de tallar la sortida 3 en els dos sentits de la marxa.
0: Però una de les poblacions més afectades és Torrelavit, a l'Alt Penedès, on s'han acumulat 98 litres en només mitja hora. Això ha desbordat rieres i ha deixat carrers inundats. Anem cap allà, Montse Gené, bon dia.
26: Hola, bon dia. Aquí a Torrelavit, el riu de Villes, que passa abans per Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riu de Villes, ha agafat molt cabal de pluja, l'aigua ha desbordat els dos torrents que passen pel poble i el carrer que hi ha al mig, el del Molí, s'ha convertit en un riu, com ens explica l'alcalde Manuel Reventós.
27: Amb la quantitat d'aigua que ha plogut en mitja hora, que a més amb l'acumulació que ha plogut en pobles de més amunt, ha provocat doncs, el desbordament doncs, tant de torrents, rieres i el riu, i aquest carrer ha sigut també un afluent o un altre altre riu més.
26: Els veïns han estat tot el matí traient aigua i fang de les cases i del carrer, com la Carme.
3: Bueno, que s'ha començat a inundar tot això, aquest carrer, i bueno, hem obert aquí, m'han trucat la meva jove, que estava tota plena d'aigua dintre de casa, i llavors hem començat a vindre i a recollir.
26: Aquí ja tenen unes fustes que posen a l'entrada de les cases perquè l'aigua no entri, per tant ja havia passat, però mai tan sobtadament i en tan poca estona. En general, a l'Alt Penedès s'ha viscut un matí de petites inundacions, però cap incident greu.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida mesures per intentar pal·liar els efectes de la crisi econòmica i la pujada dels preus, que continua.
4: Catalunya migdia.
5: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
6: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
5: Empecé a comprar en Obramá por la comodidad y la rapidez.
6: Valoro tanto el stock como el precio.
7: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
8: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Grans batutes. Grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
9: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
9: Entradesauditori.cat.
28: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
29: Com et dius?
30: Josep.
29: On vius?
30: A Blanes.
29: 2+2?
30: 4.
29: Capital de França?
30: París.
29: Qui sóc?
30: En Peyu, no?
29: Amb qui tens el mòbil?
30: El mòbil...
29: La fibra?
30: La fibra...
29: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
30: Ah, això.
29: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
0: Catalunya migdia. És un quart i mig de tres. Els preus s'han disparat al mes de setembre per culpa, sobretot, dels carburants que estan pels núvols. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més alt des de principis de l'any 2023. Per combatre aquesta situació, provocada en bona part pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda d'una pròrroga dels descomptes en els combustibles. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
31: Bon dia. El govern espanyol manté la rebaixa a l'impost sobre els hidrocarburs fins a finals d'any. A partir de dijous, omplir el dipòsit del cotxe serà un poc més barat. Tant per la gasolina com pel dièsel, el descompte serà d'uns 20 cèntims per litre durant el mes d'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 al desembre. La continuïtat d'esta mesura estarà lligada a l'evolució de la guerra de l'Iran. L'executiu espanyol també recupera una de les mesures que va posar en marxa durant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i amb el fred a la toca limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims i es limitarà la tarifa regulada del gas perquè no puja més del que estava previst, segons ha avançat la ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen.
32: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 40 y 49%, se quede en un 15%.

0: Dia, Dan Jorgensen descarta que a curt termini hi hagi problemes de falta de gas, però diu que el bloqueig a l'estret d'Hormuz ja ha tingut un sobrecost de més de 100.000 milions d'euros en la factura energètica dels europeus. This of course
1: shows us... Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
0: Avisa que l'hivern serà complicat i emplaça els governs a limitar la temperatura d'edificis públics i apagar l'enllumenat dels carrers quan sigui innecessari. Però, sobretot, la gran prioritat de Brussel·les és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè una alta demanda de llum obliga a activar les centrals de gas i ara mateix les seves reserves són molt baixes. La situació encara es podria complicar més si Donald Trump tira endavant el seu pla de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà. Ho ha advertit el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol.
2: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
0: I és que el 50% de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
3: I ens quedem aquí a Brussel·les, Bruno, perquè la crisi de Ceuta pot provocar un enduriment de la política migratòria europea. Avui la Comissió ha admès que, entre els països, ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa.
0: Sí, que es pugui suspendre el dret d'asil a escala comunitària seria una dimensió mai vista fins ara. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, diu que la crisi de Ceuta ha marcat un punt d'inflexió.
1: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
0: Vol que els agents de Frontex, de l'Agència Europea de Control de Fronteres, participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars i que es puguin agilitzar els processos legals que cal seguir per deportar un migrant quan aquesta persona hagi entrat a Europa gràcies a un atac híbrid. Es dona la circumstància, però, que fins ara la Comissió Europea mai ha admès que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i encara menys n'ha responsabilitzat el Marroc.
3: L'Iran i els Estats Units tanquen la setmana de contactes indirectes a Nova York sense acostaments apreciables cap a una solució del conflicte. La delegació iraniana ha marxat avui de la ciutat nord-americana, on s'havia desplaçat per l'Assemblea General de l'ONU. En aquest marc, va presentar una proposta per desbloquejar l'estret d'Hormuz, Albert Manyà.
4: Una proposta que Trump va rebutjar, però que Teheran espera que hi hagi un pronunciament oficial per part de la Casa Blanca. En tot cas, les declaracions de diferents dirigents del règim denoten un to bel·licista o, si més no, hostil. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària ha acusat Donald Trump de ser un gran mentider i el negociador en cap, el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, posa sobre la taula les seves condicions i amenaces.
5: Tant els Estats Units com els altres països han de saber que, tal com ja havíem dit, en una regió on nosaltres no venguem petroli, ningú no en vendrà. I que si la nostra seguretat no està garantida, cap infraestructura serà segura.
4: Ara serà la mediació qatariana qui transmeti la resposta definitiva dels americans. Mentrestant, Trump ha insistit que el final del conflicte és a prop.
3: I Malàisia engega el controvertit procés de deportació d'uns 1.500 refugiats de Myanmar, entre els quals hi ha membres de la perseguida comunitat Rohingya. L'ONU, que investiga si Myanmar ha comès un genocidi contra els Rohingyas, adverteix que no es donen les condicions de seguretat imprescindibles per retornar-los de manera segura i digna, i subratlla que se'ls exposa a la possibilitat de patir persecució i tortura. Pequín, Francesc Canals.
6: Cares entre la preocupació i la resignació a bord dels autobusos en què 1.500 birmans eren traslladats aquest matí per embarcar en el vaixell que els retornarà a Myanmar. Un trasllat que és fruit de l'acord entre la Junta Militar Birmana i el govern de Malàisia i que està generant dures crítiques tant des de l'ONU com des de les organitzacions pro drets humans. Retreuen a Kuala Lumpur que els retornats no tenen garantida la seva seguretat en el país que van deixar, en particular els Rohingyas, una comunitat musulmana que Birmània no representa reconeix com a ciutadans, no tenen drets i són considerats apàtrides. Després d'una operació de neteja ètnica de l'exèrcit birmà contra els Rohingya el 2017, que va arribar al Tribunal Penal Internacional per genocidi, la majoria viuen en camps a territori de Bangladesh. Molts en els últims anys han aconseguit emigrar a Malàisia, on treballen en les tasques més precàries.

0: en els últims temps han estat acusats de prendre les feines als malais. Anwar Ibrahim, primer ministre d'un país de majoria musulmana, antic presoner polític, ha acabat fent el joc als xenòfobs i pactant el retorn a Birmània en els pròxims mesos de fins a 5.000 refugiats, teòricament de manera voluntària, tot i que l'ONU no ha pogut certificar-ho de manera independent.
1: Tornem a Catalunya quan queden 30 segons per arribar a 2:45 de la tarda, perquè d'aquí a una hora i mitja al Parlament arrenca el debat de política general, marcat inevitablement pel cas de la Mari Carmen. El president Salvador Illa serà el primer d'intervenir. A partir de les 4 ho farà amb noves promeses precisament sobre habitatge. Al Palau de la Generalitat ha comparegut la portaveu del govern. Ha donat alguna pista? Sabem per on anirà el president, Albert Prat? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, la portaveu no ha volgut avançar el detall de les mesures que anunciarà aquesta tarda el president, però ha donat pistes de per on anirà. No hem d'esperar cap pla per construir més pisos públics, com en els dos últims debats, sinó que les propostes del president aniran encaminades, per una banda, a facilitar l'accés als pisos que ja estan construïts i, per una altra, a endurir la normativa actual dins els límits de la Generalitat.
3: Actuacions en el parc construït. Aquí pensem que pot haver-hi un recorregut encara d'aplicar algunes polítiques que poden formar part de les propostes del president avui, i tot l'àmbit de regulació, intervenció del mercat.
2: La portaveu també ha anunciat que l'oficina antidesnonaments que el govern va pactar amb els comuns ara fa gairebé un any entrarà en funcionament a finals d'aquest 2026 o a principis del 27.
1: Aquest debat de política general també servirà de termòmetre per mesurar la relació del govern amb els grups de l'oposició i en especial amb els seus socis preferents, Esquerra i els comuns. Tots els partits elevaran el to contra el president Illa per les crisis a l'habitatge, a l'educació i al transport públic. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, aprofitarà el debat per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC i presentaran un projecte propi de país que contraposaran amb el de Salvador Illa, de qui critiquen la mala gestió i la submissió davant de Madrid. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho resumia en poques paraules.
5: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió.
4: El debat de política general també és un bon moment per posar a prova la solidesa del govern. Amb l'horitzó electoral de l'any que ve, els seus aliats principals, Esquerra i els comuns, voldran marcar perfil propi i apujar el to. Els dos socis exigiran a Illa que compleixi els acords, sobretot en polítiques d'habitatge. Els republicans volen que s'incideixi en la fiscalitat i els comuns a frenar els desnonaments.
6: ERC proposa, en definitiva, pagar menys impostos per adquirir un habitatge on viure i més per comprar, per acumular.
7: Li reclamarem al president que deixi de quedar-se a mig camí, especialment en matèria d'habitatge.
4: La CUP defensarà que Catalunya pugui tenir totes les competències en habitatge, el Partit Popular prioritzarà el debat de la seguretat pública i Vox i Aliança Catalana faran bandera de les seves polítiques contra la immigració.
1: A Catalunya no hi ha un registre comú que permeti quantificar l'absentisme escolar. Toni Fortesa, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Què implica aquesta falta de dades?
8: Doncs no saber quants alumnes falten sovint a classe, dificulta detectar on es concentren els casos i actuar abans que la situació es faci més greu. Segons l'entitat Equitat.org, l'absentisme pot ser un primer avís que un alumne s'està allunyant de l'escola i que pot acabar derivant en l'abandonament dels estudis. Helena Cintas, directora de recerca d'Equitat, explica què implica aquesta falta de dades registrades.
9: No ens permet saber ni quin és el nivell ni com està evolucionant, si està creixent o no està creixent, quins són els territoris més afectats, quins són els perfils, en quin moment es dona l'absentisme. Tot això és informació que permet dissenyar una estratègia efectiva contra l'abandonament escolar.
8: L'entitat defensa una política comuna a tot Catalunya amb un registre unificat i proposa estendre al conjunt del territori les experiències que ja funcionen en alguns municipis.
1: No podem sentir aquestes declaracions, Toni.
8: A més, d'altra banda, Equitat.org recorda que l'abandonament Òscar escolar prematur afecta un 13% dels joves a Catalunya. Entre l'alumnat en situació de vulnerabilitat, el percentatge s'enfila fins al 30%.
1: Passant gairebé 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: Amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
13: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
14: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
15: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
16: Sex.
15: Francesc.
16: Sex.
17: ¿Cómo?
15: Francesc.
18: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
19: O cada uno me llama como quiere.
14: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: Passant 5 minuts a 2 quarts. Avui, festivitat de Sant Miquel, la ciutat de Lleida celebra el dia central de les festes de tardor. Els balls populars i el seguici festiu han pres el protagonisme aquest migdia. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: El que deies aquest migdia, al carrer Major hi ha hagut seguici popular. Per ara, els lleidatans fan un bon balanç de les festes. Sentim la Laura i el Ramon.
1: No podem sentir aquestes declaracions, Pere Joan.
20: Doncs mirem de recuperar-les. Som veïns que celebren aquestes festes de tardor de Sant Miquel. Entre els balls també hi ha el de Bastons, que està d'aniversari. Hem parlat amb Marçal Segarra, que és membre del Ball de Bastons.
21: La veritat molt és que bé, molt contents, molt il·lusionats de celebrar 325 anys de Ball de Bastons. De fet, el d'altre dia, el 24 de setembre, va fer just 325 anys i avui, com a homenatge, no, a aquesta commemoració, farem el Ball de la Cossiodoreto, un ball històric d'aquí a la ciutat de Lleida, aquí a Plaça Paeria.
22: Molt bé, hem fet un munt d'activitats, especialment amb ell, en horari infantil i activitats infantils.
23: Perquè estem vivint a l'estranger, nosaltres. I ella és anglesa i és el primer cop que vinc amb els crios perquè visquin les festes de Lleida.
20: Per cert, fa una estona dèiem, ha començat a ploure.
1: Molt bé, doncs amb aquestes dificultats tècniques que estem tenint amb els documents sonors, però ens hem pogut fer la idea de l'ambient festiu que hi ha a la ciutat de Lleida.
20: Sí.
1: Mentrestant, on tindran festa de les grosses és a Tarragona diumenge. Que allà a Tarragona es preparen per la 30a edició del concurs de castells, que arribarà a una 20ena de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
24: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraconera Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
25: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
24: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
26: A dintre de l'ETAP hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones agradaries. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està garantit sense obstacles.
24: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, a algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
1: Hem passat per Lleida, per Tarragona, ara Barcelona.
27: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
1: Marianne Faithfull, acabem de sentir-ho, però també Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind & Fire seran alguns dels protagonistes del Festival de Documentals sobre Música Inèdit de Barcelona, que es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre al Cinema Saribau. S'hi projectaran una 70ena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra o Carla Simón. Barcelona, Òscar Callau.
28: La cinta inaugural serà Broken English amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
29: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer i el concepte concert és com una versió enorme, majestuosa d'una nit de karaoke en un pub anglès.
28: Pel que fa als realitzadors, els catalans Albert Serra i Carla Simón presenten documentals musicals a l'inèdit. Ell ha creat 6 moments de Mavi, amb un concert de la cantant alemanya de Vanguarda i col·laboradora de Fassbinder, Ingrid Gaben. Carla Simón presenta Flamenco, un curt on debuten el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina. També hi haurà films sobre músics catalans com Jordi Savall, el grup Remei de Calafresca o Raimon Lluís Llach i Quico Pi de la Serra, tots tres, al documental Els concerts de la transició. La 24a edició de l'inèdit es tancarà amb The Best Summer, dedicat a icones dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth i Bikini Hill.
1: I una cosa més abans dels esports.
0: Yo, Ian Stray, el fundador de la legión, el tan amado de todos los humildes.
1: L'actriu basca Anne Gabarain es transforma en el fundador de la legió espanyola José Millán Astray, el monòleg cabareter Cantando bajo las balas. És l'espectacle que avui arriba al Teatre Apolo de Barcelona en 6 úniques funcions, Montse Mas.
2: El muntatge endinsa el públic en la violència i la teatralitat grotesca del poder i recrea un dels episodis més recordats de la Guerra Civil, quan el militar franquista Millán Astray es va enfrontar amb l'escriptor i filòsof Miguel de Unamuno, el paranimf de la Universitat de Salamanca. Són declaraciones de Nega Baraina, Cataluña Radio.
3: Nos encontramos a un Millán Astray, un militar con un ego tremendo, un exaltado, un iluminado que romantizaba y sublimaba la guerra. Entonces se enfrenta a Unamuno, que está en las antípodas, digamos, ¿no? Que es el hombre intelectual que defiende la libertad de pensamiento, el diálogo, la democracia, la cultura, el conocimiento, el arte, ¿no? Entonces, bueno, es un duelo maravilloso entre estos dos grandes egos que nos viene al pelo, además.
2: El monòleg que dialoga amb el present amb humor negre està escrit per Antonio Álamo i dirigit per Asier Andueza i compta amb la música en directe de Marc Cervera.
14: Catalunya migdia.
1: Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Aquesta hora, pendents de Rafinha.
4: Que ha jugat el partit amistós entre el Brasil i Austràlia i Rafinha ha demanat el canvi per un dolor a la cuixa.

0: l'atenció ara mateix sobre Rafinha, perquè l'han hagut de substituir en l'amistós que ha jugat al Brasil amb Austràlia per unes molèsties físiques. Sabem com es troba el davanter del Barça, Ramon Salmurri?
1: Doncs de moment amb preocupació màxima per part del Barça, tenint en compte que Rafinha ha hagut de demanar el canvi amb aquestes molèsties, com dius, físiques a la cuixa de la cama dreta. De fet, la pròpia CBF, la Confederació Brasilera de Futbol, ha assegurat que en un comunicat que té molèsties. A partir d'aquí, la roda de premsa de Carlo Ancelotti, el tècnic de Brasil, no ha servit per sortir gaire de dubtes, però sí, si ho vols, per posar-hi un punt de pausa, perquè Ancelotti també ha parlat de lleus molèsties, per tant, tot fa indicar que no estem parlant de cap lesió important de Rafinha, que això sí, l'històric del Barça, doncs ve a la memòria al final de la temporada passada, quan van en aquella concentració amb el Brasil i es va lesionar muscularment. Però vaja, que de moment Rafinha ha sortit d'inici, ha marcat de penal, ha jugat de davant i centre i ha hagut de demanar el canvi al descans, això sí, notant lleus molèsties a la cuixa de la cama dreta.
0: Per tant, rebaixem una mica totes les alarmes al voltant de Rafinha. Sembla que totes les informacions que arriben des del Brasil apunten a que serien les molèsties lleus. Dèiem que el Barça està molt pendent de Rafinha perquè és un dels jugadors més importants d'aquest inici de temporada per l'equip de Hansi Flick i, per tant, qualsevol cosa que li passés física, qualsevol lesió, seria un problema i un inconvenient molt gran ara mateix per l'equip de Hansi Flick. Dos apunts més del Barça, Salmurri. Es confirma la marxa del fins ara director general del club, Manel del Río.
1: Sí, Manel del Río, el director general del Barça plegat, en una informació que ha avançat el diari Ara, ho ha comunicat ja oficialment al club i divendres es farà efectiu. Segons expliquen des del Barça, es tracta d'una rescisió de mutu acord entre Barça i Manel del Río, que és veritat que ha estat una decisió que s'ha estat coent des de fa molt de temps. Ja moltes persones del Barça donaven per fet aquesta sortida de Manel del Río. Manel del Río, que va entrar el 2023 com a director financer i al setembre del 2025 va agafar també el càrrec de director general del club, un càrrec vacant des de la sortida de Ferran Reverter. De moment, la direcció general del Barça queda vacant, però Sergio Serrano, que fins fa no gaire treballava al Banc de Sabadell, serà qui ocuparà el càrrec de director financer del Barça. De fet, és un home que ja ha tingut pes en aquesta darrera assemblea i en el dibuix dels pressupostos d'aquesta propera temporada del club.
0: I el segon apunt. Avui s'han començat a vendre les entrades pel clàssic del 25 d'octubre i els preus, com sempre, cars.
1: Sí, prevenda exclusiva pels socis del club i a Punta Laia. Localitats del gol, a primera graderia, al voltant dels 480 euros. A tribuna no arriben els 1.000 euros, sinó 999, és a dir, 1.000 euros una localitat a tribuna pels socis del Barça, de moment en prevenda exclusiva de cara al clàssic del 25 d'octubre.
0: Doncs aquests són els preus, insistim, pels socis. En principi, amb descompte, pels socis, o amb preus com a mínim que haurien de ser més beneficiosos i més barats pels socis del Barça, són aquests que us ha dit el Ramon Salmurri. I avui, Salmurri, a les 7 sempre tens el Tot Costa, però avui cita especial.
1: Sí, home, avui programa especial dels 10 anys del Tot Costa des del Museu d'Història de Catalunya, amb un programa especial que han preparat el Jordi Costa i la Sònia Gelmà i que serà una mica...
0: I gent, la redacció d'esports sí, també, home, però sí, sobretot sí. Ells dos, sí.
1: Sí, sí, amb ells dos al capdavant, com bé saps, i que vaja, serà una mica un homenatge a una fita especial aquests 10 anys de Tot Costa Catalunya Ràdio.
0: Amb col·laboradors, tertulians i convidats sorpresa, també en aquest programa especial. El Tot Costa fa 10 anys, ha fet 10 temporades al Tot Costa Catalunya Ràdio i avui, aquesta tarda, a partir de les 7, podreu viure aquesta festa de celebració del programa per celebrar aquests 10 anys. Internacionals, avui es juga a partit de la Nations League, Espanya-Croàcia, Espanya sense Eric García, ja ho sabeu, ha tornat a Barcelona per precaució, i Roger Bosà, que veurà el programa del Tot Costa en directe, no, anava a dir, el partit en directe. Tenim alguna pista sobre els jugadors del Barça que podrien descansar en aquest partit?
2: A veure, hi haurà canvis en general, però descans pels del Barça jo crec que poc, perquè sí que en principi Dani Olmo té números de descansar avui, aquest sí, Rodri potser també, és possible possible que avui el migcampista entri en aquesta rotació, però fa l'efecte que Cubarsí es mantindrà, per exemple, i també Lamine Yamal. Aleshores, Pedri està previst que avui jugui més que l'altre dia, que només va jugar 20 minuts. Avui fa pinta que serà titular, i també ho pot ser Fermín, que no va jugar ni un minut dissabte passat a Wembley. Clar, ara queden 3 partits en 7-8 dies, és moltíssim. Veurem com encaixa això el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que reconeix que amb aquest format tan exigent, per força, avui haurà de fer canvis.
3: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
2: Del Barça ja sabeu que sense Eric ara en queden 6 amb la selecció espanyola, entre els quals Fermín, que ara ho dèiem, avui podria tenir protagonisme. Ha estat la gran novetat en aquesta concentració de la selecció espanyola. Encara no ha jugat cap minut, però és un jugador que té captivat a Luis de la Fuente.
3: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
2: A qui no veurem avui un altre cop és a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que ha tornat a quedar fora de la llista de convocats per jugar aquest Espanya-Croàcia. Per tant, s'haurà d'esperar a debutar. Encara té temps, quedaran 2 partits més aquest dissabte o, si no, ja dimarts que ve.
0: La resta de partits de la Nations League, ahir va guanyar França, el blaugrana Koundé no va jugar contra Bèlgica, i la imatge del partit és Zidane, el tècnic, desfermat a la banqueta celebrant el gol de la victòria de Vitovac.
4: Va ser per la mínima 1-0-1 de França davant de Bèlgica amb gol d'Olís. I així van explicar els companys de Telefoot la celebració de Zidane.
5: C'est ça que je voulais vous dire, j'attendais le moment. Il a célébré ce but-là comme s'il avait marqué Zidane, il a exulté.
4: Us heu d'imaginar Zidane com corre a la banda, segueix la jugada i xuta una de les pilotes de recanvi que hi havia preparada tot just uns metres per davant de la seva àrea tècnica. Aquí l'explicació del seleccionador francès.
6: No sé ni què he fet. He seguit la jugada d'en Michael i m'ha sortit així. L'he acompanyat. Ell ha començat a driblar i ha fet una acció i finalització excepcionals. He vist la pilota i havia de xutar. És una mica ridícul, però ho havia.
7: J'ai oublié de shooter de là. Va être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
4: També he jugat ahir el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Vanat, va disputar els primers 45 minuts del partit. I avui, a banda del Croàcia-Espanya, també jugarà el República Txeca-Anglaterra, a 3:15, amb la presència del blaugrana Gordon. També a aquella hora juga l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic.
0: Femení ja ha arribat a Roma, demà juguen el segon partit de la Champions i el tècnic Pere Romeu que comença a recuperar jugadores, Marcos García.
8: René Van Aasten és alta a la convocatòria de Pere Romeu, a més torna a la llista Catacoll, que va descansar dissabte el partit contra el Logroño. També entren d'una tacada Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, totes campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. Es mantenen a la llista Aitana Bonmatí i Irene Paredes, que segueixen amb normalitat en dinàmica de l'equip un cop superades les seves lesions. Aquesta tarda, a 6:15, roda de premsa, a l'hora de Pere Romeu i de Carla Julià.
0: I la selecció espanyola ha donat la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra els Estats Units.
8: A Washington i Pensilvània, respectivament, entren a la llista les jugadores del Barça, Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi, Pina i Vicky López. Encara no juga amb el Barça Vicky, però sí que entra en un parell de setmanes amb Espanya. La seleccionadora Sonia Bermúdez no ha convocat Aitana Bonmatí i així ho explica.
9: Aitana és una jugadora fundamental per a nosaltres. Debutó l'altre día, ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno, y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto, ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
8: Per totes aquestes entrades i sortides, ha dit Bermúdez que estan en permanent contacte amb el Barça, i més enllà del Barça, entren a la llista de la selecció espanyola les catalanes, Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas.
0: I a la Premier League, l'Aston Villa anuncia la sortida de Natàlia Arroyo.
8: Ha fet un comunicat aquest matí anunciant que Natàlia Arroyo no segueix com a entrenadora. L'Aston Villa és segon per la cua amb 2 empats a la Lliga Femenina d'Anglaterra, 2 derrotes en 4 partits.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
10: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La relació...
0: Ha arribat el dia a l'Eurolliga de bàsquet, els camins al Barça i de Xavi Pascual es tornen a creuar.
11: Catalunya migdia.
12: Grans batutes. Grans emocions.
13: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
12: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
13: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
15: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: Lliga de bàsquet, el Barça que juga a la pista del Dubai, ho dèiem abans de la pausa, Ernest Macià, és el Dubai de Xavi Pascual.
17: Sí, l'entrenador que havia d'haver sigut l'entrenador del Barça aquesta temporada, però ja sabem, sentíem a Xavi Pascual abans justificant, no, per què marxava del Barça. L'any passat el Barça doncs va tenir moltes baixes i doncs ell entenia que se li havia d'haver fitxat algun reforç i davant del fet que a més no se li proveís un entorn de treball, diguem-ne, prou fiable, va decidir marxar a un club que és evident que li paga molt més i que té més recursos, això també, i per tant avui doncs serà el rival del Barça, Xavi Pascual, que a més també és l'equip de Xenguelia, jugador que també va decidir marxar arran de l'afer Xavi Pascual. Per tant, morbositat n'hi ha, però hem sentit a Xavi Pascual ahir amb un perfil baix, i també perfil baix el de l'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, que és home de pau, i que en tot cas només diu que bones paraules cap a un club que li va obrir les portes de l'Eurolliga, és veritat, un partit, però amb el que després va guanyar la Lliga Adriàtica, batent a la final el Partizan de Joan Penya Roy. Aquest és Alexander Sekulic.
18: One of the best moments in my career.
19: És un dels millors moments de la meva carrera, formar part d'aquest club i guanyar el meu primer títol. Per mi, primer de tot, va ser un gran honor formar part del Dubai i guanyar la Lliga. I també va significar, diguem-ne, molts moments de felicitat.
18: Let's say a lot of happy moments.
0: Doncs aquest Dubai-Barça a partir de les 6, Ernest?
17: Sí, exactament. Un quart d'hora abans hi serem.
0: I sereu a la transmissió que feu sempre dels partits de l'Eurolliga a Catalunya Ràdio.
17: A veure si ve la Llobera.
0: Web i a 3CAT també, esperem que la Lloberes hi vingui, sí, jo crec que sí que vindrà.
17: Ja va ser.
0: I el Joan Fitó també.
17: Jo compto que sí.
0: Segur que sí.
17: No sé per què.
0: I per cert que demà el Manresa ha de debutar a l'Eurocup, Ernest, sí. A la pista del Pau de Salònica.
17: Veurem.
0: Però, exacte, els forts aiguats aquest matí han alterat el pla de viatge dels jugadors.
17: Mira, el Manresa havia de volar a Atenes al migdia, fa aproximadament unes 3 hores, però no, és a dir, segueix a l'aeroport del Prat, perquè el tema és que s'ha endarrerit el seu vol i s'ha reprogramat per d'aquí, d'ençà ara, una hora i mitja, però fins i tot sembla que anirà per més tard. I, per tant, un cop arribin a Atenes, no tenen vol per anar a Tessalònica, que això està doncs més o menys a una hora i mitja amb avió. Per tant, en principi, hem de pensar que demà a 6:45 podran jugar. Quan hi arribaran? Si aquesta matinada o demà al matí? Això, la resposta la tindrem segurament durant la Transmi aquesta tarda.
0: I en ciclisme, tot just hem deixat la setmana del Mundial de Ciclisme i ja som de ple en la setmana de l'Europeu, de Montreal a Ljubljana, Paula Blasi i diversos catalans més que ja preparen aquesta cita continental. Isaac Vilalta.
20: Doncs sí, tot i que a hores d'ara la participació de Paula Blasi és dubtosa pel dolor que té a les costelles després de la caiguda que la va obligar a retirar-se del Mundial. D'aquí uns minuts ja disponible el nou programa de Ràdio Volta amb l'anàlisi del Mundial amb el Joan Antoni Fletxa i l'entrevista a l'entrenador de Paula Blasi. Fran Escolà explica que durant el Mundial Blasi va estar més malalta del que va transcendir i també es mostra convençut que la catalana arribarà aviat al nivell de Demi Follering i Cassian Aviadoma.
21: Sé que estarem més aviat que tard, estarem en aquest, o sigui, en aquest grau que ens falta. Però sí, el Tour sí que es va notar que estaven un grau per sobre, també és normal, o sigui, al final aquest grau t'ho dona a l'estar enfocat tot l'any en aquest objectiu. objectius i nosaltres el tour no ho sabíem fins al mes de juny. Diria, per la Vuelta, 100% la Paula està a focus des del novembre de l'any passat.
20: Per cert, amb o sense Blasi, qui sí que disputarà l'europeu són els catalans Joel Nicolau i Pau Miquel, Mireia Benito, Aitor Martínez, Lluna Jiménez i Naia Torrent.
0: A la Lliga Masculina de Waterpolo aquest vespre es tanca la tercera jornada amb el Sabadell Sant Andreu a 8:45 i des de fa ben poques setmanes a la plantilla sabadellenca hi torna a figurar un jugador que ha estat vivint aquests dies un renaixement, David.
4: És l'Axel Corres, que fa ben poc ha reaparegut a la Copa Catalunya després de més d'un any de baixa per un càncer testicular. L'extrem del Sabadell, de 26 anys, va patir un tromboembolisme pulmonar l'agost de l'any passat, que de retruc va revelar el càncer que tenia aleshores. I per si això fos poc, va tenir més metàstasi i li van haver extirpar un ronyó. Ara el jugador barceloní celebra el seu retorn a les piscines en un esport tan exigent com el waterpolo.
1: El fet de poder tornar, la veritat és que és molt il·lusionant per mi. Crec que a nivell de sensacions, òbviament, doncs encara no estic ni al 100% ni com m'agradaria estar, però ja crec que només el fet de tornar a estar en una dinàmica amb l'equip i tot, per mi és molt important i és un fet del qual estic molt orgullós.
0: I en motor, al Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso seguirà en actiu un any més. L'escuderia Aston Martin ha confirmat la continuïtat del pilot asturià de cara a la temporada 2027, també la del seu company Lance Stroll. I encara dos apunts més a motor, amb la Montse Raya, d'una banda, retorn de Maverick Viñales a MotoGP i pendents també del Rally del Marroc.
16: Està en marxa la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids de l'any. L'etapa entre Agadir i Zagora té 268 quilòmetres de recorregut cronometrat, 636 en total. S'ha acabat fa uns minuts l'etapa per les motos amb triomf per a Ricky Brabec, d'onda per davant de les KTM de Daniel Sanders, que ha acabat a 23 segons, el català Edgar Canet a 44 i Luciano Benavides a 1 minut 53. Brabec se situa com a nou líder a la general d'aquest rally del Marroc i Canet és tercer a 43 segons. Pel que fa als cotxes, al quilòmetre 127, els nord-americans de Toyota, Quintero i Short van de moment primers. Nani Romes a quasi 3 minuts del primer. Mentrestant, al Mundial de MotoGP, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb la disputa del Gran Premi del Japó. El pilot empordanès s'ha perdut les últimes quatre curses per molèsties derivades de la intervenció que va tenir a l'espatlla esquerra el juliol del 2025 després d'un accident al Gran Premi d'Alemanya. Viñales, que a final de temporada tancarà la seva trajectòria a MotoGP, assegura en un comunicat que encara no està al 100%, però que se sent preparat per tornar a competir.
0: I al Mundial de Clubs en vol d'Egipte, David, el Barça està jugant el tercer i últim partit de la fase de grups, però és un partit sense importància.
4: Sí, és contra el Muntada marroquí, el rival més feble del grup, i ara mateix, a 4 minuts perquè s'arribi al final de la primera meitat, el Barça que guanya de 12-19-7. Recordem que el Barça ja està classificat matemàticament per a la final de dijous, que jugarà contra el Vesprem hongarès, l'equip de Xavi Pascual, també del porter Emil Nielsen, ex-blaugranes, tot plegat després dels dos triomfs del Barça en les dues jornades anteriors, el primer contra el Pinheiros brasiler i després contra el Zamalek egipci.
0: I una més al dia, David?
4: Doncs en tenis, la catalana Marina Bassol s'ha classificat per disputar el quadre principal del torneig de Pequín. Ho ha aconseguit en guanyar l'última eliminatòria de la fase prèvia la xinesa Yu per un doble 6-4.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. I avui a les 7 tot costa, però tot costa especial. Programa especial per celebrar les 10 temporades del Tot Costa a Catalunya Ràdio. Tot això a partir de les 7 ara. Seguim al Catalunya Mitjà.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

caminat. Per això se'n tornen al llit a desfogar ansietats. El gos del cinquè primera

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgellponès i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de ràdio a la carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country.

associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unetseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Hashem, com diu el nostre amic Lluís Muntada, l'Esteve era com un petit príncep esquitxat plenament per la Mediterrània, construint el seu planeta musical en el pati de jocs que era l'escenari. I en aquest pati de jocs escenari que tenim avui, vull donar la benvinguda a Jordi Molina.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Un tema, avui anem a la Travessa VIP, que hi ha la, la catifa vermella.
1: Doncs no us ho perdeu. Ara, butlletí, ens posem en ordre.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'Audiència de Barcelona amnistia l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Tenia oberta una causa per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. En una piulada, el president del partit, Oriol Junqueras, ha celebrat la decisió que acaba, diu, amb una persecució política de 6 anys d'exili. En un comunicat, el partit exigeix que la llei d'amnistia s'apliqui sense més dilacions a totes les causes pendents i recorda que la causa contra Rovira es remunta al 2018, quan va ser acusada de rebel·lió i sedició. Rovira no va ser jutjada pel Tribunal Suprem perquè va exiliar-se a Suïssa i Pablo Llarena va demanar processar-la per desobediència quan es va derogar el delicte de sedició. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan es va arxivar la causa de Tsunami Democràtic. Més notícies, Alba Barbosa.
4: El president Salvador Illa anuncia que la Generalitat comprarà els pisos de les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. Illa ho ha anunciat en la seva primera intervenció al debat de política general, on fins ara ha desgranat més mesures per blindar l'accés a l'habitatge. Parlament, Albert Prat, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. El govern es guarda d'entrada 25 milions d'euros per comprar pisos en situacions límits. Quan una família estigui a punt de ser expulsada, la Generalitat es compromet a intervenir per comprar-lo i gestionar-ne el lloguer.
6: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar.
5: El president també ha anunciat una nova fórmula de compra conjunta entre un privat i la Generalitat perquè aquestes persones que no puguin arribar a pagar la hipoteca i puguin fer-hi front, i més préstecs pels joves que volen emancipar-se per primera vegada. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
3: Per cert, que la Mari Carmen ha acceptat l'acord entre els seus advocats i el fons immobiliari Urba Gestión i tornarà al seu pis de Madrid, d'on va ser desnonada la setmana passada. Les dues parts van acordar ahir a la nit un nou contracte de lloguer de 8 anys de durada i per una quantitat inferior al 30% dels ingressos de la dona de 87 anys, aproximativament uns 500 euros, que estava pendent de ratificació de la llogatera. La Mari Carmen ha rebut la notícia a l'Hospital Gregorio Marañón, on segueix ingressada des que la van fer fora de casa seva.
4: El butlletí oficial de l'Estat publicarà demà els 2 reials decrets amb mesures per l'habitatge que ha aprovat avui el govern espanyol. Divendres es votaran al Congrés en un ple extraordinari, però a hores d'ara els socis de la investidura de Pedro Sánchez es mouen entre la decepció i la prudència. Esquerra Republicana vol veure abans la lletra petita, però la diputada Edna Estrems, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, creu que l'emergència de l'habitatge demana que es validin al Congrés noves mesures.
7: Som conscients que hi haurà propostes de Junts per Catalunya que Esquerra Republicana no els hi donaria suport o no validaria en una altra circumstància, però estem en un moment d'urgència i jo crec que s'ha de tenir molta altura de mires i hem de ser conscients que no aprovar res és un fracàs estrepitós.
4: També al Catalunya Migdia, Gerardo Pisarello dels Comuns confia que cap decret decaigui.
8: I per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els 2 decrets siguin aprovats.
3: L'episodi de pluja es va perdent intensitat, però Protecció Civil manté l'avís per possibles xàfecs fins al vespre a bona part del país. Els xàfecs d'aquest matí, però, encara provoquen alguns problemes de mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Encara múltiples afectacions per inundació de la calçada, 12 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, on hi ha 2 carrils tallats, alternatives en direcció Barcelona C33 o C17. La ronda del normalitzada al túnel del Caçador al passeig de la Vall d'Hebron ha estat tallada a prop de 4 hores. Encara hi ha retencions a la zona i també a la pota nord des de Santa Coloma. A Lleida, tallada la carretera LL11 a direcció Barcelona, també perquè s'ha inundat. La C15B tallada a Sant Pere de Ribes, al Garraf, i la BB 14-15 d'Horta-Cerdanyola, tallada al llarg de 9 quilòmetres per les llavissades. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat continua suprimida l'L7, la d'Avinguda del Tibidabo. A Rodalies, restablert l'R7, que estava interrompuda entre la Universitat i Montcada-Vifarrà. bifurcació. El metro de Barcelona circulen parcialment L3, L4, L5, L9 Sud i L11. El trambesòs també circula en freqüències de pas alterades. No funciona entre Bon Viatge i Llevant les Planes. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: Esport, Joan Fitó.
10: Rafinha ha estat substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per molèsties musculars a la cuixa dreta. El Barça, per ara, no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Avui, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, a Sevilla, a 9:15 del vespre. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats de Luis de la Fuente. El Barça de bàsquet visita el Dubai de Xavi Pascual a les 6:00 PM en partit de la segona jornada de l'Eurolliga. Podeu seguir aquest partit dins del Tot Gira al web i l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. El Manresa, per la seva banda, jugat demà, ho fa a Grècia, l'Eurocup, però ara mateix té problemes per arribar a Salònica a causa de les males condicions meteorològiques. El Barça femení, per la seva banda, ja és a Roma per afrontar demà la segona jornada de la Champions. La defensa neerlandesa René Van Aasten és la principal novetat a la convocatòria de Pere Romeu i en motor l'Astur Fernando Alonso i el canadenc Lance Stroll seguiran a l'equip Aston Martin un any més després d'haver renovat els contractes fins a finals del 2027.
2: Fins aquí les notícies.
11: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
13: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. La Fira de Sant Ermengol inclourà 30 activitats i 10 mostres sectorials els dies 16, 17 i 18 d'octubre. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja té a punt el programa d'enguany que han presentat aquest dilluns l'alcalde Joan Barrera i la regidora de Fires i Mercat, Gemma Tó. A l'acte s'ha anunciat que la inauguració oficial dissabte, dia 17 al matí, serà presidida per la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero. Un esdeveniment que tornarà a tenir com a principal reclam la Fira de Formatges Artesans al Pirineu, però també oferirà de manera simultània la Fira Kilòmetre Zero, la mostra alimentària, les parades ambulants i d'artesania, un espai de food trucks, la Fira Cultura, la Fira Xics, la Fira Show i l'Autofira. Joan Barrera ha reivindicat que amb aquesta oferta la capital urgellenca manté la condició de referent a tot el Pirineu, essent la més gran i la més important de la nostra serralada. Enguany l'organització ha rebut 489 sol·licituds per optar un stand, de les quals s'han atorgat un total de 355 parades. Malgrat que en aquesta edició no se celebrarà la Fira d'Associacions, les entitats locals participants es podran distribuir entre les àrees d'alimentació i artesania. Un altre canvi és que, a causa de les obres que s'estan executant al carrer de Regència d'Urgell, s'ha ampliat la zona de venda comercial fins a la cruïlla de l'avinguda de Pau Claris amb el passeig de Pasqual Ingla. En aquest darrer vial és també on hi haurà l'autofira. De la seva part, Gemma Tó ha explicat una de les novetats. Atenent a les sol·licituds formulades pels mateixos formatgers i del públic visitant, la Fira de Formatges Artesans al Pirineu s'allargarà 30 minuts les nits de divendres i dissabte i finalitzarà a 9:45 de la nit. La Germandat de Sant Sebastià de la Seu ha obert el 7è concurs per escollir el cartell de la festivitat del 2027. El termini per presentar les propostes finalitza el 15 de novembre. El guanyador rebrà un premi de 350 euros. Enguany també s'atorgarà material de dibuix als autors més joves. I la Seu, que acull un seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular, i prenen part d'una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil de totes les comunitats autònomes. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, participa a l'acte d'inauguració juntament amb el general Pedro Antonio Pizarro i l'alcalde urgellenc Joan Barrera. I la Seu, que va acollir divendres una jornada sobre educació comunitària com a eina d'emancipació. L'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa Professional va organitzar aquesta sessió per a professionals de l'Alt Pirineu i Aran en el marc d'una sèrie de trobades arreu del país per fer contribucions a l'actual debat sobre la necessitat de millorar el sistema educatiu català. La Biblioteca Sant Agustí acull avui, a 6:15 de la tarda, la presentació de la Guia Breu per a l'acollida d'infants desplaçats. És un material que han preparat els psicòlegs Roger Naudí, Francesc García i Sara Albós, tot basant-se, segons indiquen, en mesos de seguiment d'aquesta realitat i de les possibles afectacions sobre els infants i els serveis al territori. Segons han dit els autors, tot fent referència a una notícia publicada al diari La Vanguardia, 328 infants ja s'han vist afectats per aquests processos i les informacions disponibles apunten que 112 més es troben en una ordre d'expulsió pendent d'execució. El cicle Desenterrant el passat, que ofereix activitats per a la descoberta i el coneixement de la història i el patrimoni de l'Alt Urgell, estarà dedicat enguany a la candidatura transnacional dels testimonis de la construcció del Coprincipat d'Andorra, dels quals en forma part la catedral de la Seu d'Urgell. L'acte coincideix amb el final de la visita de l'expert d'ICOMOS internacional encarregat d'avaluar els elements de la proposta i l'inici del compte enrere per decidir la seva inscripció a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. De totes les activitats previstes, destaca la proposta d'un viatge a l'Arieja per descobrir el castell de Foix i el recentment inaugurat Museu dels Comtes de Foix. Està situat al peu de la fortalesa. La sortida tindrà lloc el 10 d'octubre, durarà tot el dia i es farà amb un autobús que partirà de la Seu d'Urgell. El viatge, les entrades i el guiatge seran gratuïts per a tots els assistents, gràcies a les facilitats del Consell Departamental de l'Arieja. Per a més informació, per apuntar-se, cal enviar un correu electrònic a cultura@ccau.cat o trucar al telèfon del Consell Comarcal. La policia d'Andorra demana la col·laboració de la ciutadania per localitzar un home de 47 anys i resident a Ordino, a qui la seva família busca des de dissabte. L'home fa 1,76 m d'alçada i l'última vegada que el van veure anava vestit amb pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i duia una motxilla fosca. El cos policial sol·licita que si algú el veu o té alguna informació, truqui al telèfon 110. I ja s'ha presentat l'estudi per a la millora del transport públic al Pallars Jussà. El pla inclou una nova línia que enllaça Trema amb el pont de Suert i la digitalització i l'impuls del transport a la demanda amb el clic.cat. Acabem amb esports. Avui, recepció institucional al Cadí La Seu després de guanyar el títol de la Lliga Catalana. L'acte organitzat per l'Ajuntament de La Seu d'Urgell tindrà lloc a les 7 de la tarda. Posteriorment, l'equip oferirà el trofeu a l'afició a la plaça dels Oms. I el Cadí Canoe Callac, que ha sumat més d'una desena de podis a la Segle Cup a La Seu. A l'última jornada, Ana Simona va guanyar en seu femení, Jana Planes en seu i Azuka en velo en cau masculí. També hi va haver medalles per a Jan Vicente, Manel Contreras, Tizian Torres, Ona Perelegre i Nil Checa. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Tornem amb més notícies a les 7 del vespre.
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de La Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Valentina, porta los creles.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bona tarda, són les 7.

0: La Fira de Sant Ermengol 2026 d'enguany inclourà 30 activitats i 10 mostres sectorials els pròxims dies 16, 17 i 18 d'octubre. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja té a punt el programa d'enguany que han presentat aquest dilluns l'alcalde Joan Barrera i la regidora de Fires i Mercat, Gemma Tó. A l'acte es anuncia també que la inauguració oficial dissabte, dia 17 al matí, serà presidida per la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero. L'esdeveniment tornarà a tenir com a principal reclam la Fira de Formatges Artesans al Pirineu, però també oferirà de manera simultània la Fira Kilòmetre Zero, la mostra alimentària, les parades ambulants i d'artesania, un espai de food trucks, la Fira Cultura, la Fira Xica, la Fira Show i també l'Autofira. Joan Barrera ha reivindicat que amb aquesta oferta la capital urgellenca manté la condició de referent a tot el Pirineu, essent la més gran i la més important de la nostra serralada. D'altra banda, Joan Barrera ha destacat la importància de tenir-la al centre de la ciutat.
1: Una fira de Sant Ermengol sempre feta amb molt carinyo, molta atenció, amb molt treball, molta dedicació. És la fira més gran de la Seu, jo crec que és la fira més gran del Pirineu i, per tant, així hem de demostrar, com hem fet cada any, que és una fira no només referent al Pirineu, sinó a tot Catalunya. Sí, dir que una de les coses que estem més orgullosos del nostre mandat sencer és el canvi que vam fer la Fira Sant Ermengol, portar els formatges al centre. Jo crec que va ser una aposta arriscada en el seu moment, una aposta decidida i una aposta que ha sortit bé, podem dir-ho clarament, va sortir molt bé i, per tant, evidentment, doncs el que es fa és reforçar aquesta idea, canviar les coses que no van anar prou bé l'any passat i millorar-ho per enguany.
0: Gemma Tó, que ha destacat la importància també de l'esdeveniment i el fet que hi haurà en total 10 fires incloses en aquesta fira, en aquest marc de la Fira de Sant Ermengol.
2: La Fira de Sant Ermengol és una fira de fires, és una fira sectorial. Hem canviat algun nom perquè cada any anem aprenent, no?, cosetes, llavors aquest any podem trobar dins de la fira 10 fires. La Fira de Formatges Artesans del Pirineu, la Fira Kilòmetre Zero, la Fira Alimentària, la Fira Ambulant, la Fira Artesana, la Fira Food Trucks, la Fira Cultura, la Fira Xica, la Fira Show i l'Autofira. Desapareix el que vam dir la Fira Associacions. L'any passat vam provar a la plaça de les Monges posar allà les associacions, les escoles, i no va acabar de rutllar. Per tant, aquest any es distribuiran tant associacions com escoles entre alimentària i artesania.
0: Enguany l'organització ha rebut gairebé 500 sol·licituds per optar un stand, de les quals s'han atorgat un total de 355 parades.
2: Enguany hem rebut 489 sol·licituds per participar a la fira, però realment per espai s'han assignat 355. Sempre queden més o menys, comptem un centenar, aquest any n'hi ha moltes més que s'han quedat fora perquè hi ha hagut moltes més sol·licituds. Normal, l'any passat, si no recordo malament, van ser unes 420 i clar, aquest any s'han quasi 70 més.
0: Com a novetat també en aquesta ocasió és que s'atenen les sol·licituds formulades pels mateixos formatgers i del públic visitant, i la Fira de Formatges Artesans al Pirineu s'allargarà 30 minuts les nits de divendres i dissabte. Tancarà així a 9:45 de la nit en lloc de les 9 del vespre.
2: Una novetat és que per petició tant de formatgers com de clients, podem dir, o d'amants del formatge, és allargar mitja hora més a l'horari de divendres i dissabte. I en comptes d'acabar a les 9, acabar a 9:45 del vespre.
0: En la línia de les dues darreres edicions, la mostra de formatges estarà instal·lada al Passeig Joan Brudieu i comptarà amb un total de 47 artesans, dels quals 32 són catalans. També n'hi haurà 9 del País Basc, 3 de França i 3 més de l'Aragó. Per tal d'alliberar espai i poder encabir un major nombre de casetes d'expositors, la zona de begudes se situarà al passeig mateix, oferint productes de vermut, morcarols, seda líquida, cervesa gall negre, aigua pineo i vitalarn amb la presència de 10 celles. L'àrea especialitzada d'aules de tast oferirà un complet programa de 9 sessions guiades. La venda d'etiquets en línia està ja oberta des d'avui. El tradicional concurs de formatges artesans tindrà lloc dissabte al matí. Al final del concurs es farà lliurament de premis i el reconeixement Amiga del Formatge, que enguany és l'empresa Pomes Biolort. D'altra banda, la Fira Kilòmetre Zero incorporarà com a novetat la pastisseria Cadí, que posarà a la venda el seu pastís de formatge. Pel que fa a la Fira Show, consisteix en 7 propostes divulgatives i gastronòmiques. I d'altra banda, hi haurà també la Fira Cultura, amb 8 propostes musicals gratuïtes repartides durant tot el cap de setmana. En l'àmbit d'exposicions, el Passeig Joan Brudieu acollirà la mostra fotogràfica Transhumància, una mirada necessària del fotògraf Oriol Clavera. I la Fira Xica estarà dedicada al públic infantil i familiar amb 6 opcions diferents. A l'estand de turisme es dedicarà de manera temàtica la candidatura de Patrimoni Mundial de la UNESCO, que integra en Foix, el Principat d'Andorra i la Seu d'Urgell. I precisament el cicle de Senterrant el passat, que ofereix activitats per a la descoberta i el coneixement de la història i el patrimoni de l'Alt Urgell, estarà dedicat enguany a la candidatura transnacional dels testimonis de la construcció del Coprincipat d'Andorra, dels quals en forma part la Catedral de la Seu. De totes les activitats previstes, destaca una proposta, la d'un viatge a l'Arieja per descobrir el castell de Foix i el recentment inaugurat Museu dels Comtes de Foix, situat al peu de la fortalesa. En parla el tècnic de cultura del Consell Comarcal, Carles Gascó.
3: Guany, el desenterrant al passat, el dediquem molt a qüestions de la candidatura per conèixer una miqueta millor quins són els nostres socis amb aquest tema de la candidatura UNESCO. Foix i Andorra, organitzarem una xerrada dels elements d'Andorra, per exemple, d'això ja en parlarem més, però una de les coses que ens va fer molta il·lusió de fer és organitzar un viatge a Foix, un dissabte, anar i tornar el mateix dia, per conèixer sobretot el castell amb una visita guiada que ens ofereixen els amics del Consell Departamental de l'Arieja i amb una visita al Museu dels Comtes de Foix, que és un museu nou on hi han invertit molt i és maquíssim. La veritat, ens dona una visió molt clara, amb imatges, fins i tot amb retrats, entre cometes, dels comtes i els vescomtes de Castellbò i tot plegat.
0: Una sortida que tindrà lloc el 10 d'octubre. Durarà tot el dia i es farà amb un autobús que partirà de la Seu d'Urgell. El viatge, les entrades i el guiatge seran gratuïts per a tots els assistents gràcies a les facilitats del Consell Departamental de l'Arieja.
3: Això ho organitzem els socis habituals i entra dins el marc del projecte Poc Té Fa Pirepat, que d'alguna manera ens finança el viatge pròpiament dit, que sortirà gratuït a tots aquells que s'hi vulguin apuntar. És un viatge amb places, amb un número de places limitat, amb 30 persones, que podrem conèixer al llarg de tot aquell dia 10 d'octubre això, com són els nostres socis amb aquesta candidatura de la Patrimoni de la Humanitat.
0: El castell de Foix, com a monument de referència dels comtes de Foix, forma part de la candidatura pel paper que van jugar els seus titulars en la signatura dels pariatges d'Andorra. I és que, durant bona part de l'edat mitjana, els seus comtes compaginaren el seu títol amb el de vescomtes de Castellbò i van tenir una gran influència a les terres altes del comtat d'Urgell i Andorra. Es tracta d'un indret desconegut en gran mesura pel públic alturgellenc. En definitiva, donar a conèixer el desenterrant al passat, aquesta candidatura a UNESCO ho farà també amb d'altres activitats.
3: El plantegem molt relacionat amb aspectes de la candidatura. Hi haurà una primera visita guiada a Sant Esteve del Pont, que direm, home, què té a veure això amb la candidatura? Doncs bé, és el pont que antigament permetia el pas per anar cap a Andorra, vull dir que ja hi té alguna cosa. Farem també una xerrada sobre els elements d'Andorra que formen part d'aquesta candidatura. En aquest sentit, baixarà una tècnica de patrimoni cultural d'Andorra per explicar-nos-ho. Farem aquí a la Seu la presentació d'un llibre que hem escrit a quatre mans, una historiadora francesa de Foix i jo mateix, sobre les cosenyores d'Andorra. Aquest llibre és una plasmació una mica d'aquesta col·laboració transnacional per acabar confluint tots en un projecte comú, entre altres coses que també anirem anunciant puntualment.
0: El cicle Desenterrant el passat està organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Ajuntament de la Seu, l'Espai Ermengol, Museu de la Ciutat i l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. I 10 minuts passen de les 7, la Germandat de Sant Sebastià de la Seu ja ha posat en marxa el 7è concurs de cartells per escollir la imatge que acompanyarà la programació de la festivitat de Sant Sebastià de l'any vinent. La convocatòria és oberta a tothom i permet presentar una única proposta per participant. El cartell seleccionat serà la portada del programa de festes i també s'utilitzarà en la cartelleria dels actes previstos durant el període de celebracions, que tindrà lloc del 19 de gener a l'1 de febrer. L'obra guanyadora rebrà una gratificació de 350 euros. La convocatòria incorpora enguany tres premis específics per als participants més joves. En concret, s'atorgarà material de dibuix als autors de les propostes seleccionades en les categories de 5 a 7 anys, de 8 a 13 i de 14 a 18 anys. Les obres han de ser originals i inèdites i no es permet l'ús d'intel·ligència artificial. Els participants han d'enviar les seves creacions a l'adreça concursportada@sansebastia.gmail.com abans del 15 de novembre. El jurat estarà format per un membre de la Junta de la Germandat de Sant Sebastià, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Seu i un representant de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques. Les bases es poden consultar a la nostra pàgina web radioseu.cat. I una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil procedents de comunitats autònomes de tot el país participen a la Seu d'Urgell des d'aquest dilluns i fins dissabte al seminari sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular. Les jornades és el tercer any que es duen a terme a la capital de l'Alt Urgell. La inauguració es va fer ahir a la sala de Sant Domènec, van a càrrec del general cap de la setena zona de Catalunya de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro. A l'acte també hi va assistir el tinent coronel de la comandància de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que va donar la benvinguda als agents participants. També hi va ser present el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, que va agrair a la Guàrdia Civil la confiança per seguir celebrant aquest seminari a la Seu, un municipi pirinenc que diu té la particularitat d'estar prop de la duana de la Farga de Moles i el Principat d'Andorra, un pas fronterer que és ja l'única frontera terrestre internacional que queda a la península Ibèrica.
4: Doncs hem celebrat avui a la Seu d'Urgell per tercer any consecutiu un seminari sobre fronteres, sobre vigilància i control d'immigració regular a les fronteres. És una jornada on venen guàrdies civils de diferents punts d'Espanya, més d'una cinquantena de guàrdies civils, que volen aprofundir coneixements, experiències sobre aquells punts característics de les nostres fronteres. Cal dir que som a la Seu d'Urgell, som en un territori que ara mateix és l'únic lloc de la península on hi ha un pas fronterer terrestre amb un tercer país, no? Estaran tota la setmana aquí a la Seu d'Urgell ampliant els coneixements i adquirint les experiències de professionals de la Guàrdia Civil que a diari controlen la frontera amb un tercer país com és Andorra, no?
0: El subdelegat ha volgut posar en valor la tasca diària dels agents fiscals i duaners que presten servei en el punt fronterer de la Farga de Moles per garantir la seguretat en la mobilitat de persones i mercaderies i per fer front també als nous reptes, tot oferint un servei eficient.
4: I els hi tenia oportunitat d'explicar que és cert de que la frontera pot ser només un punt, o en canvi també pot ser un element de connexió, i és un bon exemple la frontera terrestre que tenim aquí a la Seu d'Urgell, perquè no només connecta dos països, sinó que hi ha una connexió cultural, hi ha una connexió econòmica, hi ha una connexió laboral entre dos països en els quals hi ha una interrelació molt àmplia, no? I els hi comentàvem justament que per aquesta frontera, segons les últimes dades publicades, han passat més de 4 milions i mig de vehicles l'últim any i més de 7 milions de persones. I justament la gestió de la frontera és capital, la part aquella que no es veu, i que permet que pugui haver una perfecta mobilitat entre ambdós països, en primer lloc, i en segon lloc, evidentment, que no pugui passar aquell que no està habilitat a passar, ja sigui per immigració regular, per tràfic il·lícit, o bé per contravenir alguna de les polítiques de frontera del país.
0: Val a dir que en el seu desplaçament a l'Alt Urgell, el subdelegat va traslladar-se també al municipi de Cabó. Va mantenir una reunió de treball amb l'alcalde Xavier Bullic. I encara una altra jornada la va acollir la Sala de la Immaculada de la Seu. Va ser divendres, una jornada sobre l'orientació comunitària com a eina d'emancipació en un món en transició. L'acte l'organitza bé l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional en col·laboració amb l'Ajuntament Urgellenc. El president de l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa, Jaume Francesc, va explicar que aquesta sessió ha adreçada a tota la comunitat educativa de la Seu i l'Alt Pirineu i Aran. Creu que convé que la gent de Barcelona deixi la seva zona de confort i es mogui per la resta de Catalunya.
5: Aquesta idea de sortir de Barcelona vam començar a Lleida, després vam anar a Catalunya Central, després vam anar a Girona, després vam anar a les Terres de l'Ebre i avui pugem a la Seu, no? Una mica amb tot això anirem a Barcelona a debatre què és el que la gent diu i vol, que la pensa i pensa, i que surti d'aquí propostes precisament en aquest moment, que com sabeu després de la proposta del president Illa no fa gaire dies s'està obrint un procés de discussió i debat al voltant de l'educació i el món de l'educació a Catalunya, no? I per tant, crec que, bueno, l'havem encertat sense saber-ho, però ens portarà a poder tenir criteris per exposar i defensar les nostres propostes en aquest debat.
0: La delegada territorial del Departament d'Educació, l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, considera important que es faci aquesta jornada a les comarques pirinenques perquè opina que també han d'estar representades en el debat territorial.
6: També hem d'estar representats en aquest debat, com no, com a una especificitat que tenim molt concreta, que són les nostres escoles rurals d'alta muntanya. Només ho tenim a l'Alt Pirineu i Aran, al nostre país, i nosaltres també doncs, volem tenir aquesta veu i agraïm a l'associació doncs, que també aquest espai de debat l'hagi traslladat avui aquí a l'Alt Pirineu i Aran, concretament a la Seu. El motiu de per què creiem que és necessari aquest espai de debat és perquè avui ens dediquem amb calma a parlar amb totes les figures que treballen en l'àmbit de l'orientació educativa i de la psicopedagogia. És a dir, aquells professionals que estan tant en els centres com fora dels centres treballant per acompanyar.
0: Valls considera important també la figura de l'orientador.
6: La societat cada vegada és més complexa i l'orientador esdevé una brúixola. En aquest món de caos i de dubtes que tenen les persones en el seu camí de la vida, apareix algú que et dona la mà, aquesta brúixola, que t'acompanya i que et pot guiar cap a l'èxit acadèmic, però no només acadèmic, també professional, personal. I volem posar en valor aquesta figura i també doncs, oferir-los aquest espai de debat i de reflexió i de posada en valor del paper tan important que tenen.
0: Les xerrades també van comptar amb la intervenció, entre d'altres, de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, la regidora d'Educació de l'Ajuntament Urgellent, Cristina Moreno, la psicòloga Núria Ruiz i la vicepresidenta de l'Associació de Psicopedagogia, Anna de Jesús. En Pirineu, la policia d'Andorra ha demanat la col·laboració de la ciutadania per localitzar un home de 47 anys i resident a Ordino, a qui la seva família busca des de dissabte. Diversos efectius policials i dels bombers l'estan cercant per diferents punts del país. També s'ha demanat la col·laboració dels serveis de circulació de totes les parròquies. L'avís de la desaparició es va rebre el mateix dissabte a la nit i immediatament es va activar la recerca de la persona desapareguda, de qui la família no en tenia notícies des del migdia. L'home fa 1,76 m d'alçada i l'última vegada que el van veure anava vestit amb pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i duia una motxilla fosca. El cos policial sol·licita que si algú el veu o té alguna informació sobre la seva possible localització, contacti amb el telèfon 110. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha presentat l'estudi de millora del transport públic per carretera al Pallars Jussà. És una proposta que ha elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal Pallarès i els municipis del territori. Un document que defineix un full de ruta per transformar la mobilitat de la zona mitjançant la consolidació de millores, per exemple, en la línia que enllaça Tremp amb el Pont de Suert, així com la digitalització i l'impuls del transport a la demanda amb el clic.cat. Acabem amb esports. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell rebrà aquest dimarts, ara, d'aquí a uns minuts, les jugadores i el cos tècnic del Cadí la Seu amb motiu del títol de campiones de la Lliga Catalana Femenina. La recepció institucional comença a les 7, comptarà amb la presència de l'alcalde urgellenc Joan Barrera i altres membres de la Corporació Municipal. L'equip urgellenc assistirà a l'acte acompanyat de representants de la Junta Directiva de l'Associació Esportiva Cedis Bàsquet i, un cop finalitzat el reconeixement, les jugadores es desplaçaran fins a la plaça dels Oms per oferir el trofeu a l'afició. El club urgellenc subratlla que serà una bona ocasió per celebrar plegats aquest nou títol i aprofita per agrair tot el suport que s'ha rebut durant aquests dies i que volen continuar tenint al seu costat durant tota la temporada. Recordem, el primer equip del Cedis Bàsquet va guanyar dimecres passat la 38a Lliga Nacional Catalana Femenina, després que a la final disputada Reus va superar l'Espart Girona 67-72. D'aquesta manera el club urgellenc ja suma 8 títols d'aquesta competició a les seves vitrines. Fins aquí el butlletí vespre de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat. I també les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les 8 connectarem amb Catalunya Ràdio. Molt bona tarda.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
3: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: que feia només femenina, la Natàlia Arroyo, que sí, la teníem en una secció, que per cert, la Natàlia Arroyo avui ha cessat de l'Aston Villa, però segur que trobarà banqueta perquè és molt bona. I al darrere va venir la Mireia Vera, però que... perquè al principi fèiem allò, farem una secció, però és que la cosa s'ha desbordat tant que és que en parlem cada dia, al tot costa.
1: Sí, i al final, no? el que comentàvem també, que no només a nivell futbolístic, que també ha agafat aquesta volada, no? aquest poder parlar-ne, aquest veure un Barça tan dominador, tan superior, jugant tan bé futbol, sinó tot el tema social, no? Que jo també li vull donar molta importància, el tema de referents, el tema de la responsabilitat que senten les futbolistes, són coses que no havíem viscut mai i hem tingut la sort doncs, de viure-la també aquí amb vosaltres en aquests micròfons.
2: Va, demà a Roma què? Fàcil?
3: Bueno, no? Bé, no? No em facis patir ja a primera fase de grups.
2: No, jo no, sí, jo sóc el que ho veu bé, però és veritat que hi ha baixes, sí, etcètera.
3: Sí, que crec que el partit és assequible, el Barça està preparat, tornes a tenir jugadores que han tornat del Mundial Sub-20 que t'ajudaran com Aixa, com Carles Julià, però òbviament el Barça ha tingut un inici de temporada difícil, tot i que ha resolt els partits perquè ha tingut moltíssimes baixes, jugadores molt importants com Aitana, Irene Paredes, Kika, René, al final són importants per l'equip, per Pere Romeu, que ha tingut molta confiança en elles, però a partir d'ara, si tot es manté i aquestes lesions es mantenen una miqueta allunyades de la plantilla, tot hauria d'anar bé.
0: Demà la Corredera s'estrena a la TDG.
3: Sí.
0: Un fitxatge d'aquesta temporada.
3: Ah. Això sí que s'ha de celebrar,
0: no? De la TDG.
4: Tinc ganes.
0: Ja ens explicaràs demà. Guarda-t'ho tot, perdó.
4: Vale. Anava a dir una cosa, però...
0: Digues.
4: No, me la guardo. Que ens escoltin demà.
0: No,
4: si volen.
0: Confies.
3: Ja comença a fer màrqueting.
2: L'àlbum de la TDG surts com a últims fitxatges, eh?
0: Sí, sí. Confies en Aitana per aquesta temporada, que sigui també el reforç aquest que no vam tenir l'any passat?
4: Ho ha de ser. No és que confiï, és que crec que ho ha de ser. Quan es recuperi d'aquesta lesió, d'aquestes molèsties que tan mal li han fet, perquè al final també no sé si s'ha gestionat això de la millor manera possible, però això és un altre tema, ha de ser el referent, ha de ser, a part de Patri Jarro, òbviament, que és la primera capitana, però estem parlant d'una jugadora que té tres pilotes d'or i que ara mateix ha de ser el líder d'aquest projecte o la líder d'aquest projecte, ha de ser una miqueta la que es posi a l'esquena a l'equip i tiri això endavant perquè no serà fàcil. Ara parlava la Laia, no?, que confia en l'equip. Jo confio moltíssim, però demà no és un partit fàcil. Demà és un partit trampa on el Barça, si vol guanyar, ha de madurar molt el partit, i em fa la sensació que no es resoldrà tot a la primera part. El Barça li estan costant les primeres parts, fins als finals, minuts finals no guanya els partits, i Champions és una competició complicada i més quan jugues fora de casa.
5: Clar, és el primer desplaçament europeu de la temporada. Jo crec que el sorteig sí que ha estat molt...
2: Tu demà has d'anar a Rau, oi?
0: Sí, demà sí. El fa TV3 també.
2: Doncs ja pots anar a buscar
5: alguna cosa. Avui descansarem bé. Però crec que el sorteig ha estat prou benèvol per al Barça d'aquesta primera fase Lliga, i contra la Roma, a priori, ha de ser un rival assequible.
2: No parlis més, que m'estàs fent patir. No arribem a aquest Roma-Barça, que podreu seguir demà a TV3, però evidentment també el podreu seguir a la TDG, la transmissió a les 6, el partit a 6:45, segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Les reines del Tot Costa, Mireia Vera, Gemma...
0: Això de reines que queda una mica carcassa de dir, ho dius per Alexia, no?
2: Era per fer paral·lelisme. O sigui, a l'Alexia li podem dir reina i no és carca, però si jo els hi dic a elles...
0: Va ser una altra mica estrany.
2: Les princeses?
1: Ui, no, això és pitjor, eh?
4: Pitjor. Pots dir les futbolistes del Tot Costa.
3: Bueno, és que només ets aquest cas tu.
0: És que clar, jo la Mallorca va relacionar.
4: No, home, tot va relacionat, vull dir.
3: No.
4: Haurem de trobar un tema.
1: El buscarem.
3: Deures per l'any que ve o pels propers 10 anys, buscar un nom.
2: Futbolista, entrenadora, narradora i periodista del Tot Costa. Gràcies, podeu anar-nos.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies,
1: molt bé, un plaer.
2: Quatre minuts. Ara. 4 minuts passen de les 8. Això no seria el Tot Costa si no féssim salat, si no féssim esperar una mica l'Agnès Marquès. Avui, hola Agnès, bona tarda.
6: Bona tarda, com t'agraden els jardins, Jordi? La reina,
0: sí,
6: la princesa.
0: Sí, sí, sí.
2: Aquest sí. Què ens explicareu avui, reina?
1: Vinga, va, tira, tira. A mi m'ho pots dir. A veure, s'ha enviat un esalert, Protecció Civil, a tota la zona del Baix Empordà fins les 9, perquè estiguin pendents de les pluges que cauen allà també amb molta força. Compte amb el riu d'Aró, ha superat el llindar de seguretat. Per tant, també s'ha d'estar vigilant a veure com baixen les pròximes hores i que no vagi a més. Aquesta és la situació d'aquestes aiguats que han anat de sud a nord tot el dia i que ara doncs apunten ja en les seves últimes hores al nord del país. On ha fet més mal? A l'àrea metropolitana de Barcelona han continuat al llarg del dia d'avui i la tarda diverses afectacions al metro de Barcelona. Ara mateix hi ha una afectació parcial només ja a la línia 4 entre Verdaguer i Trinitat Nova. En donarem l'última actualització de tot plegat a partir de les 9 al Catalunya a nit. El tema del dia, però, és la manera com el cas Mari Carmen s'ha convertit ja en un catalitzador, un revulsiu de les polítiques d'habitatge. Parlarem dels dos decrets que ha aprovat avui el govern espanyol, que no s'han publicat finalment encara a aquesta hora. S'estan acabant de redactar amb tota la lletra petita i que s'ha d'afinar per tal que després aquests decrets, si més no un, el principal, doncs pugui tirar endavant després en la seva via parlamentària. I després també avui, que s'ha celebrat l'inici del debat de política general al Parlament, el president Salvador Illa també s'ha centrat molt en les polítiques d'habitatge i ha fet anuncis que explicarem també a partir de les 9 al Catalunya Nit, com per exemple que persones majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb el govern de la Generalitat, amb l'administració, i que en puguin fer ús entre 40 i 50 anys. Són mesures, en aquest cas, novedoses, que ens explicaran els nostres companys des del Parlament. Segueix l'acampada a Sol, també hi serem en directe a Madrid. Explicarem avui al Catalunya Nit els efectes que està tenint la protesta de mestres i professors de centres escolars públics que suspenen doncs les colònies en aquest pols que mantenen amb l'administració també per millorar les seves condicions de treball. Les cases de colònies a data d'avui tenen un 80% menys de reserves que els cursos anteriors. Parlarem amb ells per veure saber també com els impacta tot plegat. Marta Rovira, l'Audiència Nacional, l'ha amnistiada avui, encara tenia un càrrec per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, doncs avui l'Audiència Nacional ha fet aquest pas definitiu en el cas de Marta Rovira, que ja queda, per tant, lliure d'aquesta càrrega. I per últim, avui fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. En parlarem amb el secretari d'Estat de Joventut i d'Infància el mateix dia que, a més, sabem i ens arriba de la Unió Europea que es vol reforçar doncs, les fronteres per evitar que pugui repetir-se un episodi d'aquestes característiques i que s'estan plantejant mesures que van una mica més enllà, com, per exemple, fins i tot suspendre el dret d'asil a persones de països que puguin participar en aquestes guerres híbrides, no? En aquest concepte en el que alguns països, doncs, estan en guerra no evident, no explícita amb d'altres països, com s'ha especulat doncs, també el paper que pugui tenir el Marroc i quines intencions finalment pugui haver tingut en el cas de Ceuta. Aquests són alguns dels continguts que tindrem a partir de les 9, Jordi i Sònia.
2: Molt bé, doncs a partir de les 9 això sí que no canvia avui a Catalunya Nit, a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb tots aquests continguts i amb els Reis de la Nit, el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
1: Gràcies.
7: Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: Fes-la en directe, no, Garriga?
8: Clar, m'heu canviat per un patrocini, no?
0: No, jo esperava que aquí entressis. Com ho feies, eh?
8: Això ho feia...
0: És que ho feies en directe.
8: Ho feia en directe molts dies.
2: Sí, sí.
0: Sí, perquè no teníem... Vam estar molts dies fins que vam gravar la careta amb la teva veu.
7: Pop-up vespre, amb Sònia Gelmà.
2: Ara!
0: Perquè aquesta secció, de fet, neix de donar-te pas a tu perquè ens expliquessis els continguts del Club de la Mitjanit.
8: Sí.
0: Jo crec que sí.
8: I perquè repassàveu continguts que penjàveu al web i llavors hi havia el programa Pop-up a la ràdio.
0: Exacte.
8: Que ja veus tu, que parlaven d'internet i llavors els vam fer aquí una barreja rara i veiem, això és com el Pop-up vespre. I mira,
0: sí,
8: ha quedat,
0: sí, i aquí s'ha quedat. I té patrocini tot. A veure si tens... No hi ha seccions al tot costa que tinguin patrocini.
8: Home, és que ja vaig tenir ull. Fa molts anys que vaig tenir ull, sí, sí.
0: Tu, Garriga, també ens has acompanyat des del principi del Tot Costa, jo crec, perquè tu el 2016 amb la Laia marxeu a la tele a fer el Club de la Mitjanit.
8: Bé, vam marxar físicament, sí. Però a la ràdio hi érem, perquè el programa també s'emetia.
2: Tele i ràdio.
0: Ells ho feien des de la tele.
8: Vosaltres
0: no ens vèiem al principi.
8: Però... No, la redacció no coincidíem, perquè vosaltres ja arribàveu, que jo passava a veure el campus cada dia encara, però vosaltres encara no hi éreu.
2: Sí, sí. Abans, quan parlava de desgast, m'ha fet pensar també en aquelles reunions.
8: Allò, quan tanques la porta, tens d'hòstia...
0: Poden haver-hi crits. I després te'n vas anar a Estats Units a fer d'art corresponsal i també ens entraves des d'allà amb els temes apassionants que trobaves.
8: Perdona, a l'arribada de Messi, per exemple.
2: Carrer 11 era una referència.
8: Sí, absoluta. Sí, sí, clar. Entrava per vendre-los el peix del Club de la Mitjanit. Després vaig estar una temporada fent de tertulià també, els divendres.
0: Sí, els divendres. Amb el Campos, jo crec, i la Marta Carreras. No.
8: Jo coincidia molt amb el Bernat Soler, amb l'Autet alguna vegada, amb el Sergi Soler. Sí,
0: amb el Sergi també.
8: I després com a corresponsal, clar.
0: I ara
8: he obert la delegació a les 4 de la tarda al mini Tot Costa, que és una ambaixada que...
2: Jo crec que has de fer un pas més i dir-li Tot Costa de tarda.
8: Jo crec que és massa invasiu. Mini Tot Costa... Mini Tot Costa, crec que per qüestions legals es pot fer Mini Tot Costa.
2: Nosaltres cedim el nom sense càrrecs.
8: Bé, hauríem d'estudiar això, el director. Per efectes d'EGM potser ens aniria bé. Tot Costa... Salva-me limons, salva-me naranjas...
0: El Mini Tot Costa també és un tàndem, que sou tu i la Tudel, no? Us poseu allà cada tarda...
8: Alguna tarda falla.
0: A veure, amb molta més il·lusió i optimisme que nosaltres...
8: No és difícil.
0: Veniu a fer allò, bàsicament.
8: Per això, jo...
0: Esteu rodant-vos, en realitat.
8: Exacte, això, la segona temporada, sí. Tot i aquesta, si no, algun dia ho hem fet, també, sí. Sí, sí.
0: Bé, doncs, simplement volíem fer aquest apunt, Garrigues, bàsicament per això.
8: Agafareu aquesta veu per quan s'acabi el patrocini?
2: Sí, sí.
8: Ja no ho
2: perquè l'altre era Somis Telefònic.
8: No, era una nota de veu de WhatsApp, que encara la podia trobar quan la vaig enviar.
2: Aquesta és en Sobó.
8: Sí, queda gravadíssim, això. Bé, enhorabona, felicitats per aquests 10 anys i que tant de bon feu 10 més.
0: Durant anys vam tenir discussió per Dembélé. Vull que quedi aquí escrit el teu jugador, això, favorit d'aquest Barça actual...
8: Adeyemi.
0: Adeyemi, perfecte. Doncs ja
8: tenim un chat de WhatsApp amb la Sònia.
0: Ja està, discrepem una mica.
8: Va tenir la barra d'enviar-me una jugada fallada amb Alemanya i dir-me que dolent que és.
0: Home, però és que...
2: Adeyemi i la bola negra són les últimes adquisicions sentimentals de Francesc Garriga.
8: I de Sònia Gelmà.
2: També.
8: Les nostres últimes converses són Adeyemi i la bola negra.
2: Imagina't,
8: tu.
2: Avui has estat a punt de fer fora l'om quan t'ha dit, doncs a mi no m'ha agradat.
8: M'he quedat de pedra. Però vaja, li perdonem perquè és Albert Om.
2: Doncs el Garriga, també peça fonamental acompanyament, sí, home, sí, tocar més pals, fins i tot ara en la versió de Tot Costa Tarda.
8: I Tot Costa.
2: Que tant ens agrada. Per cert, estàvem pendents del Barça de bàsquet, després parlarem de bàsquet, ja corre per aquí el conseller d'Esports de la Generalitat. Ha palmat el Barça de 7 a Dubai, 94-87. Una victòria en la primera jornada i una derrota en la d'avui, segurament més previsible. Després en parlarem. D'aquesta primera hora rescatem alguna cosa.
0: Home, rescatem que sentin el programa i els... Vaja, hi haurà una mica de nostàlgia, no?, d'aquests 10 anys, jo crec, però repassem també.
8: Que ben venut, com sempre, això, eh?
0: És que ara no m'ho esperava, això, perquè avui el pop-up ja era amb tu ompliant, saps? Però sí, sí, no? La primera hora sempre val molt la pena.
2: Garriga, gràcies.
8: Vinga, va.
2: Ens veiem demà.
8: Adéu.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
0: El 36 és el seu número preferit. Qui és?
2: Ja fa cara.
0: Jo veig una persona molt rient i pensant, soc jo.
5: Ferran Correas. Tu qui creus que és el personatge?
6: El tinc aquí al costat.
5: El tens aquí al costat, eh?
2: Ja has enviat, Correas?
5: És que no em funciona.
2: Avui...
5: No hi ha arribat el wifi.
2: Avui...
5: No hi ha cobertura.
2: Avui no puntua, tranquil.
5: Sí que puntua, sí. Perquè ha guanyat Correas i avui guanya 6 punts. Perquè és l'especialitat.
6: comercial Tot costa 10 anys.
2: Des d'aquí...
6: Que Bernat Soler no ens ha sigut.
2: Una abraçada per Bernat Soler, que avui està perdent pistonada a la classificació.
6: Sí, Sergi. Sergi,
9: quina encerrona.
6: Una miqueta. El Sergi pensava, no...
9: Ja, de Cornellà ja estàs. No hi he anat mai i no hi aniré mai. És un dels objectius de la vida.
2: D'acord.
9: Morir-me sense anar allà.
2: D'acord.
6: Molt bé, ja deixaríem aquí.
2: D'aquí una estona la cinquena tutopista, jo crec que ja no caldrà, però...
6: No caldria.
2: Però, en fi...
6: Farem per tancar.
2: El Sergi Soler... és clar i català en aquest cas. Fins ara, Sergi. Fins ara, Sònia.
6: Fins ara.
0: Escolta'm, Costa, pel que ve ara, que ja veig el Sergi Andreu aquí assegut, què et sembla si fem pujar el Solà, el Salmurri i la Tudel? Perquè jo crec que serà una... És a dir, és una secció per riure de nosaltres. Ah. I jo crec que en aquest programa no hi ha ningú que rigui més de nosaltres que aquests tres que acabem de dir.
2: Vinga, doncs mentre fem sonar la sintonia, que vagin pujant el Ramon Salmurri, l'Eduard Solà i la Laia Tudel.

0: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Recuperant la careta original del Tot Costa.
2: És difícil de diferenciar de l'actual.
1: Sí, però jo encara noto la diferència. Hi va haver... la vida són canvis, sí. I vam haver de substituir aquest clàssic de la música. Que mira, Sergi Andreu.
3: No, us estava escoltant detingudament.
1: El Sergi, parlant en plata, ha vingut a putejar-nos. Ara us ho expliquem, però l'acompanyaran tres socis més que segur que no perden l'oportunitat. Eduard Solà, bona tarda.
4: Hola, què tal?
1: La veu del Girona Catalunya Ràdio, la Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Ha portat les claus al cotxe.
2: Home, ja. Apareixes una mica tard, no?
5: Trobes? No, clar, sempre, quan vaig després a segona hora i anem tard, que sempre, jo
2: les claus.
5: Vaig a l'estudi amb les claus sobre la taula.
4: Jo sempre vaig més tard que tu, eh?
5: Això és veritat, però tu ja t'ho esperes.
1: Però, tu no et veiem, tu pots tenir les claus, el sopar, que no pressiones com la clau de la Tudel. Ramon Salmurri, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Avui, i moltes felicitats.
1: Avui, moltes gràcies. Avui això sí que és notícia, perquè ja sabeu que Tudurri...
6: Perquè hi som.
1: Els dos de cos present no acostuma a passar.
2: S'ha de dir que està bé, té mèrit, perquè normalment no hi són, però que també té mèrit que hagi vingut des de Girona al Solà.
1: I tant, sí.
2: Que diu que es veu que aquest any té menys feina.
4: Abans parlàvem que era una mica malestrucs de la Champions.
2: Sí.
4: Però el Girona no havia pujat mai a primera divisió, havia fet molts play-offs fins a la primera temporada que vau fer el Tot Costa.
1: Que bo!
4: Ah.
2: Sí. Sí, som talismans del Girona.
1: Sí, el 2017 és el primer ascens.
4: Sí,
1: home,
4: el 2017.
1: Això no ho recordava.
4: Després és veritat que vau fer un programa que van venir tres persones. No sé si ho recordeu.
2: No s'explica això, ho recordo perfectament.
5: Però perquè ho ha explicat. Va fallar una mica la promoció del programa. Sí. Pot ser que no anunciéssim. No, es van presentar ja.
1: Que portaven dos dies de festa a Girona i ara farem un programa especial.
4: Però sí que és veritat.
1: Érem tres i perquè hi havia un familiar d'un jugador, crec.
4: Moltes promocions, però fins al 2017. Sí, la primera temporada del Tot Costa, primer cens.
1: Doncs l'Edu, que les ha vist de tots els colors, segurament és el que has fluctuat més, ascensos, descensos...
3: No, nosaltres també, eh?
2: Dos descensos.
1: A vosaltres us falta la Champions.
3: Europa League.
4: Dos descensos al Girona, Champions al Girona.
3: En aquests 10 anys, abans es comptava 14 entrenadors, ha dit l'Espanyol.
2: 14? Mira que a mi m'han semblat molts 6 del Barça.
3: I 8 directors esportius. A la vés igual.
4: No
5: és una competició espanyol-Girona, però aquí hi ha estat pitjor els propietaris.
1: El Girona té el mateix director esportiu que com van començar.
4: Sí.
1: Perquè era l'any...
3: Sí.
1: Quique Cárcel ja hi era el primer.
4: Sí, l'any de l'ascens hi era Quique Cárcel, sí.
1: Des d'aquí una salutació.
4: I entrenadors no tants, tampoc tants. 5, potser.
1: Machín,
4: Unzué, Martí, Francisco...
1: Eusebio?
4: Mitchell, Eusebio, és que... Molt oblidat. Mitchell i ara Quique Álvarez.
1: Va, de seguida parlarem una mica de com és aguantar-nos en el dia a dia dels equips catalans de futbol, però abans, el Sergi avui tenia una missió que era...
3: Reescoltar-me.
1: El primer Tot Costa.
3: 29 d'agost del 2016.
2: Ara passaré molta vergonya, no?
3: No, la mateixa que ahir. Sí, no han canviat.
5: Si agafes el d'ahir, pots destripar igual.
3: Aviam, ja veureu que ha passat 10 anys, però que... Estem allà, eh?
1: Vinga, va, dispara.
3: A veure, en el primer programa hi va haver continguts que depenien de vosaltres i d'altres que no. Mira que el Barça ha tingut cracs, grans jugadors, ídols de l'afició. Segurament hauríeu volgut que el primer protagonista, el primer nom de la primera informació que donàveu hagués sigut un d'aquests grans cracs. No vau tenir aquesta sort.
2: Que el Barça ha fitxat Paco Alcácer, malgrat que encara no és oficial, el fins ara jugador del València es convertirà en el sisè fitxatge d'aquest estiu del Barça.
3: Paco Alcácer, el primer nom del Tot Costa d'aquell primer Tot Costa. Millorem-ho amb els primers tertulians. Aquests sí que els vau triar vosaltres, tot i que potser ja el mateix dia us empenedíeu. No sé si els recordeu, primer programa, ara ho sentirem, primera presentació i ja primera olla de grills amb la primera invasió de camp, això sí, amb el Costa com un nen amb sabates noves.
1: Bé, avui em farà molta il·lusió tot, a part que estic acollonit, em farà molta il·lusió tot. I em fa una il·lusió bestial tenir asseguts dos tertulians, per mi de bandera l'un, el coneixeu de fet, probablement ell hauria d'estar assegut aquí i jo fent l'índio al seu lloc.
7: No, no, deixa'm el paper d'índio.
1: Pere Escobar, em pots deixar saludar-te? Pere Escobar, bona tarda.
7: Si et deixés saludar és que les coses no van bé. Jo he d'anar trepitjant. Bona tarda, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: I l'altra persona que em fa molta il·lusió saludar és...
7: No parla de tu, Borda, ja t'ho dic ara.
8: Hola, bona tarda, no sóc jo, no? Que et fa il·lusió saludar?
1: No, però... Ah. David Espinar, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: El David és un altre referent periodístic d'aquí, un servidor.
3: En aquests moments, quan presentaves els tertulians, arriba el primer highlight d'aquell programa. Un dels principals malsons que pot tenir qualsevol persona és que t'equivoquis, tinguis un lapsus i cridis a la teva parella, a casa, en la intimitat, amb el nom de la teva ex. Hi ha una cosa pitjor que això, que és fer-ho en família el dia de Nadal, per exemple, i que t'escolti molta gent.
1: Que entren els que seran els primers tertulians del Tu diràs...
10: I per cert, que em comuniquen que has dit Tu diràs.
1: No, sí. Sí.
5: Com a nom de programa.
1: Comencem bé.
10: Sí, sí.
1: Jo patia per
10: aquí
1: no tirar cul.
10: Els controllers del Tot Costa...
1: Bueno, res, doncs una salutació, si des d'aquí es veu.
3: Bé,
1: crec que no ho he tornat a fer, eh? I mira que van més de 2.000 programes, sí. El primer i l'últim.
3: Eren els nervis, suposo, del primer dia.
1: Estàvem acollonits.
3: Sí?
1: Sí, jo sí.
3: Saps qui ho va veure de seguida?
1: Crec que sí.
3: El Puyal.
11: Molt nerviosos esteu, eh, que sí?
5: Molt.
11: Escolta, jo estaria nerviós a la vostra situació, perquè sempre quan comences un projecte, i molt més quan és un projecte com aquest que té molta expectativa i que, a més, té molta responsabilitat, doncs és normal. Però per mi això dels nervis és una demostració de professionalitat i de responsabilitat.
1: Això va ser molt gran, perquè dius, esteu nerviosos, i jo pensava que diria, i no hauríeu d'estar, estigueu tranquils. No, feu bé d'estar nerviosos.
5: Jo ho estaria, perquè això pintava la veu, no? Si fa falta dir.
3: Aquí Maria Puyal, que aleshores feia la TDP, a Catalunya Ràdio encara, i que us va dedicar un bany i massatge durant tota l'entrevista.
1: Absolutament immerescut, aquell dia i avui.
3: Sí, sí, jo crec que us va veure tan nerviosos que va dir, escolta, deixa'm posar la pilota a terra, com per exemple en el moment en què li vas demanar que aconsellés alguna cosa.
11: Nosaltres no som uns debutants, al revés, venim a portar la vostra il·lusió, la vostra experiència, la vostra manera de fer ràdio, que té personalitat. Ara sentia aquesta entrada, que té ritme, i totes aquestes coses són coses que defineixen ja un estil. El futbol diuen, sigues fidel a tu mateix, no? El Cruyff diuen que va dir a Wembley allò de salit i disfrutant, no sé si és gaire veritat o no, però està ben vist, en certa manera.
3: I per posar context a aquell primer programa del dia 29 d'agost del 2016, han passat 10 anys, ara sentireu la Sònia, que repassa el mercat d'estiu d'aquell Barça, ja em direu vosaltres si la cosa ha millorat o no, pel que fa als fitxatges i a les sortides.
5: Samuel Umtiti, 25 milions d'euros. Lucas Digne, 16,5 milions d'euros. Denis Suárez, 3,2. André Gómez, 35. Silesen, 13. I aquests 30 d'Alcácer, que ara comentàveu, en total 122,7 milions d'euros, i ha ingressat 31 milions 600 mil euros. Els 18 de Bravo, els 8 de Bartra, els 5 de Halilovic i els 600 mil d'Adriano.
3: Noms que formen part ja del passat blaugrana, segurament no ens en quedaríem cap,
5: per
3: l'equip de l'actualitat. No sé si ens quedaríem o no. Avui hem tingut el president del Barça en aquell moment. El gran primer convidat també va ser l'aleshores president Bartomeu.
12: Bueno, primer de tot, felicitats per el programa.
3: Moltes gràcies.
12: Sé que avui és l'inici, no?, i fa molta il·lusió sempre, no?, quan comença un programa nou, i en aquest cas com vosaltres, no?, que sou experts, bons professionals del món de la informació esportiva i que, bueno, que porteu molts anys, doncs, treballant, doncs, bueno, donar-vos a... felicitar-vos per la iniciativa, pel coratge, i, joder, que tingueu molta sort.
3: Costa, a pit descobert, primer vaticini del pit on hizo Costa. Jo crec que la vas clavar bastant.
11: A veure.
3: Quan parlaves així de Ter Stegen.
1: Jo no tinc res contra Ter Stegen, al contrari, crec que serà un portarà si no ho és ja, però que ens donarà alguna tarda de cardiòleg, no en tinc cap dubte.
5: Bé, va tenir un moment daurat Ter Stegen després, com els últims anys, d'acord?
11: Sí. Per tenir el full de serveis dels últims anys, surà més fotos de golejades que nosaltres.
9: És possible, sí, sí.
3: Arriba el link del informatiu de les 8, aleshores amb el Kilian Sabrià, a aquella primera hora havien passat moltes coses i poques de bones, crec, perquè si sentim com responeu al Kilian quan de bona fe us pregunta com ha anat de moment l'estrena del programa, fixeu-vos.
1: Hola, Kilian, benvingut.
7: Què tal, com esteu? Com va el programa?
1: Bé, anar fent.
7: Molt bé, molt bé.
9: Costa. Bé, anar fent.
3: Anar fent. Segon highlight del dia. Moment trucada a Pep Guardiola. Un dia que tenim el Pep i no funciona res. Les línies, no sé què va passar. Algun dia hauríem de fer algun informe, alguna auditoria, per saber exactament què va passar aquell dia.
9: Jo diria que no va tornar a passar mai més.
3: No, però havia de passar amb Pep Guardiola?
1: I el primer dia.
3: Sentim-lo.
1: Pep, tot costa? Ara de seguida continuarem amb aquesta trucada que teníem pendent. Sònia, tot costa?
9: Tot costa.
1: Pep, tot costa?
9: Està costant molt, costa, avui. Està costant molt.
8: Ves com ho cuesta.
1: Tercer intent.
8: I últim.
1: Pep, tot costa?
13: Em sentiu ara.
1: Ara et sentim.
13: Menys mal. La pressió dels primers dies,
1: És que tot costa molt, Pep, com ja ens ho deies tu.
9: No ens hauràs volgut boquetejar a l'inici, Pep.
13: No, em sap greu que el Costa hagués posat nom al nom al programa, el seu cognom, i no el teu, jo, Sònia, això és una mica...
9: És una cosa de la que hem de parlar llargament, sí.
13: No està massa bé. Bueno, enhorabona i per molts èxits, que us escolti molta gent.
3: Després la cosa va acabar bé, però va costar realment,
9: Sí, sí, el pitjor que et passi això, més és que tinguis com una pregunta gag.
1: Sí. Perquè si dius bona tarda, que és el que he dit als 2.000 programes després, no canta tant. Però
3: el moment que passava de fer el gag...
1: I tu encara ens ho has escurçat amb els grillets. Sí. La primera pausa... Sí.
3: No, és eterna.
1: A mi em van semblar 6 hores.
3: Sí. Vaig acabant. A veure, un parell d'extractes més. Acomiades els tertulians, no ho podies fer de millor manera que amb un pal Mutu Escobar, Costa, Costa, Escobar.
7: Jo estic encantat de venir, no veure't a tu, veure la Sònia.
1: No en tinc cap dubte. Pocahontas. No,
7: tu t'he vist amb pantalons curts. Eres molt petit quan et vaig conèixer. Ja has crescut.
1: I era igual de lleig, ja.
7: Eres igual de lleig, no has millorat, però bueno...
1: Tu tampoc estàs per presentar-te a Mister Univers, no ens enganxis.
7: No.
3: Acabem
7: amb Escobar.
9: Com el trobem a faltar?
3: Sí. I acabem amb una Sònia Sorneguera que fent befa de la teva principal qualitat, Jordi, ara la sentiràs, i amb un Pere Escobar que s'hi abona.
9: Però ara té una visió més optimista de la vida, oi, el Jordi? Amb els anys ha guanyat optimisme, oi?
7: Sí, és molt més optimista que abans. Sí. Això sí que ho té.
3: No sabria dir si el Costa 10 anys després és més o menys optimista que aleshores, però la qüestió és que som aquí i no pot dir el mateix Ter Stegen i Bartomeu, per exemple, nosaltres sí. La qual cosa vol dir que tan malament en aquests 10 anys doncs no ho han fet, no?
1: Anar fent.
3: Anar fent, exacte.
1: No ha anat...

0: veritat.
1: Va quedar content de l'entrevista.
2: No, però ja li vaig dir que a la distància curta canviàveu.
1: Què, Tudurris?
0: Molt bé.
3: Molt bé, molt contents de ser aquí, no? Qui ho hagués dit?
1: Sí.
0: Quin riure, no?
1: Què vol dir?
3: No, res, coses meves.
1: Aquestes segones intencions...
3: Però si ja hi estàs acostumat, però si m'ho tota la vida així...
1: Digue-ho, quina és la queixa d'avui? La Tudela és la clau que vol fotre al camp.
3: No hi ha cap queixa, però si ja ha vist tothom el vostre talent comunicatiu, no? I la vostra empatia, i el vostre bon humor, tots això...
0: Han de saber... Espera, que ens està fotent un pal.
3: Sí, han de saber que és així cada dia, vull dir que no pateixin. I a les reunions del programa...
0: Les reunions són terribles.
4: Aquelles reunions terribles. Tu t'hi connectes i silencies. I aleshores... Ja no hi ets.
3: Sí, és la solució a la qual he acabat arribant després de, no sé, d'escoltar baralles infinites sobre qualsevol cosa.
1: Des que vam fer la girafa del Saló del Salmurri, la girafa més famosa
3: molt
1: de
3: lleig,
1: Catalunya,
3: molt lleig.
1: Ens ho ha perdonat.
0: S'ha girat.
3: Molt lleig.
1: Hem d'estar, ara parlant seriosament, hem d'estar preocupats per Rafinha, escoltant el que ens ha dit Laporta.
0: Malgrat el que ha dit el president, jo crec que no. Perquè el mini tot costa de Catalunya Ràdio a la tarda.
4: Ah, ja s'ha dit la informació?
0: Sí, ja s'ha avançat la informació.
1: Es refereix al tot costa de tarda.
0: El mini tot costa, no vull entrar a
4: parlar.
0: No, és cert que falten, ara ens posem una mica seriosos, però falten les proves que ha dit el president, la ressonància, però vaja, els missatges que arriben de l'entorn del jugador són molt...
3: De fet, hi ha unes declaracions, bé, no són ni declaracions, quan Rafinha sortia de l'estadi li han preguntat si estava tot en ordre i ha dit que sí, que tot bé. Però vaja, fins que no se li facin les proves no sabrem exactament el que. El que és veritat és que amb Rafinha venim d'on venim amb l'última aturada, sí. I això fa que hi hagi certa, no sé, certa por, per dir-ho així.
0: Prudència, i que si t'estalvies el partit de l'Índia, no? Que és el que li falta a Rafinha, doncs millor. Però vaja, ja veurem. Jo crec que no s'ha de patir.
1: Quedo més tranquil escoltant-vos a vosaltres que el que l'he sentit a la porta. Si voleu saber dia a dia què passa al Barça, a l'Espanyol i al Girona, no podeu estar en millors mans, en aquest cas amb millors veus, que els Tudurri, l'Eduard Solà i el Sergi Andreu. Gràcies als tres.
3: Molt bé.
4: Els quatre.
1: En aquests 10 anys he desaprès a sumar. Va, farem una pausa i buscarem el col·laborador més... Vaja, el degà dels col·laboradors i la més jove. Ara venim.
5: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
6: Visca!
7: Pot tocar!
8: He guanyat! Que bé!
6: Quina pasta!
5: Aquí ho tens. Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
11: De veritat, Mallorca era platja, tio.
10: Torna la travessa Trescat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
12: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
13: Vaig al límit amb tu.
10: Aquí la fama no serveix de res.
5: La travessa, expedició tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
16: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: del vespre, en directe al Tot Costa des del Museu d'Història de Catalunya, en el programa especial dels 10 anys, una festa, o no. Ricard Torquemada, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ricard Torquemada, titular del Torquelab, secció de referència del Tot Costa des del primer dia. Andrea Ors, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Andrea Ors, la titular de La Casa Talents, secció gairebé de recent incorporació, una mica
2: guadiana. Diria que potser és l'última, secció que va entrar...
0: Podria ser.
2: Pensava que afortunadament avui no puc fer no faig la secció perquè està Torque, vull dir, avui a vosaltres us colo els triples, però a ell no li colo res.
3: No, però jo ho escolto amb atenció
0: Històricament,
3: i et compro molt el que expliques,
0: El Ricard abans...
3: L'últim dia amb els fills dels holandesos...
2: Sí, li va molt al Jordi.
0: El Ricard, abans de ser l'alquimista del Torque Lab, era l'agent FIFA.
3: Sí.
0: Allà no feies d'Andrea Ors perquè tiraves triples d'esquena, però gairebé.
3: No hi havia internet, tampoc. Era una mica el quien sabe dónde de futbol internacional, a vegades. Era buscar personatges...
0: Quan hi havia...
3: Crec que no hi havia internet, encara. O començava a haver internet aleshores, no?
0: No hi havia el panenquisme, encara.
3: No havia arribat a les nostres vides, però ens hauria agradat que ja hi fos.
0: Sí. No, estem a favor.
2: Ara la Ors la tenim emocionadíssima amb els grecs.
3: No també sé si ho vaig veure i també li compro. Estic al seu vaixell.
2: És que és la propera secció que li volia proposar...
3: No, grecs.
2: El divendres, noves estrelles de Grècia, la nova generació grega.
0: Mira, parlant de seleccions, deixa'm dir que a 9:15 comença una Espanya-Croàcia, posats a patir, ben petit per Rafinha, 3 del Barça a l'11, Cubarsí, Fermín i Lamine Yamal. Per tant, descansen els altres...
3: Rodri, Pedri...
0: Això mateix, Rodri, Pedri, i quin ens deixem? Eric ja va tornar...
3: Ja està, no?
0: Hi havia... Olmo, que va ser titular a Wembley i que avui és suplent. Bé, tocarà patir amb Lamine. Entre el Torquelab i la Casa Talents, pel mig, fa més temps del que hauria, jo crec, que tenim baròmetre.
2: T'haig de dir que de moment has dit dues seccions futboleres i ara ve una que no ho és.
0: Sí. Joan Fàbregas, bona tarda.
4: Jo vaig arribar amb el bar fa 8 anys i 8 anys després el bar no funciona. Jo tampoc gaire, però els dos seguim aquí.
0: T'haig de dir una cosa que espero que no et prenguis com un elogi perquè no ho vols ser, que és que l'altre dia em vas dir, és que el 2018 ja hi era, i vaig pensar... Hosti, però jo pensava que eres una secció més jove.
2: Ha passat ràpid.
0: Ell ràpid va dir, això vol dir que no se t'ha fet llarg. I sí hi ha dies
4: que...
0: Hi ha dies que realment sí, però en tot cas el Joan, ja sabeu, ve generalment a destripar actuacions arbitrals als
4: dies. No els destripo, és veritat que tu m'ho poses molt difícil, perquè tu sempre dones la teva opinió abans que la doni jo.
0: La secció s'hauria de dir...
4: Està molt condicionada.
0: La secció s'hauria de dir com un piano de cua, i molaria molt més.
4: Però tu no tens aquest terme mig, llavors també...
2: Tens la sensació que no tenim gaire en compte el teu criteri, Joan?
4: Bé, com a mínim el deixeu explicar, llavors cadascú que tingui la seva pròpia opinió, però a mi ja m'agrada.
2: Però a tu també et posen cares quan parles? Perquè fliparies, cada vegada que parlo de, no sé, un extrem de Georgia, el Jordi, de què m'està parlant aquesta, no? Bueno, i tu, Sònia, comences a buscar.
5: No, jo busco per assegurar que no inventis.
3: Però això vol dir que t'escolten.
2: Atentament.
3: Però això és un èxit, eh? No passa amb totes les seccions. No,
2: a tu també. També et sentim.
3: Em sento escoltat, eh? Però és veritat, de vegades, sí o no, tens la temptació, segons quins espais del programa, de marxar. Bé, la temptació no, marxeu de tant en tant. El que feu bé és que...
0: Això no m'ha passat.
3: El que feu bé és que marxa un dels dos. Sí. Sempre n'hi ha una de guàrdia, i això és molt important. Sí, clar.
0: Home, si fotéssim el camp els dos, seria bastant preocupant.
3: No, excursions mentals...
2: Estàs pensant que estàs parlant amb el que ve després...
3: Feu salat... Hi ha d'haver-hi algú que aguanti el fil.
2: Aquell dia puntual que vas tard.
0: Clar. Per exemple, si a la TDT un dia el Ricard i el Bernat fessin una excursió, segurament el rescataria una altra de les incorporacions joves del Tot Costa, Sònia.
5: Això és que n'estava dient que em deixéssiu fer una invasió de camp.
0: Ara.
5: Perquè...
0: de camp!
5: Sí, molt bé.
3: Sí, reivindico la invasió de camp com a creador, encara que no ha passat a la història.
2: Últimament ho hem de recuperar, això. Hi ha poques invasions de camp, al Tot Costa.
5: Doncs ara en faig una, perquè aquí hi ha la secció més antiga, la més nova, però qui és la tertuliana col·laboradora que ve al programa més jove, que segurament quan va començar el Tot Costa... Mireia Rull.
2: Ui, no vull saber quina edat tenia.
5: Quants anys tenies quan va començar el Tot Costa?
6: Quan va començar el Tot Costa tenia 17 anys.
5: Ah! Bé, doncs ara, estan
3: perquè, xupant. Perquè s'està fent gran.
5: Sí, se'ns està fent gran.
0: La Mireia té aquells girs de... Jo és que no vaig veure jugar a Van Bommel, que les canyaries.
1: No.
0: A Van Bommel sí.
1: A Van Bommel sí. Sí, l'altre dia estava... Em va fer una il·lusió que vingués Gio al Camp Nou, que t'ho digui el Ricard.
3: Sí. Però té aquests girs.
0: Però digue'ns algun jugador d'aquests que no has vist jugar, que et matarem.
1: A Romario no l'he vist jugar.
0: Veus? I no saps el que t'has perdut.
1: No, clar, però això és un problema, també. A mi m'encantaria haver-lo vist.
5: A Rivaldo?
1: No.
5: Tampoc.
1: No, sí que...
5: És que t'has perdut molta cosa.
1: Jo vaig néixer a l'abril del 99.
5: Clar. Com a representant del públic jove, diríem, què haurien de millorar ells que ja tenen una edat avançada?
1: Hi ha vegades... Mira, no, ara afalat cap al Jordi, ell mateix se n'adona de les coses boomers que fa.
0: Sí.
1: A vegades mira i jo no li he de dir res.
0: Jo ja fa molts anys que soc conscient que soc un senyor gran. Jo no tinc cap mena de problema. Molt per sobre de l'edat física.
1: Sí. Però i és una cosa que tinc la sensació que cada vegada detectes més.
0: Sí, cada any una mica.
5: Cada any és més vell.
1: Sí. No, però com més vell et fas, menys ho detectes. Tu fas al revés, Jordi.
0: En el meu cas, creu-me que...
5: S'ha detectat fa anys.
6: De la Sònia, què me n'has de dir?
5: No, tot perfecte, Mireia.
1: No, però és veritat, és que el Jordi el tinc més a prop normalment, o el tinc més a vista. De la Sònia sempre la tinc al costat, o sovint la tinc al costat, i no la veig tant. De la Sònia, a mi em fa molt riure la velocitat amb com tacleja, no us ho arribeu a imaginar. I tant, o sigui, sort que no s'arriba a sentir per antena com fa...
0: Perquè els ordinadors de Catalunya Ràdio són bons, però realment aporreix el...
1: Sí.
5: No, bons micròfons.
0: Molt bé, doncs.
6: Escolta'm, i ja que sóc aquí, deixa'm fer-li una pregunta a una altra persona, que participa al Tot Costa, que és la Susi Sala. A veure, Susi, explica'm. Ets segurament la col·laboradora que participa a més transmissions de la història de Catalunya. Girona, la TDG... A l'Espanyol. T'han proposat anar com a veu femenina al Sabadell?
7: No, però l'altre dia parlàvem amb en Xavi Soler i faré el waterpolo l'any vinent. Sí, així cobreixo tots els àmbits. No m'ho deixen fer perquè segurament és culpa seva també la meva positivitat. I...
0: Anava a dir, ja es poden anar calçant les del waterpolo,
7: sí,
0: perquè
7: no?
0: Déu-n'hi-do com reparteix.
7: Per això, ja no em deixen fer res més perquè ho he cobert tot.
6: Amb quina et quedes de totes les que fas?
7: Ui, la del Girona és molt divertida. Home, la TDG, parlàvem abans amb la Sònia, és més, com ens has dit, que érem més políticament correctes, no?
5: Sou políticament correctes, tu i la Mireia, a veure.
7: Les dues,
5: les
7: sí.
5: dues, molt.
7: I la de l'Espanyol potser és la que faig amb més sentiment.
6: Molt bé.
0: Doncs les mirades de la Susi Sala i de la Mireia Ruiz, dues de les últimes incorporacions al Tot Costa. Escolta, Torquelab, Caçatalents, Baròmetre... Jo crec que ho canviaré, això del com el piano de cua. L'any que veu canviar.
8: No crec que ho canviés.
0: Que moltíssimes gràcies.
3: Per molts anys, molt contents de formar part de l'equip, de la família.
0: I nosaltres de poder comptar amb vosaltres. Joan Fàbregas, Andrea Ors, Ricard Torquemada, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
0: Multiplica la Sònia Oleart. Ha arribat el moment d'escoltar-vos a vosaltres. Avui us preguntàvem què és per tu, què és per vosaltres els que ens escolteu. El Tot Costa, el dia que celebrem els 10 anys d'emissió del programa. Avui tenim aquí molts col·laboradors, però també tenim una selecció d'oients del Tot Costa que han volgut ser aquí. Sònia, qui tens per aquí?
6: Doncs sí, mira, per exemple, jo els hi conec, molts ara els hi poso cara perquè els conec pels noms. Aquí tenim el Germán, que és un oient no només del Tot Costa, sinó també de Catalunya Ràdio, perquè també escrius a la TDG, que et tinc controlat.
9: Sí, la TDG, el Fem Futbol, els podcasts que feu d'esport, els rècords, m'agraden moltíssim.
5: El Germán, deixa'm dir, Sònia, que ens ha portat un regalet.
6: Ah, sí?
5: Sí. Mira,
7: uns bombons, ara no sé si podem anunciar per Esport 3, però vaja, uns bombons que repartirem amb tot l'equip. Bé, ja ho veurem.
6: Doncs moltes gràcies. Germán, la pregunta del programa d'avui, l'has pensat, què és per tu el Tot Costa? Què suposa?
9: Per mi és 2 hores d'estar al corrent de l'actualitat del Barça, dels esports en general, però sobretot amb el to i amb el bon rotllo que ho feu. Sempre arrenqueu un somriure i són 2 hores de passar-s'ho bé. I jo crec que és molt important això, la manera en la que ho feu.
6: Molt bé. Ara tenim aquí un altre oient. Com et dius tu?
8: Hola, Jaume.
6: Jaume, explica'm, què és per tu el Tot Costa?
8: Bueno, jo estic molt d'acord amb el que ha dit ell. Per mi, sobretot, és companyia. Estàs pendent, si estàs a casa, de que siguin les 7 per posar l'Esport 3 o connectar la ràdio i veure-us cada dia. I si estic a fora, doncs també, perquè sempre vaig amb una ràdio a sobre.
6: I si ets a casa, ens mires per Esport 3.
8: Sí, moltes vegades sí. O almenys ho tinc posat i a vegades vaig voltant amb l'auricular, encara que no vagi exactament al mateix temps, però sí, esperant que sigui l'hora.
6: Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs aquestes són algunes de les opinions dels nostres oients.
0: Doncs moltes gràcies per la fidelitat i en especial per ser avui aquí fent-nos companyia i fent-nos costat. Vull acabar amb un testimoni també d'un oient que volia ser aquí. De fet, ha mogut Roma amb Santiago per ser aquí, però finalment no ha pogut ser, en part pel temporal. Parlo del Macià Nicolau, que és un oient habitual del Tot Costa, que ens havia fet saber que venia des de Mallorca i que finalment... Macià, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: No ha pogut ser, què ha passat?
10: Doncs ens han cancel·lat el vol i ja no han tingut opció d'agafar un altre vol per més tard, ja com que em donaven opció per demà i no ha pogut ser.
7: Però Macià, tu venies expressament pel programa?
10: Sí. Tenia il·lusió aquesta de venir amb el meu pare i, mira, un escapar de Barcelona i aprofitar per estar amb altres i compartir aquest dia.
0: Doncs no ha pogut ser. Evidentment, Macià, el dia que siguis per Barcelona estàs convidadíssim a venir-nos a veure. No serà una festa com la d'avui, però segur que veure'ns allà a la ràdio també serà una festa per tu.
10: Segur que serà un plaer.
0: Mira com riu. Macià, de veritat, moltíssimes gràcies per la fidelitat i un altre cop serà una abraçada molt forta.
10: Si vol, vos puc deixar un comentari que havia pensat per vosaltres.
0: Ah, sisplau.
10: I, sí. Pues mira, avui, quan he sigut de Mallorca, pues ho he fet en forma de glosa, que és típic d'aquí, i quan era un dia especial, ho he fet així. Diu, sou bon rotllo i bona gent. Sou la millor informació. Un gran entreteniment i a casa sou tradició. Molt agraït als oients de poder dir la nostra. Que ens tingueu sempre presents com si fóssim a ca vostra. Que puguem gaudir molt d'anys de tan bona companyia. Res més no desitjaria que venir a celebrar els 20 anys.
0: Gràcies, Macià. Un aplaudiment. Tenim oients fidels, oients poetes. Vaja, tenim una audiència que no ens la mereixem. Macià, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
10: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
0: Ramon Besa, bona tarda.
11: Què tal, bona tarda.
0: El Ramon és un històric de Catalunya Ràdio, sempre vinculat a tot el que té a veure amb els esports a Catalunya Ràdio, i el qual nosaltres gairebé diria que només hem recorregut en moments de gabinets de crisi. Sí. Ramon ha dimitit un president, Ramon...
7: és el nostre consultor extern.
0: Ens n'han fotut 8. Sí. Ramon, com ho veus?
11: Sí, no m'has deixat participar mai, o no m'heu deixat participar mai de moments d'alegria, sinó de situacions d'emergència.
0: Farem una cosa, et prometo, si el Barça guanya...
7: Estem esperant per la Champions.
0: Si el Barça guanya la Champions, la primera trucada...
11: Això vol dir que va bé. Millor no intervenir, perquè si només ho faig quan les coses a nivell esportiu doncs no funcionen, funcionant, doncs és molt millor no intervenir.
0: Avui volíem que vinguessis, parlo personalment per mestre, per referència, per suport durant tots aquests anys de fer periodisme, però també perquè ets una de les veus més respectades i més escoltades del periodisme a casa nostra. Com definiries aquesta muntanya russa de 10 anys?
11: Home, de vida, jo crec molt en els pics, no crec en les coses monòtones. És un programa molt viu i que jo crec que està impregnat de la personalitat dels dos presentadors, que jo crec que és una cosa bona.
0: Per un dia fins i tot ens vas recordar les notes que ens posaves a la facultat.
11: Sí, és veritat. Però vull dir, home, és veritat, m'he trobat molta gent de la facultat, és curiós, m'ha fet gràcia. Però vull dir que és un programa molt, molt Costa i molt Gelmà, de manera que si no t'agraden el Costa i el Gelmà malament, però si t'agraden no et desendolles mai. Jo crec que en un moment en què la tècnica o la tecnificació mana tant, és bo que et reconciliïs amb una veu i amb veus que a mi em traslladen no només el so de Catalunya Ràdio, sinó una manera de fer ràdio, una manera d'un rigor, una manera d'honestedat, una manera també doncs dels equívocs, de vegades, involuntaris, que vol dir que és l'atenció informativa. No crec en un programa ràdio sense atenció informativa, de manera que per tot el que he anat sentint teniu vida, i quan un programa té vida vol dir que té recorregut.
0: Ramon, moltíssimes gràcies per ser-hi sempre.
11: Gràcies a vosaltres i per molts anys.
0: Farem una pausa, un aplaudiment pel Ramon Besa i anirem plegant. Abans hem de parlar de bàsquet. Avui tenim, no tenim un Big Three, avui tenim un All-Star. Ara venim.
12: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
13: Ara, el Cabatast és l'escumostre, on l'escumós es troba. Del 2 al 4 d'octubre, tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
15: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
16: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
14: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
12: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
16: És una promo ni a veure, Roger.
12: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
17: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
12: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
18: L'Estefan.
12: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
18: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
12: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
18: S'anaven apagant màquines ràpidament.
19: Era literalment una batalla existencial.
12: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. A Catalunya Ràdio, Tot Costa.
0: Esprint final d'aquest Tot Costa especial 10 anys des del Museu d'Història de Catalunya. Ara toca bàsquet, ja ho sentiu, però abans, Sònia, hi ha moviment al marcador de l'Espanya-Croàcia.
20: Doncs sí, com ja va passar el primer partit contra Anglaterra, ha marcat Lamine Yamal. En el minut 2 de partit, Espanya que s'avança en aquest partit contra Croàcia, que és que tot just ha començat ara 3 quarts.
0: Vinga, canvi, Lluís.
20: Ha passat Fermín López.
0: Us deia, mira, tot queda a casa. Us deia que avui no tenim un Big Three com és habitual per parlar de bàsquet, sinó que tenim tot un All-Star. Començo per ordre de galons amb un exjugador de bàsquet que ara ens va visitar divendres. És conseller d'Esports de la Generalitat. Senyor Berni Álvarez, bona tarda.
21: Bona tarda i felicitats. Jo, abans de res, felicitar-vos pels 10 anys.
0: Moltes gràcies.
21: Encantat d'estar aquí un altre cop.
0: Ara, a partir de la setmana vinent, ja col·laborador habitual del...
21: T'ho espero.
0: ...del Tot Costa. Com ho són el Xavi Ballesteros? Hola, Xavi.
22: Hola, bona tarda.
0: I la Laura Antoja. Hola, Laura, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
0: Ara us pregunto com hem parlat de bàsquet en aquests 10 anys, però abans saludo un altre soci fundador des de Turquia. Ara la secció de bàsquet es diu el 5è quart. Abans es va dir Trias en rol i la primera es deia Grimau en rol. Senyor Roger Grimau, bona tarda.
2: Bona tarda, aquí el titular de la secció.
0: Ah, això mateix. I perquè tu no vols. On para vostè ara?
2: Doncs estic a Bursa, a Turquia, sí, sí.
0: On fas d'entrenador i content?
2: Sí, sí, molt content, molt content. Ja vaig passar aquí al final de la temporada passada, van ser un final de temporada meravellós, i ara, doncs, aquí molt, molt ben adaptat, molt content, molt feliç, treballant i passant-m'ho bé, que és el que toca.
0: I, evidentment, comprovant com la secció ha anat perdent qualitat a mesura que se t'ha anat trobant a faltar, no?
2: La secció al tot costa, vols dir, no?
0: Sí, home, clar, clar. No, la secció de bàsquet també ha anat perdent qualitat, però no vull que et fotis en aquest jardí.
2: Per això ho dic, sí que vas a saco.
0: Molt bé.
20: El Grimau és el segon 44 més conegut de la secció de bàsquet després de Tomic, sí, com ell sí, bé sap.
0: Sí, això...
2: La bruixa marxa.
20: Aquesta no l'oblides perquè et recordaràs que el Costa li va arribar a preguntar si s'havia de penjar la samarreta.
0: Sí, no m'ho ha perdonat.
2: Sí, això ja ho tenim pendent.
0: Una cosa recurrent, quan decideixi tornar a Barcelona i recuperar la titularitat de la secció, ja ho arreglarem. Laura... Correcte. Laura, Xavi, conseller, no sé quina... El conseller, no sé si és oient habitual. La Laura i el Valle són habituals. Heu notat millor en la secció des que no hi és el Grimau?
3: Home, sí, sí, encara hi és, no? Encara està punxat. Sí, sí.
2: Sí, estic aquí.
3: Trobem a faltar. Bueno, jo vaig començar allò d'aficionat amb Solozábal, Pi Sibilio, Jiménez Norris. Després ja em vaig enganxar al bàsquet del tot amb en Berni. No, i amb el Roger Grimau, amb el Navarro, amb el Gasol, la Sada, ara Minaya Couba, m'està costant.
0: No fem sang,
3: per tant m'enganxo directament a la secció.
0: Laura.
4: Home, Grimau, si vol reforçar, aquí li obrim les portes, que necessitem aquí un reforç de luxe.
20: El Berri i el Grimau devien coincidir, no? Vau coincidir molt vosaltres.
21: Dos anys junts, compartint vestidor i moltes historietes.
2: Sí, no, fa estrany parlar-li a vostè, al Berni, som molt estrany.
21: No hi parlem per WhatsApp últimament, portem un any perseguint-nos per quedar, però...
0: Roger, nosaltres ja no li parlem de vostè, perquè ja és col·laborador habitual del programa.
21: Sí, m'han dit que venia com a substitut al Roger.
0: Berni, en rol no està malament, eh?
21: Bueno.
2: Jo he vist el conseller al vestuari, o sigui que... Bueno, està molt bé. Molt divertit. Estic segur que el govern s'ho passa molt bé amb el Berni. Estic absolutament convençut.
0: El
21: vestidor, quan s'ho passàvem bé, era allà dins junts, eh? El trobem a faltar, sí, jo el trobo a faltar moltes vegades, de poder quedar una vegada més de les que per sort ho podem fer.
0: Roger, abraçada molt forta, gràcies.
2: Vinga, que vagi molt bé, gràcies per trucar-me, felicitats.
0: Gràcies també a la Laura Antoja i al Xavi Ballesteros, esteu citats per dijous, que ja sé en què quart regular. Conseller, gràcies, torni quan vulgui.
21: Encantat, ara ja veig que tinc aquí...
20: Té via lliure, com vulgui.
21: Perfecte, gràcies.
0: Pitxat. Marxem, però no encara. Abans, hem de resoldre la tutoria d'avui, Sònia.
6: Doncs sí, la pista número 5 és un insigne membre de la tertúlia dels Solers. El protagonista era... el Sergi Soler, i el Ferran Correas ha sigut el guanyador de la tutoria. He rebut alguns altres noms, algú que em deia que si eres tu, no sé,
20: jo
6: t'han encaixat, sí, en aquest personatge,
20: però vaja,
6: dieu,
20: no pateixo compulsivament.
6: Ara que vosaltres sou els meus favorits de tot el programa, perquè sou els que més estimeu la secció de tutoria, digueu si us plau que veniu al tot costa només contents quan hi ha tutoria el divendres.
22: No, jo quan han dit que és per tu a tot costa, és tutoria.
23: No, els divendres venim a guanyar, sinó... Però es tracta de competir, de tenir informació, de passar-s'ho bé, però al final es tracta de guanyar perquè estem parlant d'esports.
0: Hem de portar un dia el Sergi a Cornellà.
22: El Sergi va, quan coincidim, el tio va amb una llibreteta i ho va apuntar amb tot.
20: Sí, sí.
6: Doncs continuarem 10 anys més fent la tutoria.
0: Si Déu vol. Màsters de la tutoria. Sergi, Ferran, gràcies. Tutora, gràcies.
6: Gràcies.
0: Abans de marxar, hem de saludar l'anfitrió, el director d'aquest Museu d'Història de Catalunya, el doctor Jordi Principal. Doctor, gràcies. Bona tarda, primer.
1: Bona tarda. I deixa'm que us feliciti, perquè, escolteu, esteu al Museu d'Història, on pràcticament es va gestar tot el fet.
6: Sí. Ara li deixem, ens ha de deixar una sala per posar la història.
1: El penjarem a algun lloc, descaradíssim. I escolteu, felicitats pel programa, de veritat.
0: Vostè era oient habitual. Ara hem canviat l'hora de sopar i no tant.
1: Exactament. Jo sempre escoltava a l'hora de sopar, preparava el sopar a la canalla, fèieu molta companyia, però clar, la cosa es va, sabeu, va marxant, els nens van marxar.
6: Sopa més tard, ara.
1: Sopem més tard. I també la cosa es va allargant.
0: Doctor, moltíssimes gràcies per la hospitalitat i també per la fidelitat.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Endavant.
0: Amb l'anfitrió que ens ha rebut avui aquí al Museu d'Història de Catalunya, amb motiu d'aquest programa especial dels 10 anys del Tot Costa. Sònia, fins demà. Vaja, fins demà ja TDG.
6: Jo fins demà. En el teu cas ens retrobem dijous.
0: Els del Tot Costa, efectivament, ens retrobarem dijous, en aquest cas amb un programa regular. Abans d'acabar, avui no aniré nom per nom perquè segur que em deixaria algú, però sí que vull agrair la feina de tots els que han fet possible aquest programa d'avui, tant els companys de Catalunya Ràdio com també els de l'Esport 3, i sobretot fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys. Esperem que en siguin alguns més. I sobretot, gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous, amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
5: L'esport, tot ho sabem, tot costa.
8: El govern català també anuncia mesures per afavorir l'accés a l'habitatge després de l'espurna que ha suposat el cas Mari Carmen per al malestar social. Propostes singulars, com que persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat i que s'afegiran a les mesures que preveu un dels dos decrets que ha aprovat el govern espanyol avui. El segon, que exclusivament recull els contractes de lloguer indefinits, aquest ningú confia que prosperi. Bona nit, són les 9.
9: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
8: Han estat dos decrets perquè el govern espanyol passa per un dels episodis més delicats de la legislatura. Anem cap a Madrid en directe, Paula Brujats.
24: Sí, perquè l'habitatge ha dividit com mai els socis del govern espanyol. Sumar i el PSOE s'han enfrontat i han hagut de trossejar el paquet de mesures en dos. Són dos decrets, finalment, que ara mateix tampoc tenen els suports parlamentaris assegurats, ni Junts, ni el PNB, ni tampoc Podem, asseguren votar-hi a favor divendres. Un cop més, la complicadíssima aritmètica parlamentària fa trontollar els plans de Pedro Sánchez.
25: Els dos reials decrets es publicaran demà al Butlletí Oficial de l'Estat i els votarà a correcuita divendres al Congrés en un ple d'urgència. Mentrestant, continua l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
26: Hola, bona nit. Doncs sí, l'acampada i la protesta continua perquè, diuen els manifestants, els decrets del govern espanyol no són un punt i final i volen veure el text definitiu per aixecar les tendes de la plaça.
8: Doncs a la plaça Catalunya de Barcelona també hi ha moviment. Joan García, què està passant?
27: Sí, doncs mira, francament, hem vingut aquí a plaça Catalunya per explicar les afectacions de l'aiguat avui al metro, que després ja us ho explicarem. Però de cop i volta ens ha sorprès veure al centre de la plaça una desena de tendes de campanya. Cap allà hem anat. I ara mateix doncs us diria que hi ha una vuitantena de persones que fan una assemblea improvisada, la majoria asseguts al centre de la plaça. Parlen sobre accions de pressió a fer al voltant de la crisi de l'habitatge. Hem parlat un moment amb ells i de moment ja ens han dit que almenys compten estar-se aquí tota aquesta nit.
25: Gràcies, Joan. I tornarem a treure el cap més endavant a la plaça Catalunya, també per explicar les afectacions que ha tingut aquest primer temporal de la tardor, que ha provocat inundacions en bona part del litoral. Aquesta hora afecta encara el nord-est del país i s'està pendent del riu d'Aró, que ha superat el llindar de seguretat. Gemma Puig, bona nit. Quin temps ens espera en les pròximes hores?
7: Doncs mira, aquests ruixats anant marxant, anant quedant encara algun localitzat cap al Berguedà, però també fregant la façana litoral del Baix Empordà, però sí que clarament a la baixa, després d'un dia, com comentaves, doncs amb aquestes pluges torrencials, amb aquests registres molt significatius i encara doncs amb aquesta prudència, sobretot en rius i rieres. De cara a demà tindrem un dia molt més tranquil, molt més estable. Sí que hi haurà algun ruixat, però seran fenòmens molt puntuals.
8: La crisi energètica torna a trucar a la porta d'Europa i aquí ja en comencem també a notar les conseqüències. La inflació s'ha disparat fins al 4,9% aquest setembre, sobretot per l'encariment dels carburants. Amb les reserves de gas sota mínims dels últims anys i l'hivern a tocar, Brussel·les demana tornar a estalviar energia.
10: La Comissió Europea proposa limitar la calefacció dels edificis públics i a la nit apagar l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats. Però sobretot el que reclama és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè quan es dispara el consum de llum cal posar en marxa les centrals de gas. I ara mateix, com deies, les reserves estan molt baixes.
25: Gràcies, Bruno Fortea. També ens explicarà ell des de Brussel·les en aquest Catalunya Nit que la Unió Europea es planteja reforçar les fronteres i suspendre el dret d'asil dels migrants en cas d'atac híbrid contra un país europeu. Tot plegat avui, que fa justos dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. En parlarem amb el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez.
8: I també tocarem un efecte col·lateral de la protesta de mestres i professors de no fer colònies en defensa de les seves condicions laborals.
11: La caiguda de les activitats és de pràcticament un 80% del que seria habitual en un any normal. Hi ha empreses que estan pràcticament sense activitat a zero.
25: I els esports, Enric Artís Hidro, què tal? Bona nit.
13: Molt bé. Estem atents a les declaracions de Joan Laporta, que ha fet fa uns minuts el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, en les quals ha reconegut que les relacions amb el Real Madrid estan totalment trencades per les insinuacions del Club Blanc sobre el cas Negreira. I també en esports tenim en joc ara mateix a la Lliga de les Nacions de la UEFA el partit d'Espanya a Sevilla contra Croàcia i està guanyant el combinat espanyol per 1-0. Ha marcat Lamine Yamal al minut 2.
8: Estarem amb Tarragona perquè la ciutat es prepara per al concurs de castells d'aquest cap de setmana. 6.000 persones ompliran la Tarraco Arena i les colles hi arriben molt fortes, tant que la directora del concurs diu això.
14: De ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
8: Doncs també en parlarem. L'apunt final d'aquest Catalunya Nit serà avui per a la periodista Anna Bosch.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Ja és un fet avui que el cas Mari Carmen s'ha convertit en el gran revulsiu de la resposta política a la crisi de l'habitatge. Primer, el govern espanyol, que avui ha aprovat dos decrets amb mesures urgents en matèria d'habitatge. Ara n'explicarem els detalls que tenim a aquesta hora, perquè finalment avui, aquesta tarda, aquests dos decrets no s'han publicat. Es continua treballant a aquesta hora amb la lletra petita d'aquests dos documents. Doncs bé, per la tarda, avui, Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha situat també aquesta qüestió al centre del debat de política general al Parlament, amb mesures que inclouen propostes inèdites, com per exemple que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Albert Prat, bona nit.
16: Sí, està pensat per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge un mes i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. D'entrada, el govern ha reservat 100 milions d'euros per aquesta mesura, però el president ja ha demanat al Parlament que l'ajudi a aprovar-la.
25: I quines altres mesures ha anunciat, Albert?
16: Doncs s'ha compromès a intervenir en situacions límits i ha anunciat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen.
17: Perquè a Catalunya, davant d'un cas com el que hem vist aquests dies, la resposta sigui actuar i comprar.
2: Per això, d'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros, però ell ha admès que faran curt, demana suport també a administracions locals i, a més, també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
25: Gràcies, Albert. I com ho ha vist l'oposició, Txell Vallespí?
3: D'entrada, amb escepticisme. A falta de veure la lletra petita dels anuncis en matèria d'habitatge, creuen que es queden curts. La líder dels Comuns, Jessica Albiach, retreu al president que no hagi posat en marxa encara la unitat antidesnonaments tal com va pactar i que es quedi a mitges amb mesures que no resoldran la crisi.
4: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
3: En una línia semblant, la portaveu d'Esquerra Republicana, Esther Capella, assenyala que el fons per impulsar la compra compartida d'habitatge és clarament insuficient.
12: Més enllà d'encertada o no, és evident que 100 milions és una mesura que, per la magnitud d'aquesta xifra, doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
3: Des de Junts, Salvador Vergés també qüestiona les mesures anunciades per Salvador Illa i acusa el president d'actuar remolc de l'agenda mediàtica.
17: El que sí que qüestionem és que es vingui doncs ara amb mesures parcials quan resulta que haurien de ser mesures estructurals, no? El que no podem fer és un problema tan important, tan transcendental, pretendre solucionar-lo a base de pedaços.
3: Per PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció de propostes i solucions.
8: Doncs això és el que ha passat aquesta tarda al Parlament, però ara totes les mirades es van situant també cap al Congrés, que votarà aquest mateix divendres els dos decrets d'habitatge que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. Els ha validat avui el Consell de Ministres sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. Dividir les mesures en dos textos és la via que ha escollit el president espanyol per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
18: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
8: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria de mesures, el primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, el segon amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. De seguida n'analitzarem totes les reaccions. Abans fem un repàs del contingut de les normes amb Txell Garriga i Àlex Gerald Robert.
19: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
21: Per regla general s'impedirà els fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
19: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
21: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
19: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
21: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
19: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
21: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència. I els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
19: A més,
21: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
19: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
21: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
25: Doncs bé, aquest és en part el que s'ha aprovat avui, però insistim que falta la lletra partita i que aquesta lletra partita sigui compartida amb tots els partits que després li han de donar suport en aquests dos decrets en la seva tramitació parlamentària. Mentrestant, també volem saber com ha caigut avui aquest anunci d'aquests dos decrets en l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que afronta ja la seva quarta nit. No sé, Àngels Lafuente, bona nit, com han rebut aquí aquests dos decrets? Bona nit.
26: Hola, bona nit de nou. Doncs l'acampada a la Puerta del Sol està decidida a resistir. Consideren que els dos decrets són mesures de mínims. El text definitiu encara s'està escrivint i el pols al govern, insisteixen, no ha fet més que començar. En una assemblea al centre de la plaça, enmig de crits en contra de l'especulació, centenars de joves han celebrat el retorn de la Mari Carmen a casa seva. Diuen que s'han superat totes les expectatives que havia generat el seu desnonament, però tenen clar que les mobilitzacions tot just acaben de començar. Els decrets llei no són un punt final. La lluita per acabar amb l'especulació de l'habitatge acaba de començar i pronostiquen que arribarà molt lluny. La protesta i les reivindicacions no es poden quedar a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres ho té clar, que el govern s'hagi vist obligat a parlar de coses que no estaven sobre la taula, com ara els contractes de lloguer indefinits, és un canvi de paradigma. I mentre que els acampats no tenen previst abandonar Sol, tant la comunitat com l'Ajuntament de Madrid han enviat un requeriment a la delegació del govern perquè actuï i desallotgi la plaça. L'executiu de Díaz Ayuso ha donat un termini de 48 hores per desplegar la policia i evacuar el centre de la capital. Si no ho fa, adverteixen, aniran a la justícia. Després de rebre la notificació, la delegació del govern a Madrid ha reiterat el seu compromís de continuar vetllant per la seguretat ciutadana en l'acampada i exigeixen a Díaz Ayuso que respecti el dret de reunió.
8: Gràcies, Àngels. Doncs el sindicat de llogateres, de fet, anuncia convocatòria de mobilitzacions per aquest cap de setmana. I a aquesta hora, ho explicàvem ara a la portada, sembla que s'està organitzant una acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, però que no obeeix a cap convocatòria, sinó que sembla més aviat una resposta espontània sense un lideratge clar. Així ens ho explicava fa res el Joan Garcia i tornem a connectar des de plaça Catalunya. Joan Garcia, bona nit de nou.
0: Hola, Manel. Doncs sí, és una vuitantena de persones que són aquí i ens diuen que a títol individual i acampen espontàniament al vell mig de la plaça Catalunya. Diuen que ho fan a nivell personal perquè al marge que alguns pertanyen a sindicats o plataformes, ells entenen que la plataforma d'ahir davant el Palau de Congressos es va quedar curta. Hem parlat amb un dels concentrats, l'Art Teco, que ens ha dit això sobre què faran.
1: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica. I el que volem és que ho voti la gent. Si ens veiem amb forces, que crec que van per aquesta línia, ens quedarem. Aquesta nit segur.
0: Doncs això, la gent ho votarà a partir de les 10. Han fet ja una primera assemblea, però a les 10 diuen que en faran una altra per fer la votació sobre com, quan s'ha d'allargar aquesta acampada, que ja donen per descomptat que aquesta nit segur que la passen aquí. De moment hi ha una desena de tendes de campanya instal·lades.
25: Gràcies, Joan, des de la plaça Catalunya. Després hi tornarem per explicar les afectacions que ha tingut el que ha estat ja el primer temporal de tardor en la línia del metro de Barcelona. Però continuem explicant l'impacte de la pressió al carrer a partir del cas Mari Carmen, perquè totes aquestes protestes han esquerdat encara més el govern espanyol, amb Sumar i el PSOE completament dividits. Sumar ha tensat la negociació fins que ha aconseguit la renovació automàtica dels lloguers, però a canvi d'acceptar que quedés fora del paquet principal dels decrets aprovats avui, en un segon decret, com dèiem, a banda i amb un futur negre. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
25: Bona nit. El xoc entre Sumar i el PSOE ha deixat avui una imatge que és insòlita, que són els ministres de Sumar i els del PSOE s'han contraprogramat, diríem, han fet dues rodes de premsa per separat a la mateixa hora per explicar les mesures.
5: Sí, i no és el primer ni serà segur l'últim xoc entre el PSOE i Sumar, però s'acosta al final de la legislatura i s'accentuen encara més aquestes desavinences. Sumar ha volgut avui escenificar la pressió fins a l'últim moment, ha obligat fins i tot a endarrerir una hora a la reunió del Consell de Ministres on s'havia d'aprovar aquest decret i ha forçat incloure més mesures al text final. I després, i a la mateixa hora que la Moncloa compareixia la ministra d'Habitatge del Partit Socialista, els cinc ministres de Sumar l'han contraprogramat, com tu deies, han comparegut a banda i Pablo Bustinduy explicava, reivindicava la dificultat que havien tingut perquè el PSOE comprés la seva proposta.
6: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver y se ha resuelto. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
5: I què diu l'altra part? Què diu el Partit Socialista? Doncs la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, responia que el que ha forçat Sumar, aquesta pròrroga indefinida dels lloguers, que hi hagi contractes indefinits, té poquíssimes opcions de prosperar.
7: Pero que ciertamente no hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, con los que ya habíamos trabajado ese otro primer real decreto ley.
5: Perquè és una mesura que s'ha acceptat a última hora i, per tant, no s'ha consultat amb la resta de socis de la investidura, però, en definitiva, aquestes protestes que ara explicàveu al carrer, també el desnonament de la Mari Carmen i, sobretot, que hi ha eleccions a la vista, doncs arribem en aquest escenari on cada grup marca perfil amb un tema tan nuclear com és l'habitatge. La pressió avui de Sumar, però també d'altres socis de l'esquerra, han forçat finalment el Partit Socialista a incloure mesures més ambicioses. Per exemple, s'ha allargat la prohibició de desnonar o es regulen finalment els lloguers d'habitacions, mesures que ahir a la nit, a aquesta hora, quedaven fora del decret.
8: Gràcies, Paula. Bona nit.
5: Adéu, bona nit.
8: Doncs avui el govern tenia una primera prova amb aquests decrets, però la següent serà divendres en un ple extraordinari on es votaran i el govern espanyol necessita el suport de tots els grups parlamentaris perquè es convalidin. De tots els que li donaven suport, els socis d'investidura de Pedro Sánchez esperen a saber la lletra petita dels textos, però d'entrada no se'n desmarquen. Sentim el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, també Ione Belarra de Podem, molt crítica amb el doble decret, i la popular Esther Muñoz.
9: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil.
10: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
25: Doncs bé, els sectors econòmics es miren amb prudència aquests decrets aprovats pel govern espanyol a l'espera de conèixer el detall. Avui el governador d'Espanya, del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, sí que ha alertat dels efectes indesitjats, ha dit que podrien tenir. Rafael de Ribot, bona nit.
20: Bona nit. Doncs sí, Escrivá ha reclamat que les administracions actuïn per donar solucions, ha dit, a casos de màxima vulnerabilitat, ara ho hem dit bé. Però ha recomanat actuar amb prudència, ha dit, per no acabar reduint l'oferta d'habitatge.
22: Hilar muy fino para que cualquier medida, digamos, de mitigación por el lado de la demanda y de esta situación no genere efectos indeseados que no queremos nadie.
20: Els promotors i constructors lamenten que els decrets del govern espanyol no aportin solucions, diuen, per incrementar l'oferta. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, es queixa que l'enfocament de les mesures aprovades continua deixant fora molta gent del mercat de lloguer. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Perquè, per exemple, allargar-li el contracte de lloguer a qui ja en té un, limitar-li l'increment dels lloguers a qui ja té un contracte, tot això són beneficis per qui té un contracte i qui no en té.
20: Els promotors demanen seguretat jurídica i que les normes no canviïn cada dos per tres. Sí que aplaudeixen que el govern espanyol hagi acordat aplicar un IVA reduït i per reduït, de fet, els pisos de protecció oficial. També el sector dels apartaments turístics es felicita que s'hagi acordat un IVA del 10% per als lloguers de temporada i d'habitacions. Maria Muro és la presidenta de Partur.
24: Que, de fet, la majoria i molts habitatges turístics ja estaven aplicant el 10% d'IVA perquè molts estan prestant serveis addicionals.
20: I és que, de fet, el govern espanyol havia anunciat fa uns mesos que tenia la intenció d'augmentar el 21% l'IVA dels lloguers de temporada. Finalment, s'ha quedat en un 10.
8: Gràcies, Rafael. Falten 9 minuts per arribar a 9:45. Hem explicat moltes mesures avui perquè tant el Parlament com el Congrés, o el que ha anunciat el govern espanyol amb aquests decrets, són molts punts i volem posar-hi una mica d'ordre i mirar d'entendre si són aplicables, viables jurídicament, en fi. Tenim l'oportunitat ara de parlar-ne amb Gemma Cavaller, que és professora de Dret Civil i sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Gemma Cavaller, bona nit.
27: Hola, bona nit.
8: D'entrada, volíem que ens fes una primera valoració d'aquesta proposta, encara poc concreta, és veritat, però que ha anunciat avui Salvador Illa que les persones de més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges, podríem dir, amb l'administració. Com funcionaria això?
27: Sí, avui el que ha anunciat el president sembla ser, no? Hauríem de mirar bé jurídicament com es pretén configurar, però pel que ha anunciat em recorda bastant la fórmula de la propietat temporal i la propietat compartida, que aquí a Catalunya des del 2015 que les tenim regulades al nostre Codi Civil, no? Tot i que en general eren unes fórmules bastant conegudes, però sí que permeten precisament facilitar l'accés a la propietat, no? Llavors, d'acord amb la poca informació que tenim avui, sembla ser que es tracta d'una combinació de les dues figures, la propietat compartida, perquè com bé ha comentat, doncs la propietat estaria compartida per una part per la Generalitat i per l'altra pels usuaris que vulguin comprar, i al mateix temps estaria limitada en el temps, no? Que és la característica de la propietat temporal. Llavors és unes figures que les tenim regulades, però com dic, s'hauria de veure bé exactament si coincideix 100% al que es preveu i regulen aquestes figures o es tracta d'una altra figura jurídica.
8: Clar, el poc que hem sentit avui es parlava que això seria, funcionaria així 40 anys i un cop haguessin passat aquests 40 anys hi hauria l'opció o bé que la família acabés comprant la part que té l'administració d'aquell pis per quedar-se'l o bé que no fos així, que renunciés. Aleshores hem d'entendre que aquest pis passaria a formar part del parc públic d'habitatge o l'administració buscaria una altra família per fer la mateixa operació?
27: Clar, és el que hauríem de veure, no? En el cas de la propietat compartida, el que permet és que una persona pugui anar adquirint quotes de la propietat, no? Aquesta persona que compra és la que viu, per tant, rep el nom de propietari material, perquè seria com doncs, el propietari tradicional que tots coneixem, no? És qui viu a l'habitatge, pot vendre la seva quota, la pot donar en herència, mentre que l'altra part que té la resta de la propietat, entenc que, doncs, que seria la Generalitat, és el que es coneix com a propietari formal, no és qui viu allí, no? Llavors, clar, en funció de qui recau aquesta propietat formal, si és de la Generalitat o qualsevol altra entitat gestora d'habitatge social o d'una altra entitat, doncs s'anirà configurant i s'hauria de veure doncs, els drets i les obligacions de cadascú, no? Llavors, aquesta limitació en el temps que s'ha anunciat, doncs la particularitat seria que un cop s'arriba en aquest termini, aquests 50 anys, doncs aquesta propietat tornaria al seu propietari original, no? Que entenc doncs, que seria la Generalitat, si es segueix aquest esquema, com comentava.
8: Per acabar amb aquest punt, crida l'atenció que està pensat per a persones que tenen un sou estable, però que no poden comprar un habitatge. No sé si aquí ja hi ha tota una paradoxa dels temps que estem vivint, és a dir, tenir un sou estable i no poder-te plantejar comprar un pis. No sé si això fa uns anys hagués estat d'una altra manera.
27: Sí, malauradament, les dades el que ens diuen és que les famílies, no, han de dedicar al voltant d'un 40% dels seus recursos per poder satisfer les despeses d'habitatge, no? Clar, això fa que ni tan sols una nòmina o un contracte indefinit o estable et pugui garantir que puguis disposar, no? Clar, l'avantatge si d'aquesta de la propietat compartida, no, o la propietat temporal, si és que se segueix, insisteixo, aquest esquema, és que per una banda, clar, el finançament extern que es requereix, no? El finançament bancari no és tan elevat si ho comparem amb una propietat tradicional, no? És a dir, quan tu demanes una hipoteca, doncs pot ser del 90, del 80 o 90%, no? Clar, en aquest cas, com la quota de propietat és inferior, doncs el finançament doncs, també és inferior. I això també es veu amb la necessitat amb la quantitat d'estalvi que tu has de tenir, no? Ho tornem a comparar amb la propietat tradicional, doncs clar, doncs necessites tenir un 30 un 40% estalviat. Si segueix aquesta fórmula, doncs la quantitat pot ser més petita. D'aquesta manera per això es pot facilitar, no? D'aquesta manera l'accés a la propietat, sense un sobreendeudament, no? I sense la necessitat de tenir un estalvi tan elevat.
8: Pel que fa als decrets que s'hauran de votar divendres al Congrés, d'entrada hi ha aquest segon decret en el que es parla d'una renovació automàtica dels contractes de lloguer. És a dir, tothom qui té ara un contracte de lloguer, quan se li acabés el contracte, que quedés automàticament prorrogat. Això és viable jurídicament?
27: Bé, és viable, no? Nosaltres, de fet, vam presentar una proposta de criteris des de la CATE de l'any 2017 a la Generalitat. És viable sempre i quan sigui opcional per les parts, no? És a dir, no s'imposi o no sigui una obligació, sinó que les parts doncs, decideixin que aquest contracte doncs, es renovi automàticament o sigui indefinit, no? Això sobretot està pensat en doncs, aquells contractes, imaginem, entre doncs, arrendadors i arrendataris, doncs, que cadascú compleix amb les seves parts, l'arrendador doncs, està, podríem dir, tranquil o còmode amb els arrendataris i, d'altra banda, els arrendataris doncs, també deciden, volen continuar vivint allí. No? Clar, si es donen aquestes condicions, doncs està bé una renovació automàtica, inclús indefinida. Ara bé, el marc legal no, ha de donar la seguretat de que en cas de que hi hagi algun incompliment per part d'alguna de les parts o un incompliment en relació a l'impagament de les rentes, etc., doncs que l'arrendador pugui recuperar l'habitatge. No? És a dir, si les regles del joc, per dir-ho d'alguna forma, doncs estan clares i tenim aquesta seguretat jurídica i estabilitat, no tindria per què haver cap problema amb aquesta renovació automàtica, insisteixo, sempre i quan sigui opcional. Clar, sembla ser no, que amb aquests de reals decrets el que es planteja no és que sigui opcional, sinó que sigui obligatori. Clar, això ja és una altra cosa, no?
8: Clar, nosaltres entenem, pensem que... Sí, li volia sí. dir que entenem que és obligatori perquè el que voldria fer el propietari, se suposa, és acabar aquest contracte per poder pujar el preu, per exemple. Aleshores necessitaria un altre, que entrés una altra persona, no? Aleshores l'obligarien a dir no, segueixes amb aquest contracte i el preu que la persona hi està vivint.
27: Sí, no, i a veure, insisteixo, aquí hem viscut ja una sèrie de reformes normatives que han anat prorrogant la duració dels contractes, no? És a dir, aquesta no és la primera vegada, sinó que ja portem des de l'any 2023 amb la llei estatal que s'han anat prorrogant, no? Clar, això, bueno, pot tenir com a risc doncs que cada vegada doncs els propietaris o els arrendadors doncs a l'hora de decidir si oferir el seu habitatge en lloguer o no, doncs puguin ser reticents.

0: anunciant. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: I encara hi afegirem una mirada més. És la del nostre col·laborador del Catalunya Nit, escriptor periodista Jordi Amat.
3: Fa temps que l'habitatge apareix com el principal problema de la ciutadania a les enquestes d'opinió. Normal. Passen els anys i el problema segueix allà, cronificant-se, empitjorant, amb pagats que no funcionen, mentre augmenta la distància entre els salaris i els lloguers, s'empetiteix l'oferta, el parc públic no creix i s'encadenen les promeses polítiques que ningú ai s'acaba de creure. Era qüestió de temps, per tant, que aquest malestar tan ampli, que afecta les classes mitjanes ja, trobés el moment de convertir-se en un moviment important de protesta. És el que ha passat ara, a través del rumb establert pel sindicat de llogateres, i ha tingut conseqüències en dues dimensions. Per una banda, la solució del problema individual de la senyora Mari Carmen a través de l'Ajuntament de Madrid, collat com a vestal de Barcelona amb el professor de Casa Ursola. Per altra banda, s'ha forçat la resposta governamental amb l'aprovació, de pressa i corrents, no d'un, sinó dos decrets al Consell de Ministres d'avui. Aquesta duplicitat respon a la contradicció ideològica de la majoria d'investidura. Un decret és per complaure els socis parlamentaris que defensen els partits propietaris, Junts i el PNB, i l'altre per mirar de llimar els beneficis dels propietaris en defensa dels llogaters. Dos decrets significa que no hi ha un consens de mínims. Com pot ser que no s'hagi construït al llarg d'aquesta legislatura? Després de tot, sembla mentida.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut i mig de dos quarts de deu. Catalunya tanca un dia passat per aigua amb centenars d'incidències, però sense danys personals. L'episodi de pluges que ha escombrat bona part del litoral i prelitoral ha deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat en menys d'una hora, i això ha provocat molts problemes de mobilitat. Ara mateix encara està activada l'alerta del Pla Inuncat. Oriol Pujadó, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
0: Perquè encara plou amb ganes a l'Empordà, sobretot.
5: Sí, acabem de mirar el radar. De fet, aquesta línia de precipitació és molt a la vora del litoral, és a dir, pot ser que encara hi plogui o hagi deixat de ploure fa uns instants. Aquest vespre s'ha hagut d'enviar un altre missatge d'alerta als veïns d'aquesta comarca del Baix Empordà per avisar-los del risc de precipitacions intenses fins aquesta nit, fins pels vols de les 9, però ara el Meteocat ha actualitzat aquest risc i poden haver precipitacions encara fins passades les 12. De moment, les pluges a l'Empordà d'aquest vespre han provocat una trentena de sortides de bombers i la crescuda de rius com el Daró. Això sí, sense afectacions greus que constin de moment.
0: Uns aiguats que han començat tal com estava previst a primera hora del matí i han deixat un rastre de litres i litres d'aigua.
5: Municipis del Penedès primer, com Torrelavit o Sant Quintí de Mediona, han vist com els seus carrers es convertien en veritables rius. Els bombers han atès des d'aquest matí més de 700 avisos, la majoria a la ciutat de Barcelona, però també a Sant Cugat del Vallès, on alguns veïns del carrer Sant Jordi i de la zona de la Floresta no podran dormir a casa seva després que l'aigua els hagi entrat a casa. Josep Maria Vallès és alcalde de Sant Cugat.
6: Hi ha gent que avui no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs, hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment, per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs, és impossible dormir a casa seva.
5: D'entre les 700 actuacions dels bombers destaquen diversos rescats de cotxes que han estat arrossegats per l'aigua, el més greu, el d'una dona i el seu nadó de només 5 mesos a Gavà. Oriol Corbelles, cap dels bombers.
7: Arrossegaments de vehicles, n'hi ha uns quants, diguem, sobretot el que tenim constància, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi i a Canyelles, i també un a Sant Cugat, perquè també ha estat comprovat i en principi no tenia persones a dintre, i n'hi ha hagut un, que és a Gavà, en què sí que hem hagut de rescatar persones a dintre, però que estan sanes i sàlvies.
5: 9 persones han hagut de ser ateses pel SEM per efectes dels aiguats, cap de gravetat. Els principals problemes a Barcelona han estat, però, de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat el túnel de la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput.
2: Gràcies, Oriol. Es tracta, estem parlant d'una afectació sense gaires precedents a la xarxa ferroviària de Barcelona. Així que aquesta hora el que volem saber és, des de l'estació de Plaça Catalunya, en connexió amb en Joan Garcia, saber quina és la situació a aquesta hora. Joan, bona nit de nou.
8: Hola, Agnès. Ara hem baixat al subsol de la Plaça sí. Catalunya perquè volíem comprovar com estava aquesta estació de metro tan cèntrica de la línia 1, perquè avui és on hem vist una de les imatges més impactants i sorprenents de com l'aigua ha entrat avui a la xarxa de metro de Barcelona. Cap a les 12 del migdia, aquí queien autèntiques cascades

0: aigua sobre una de les vies de la línia 1, la vermella. Ho feien a través de filtracions a la paret. Una altra imatge reveladora ha estat a l'estació de Mundet, amb tot el vestíbul totalment inundat. Dues imatges que vindrien a demostrar el que ens ha explicat a mitja tarda el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, a 3Cat Info, que caldrà reforçar parts de la infraestructura perquè el que ha funcionat fins ara, de la manera que plou d'una manera tan virulenta, ara no serveix.
1: No es poden fer actuacions, el reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
0: A hores d'ara només falta recuperar el tram entre Verdaguer i Trinitat Nova de la línia 4, a la Groga.
2: Doncs moltes gràcies, Joan. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Ahir ens ho deia el Rafael, tots sabem que els preus estaven pujant i que avui tindríem la dada de fins a quin punt. Doncs bé, la taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, que és el nivell més elevat des de principis del 2023. Rafael de Ribot.
3: Doncs sí, en bona part la culpa del preu del carburant és el que ha disparat aquesta inflació. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou com a novetat un topall a la pujada del preu del gas a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Tant per la gasolina com pel gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. I es limita el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. I la tarifa regulada del gas es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en la siguiente de revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores.
3: Nosaltres hem parlat amb dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, que ens han dit que s'esperaven més. Miquel Pinyol, responsable d'Estructures d'Unió de Pagesos, titlla el que ha aprovat avui el Consell de Ministres de ridícul.
5: Esperàvem una rebaixa superior i inclús, bueno, esperàvem també una reducció de l'IVA. Tot això no ho ha fet el govern espanyol, només ha fet 20 cèntims, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
3: I Eduard Ayac, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera, ho veu insuficient.
6: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem ja des del seu inici, que no hàgim de repercutir tant el que seria el cost del carburant en el producte o servei final.
7: Doncs bé, aquest és un escenari, el de l'encariment dels preus de l'energia a les portes de l'hivern, que no sembla que s'hagi de revertir, especialment arran de la guerra a l'Orient Mitjà. I és per això que la Comissió Europea demana estalviar gas i electricitat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
8: Hola, bona nit.
7: Avui ha parlat el màxim responsable europeu d'energia. Què és el que ha dit?
8: Doncs ras i curt, que la situació és delicada. Per ara, descarta que aquest hivern hi pugui haver problemes de falta de gas. Però el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, sí que pronostica que els preus es continuaran enfilant.
9: This of course shows us...
10: Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
8: Per això, emplaça els governs a limitar la calefacció dels edificis públics i a apagar a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats. Però, sobretot, Brussel·les reclama estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè quan es dispara el consum de llum, per cobrir tota la demanda, cal activar les centrals de gas. I ara mateix, les reserves de gas estan molt baixes.
7: I pel que fa al petroli, Bruno, quina és la situació?
8: Aquí el que més inquieta són els plans de Donald Trump de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger. Si això tira endavant, el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, pronostica més problemes.
11: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
8: I és que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units.
7: Bonidó, gràcies, Bruno, bona nit.
8: A vosaltres.
12: Catalunya Nit.
2: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada pel delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Alba Barbosa.
12: Rovira es va exiliar a Suïssa el 2018 quan el Tribunal Suprem la va acusar primer de rebel·lió i després de sedició i desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan va quedar arxivada la causa de Tsunami Democràtic que la investigava per terrorisme. En una piulada, el líder dels republicans Oriol Junqueras celebra que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys d'exili.
2: Doncs també n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general al Parlament. Ha defensat l'aplicació de la llei d'amnistia. S'ha referit al probable retorn també de Carles Puigdemont quan el Tribunal Constitucional l'avali també per malversació.
13: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara causats, Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
7: I en el mateix debat de política general i per mirar de reconduir la crisi d'educació i calmar els ànims de l'oposició, el president Illa ha demanat ajuda al Parlament per reconèixer els mestres com una autoritat pública, sense concretar d'entrada què implicaria això per als professors tenir aquesta condició.
13: Objectiu: reforçar la consideració social i reforçar la protecció dels docents a l'exercici de les seves funcions. Fes cas al mestre, ens han dit a tots en alguna vegada. Ben dit està i ben fet està fer-ho complir.
7: Doncs justament ens referim ara a un efecte col·lateral de les protestes i del conflicte obert que hi ha entre els mestres i el Departament d'Educació. I resulta que les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut, compta un 80% aquest curs. N'alerta l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, que ja avisa que hi haurà algun negoci que haurà de baixar la persiana. Hores d'ara, unes 1.360 escoles i instituts s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Maria Costa, bona nit.
14: Bona nit.
7: Quin impacte té aquesta mesura de pressió dels docents?
14: Doncs, més enllà d'aquesta caiguda d'un 80% de les reserves, el sector calcula que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SALLEC, que és l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen, per tant, esforços al Departament d'Educació com els docents. N'ha parlat aquí, Catalunya Ràdio.
15: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu a una part del sistema educatiu que som nosaltres. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses. Moltes entren en risc de fallida d'una manera clara.
7: Maria, el sector avisa més que el 70% dels negocis, com ara cases de colònies, són petites i mitjanes empreses. Com ho viuen?
14: Doncs mira, hem parlat per exemple, amb els propietaris de la casa de colònies del Pedraforca, a Saldes, al Berguedà, que està situada a les faldes del cim. La casa, que alhora és un allotjament rural i que serà probablement la seva única font d'ingressos aquest any, calcula que en aquest moment estarien treballant sense parar fins al pont de la Constitució i a la primavera tornarien a engegar motors per aquesta tardor, però només comptaven, de moment, amb 2 reserves de 2 escoles privades. Per tot plegat, ja li veuen les orelles al llop. Ho explicava també a Catalunya Ràdio, en Jordi Ferrer, que és un dels propietaris.
16: La despesa és molt alta i és impossible d'aguantar-ho. Inclús, en principi, pensàvem ja no obrir res ni aquesta temporada ni la que ve, aguantar com puguem i intentar d'organitzar-nos, bueno, entre caps de setmana i una miqueta el que puguem fer. Quan és una empresa petita, el contacte amb el treballador és diferent. No és una empresa gran que diguin, mira, pum, s'ha acabat. També estem en unes zones més disseminades, són gent que també viuen en els nuclis aquests rurals que s'arrefien d'això, doncs quedem totalment penjats.
14: I afegeix que, malgrat que els sembla lícites les protestes dels docents, acaben, diu, pagant justos per pecadors.
7: Gràcies, Maria. Fem ara una pausa per la publicitat i tornem amb la resta de notícies del dia.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
20: De veritat, Mallorca era platja, tio.
19: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
21: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
22: Vaig al límit amb tu.
19: Aquí la fama no serveix de res.
17: La Travessa, Expedició Tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
1: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
18: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
22: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
23: Que creix és la cultura del dia aquí a Xina.
18: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
25: Segur que heu sentit la frase «Jo no vull saber res més dels homes». La diuen sobretot dones a partir dels 55, que després de molts anys de tenir una relació convencional aprecien la seva nova llibertat. Què en penseu? En parlem aquest dimecres a Les dones i els dies.
18: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
26: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
26: Som 3Cat.
18: Som 3Cat.
24: Avui també és notícia. Marc Güell.
27: Ara passa un minut de 3:15. Estònia acusa Rússia de sabotejar una fàbrica de drons militars destinats a Ucraïna, Nandusa Noguera.
28: El govern bàltic ha determinat que l'incendi a l'empresa de defensa Milrem el 15 d'agost passat el van provocar agents de seguretat russos. Brussel·les ha englobat l'incident com un nou episodi de guerra híbrida russa contra Europa pel seu suport a Ucraïna, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negat les acusacions.
3: Aquestes afirmacions són infundades i reflexives. No guarden cap relació amb la realitat i manquen de qualsevol mena de fonament racional. En conseqüència, no podem prendre seriosament aquest tipus de declaracions, ni ho farem.
27: També de la crònica del món, el Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una cap de govern dona.
28: El rei Mohamed VI ha encarregat a Fatima Zahra El Mansouri, del partit liberal PAM, que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació va guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. La seva elecció respon a una tendència de promoure l'accés a les dones als càrrecs públics, una oportunitat que la mandatària ha valorat amb satisfacció en el primer discurs que ha fet.
29: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
28: El Mansouri, fins ara ministre d'Habitatge i alcaldessa de Marràqueix, sonava a les travesses, juntament amb el president de la Federació Marroquina de Futbol, que al final ha estat descartat.
27: Més coses, les infeccions per Covid aquesta darrera setmana s'han multiplicat pràcticament per 2 respecte de fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos, Maria.
29: Segons dades del Cívic, per trobar un repunt com aquest cal recular fins a l'agost del 2024. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiorov, hi ha tret ferro.
30: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
29: Assegura més que no s'ha detectat un canvi significatiu pel que fa a les variants dels virus.
27: Atenció també a aquesta dada. El sistema d'emergències mèdiques atén 156 casos al dia per intoxicacions a Catalunya.
29: Aquesta xifra correspon al període de gener i agost i és un 8% més que fa un any. Parlem sobretot d'alcohol i de drogues psicoactives que es disparen a l'estiu en llocs turístics. A la tardor s'hi afegeix el consum de bolets tòxics. Les dades s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del CEM.
27: Ens situem ara a Tarragona. Un excap de colla dels Xiquets del Serrallo s'enfronta a 19 anys de presó acusat d'abusar sexualment d'una castellera de només 14 anys. Tarragona, Ricard Boigas.
31: El judici d'aquests fets que van passar fa 7 anys es fa a porta tancada. L'acusat va ser cap de colla l'any 2016. Segons el relat de la Fiscalia, els abusos van començar l'any 2019. Ell tenia 38 anys i la víctima 14. El Ministeri Públic apunta que va mantenir una relació permanent d'abusos continus fins l'estiu del 2022. La Fiscalia demana 19 anys de presó, 12 per un delicte continuat d'abusos sexuals a menor en penetració i 7 anys més per l'obtenció d'imatges pornogràfiques per haver gravat la noia.
27: A Girona, gairebé tots els ciclistes, el 95%, circulen per zones del barri vell, on és obligat baixar de la bicicleta, i gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
0: El baròmetre RAC de la mobilitat ciclista i de patinets de Girona evidencia la difícil convivència entre les bicicletes i els vianants al barri vell. L'alcalde de Girona, Lluc Salell, es confia en l'efecte de la sensibilització i les sancions dels agents.
2: Jo tampoc vull prohibir el pas de les bicicletes pel barri vell, perquè està permès i perquè hi ha moltíssima gent que vol fer-ho en bicicleta i que està bé que ho faci en bicicleta. El que hem de fer és anar treballant convivència, educació i sanció i esperar els resultats.
0: Sobre el perfil dels ciclistes, el baròmetre indica que el 69% tenen menys de 40 anys i el 17% utilitza bicicleta esportiva.
27: I el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. El director de pel·lícules com La Regenta, Don Juan en los Infiernos o El Detective y la Muerte va rebre el Premi Goya d'Honor precisament en l'última cerimònia dels Premis del Cinema Espanyol. L'Acadèmia el premiava per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
4: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora también me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo.
27: Vinculat a l'Escola de Barcelona, va dirigir a la capital catalana a finals dels anys 60 els primers curtmetratges i el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al Viento, protagonitzada per Hugh Grant.
24: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i

0: minuts i arribarem a les 10 de la nit. Tarragona acollirà aquest cap de setmana el millor concurs de castells de la història. Amb aquesta contundència ho han explicat els organitzadors. Avui han donat tots els detalls de la 30a edició. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per què diuen que serà el millor concurs de la història?
1: Doncs perquè les colles estan fent la millor temporada dels 200 anys d'història dels castells i perquè ho ha dit la directora castellera del concurs, l'Esther Roca, que en sap un pou d'això.
2: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
1: Penseu que totes les grans colles planifiquen d'una forma especial la temporada quan hi ha concurs, eh? L'escenari, la Tarraco Arena Plaça, amb més de 6.000 persones a les grades, a més dels milers de castellers que ocuparan l'arena, genera una gran motivació per a les colles.
0: Un exemple de la importància de l'esdeveniment és la gran quantitat de mitjans que s'han acreditat per seguir el concurs. Segueix creixent cada any, eh?
1: Sí, queda clar que és l'esdeveniment més important que projecta Tarragona al món, eh? S'han acreditat enguany més de 400 professionals de 20 països diferents, de la Xina i l'Índia fins als Estats Units, on l'equip de l'històric programa 60 Minuts de la CBS té previst enregistrar un documental, un reportatge. Una altra xifra que m'ha cridat molt l'atenció és el nombre de sanitaris que estaran operatius per atendre els castellers. Mira, seran un total de 90 persones entre infermeria, socorrisme, personal mèdic, especialistes en traumatologia, pediatria i radiologia. La directora castellera del concurs, Esther Roca, ha explicat que hi haurà atenció a la mateixa plaça i un circuit específic al servei d'urgències de l'Hospital de Santa Tecla.
2: Al mateix Hospital Santa Tecla tenim un circuit independent per no saturar, evidentment, les urgències en cas que fos necessari, on els castellers que s'hagin de derivar tenen una entrada directa de tal manera que se'ls atén i ràpid sovint poden trobar una plaça. Això és importantíssim perquè en números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades.
1: Bé, a Tarragona ja ho tenen tot a punt per acollir el que defineixen com l'espectacle casteller més gran del món. Els que heu assistit a alguna edició del concurs sabeu que és un espectacle únic, eh? Catalunya Ràdio és l'emissora oficial. Diumenge hi serem amb l'equip del suplement i altres rondes.
0: Doncs que vagi molt bé i a gaudir-ho. Gràcies, bona nit.
1: Adeu.
3: Ara parlarem de dues estrenes molt diferents que s'han fet aquesta nit a Barcelona. D'una banda, ens situem a la Sala Beckett, que té Mario Gas de convidat d'honor amb el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio. De l'altra, el Tívoli, que rep un dels musicals més exitosos de Madrid, Mamma Mia, a Barcelona ho fa ara amb un repartiment ben català. La Marta Vives ha pogut parlar amb els protagonistes de les dues obres.
4: Henry Rurda, l'autor i protagonista del pessimismo alegre, mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtica i un hedonista, i tot així un home que va suïcidar-se. Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat en un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
5: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explica tot això, doncs arriba molt directament.
4: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.
3: I ara posem-hi música.
6: Ai, chicas, esta va ser mi gran oportunidad. Necesito un descanso, unas vacaciones. Llevo

0: A veure, més que coneguda la música, no tant aquesta versió, però, en fi, a tothom se li està movent els peus al ritme d'Ava. Marta, què ens expliques d'aquesta producció que a partir d'avui es pot veure al Tívoli?
1: Doncs després de 3 anys d'exhibició a Madrid i més de 800.000 espectadors, ara arriba a Barcelona aquesta producció en castellà, de gran format, música en directe, i ho fa amb un repartiment ple de noms catalans per l'ocasió. És el cas d'Anna Lagares en el paper de protagonista, el de dona.
2: Mamma Mia té els ingredients perfectes per poder, doncs, ser etern, no? Perquè una cosa és la música, que la gent, doncs, jo crec que la gent neix escoltant aquestes cançons i passa de generació en generació, i per altra banda són les històries que s'expliquen, no?
1: Marc Ribalta o Mireia Portes, que interpreta a la Tània, una de les amigues de la dona.
3: Clar, és un personatge que és com bastant clar a l'hora d'interpretar-lo, no? Poques frases que es diuen crec que defineix molt bé, no?, quin prototip d'amiga de les tres és, no?, la Tània. És que és perfecta perquè té escenes corals molt divertides, o sigui, és còmic, i alhora té un número a la segona part que també és una delícia de fer. Vull dir que és un personatge que m'encanta.
1: Mamma Mia estarà uns mesos al Teatre Tívoli i de moment ja ha venut 60.000 entrades abans de l'estrena. Hello.

0: Doncs després d'un dia força turbulent, climatològicament parlant, la cançó és tranquil·leta. Ja veurem si vol dir alguna cosa més, això. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, la veritat és que una cançó de Cathy Nguyen que es diu Quiet Day, per tant demà tindrem un dia de calma, potser amb algun ruixat, però no tindrà res a veure amb el que hem tingut avui, aquests ruixats, aquestes pluges intenses, amb registres que fins i tot han arribat als 40 o 50 litres per metre quadrat en mitja hora, i registres que han superat els 100 litres, 122 a Sant Pere de Riudebitlles, 121 a Torrelavit, 92 a Cerdanyola del Vallès, però també a la tarda el 115 de Torroella de Montgrí o el 106 de la Bisbal d'Empordà. Aquests són alguns dels registres, pluges torrencials que han anat marxant, han anat a la baixa, ja de cara al vespre, nit i matinada, i demà, doncs sí, tindrem un dia més tranquil. Al matí, en presència d'alguns núvols, alguna boira matinal, cap a comarques interiors, un pèl més tapat cap al Ponent i cap al Pirineu, Prepirineu, i a la tarda hi pot haver algun ruixat irregular cap a punts de muntanya, Pirineu, punts del prelitoral, però aquest temps estable també farà que demà la temperatura pugi una mica més al migdia.
0: Doncs una mica de calma ens anirà bé. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Avui fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a Ceuta. Tornarem a Brussel·les perquè el comissari europeu d'Interior ha ofert a Espanya tot el suport per accelerar, diu, les deportacions de totes les persones que es troben il·legalment a Ceuta. Això és el que ha dit el comissari. El cas més delicat és, evidentment, els dels menors no acompanyats. Aquesta serà una de les qüestions que tocarem amb el secretari d'Estat d'Infància, Rubén Pérez. El tindrem aquí a l'estudi en directe i de seguida l'entrevistarem.
1: Cada dia tenim notícies relacionades amb la intel·ligència artificial i avui no és una excepció. Donald Trump s'ha reunit amb els principals empresaris del sector a la Casa Blanca. Ens ho explicarà l'Oriol Serra, en directe des de Washington. Ara bé, al Catalunya Nit tenim la sort de comptar amb un dels principals experts en intel·ligència artificial, en Román Orús. Amb ells ens posarem al dia de les últimes notícies importants en intel·ligència artificial. Ja ens ha avisat que hi ha aspectes negatius, però també alguns de molt esperançadors.
0: I abans de tancar, connectarem amb la redacció del diari Ara per saber quina portada ens trobarem demà als quioscos i per tancar la jornada escoltarem les reflexions de la periodista Anna Bosch. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem al final del programa l'última hora amb les veus que han marcat fins ara el 29 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Un fons específic amb el que un cop esgotades totes les altres vies podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat per tal que no vagi a deixar.
4: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
5: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
6: Catalunya necessita un canvi de rumbo, però Illa ha decidit perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
7: La propietat compartida el que permet és que una persona pugui anar adquirint quotes de la propietat, no? Aquesta persona que compra és la que viu, per tant, rep el nom de propietari material, perquè seria com doncs, el propietari tradicional que tots coneixem, no? És qui viu a l'habitatge.
8: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
9: Lo que va a estar sometido a convalidación en esa sesión va a ser el interés general, va a ser la defensa de los intereses de la gente de a pie, de la gente trabajadora. Creo que va a ser muy difícil explicar una posición de bloqueo.
10: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil.
11: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
12: Y ahora se marcan este vodevil de 2 decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
13: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica. I el que volem és que ho voti la gent. Si ens veiem amb forces, que crec que va per aquesta línia, ens quedarem. Aquesta nit segur.
14: Hi ha gent que avui no podrà dormir a casa. Bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa. Alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè, evidentment, per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
15: Se mantiene la medida de rebaja del impuesto sobre hidrocarburos en gasóleo y gasolina. Además, lo mantenemos igual que hicimos en junio, con una senda decreciente inicial. 20 céntimos por litro de rebaja, tanto en gasolina como en gasóleo, en el mes de octubre. Posteriormente, esta rebaja se retiraría de manera progresiva.
16: Les colònies escolars són una activitat educativa que reforça, que complementa, que ajuda, que millora l'activitat docent i l'activitat curricular. La caiguda de les activitats és de pràcticament un 80% del que seria habitual en un any normal. Hi ha empreses que estan pràcticament sense activitat a zero.
17: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
2: Catalunya nit.
0: Deu i sis minuts, sintonia esportiva. Sergi Andreu, bona nit.
18: Bona nit.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha passat aquesta tarda pel Tot Costa i és que la data, l'ocasió s'ho mereixia.
18: Sí, avui el Tot Costa ha celebrat els 10 anys de programa. Va néixer a finals d'agost del 2016 i s'ha fet un programa especial al Museu d'Història de Catalunya. Allà es va gestar l'origen, vaja, del programa.
0: Ah, sí?
18: En una trobada amb el Borda, amb el director. Ja ho comentarem un altre dia.
1: Interioritat.
18: Sí, exacte.
0: Sí, això no ho sabia.
18: La qüestió és que Laporta ha passat pel Tot Costa i ha explicat o ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les insinuacions amb el cas Negreira, però que en canvi assegura que continua tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i que no ha sortit bé el fitxatge de Julián Álvarez.
19: L'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar. I sí que tenim a vegades desacords puntuals, però en aquest cas és prioritzem la bona relació entre les dues institucions i la bona relació personal que tenim.
18: Un Laporta que des de la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, a Dinamarca, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, a qui han canviat en el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. El Barça ara per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Haurem d'estar molt pendents les properes hores de com evoluciona l'estat físic de Rafinha.
1: Aquesta hora tenim en joc el partit de selecció espanyola de futbol a Sevilla contra Croàcia. Què està passant?
18: Mira,
1: han marcat el tercer.
0: Doncs mira, el golaç de la Mínia Mal.
18: Un altre. Doncs tenim el Roger Busal, Sánchez Pizjuán, que ens ho pot explicar directament.
0: Doncs som-hi.
18: Arbu.
20: Com esteu? Bona nit. Mira, el 63 acaba de marcar Lamine Yamal, el segon que fa avui, perquè també ha fet el primer. És un partit amb protagonisme blaugrana. El primer l'ha fet Lamine, el segon el català Marc Pubill, però amb assistència de Lamine Yamal, i ara el tercer també el davanter del Barça, que ha fet aquest tercer gol amb l'esquerra, un xut dur, ha afusellat el porter del Barça, precisament Livakovic. Han repetit l'11 Cubarsí i Lamine Yamal, que van jugar tot el partit a Wembley i encara juguen. Ha estat titular Fermín i ha jugat 56 minuts. Pedri ha entrat precisament al 56. Descansen, en canvi, Rodri i Dani Olmo. Ara mateix al 63 de partit, amb aquest gol de Lamine Yamal, Espanya que guanya 3-1 contra Croàcia.
18: Recordem que és la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, aquest Espanya-Croàcia que es juga a Sevilla.
0: I tenim també... Bueno, aquesta anava a dir una altra victòria.
1: Bàsquet, no?
0: Ara és una derrota de bàsquet, sí. Del Barça.
18: A la pista del Dubai, segona jornada de l'Eurolliga, ha perdut el Barça per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent, amb un parcial de 29-12, una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, ja insalvables. Kevin Panther, màxim anotador del Barça, també del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulic, ara... és desè la classificació, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir el tècnic blaugrana Sekulic.
21: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
18: El Barça que tornarà a jugar divendres, també a l'Eurolliga i també fora de casa, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Diumenge tancarà la setmana, és la setmana llarga de 3 partits, visitant, en aquest cas a la Lliga CB, l'UCAM Múrcia.
0: Doncs a veure si acaba millor que ha començat. Gràcies, Sergi.
18: A vosaltres.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i rebem, perquè ja el tenim aquí, el secretari d'Estat de Joventut i Infància. De seguida parlem amb ell.
2: Catalunya nit.
22: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
3: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
22: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
23: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
24: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
23: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
25: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
26: Són les 6 del matí, bon dia.
27: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
25: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
28: Despert a Catalunya de la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
29: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
23: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant.
30: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
23: Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, escoltes la 41a temporada.
30: Totes les preguntes.
23: Amb Ricard Ostrell.
30: De Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit.
32: Vine a buscar.
1: Les notícies.
32: Vine a
1: sota la llum de la lluna.
32: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oh,
1: amb Manel Elias
32: ai, ai, ai,
1: i Agnès Marquès.
32: Oh,

0: ho direm, eh? Una mica estil Tito Álvarez de les assemblees de l'IT Taxi. Però es tracta d'una acampada convocada espontàniament a través de les xarxes socials. Diuen que són aquí a nivell personal, al marge del que organitzin sindicats o plataformes, perquè entenen que la protesta d'ahir davant el Palau de Congressos es va quedar curta i del d'avui, de la decisió d'avui del Consell de Ministres, creuen que és paper mullat. És el que s'ha dit més o menys a l'Assemblea, perquè creuen que no aturarà els desnonaments. Sentim l'Arteco, membre d'aquesta acampada.
1: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica. I el que volem és que ho voti la gent. Si ens veiem amb forces, que crec que va per aquesta línia, ens quedarem. Aquesta nit segur.
0: Ara són una vuitantena de persones, una vintena de tendes, i hi ha controls policials discrets als accessos al Pas a Catalunya.
2: Doncs aquesta vuitantena que ens explicaves abans, el número no creix, però sí la voluntat de quedar-se aquí de moment a acampar. Gràcies, Joan. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem cap als Estats Units per parlar un dia més, una nit més, d'intel·ligència artificial.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
5: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
6: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
5: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
6: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
5: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
4: Catalunya
3: Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
8: Catalunya nit.
9: Les notícies.
8: Sota la llum de la lluna.
9: Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha convidat a la Casa Blanca els líders de les principals empreses tecnològiques en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial i la petició de controls per part d'algunes empreses. Això ens porta en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: No sé si aquestes crides, però, alteren gaire el mapa, el recorregut que té previst Donald Trump, Oriol.
1: Bé, no gaire, no gaire. Ell no baixa del burro. El president dels Estats Units convoca, d'una banda, els 8 principals gegants tecnològics per parlar de seguretat, però per l'altra no amaga la seva fixació. Veu en la intel·ligència artificial, superintel·ligència, com ell diu, amb els mateixos ulls que veu els barrils de petroli de Venezuela. És a dir, que hi veu negoci per davant de tot.
2: Hi haurà un guanyador i un perdedor. Probablement no hi haurà un segon classificat, sinó un guanyador i un perdedor. Ara estem al capdavant per sobre de la Xina i de la resta, i vull que continuï sent així. L'única manera de mantenir aquesta situació és fer exactament el que estem fent ara. No volem frenar el creixement.
1: Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i representa un perill real per a la humanitat. Donald Trump, però, es manté tossut i es limita a parlar d'autoregulació, és a dir, que cadascú faci el que vulgui.
2: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
1: El Partit Republicà augmenta la preocupació perquè aquesta qüestió els està desgastant a 5 setmanes de les eleccions. Les granges de dades que vol construir Trump i els titulars negatius relacionats amb la IA s'estan notant a les enquestes.
0: Sí, alguns de negatius que arriben directament des de dintre les empreses tecnològiques.
1: Sí, podríem parlar de goteig de cancel·lacions de projectes o dels llançaments de nous models. Per exemple, l'últim en fer-ho ha estat Anthropic, que ha suspès la sortida al mercat del GPT 6.1 Astra, incorporat al famós xat GPT. El CEO ha alertat reiteradament dels perills catastròfics o existencials que la IA pot tenir contra la humanitat. I des de OpenAI també han anunciat alguns dels seus models en fase de proves han actuat sense autorització humana, saltant-se els protocols de seguretat.
0: Doncs moltíssimes gràcies en directe des de Washington, una nit més. Oriol Serra, fins aviat.
1: Adéu, bona nit.

0: Doncs cada 15 dies tenim la sort de poder parlar amb un dels grans experts en intel·ligència artificial. Hem fet l'actualitat amb l'Oriol. Amb ell anem amb coses més de llarg recorregut. És Román Orús, l'únic català i espanyol que està designat per les Nacions Unides en aquest panel per tractar específicament qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal, Manel?
0: Doncs molt bé, molt bé. Aquí cada setmana passen moltes coses relacionades amb la intel·ligència artificial, així que aprofitem per posar-nos al dia. I d'entrada et volia preguntar sobre la nomenclatura d'intel·ligència artificial, sí. Perquè Donald Trump no li agrada. De fet, va obrir el seu compte a Social Truth, a la seva xarxa social, va obrir una enquesta dient que posava tres opcions. No li agrada intel·ligència artificial i proposava o bé superior intelligence, o sigui, una intel·ligència superior, extrema o suprema. I va acabar guanyant superior, o sigui, una intel·ligència superior. I ja, a partir d'algunes compareixences, ara Donald Trump s'expressa així, escoltem-lo.
2: Here and after officially called super intelligence, changing the name, and that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake.
0: El que diu és que se li ha de dir intel·ligència superior perquè artificial troba que fa com quedar com si fos una cosa fake, una cosa falsa, i que en canvi no té res de falsa, sinó que és extraordinària. Què et sembla a tu aquest debat sobre la nomenclatura? Bueno, que és un debat que de moment només segueix Trump i els seus seguidors, diria, però sí. Què et sembla?
1: Sí, exactament. Bueno, al Trump li agrada molt canviar les coses de nom, no? Això ja ho sabem. Sí. No. Ja ho ha fet diverses vegades, no? Ara això li vol dir superintel·ligència i fins i tot hi havia posat altres alternatives. Jo veig complicat que això enganxi. Jo veig complicat que això enganxi per diverses raons, no? Vull dir, la primera és que el terme superintel·ligència, no? Superintel·ligents, que diu ell, doncs això ja té connotacions a tecnològiques. Vull dir, això ja existia i vol dir una altra cosa, no? Vol dir una intel·ligència, doncs, que és superior a les capacitats humanes, no? I ara mateix, doncs, la intel·ligència artificial en algunes coses pot fer més coses que els humans, però en altres no, no? I a més, tampoc està clar si dins d'aquest terme superintel·ligència, no, que diu el Trump, si està englobant tots els models o bé només aquells que tenen més capacitat, perquè clar, hi ha models que no, de superintel·ligència no tenen res, no? Els que són més petits i tal. Aquests també estan dins d'aquesta nomenclatura, no? És molt ambigu, no? Jo crec que això no enganxarà, tot i que el Trump ho intenti.
0: Clar, sí, com tu deies, ja ha intentat també amb un golf, amb un llac, Golf d'Amèrica, llac Ontario. Exacte. També, que es digués llac Amèrica, ja ho veurem, perquè el concepte artificial suposo que la comunitat científica està ben assumit, i no sé si ve perquè és una intel·ligència que no és humana, simplement per això, o no sé si recordes com es va originar.
1: Sí, efectivament, això és un terme que està molt assumit dins de lo que és a la comunitat científica, la comunitat tècnica i també la comunitat de la indústria. Vull dir, des del principi, en el primer moment en el qual es va començar a parlar de fer algoritmes i de fer mètodes per tal de fer les màquines d'alguna manera intel·ligents, no? Que poguessin aprendre a reconèixer patrons i tal, aquí el terme des del principi va ser intel·ligència artificial per tal de distingir-la de la intel·ligència humana, no? Aquesta és la diferència. Vull dir que siguin dos tipus d'intel·ligència, això ningú no ho dubta, no? Però està clar que s'ha de distingir entre el que és la intel·ligència biològica humana, en aquest cas, no? I les màquines intel·ligents, que és una altra cosa.
0: Doncs aquí seguirem parlant d'intel·ligència artificial, i bé, s'ha de dir que en aquest terreny els últims dies hem tingut tant notícies per a l'esperança com de preocupants. Darrerament va així la cosa. Entre les preocupants, per exemple, de nou un hackeig, aquest, per exemple, denunciat per Austràlia, que va dir que OpenAI es va infiltrar d'alguna manera en el portal oficial del govern.
1: Sí, efectivament, el portal oficial del govern del sistema de salut australià. Va sortir el primer ministre d'Austràlia, l'Anthony Albanese, no?, dient que, doncs, bueno, des del juny es veu que va haver-hi alguna gent d'OpenAI, no?, d'aquestes intel·ligències artificials que sembla que se'ls escapen, no?, que es van filtrar dins de la pàgina web del sistema sanitari d'Austràlia, que es diu Medicare, i va tenir accés a dades privades, no?, tot i que no eren dades molt sensibles, però, bueno, eren dades privades. El que és més preocupant d'aquest problema, d'aquest aquest incident és que l'agenda, això es va reportar a l'Agència de Ciberseguretat Australiana i es va parlar amb OpenAI sobre aquest tema obertament, però no va ser fins al setembre que OpenAI va reconèixer públicament que aquest problema havia existit. Vull dir, els hi va costar un mes i mig, no?, de dir-s'ho als australians, quan els australians ja ho havien detectat des de fa dies, no? És el primer cas que es troba d'una fallada de ciberseguretat per un tema d'una intel·ligència artificial que s'ha anat de control en una pàgina web d'un govern. Per això és una mica preocupant.
0: Clar, i aquí entenem de nou que darrere no hi ha l'ordre d'algú que li diu ataca a la pàgina web d'Austràlia, sinó que és motu propi per entendre'ns que agents de la intel·ligència artificial decideixen sortir-se del camí predestinat.
1: Sí. Efectivament, sí, això és el que va passar. Ningú li va demanar a la intel·ligència artificial que fes això. El que està succeint aquí és que tant OpenAI com Anthropic, com aquestes empreses que estan fent les proves de ciberseguretat d'aquests models, estan fent centenars de milers de proves. Val? Aleshores, encara que hi hagi un percentatge molt petit de que alguna d'aquestes IAs s'escapi de l'entorn, clar, si tu fas moltíssimes proves, al final alguna és possible que se t'escapi. Vull dir, el que hauríem d'assolir és que aquesta probabilitat s'acostés lo més que es pugui a zero, no? Perquè no s'escapi ningú, no? Però clar, si es fan moltes proves, al final alguna s'escapa, i en aquest cas és el que ha succeït.
0: I d'aquí tots els debats sobre la seguretat, però aquests darrers dies també han passat coses positives sobre la intel·ligència artificial. Què ens destacaries?
1: Sí, clar, home, no tot són notícies dolentes, no? Vull dir, quan tens aquesta capacitat que estem veient en temes de ciberseguretat, si l'enfoquem bé, podem tenir desenvolupaments científics i tecnològics, doncs, de primera línia, no? I en les últimes dues setmanes, per exemple, han passat moltes coses. Per exemple, vam veure a matemàtiques que es va resoldre un dels problemes del mil·lenni, no?, que era l'estabilitat de les equacions de Navier-Stokes, d'això ja vam parlar, no? A matemàtiques també s'estan solucionant molts més problemes, no? La gent d'OpenAI diuen que tenen més de 100 problemes matemàtics molt, molt complicats que han aconseguit solucionar, però, per exemple, la gent de Google ha aconseguit fer un mapa amb intel·ligència artificial de tots els canvis d'una lletra de l'ADN. Això és una cosa fantàstica, no?, que portarà noves medicines, noves vacunes i tal. I una cosa molt interessant que ha succeït també últimament és que els d'Anthropic diuen que han trobat un sistema d'enzimes similars a el que es diu el CRISP, que és el que actualment s'utilitza per fer l'edició genètica, no?, en virus i en bactèries. Han trobat una altra porta, per dir-ho així, per fer edició genètica. I això ho han fet amb un sistema de, em sembla que eren 900 o 950 gens durant 21 hores allà treballant. Van trobar això i realment no s'esperaven trobar res, però ho van trobar, no? I ha estat un descobriment que ha trobat un agent d'intel·ligència artificial que segurament tindrà repercussions en el desenvolupament de medicines i vacunes.
0: Clar, ara que anomenaves el problema aquell matemàtic, recordo que vam acabar dient avui no tenim temps, però jo et preguntaré un dia si de la mateixa manera que s'han posat a treballar per resoldre el problema matemàtic i en unes quantes hores han resolt el que els humans portaven anys intentant resoldre, si es posés aquí allò, tota la càrrega possible en la IA per dir trobeu-me solucions als càncers o a determinats tipus de càncer, això és més a prop ara que sigui factible o què? Tu creus que això podria passar?
1: Sí, això passarà i ho veurem, a més, en un temps molt, molt curt. De fet, ja està començant a passar. Trobarem la vacuna contra el càncer i altres malalties i gràcies a la intel·ligència artificial. De fet, em sembla que va ser la setmana passada o fa 10 dies, més o menys, que es va publicar un article al Nature, no?, on es proposava un candidat per la vacuna del càncer de pulmó, precisament, que s'havia trobat amb intel·ligència artificial. I aquest és un cas real, vull dir, hi havia tot coordinat per un científic, evidentment, no?, per un grup d'investigació, però van estar treballant amb intel·ligència artificial. Em sembla que li van posar ja 37.000 agents treballant durant bastant de temps. Va ser una cosa molt coordinada, però clar, van trobar un candidat a vacuna pel càncer de pulmó, i això és una cosa bastant històrica.
0: Doncs aquesta setmana acabarem amunt. Acabem amb esperança amb l'apartat positiu de la intel·ligència artificial, que com moltes de les novetats i tecnologies ben utilitzada, doncs promet molt, i mal utilitzada espanta. Veurem cap on s'acaba inclinant la balança, però esperem que sigui cap a aquesta segona derivada positiva en temes com la salut, no?
1: Perfecte, sí, efectivament, d'això es tracta, no? Vull dir, és una tecnologia tan potent que si l'enfoquem de manera correcta, doncs ja veiem que ens pot portar molts beneficis. I això, en aquesta direcció, és la direcció on s'ha d'anar.
0: Doncs ara posem el comptador a zero i d'aquí 15 dies a veure si n'han passat més de bones o de dolentes.
1: Ah, ja veurem, a veure què passa. Sí.
0: Gràcies i bona nit.
1: Merci, bona nit.
3: Catalunya nit. De moment, el més immediat és demà, demà mateix, últim dia de setembre. Marc Güell, Txell Garriga, bona nit.
0: Bona nit.
3: Aviam, què explicarem demà aquí a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, que després de la tempesta sembla que arribarà la calma, demà sobretot a l'Empordà, on encara ha plogut fort aquestes últimes hores, continuaran fent balanç encara de les afectacions que han provocat les pluges d'avui. Hem vist imatges dels carrers que semblen autèntics rius. Avui, doncs, aquest episodi de tempestes ha provocat centenars d'incidències, sobretot al litoral i al prelitoral de Catalunya, però sense danys personals.
5: Demà també haurem d'estar ben pendents del butlletí oficial de l'Estat, el BOE, perquè es publicaran aquests dos reials decrets amb les mesures per l'habitatge que avui ha aprovat el govern espanyol. Avui tenim els grans titulars, però encara ens falta la lletra petita. I parlant de pisos, demà també sabrem l'augment de l'Euríbor al setembre. És l'índex que es fa servir més per revisar les hipoteques a tipus variable. De moment, la dada provisional sí que sabem que pujarà un 3,24%.
3: Important, és un creixement important per tots aquells que revisen les hipoteques. I de què més estarem pendents?
5: Doncs d'aquest debat de política general al Parlament. Es reprendrà a les 9 amb la intervenció dels grups i el Parlament demà també hi serà al matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
6: Bona nit, què tal?
5: Escolta, demà em sembla que feu el programa des del Parlament.
6: Sí, home, perquè és dia que ens hem de posar de gala, és el debat de política general. I avui hem sentit la intervenció del president Illa i és un bon dia també per palpar com està la temperatura de la política catalana sense perdre de vista el que està passant a Madrid perquè també és important. Però vaja, en els dos parlaments, el Parlament Català i el Congrés Espanyol, s'hi juguen moltes coses i serà interessant demà tenir aquests dos peus. Tindrem el president del Parlament, a Josep Rull, a la portaveu del govern, a Sílvia Paneque, a Oriol Junqueras, a l'Idea d'Esquerra, i també sentirem les intervencions dels grups parlamentaris.
5: I com veus aquesta temperatura tant al Parlament com a Madrid?
6: Al Parlament la veig raonablement normal, diguem-ne, perquè bueno, els que portem anys anant-hi hem vist molts dies històrics i ara diguem-ne que hi ha aquesta sensació de gairebé avorriment, diguem-ne, però que al final és la normalitat política que s'havia viscut durant molts anys, no? Veurem demà l'oposició, que més o menys ja anirà fort, especialment Junts, que vol ser alternativa, ja no parlem dels extrems, però més normalitzada. A Madrid la cosa va per una altra banda i crec que si no estàvem en campanya ja ho estem definitivament a partir del que està passant amb aquest decret. Veurem com va aquesta setmana, però vaja, tot fa pinta que ja ens encaminem cap a unes eleccions que ja estan al calendari, però veurem quan són.
5: Falta trobar el dia. Veurem doncs què passa aquestes pròximes hores i dies. I Maiol, i tot això com ho suavitzareu una mica?
6: Com ho suavitzareu? Mira, m'he deixat de dir-te que tindrem l'Ernest Urtasso, com a portaveu de Sumar, també el ministre. Com ho suavitzarem? Doncs mira, demà tenim l'Evelyn Segura, que és la nostra especialista en benestar animal, que sempre ens fa estimar els éssers vius més que algunes persones. I també tenim el Quim Masferrer, que presenta la seva obra de teatre, que es diu Temps, amb una pregunta. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
5: Déu-n'hi-do, segur que no estaríem aquí parlant, Maiol.
6: Home, Marc, tu i jo, no sé molt bé quan parlem, però sí, però si t'acabessin 90, no aquí. Potser ens faríem un WhatsApp d'escolta que veu hem passat.
5: Que vagi molt bé, Maiol, us escoltem a partir de les 6.
6: Fins demà, adéu.
0: Doncs ha arribat aquell moment de saber com els nostres col·legues de la premsa escrita estan fixant tot el que ha passat avui o el més important en una portada, una tria difícil. Jordi Cortada, subdirector del diari Ara, bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
0: Com ho encareu, això?
7: Bueno, ho encarem amb decrets, sí, amb la crisi de l'habitatge. Titulem Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits i expliquem més en els subtítols que el PSOE i Sumar pacten dos decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i el PNB. I també detallem les mesures clau d'aquests decrets, prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. Igualment ens fem ressò del compromís que ha adquirit el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general al Parlament, a comprar pisos de famílies vulnerables.
0: Doncs això s'haurà de llegir bé. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Jordi.
7: Molt rebé, bona nit.
3: D'aquí poc més de 3 minuts arribarem al punt de les 11 i nosaltres, els del Catalunya Nit, doncs posarem punt i final el dia d'avui, aquest 29 de setembre. Però qui tindrà l'última paraula del programa no serem pas nosaltres, sinó una vegada més la nostra companya periodista Anna Bosch. Ja la puc saludar, avui et tenim en la distància. Anna, bona nit, com estàs?
8: Bona nit, per dir alguna cosa, no?, amb tot el repàs que hem fet. No, a mi m'agradaria fer una reflexió, i és evidentment sobre el tema del dia o el tema de la setmana, que és l'habitatge, i és que hi ha molts casos, i a Barcelona jo conec casos concrets, de persones que renuncien a una feina perquè amb el sou que cobren no poden viure dignament, no poden pagar un pis o fins i tot no poden compartir un pis. Conec fills d'amigues que els han destinat a Barcelona i al final renuncien perquè diuen, per viure a mi així me'n vaig a un altre lloc. Llavors, estar directament lligat no és ja la feina i gràcies a la feina tens un pis, sinó que a vegades t'agrada molt la feina però hi renuncies perquè no pots pagar un pis. No és un problema exclusiu de Barcelona o de Madrid o d'Espanya o de Catalunya, és un problema que he vist en altres ciutats i el fenomen general és que les ciutats es queden cada vegada més perquè qui té un poder adquisitiu molt alt i per estrangers. I, diguéssim, les classes treballadores i les classes mitjanes baixes queden expulsades cada vegada més lluny de la perifèria. I què passa? Que llavors depenen per anar als llocs de treball molt sovint del cotxe i el carburant està pujant, o dels trens de rodalies, que ja sabem com funcionen. És a dir, és una sèrie de factors que el que fan és que acabi pagant el rebre sempre aquest sector de ciutadans que tenen un sou però que no els arriba per pagar un lloguer i no diguem ja una hipoteca. Acaben fora de la ciutat i cada vegada ho tenen més difícil per moure's amb cotxe o amb transport públic.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: pensen que no hi veig.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bona nit, us informa Marta Prat. Els propietaris, promotors i constructors d'habitatge denuncien que les mesures anunciades pel govern espanyol no solucionen el problema estructural, que és la falta d'oferta, i denuncien que la modificació constant de les regles del joc crea inseguretat jurídica. En una entrevista al Catalunya Nit, la sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Gemma Cavaller, ha alertat dels riscos de voler imposar la renovació dels contractes de lloguer.
3: La renovació automàtica, si és imposada, no, a llarg termini té una conseqüència negativa perquè el que pot fer és reduir l'oferta, que cada cop hi hagi menys habitatges disponibles.
2: El Consell de Ministres, recordem, ha aprovat in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per validar-los aquest mateix divendres. El govern espanyol vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Més notícies amb Alba Barbosa.
4: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Els participants a la concentració han decidit fa poca estona quedar-s'hi a passar la nit.
5: Ens quedem o no ens quedem?
6: Ens quedem!
5: Ens quedem!
4: Un dels participants, l'Arteco, assegura que s'han mobilitzat a títol individual.
7: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica.
4: També han decidit allargar l'acampada els concentrats a la Porta del Sol de Madrid i en altres capitals de l'Estat.
2: Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir del mes que ve, el preu de la bombona a butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Eduard Tallà, que és el president de Confederació Empresarial de Transports per Carretera, i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
8: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
9: Ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
4: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, reclama un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Aquest dimecres farà 2 mesos de l'entrada irregular de milers de persones a la ciutat autònoma i el repartiment d'aquests joves continua encallat. En declaracions al Catalunya Nit, Pérez assegura que és necessari traslladar aquests menors a la península per poder-los atendre amb garanties.
10: Es cierto que Catalunya tiene ya un sistema de protección muy, muy tensionado, pero estamos hablando de que en los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente, a pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad, el registro de interior da números que no están ni mucho menos en los números de otros años, y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de les grans companyies tecnològiques aposten per l'autorregulació de la intel·ligència artificial per evitar els seus riscos. Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia i rebutja un marc normatiu internacional.
11: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autorregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autorregulació és molt important.
2: Les infeccions per Covid s'han multiplicat aquesta última setmana pràcticament per 2 respecte de fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del CIVIC, la setmana passada es van diagnosticar poc més de 2.500 casos de Covid, mentre que la setmana anterior va ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
12: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
2: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 a Sevilla, amb dos gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams.
4: Tres jugadors del Barça han sortit en l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal i Fermín. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
2: I el Barça de bàsquet, que ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent.
1: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 92.588 92588 sèrie 4.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Just aquest cap de setmana ha finalitzat la Setmana del Llibre en Català a Barcelona. És un dels moments més esperats de la temporada, a part de Sant Jordi. Però com funciona la literatura i la cultura en general a Catalunya? Quan no hi ha grans esdeveniments? Se'n venen tants de llibres? De quines xifres estem parlant? Quan cobra una escriptora pel seu primer llibre? Què en guanya l'editorial? Publica abans el seu primer llibre si la seva família ve de la burgesia catalana? Aquestes preguntes me les faig jo, però també potser se les ha fet Maria Canelles a la seva última novel·la, Si fos una sibil·la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

comencem amb aquesta cançó de Rihanon Giddens, violinista, toca el banjo també i ens parla de pluja, el tema del dia. Comencem amb els papers mullats i amb una novel·la que ens crema les mans. Quina mala bava, quina diversió. Si fos una sibil·la editada per Angle Editorial amb Maria Canelles. Ara parlarem amb ella d'aquest llibre i també ve acompanyada la nostra escriptora preferida de capçalera, Irene Pujades. Què us he de dir? Si ve cada setmana és perquè l'estimem. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: les tenim aquí, com dèiem, Maria Canellas, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contenta?
1: Molt contenta.
0: Sí, estàs molt contenta? Estàs satisfeta de la novel·la?
1: Sí, sí, sí, molt. Bueno, ara estic a l'expectativa, a veure, que es comenci a llegir i que comenci a haver-hi lectures.
0: I també ens acompanya, com dèiem, la Irene Pujadas. Què tal, Irene?
2: Hola, molt bé, molt bé.
0: Escolta, tu més que llegir aquesta novel·la, te l'has estudiada, oi?
2: L'he estudiat una mica, sí, sí, sí.
0: Perquè justament vens de presentar-la de la Setmana del Llibre en Català.
2: Exacte, sí, sí.
0: O sigui que estem gairebé fent ja una metaficció amb això.
2: Sí, sí, sí, et puc explicar el que vulguis d'aquesta novel·la.
0: Ho saps tot, saps tots els secrets, eh?
2: No, no, això no és veritat.
0: Escolta, et poso una mica d'examen, si et sembla, ara que no en sent l'autora, que la tenim aquí asseguda, li hem posat uns taps a les orelles. De què, o sigui, de què va? Com la descriuries, aquesta novel·la, d'entrada?
2: Val, estem parlant de, si fos una Sibil·la, de la Maria Canellas. És una novel·la una mica complicada d'explicar. La novel·la segueix la vida de l'Amanda, que és una noia que té 20 i pocs anys i que ha començat a treballar en una famosa llibreria del centre de Barcelona. Llavors, la seva mare, que es deia Paloma Soler, és una mena de, va ser una icona secreta de la contracultura, una figura de culte, que diguem, que va escriure una novel·la que això, que es va convertir en molt icònica, però va morir quan l'Amanda tenia 2 anys. És a dir, que l'Amanda no té cap record d'ella. L'Amanda ha crescut amb la seva àvia, que li ha amagat moltes coses del passat de sa mare i del seu per construir-li, en certa manera, un relat familiar a mida, no? Llavors, quan l'Amanda entra a treballar en aquesta llibreria, descobreix el món de la cultura i tots els seus engranatges i tots els seus fils invisibles. Coneix a la Mireia, que és una llibretera com que treballa molt bé, però que també és molt conscient de les hipocresies del món cultural i que alhora vol fer art, però no de temps. Coneix a la Virginia P., que és una artista que vol intentar amagar...
0: Coneix molts personatges,
2: sí.
0: No? Ja anirem desfilant.
2: Sí, sí,
0: no,
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: No passa res.
2: Ara jo m'hi posava i ja no.
0: Tu, és que clar, es nota que se l'ha estudiada. D'entrada, ho hem dit al principi, fèiem una mica de broma, dèiem, parlàvem d'aquesta mala bava, però d'on ve la llavor d'escriure aquesta novel·la? Venia... tu ja és la segona novel·la que escrius.
2: Exacte.
0: A més, que no s'ha d'oblidar, ets codirectora de la Fundació Brossa d'aquí a Barcelona.
2: Sí.
0: I això t'ha posat en diferents terrenys. T'ha posat en el món de la literatura i també en el món dels arts, del teatre, etc. I envoltada com estaves de cultura, has dit ara tinc ganes de treure la bilis per la boca. Com ha anat això?
1: De fet, de bilis no en tenia ganes de treure gens i de fet, crec que la descripció dels espais i sobretot els personatges que hi ha estan tractats amb molt d'amor, o aquesta era la meva intenció, perquè d'alguna manera jo m'hi sento reconeguda en gairebé tots d'ells i d'alguna manera el que volia com explicar una mica és com aquest món que funciona enmig d'una barreja entre el glamour i la precarietat i que per tant doncs, els personatges el que intenten és sobreviure, i això és el que jo veig constantment en el meu territori, diguéssim, per allà on jo funciono, on jo també estic intentant sobreviure. Per tant, tampoc no era tant fer cap denúncia ni res, sinó veure com funcionen els mecanismes i veure com els personatges, en el fons, l'únic que fan és això, doncs intentar
0: sobreviure
1: no? I utilitzar aquests mecanismes per, no per el propi benefici, sinó per anar fent, diguéssim.
2: Sí, una mica com que tots estem en el fang, no? Al
1: exacte,
2: final,
1: sí,
2: sense que sigui una cosa d'allò, però...
1: Sí, exacte, sense voler demonitzar ningú ni culpabilitzar ningú, és a dir, el sistema funciona així i tots formem part del sistema, una mica d'aquest.
0: Clar, tots formem part del sistema, però en aquest sistema hi ha molta hipocresia, moltes enveges, molt d'ego,
1: sí.
0: Molta por, perquè, per exemple, hi ha un personatge, posats ja aquí a entrar una mica al fang, hi ha un personatge que, per exemple, se'n va a una llibreria i fa veure, doncs, que està molt interessada perquè li ha d'explicar la dependenta i fa veure que és molt amiga d'ella, però en realitat només vol mirar si li han col·locat bé el llibre.
1: Sí.
0: Això és un clàssic.
1: Sí, és un clàssic.
0: Això ho has fet, Maria Canellas?
1: Sí, ho he fet.
2: Sí,
1: ho has fet. Clar, exacte.
0: Però no has fet tant la pilota de llibretera, oi? Diguem
1: no,
0: que no.
1: Crec que no, espero que no.
0: D'acord.
1: Que no s'hagi notat.
0: Que no s'hagi notat.
1: Exacte, que no s'hagi notat. Sí, de fet, a mi el que m'interessa del món cultural, d'alguna manera, és veure també com funcionen els mecanismes dels relats. Com abans ha dit la Irene, no? El personatge de l'àvia... O sigui, en aquesta novel·la hi ha molta construcció de relat tota l'estona. És un joc sobre això, en el fons. A nivell íntim i familiar, entre el relat familiar, entre l'àvia, la mare, l'Amanda, però després també a nivell macro, a nivell de com, com funciona a nivell cultural i inclús com funciona a nivell institucional, com la ciutat també s'explica ella mateixa. I crec que el món cultural és molt fructífer per veure com funciona aquests relats, perquè estem tots molt preocupats de si el llibre està ben col·locat, si he parlat amb qui tocava parlar a l'opening de no sé quantos, però al final és que costa molt escriure un llibre, hi ha molta competència i tots volem tenir l'espai que creiem que ens mereixem. Vull dir que tampoc no és una crítica anar a veure si el llibre està ben col·locat o no.
2: Clar, clar, clar. I ara que parlaves de Barcelona, que no, tu algun dia has dit com que volies fer una novel·la barcelonina, no? Que això t'interessava molt des del principi.
1: Sí.
2: Barcelona és una ciutat on hi ha hagut molta batalla de relats, també, no? Des del Barcelona posat guapa del 85 Exacte. Fins al Barcelona posat rata, que són aquestes samarretes meravelloses que ha fet el col·lectiu 5 cèntims. És a dir, és una ciutat on hi ha hagut molta batalla per explicar la ciutat, no? Mm-hmm. I t'interessava mostrar una miqueta com aquesta lluita o aquesta distància entre la realitat i el relat.
1: Sí, tota l'estona. De fet, diria que aquest és un dels temes de la novel·la, que, mira, això també ho vam parlar el dia de la setmana, que és un dels temes amb els quals m'hi he trobat, és a dir, no diria que fos un a priori, de dir, quin és el motor? Pues el motor no era aquest. Però, en tot cas, me l'he trobat i m'ha agradat investigar-lo i apretar-lo una mica, no? Clar, Barcelona és una ciutat relativament petita i, per tant, relativament...
0: Ens coneixem tots.
1: Ens coneixem tots. Bueno, el sector cultural més encara. I que el sector cultural en català encara més petit, no? Per tant, sempre som els mateixos, no? Que ens veiem totes les cares, però que, a més a més, és molt abarcable aquesta ciutat. I és molt abarcable a nivell també institucional. Llavors, quan hi ha un discurs consensuat de no, Barcelona és cosmopolita, o Barcelona posa't guapa, o Barcelona no sé què, al final tot va per al mateix lloc, no? I llavors Barcelona fa una cosa que no sé si passa a altres llocs, però que és bastant curiós, que és que agafa els relats de la contracultura i els fa sistema, i llavors de cop i volta Barcelona és contracultural, però clar, això que... ho diu el propi ajuntament d'alguna manera.
0: Sí. El que passa és que això és una cosa, per exemple, que també s'explica al llibre, potser, com deies, amb carinyo i no amb mala bava, però sí que els mateixos que estan als museus dirigint museus són els que estaven fent contracultura. Per
1: Exacte.
0: Què? Perquè venien de les famílies burgeses.
1: Total.
0: Llavors és una mena de revolving door, de Total. Porta giratòria,
1: sí.
0: Que no s'acaba mai, i una cosa que també t'he sentit dir, i d'alguna manera doncs, en el llibre... És com aquella cosa dels pobles que preguntem de quina casa sí. ets. Doncs aquí potser no ho preguntem perquè...
1: Sí que es pregunta.
0: Oh, sí, es pregunta?
1: Sí, sí, sí. A mi se m'ha preguntat.
0: Se t'ha preguntat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè com que el meu segon cognom és Trabal, això és anècdota, no? Però a la primera novel·la que vaig publicar, la primera entrevista que vaig fer, em van fer dues preguntes. La primera va ser... és la teva primera novel·la, no? Però no ets tan jove. Aquesta va ser la primera pregunta.
0: Mare de Déu.
1: I la segona pregunta va ser Trabal, no? És que vens dels Trabal, de Sabadell?
0: Ja.
1: Llavors, sí, la meva família es diu Trabal i és de Sabadell, però no té
0: són
1: res
0: aquells.
1: A veure.
0: No són aquells.
1: No, són uns altres Trabal de Sabadell, que m'encanta tenir aquest cognom, mm-hmm. però no té res a veure amb Francesc Trabal.
0: Sí.
1: Llàstima, no, diguéssim, però no tinc aquest pedigrí. I sí, clar, Barcelona funciona, mm-hmm. funciona així, evidentment.
0: I expulsa a qui no és d'aquesta colla o costa més arribar-hi, simplement?
1: Sí, simplement és... Bueno, jo crec que no expulsa, uh-huh. però simplement sí, corres des de més lluny, diguéssim. Sí.
2: No, que tu això a la novel·la ho mostres molt bé a través de l'amistat entre no, aquestes dues amigues, la Mireia i la Virgínia, no, que hi ha una qüestió de diferència de classe important. No,
0: una que és llibretera i l'altra que és artista. El que passa és que l'artista ve de casa bona, podríem
2: i que les
0: dir.
2: Dues,
0: no?
2: Sí, i que les dues voldrien ser artistes. No? És a dir, que però hi ha com aquesta cosa pel mig que a més els genera... enveges i admiracions per les dues bandes, que
1: sí,
2: això també és interessant.
1: Exacte. Sí, sí, exacte. Sí. També hi havia aquest tema de la diferència de classe sense voler entrar-hi a fons, perquè en el fons el context cultural ja és un context, per molt que parlem de precarietat, ja és un context privilegiat mm. i que a més funciona com gairebé a vegades com una paral·lela a la resta de ciutat.
0: Aquí no hi ha migrants, per exemple, o
1: no
0: pocs.
1: N'hi ha molt pocs, no? Exacte. Mm-hmm. On tota l'estona ens pensem que parlem del món i en el fons només estem parlant sobre nosaltres mateixos i que tenim molt poques vegades contacte real amb altres estrats socials. Mm-hmm. Malgrat això, dins d'aquest nucli també hi ha aquestes diferències. I per això també volia, en part també perquè m'interessa també la idea de les relacions particulars, les relacions íntimes, quan hi ha aquestes diferències de classe, que en el fons ningú és culpable d'haver nascut a la família que ha nascut, i per tant hi convius, però això no té per què no generar doncs, pues, alguna enveja, alguna,
3: algun greuge,
1: algun,
3: no?
1: Greuge, exacte, algun retret, coses d'aquestes. I aquesta família, i aquestes dues amigues això ho evidencien. I love Barcelona perquè me la bossa em sona. I love Poblenou full of people

0: Justament aquesta cançó d'Svetlana és dels últims anys, però tot i així, diuen que Barcelona és bona si la bossa sona. Crec que és una frase que ens unifica. Jo crec que abans de venir a estudiar a Barcelona...
1: Aquesta sí que és intergeneracional.
0: Ja me la deien. I realment, el tema dels calés, o sigui, el capitalisme és la màquina que fa ballar tot això. Sí. És a dir, volem que als museus s'expliqui doncs, l'underground, perquè això dona diners, perquè l'underground dona diners, perquè fer exposicions fora dona diners, perquè els artistes... I volem que s'escriguin molts llibres en català perquè això també dona molts diners.
2: Sí, sí, exacte. I tots busquem...
0: Molts no ho sé si tant, però...
2: Bueno,
0: alguns...
2: no, molts no gaire, però... No, i que en el fons la supervivència passa també per la subvenció i que, per tant, doncs, en el fons aquests personatges també estan com molt preocupats doncs, això, per aconseguir aquesta subvenció que, en el fons, bueno, que és necessària, però que l'únic que fa és alimentar aquesta pilota, no?, que no acaba d'emancipar-se mai, diguéssim.
1: Sí. Per mi una cosa molt interessant a la novel·la és la qüestió de la institucionalització de la dissidència, no? És a dir, una mica el que dèieu ara, que dins de la novel·la hi ha un comissari d'art, el Salvador Bono, que li proposen des de l'Ajuntament de Barcelona efectivament comissariar una expo sobre contracultura dels 70 i els 80, i llavors, clar, hi ha com aquesta ironia, no? I jo pensava, no?, com creem circuits alternatius, sobretot quan els diners estan sobretot a les institucions, no? I també tu quin paper creus que pot tenir l'autogestió, per exemple, per com a lloc on tenir una miqueta de marge de maniobra i no haver d'estar com pendent o sotmès, en certa manera, a les institucions?
2: No tinc resposta. No tinc resposta perquè, en el fons, també el sistema el que intenta, en el fons, és ser el més just possible, no? Hem de tenir aquesta confiança, no?
1: I, a més, que està molt bé que el sistema doni diners.
2: Exacte, no? Llavors, es marquen, no?, les bases d'una subvenció i es dona un punt extra, doncs, si ets dona. O es dona un punt extra si a la temàtica que parles hi ha relacions o hi ha referències a
0: la ciutat, per exemple.
2: O a la ciutat, o, bueno, a temes més socials, no? A temes més racials, per exemple, no?
1: Clar, però això es perverteix perquè
2: Però alhora, si no estigués, ho trobaríem a faltar perquè si no només estaríem sempre premiant els mateixos relats. Però de l'altra manera també es premien els altres relats, que en definitiva una mica és el que li passa, que aquí és on jo volia entrar en el conflicte, és el que li passa al personatge de la Paloma Soler, que és la mare de l'Amanda.
0: La mare de la protagonista.
2: Exacte, que és aquest personatge que d'alguna manera ho té tot. És una dona que no hi és perquè es va morir, per tant no ens pot portar a contrària.
0: També la idealització és molt important en aquesta novel·la.
2: Totalment.
0: Com idealitzem, com necessitem uns màrtirs,
2: exacte,
0: podríem dir.
2: Exacte.
0: És el nostre Che Guevara a Barcelona, la Paloma Soler.
2: Exacte, però com funciona això? És una dona, és una dona que ha estat al marge, és una dona que ha generat una novel·la de culte, que per tant la podem tornar a posar sobre de la taula i la podem utilitzar per aquests discursos que ara ens interessen. Ara,
0: espera un moment, sí, que m'has dit una coseta aquí. Aquests discursos que ara ens interessen, vols dir que, per exemple, que una dona de la contracultura escrigui una novel·la vaja, són 10 punts en el que es pot vendre ara en el món editorial?
2: Podria ser, exacte.
0: Sí. Dones i l'underground...
2: Podrien ser modes, podria ser que ara toca, podria ser...
0: Si ara descobríssim, per exemple, que la Mercè Pastor...
2: Exacte, té una novel·la
0: té una
2: inèdita,
0: novel·la,
2: imagina't.
0: Vaja.
2: Això seria un puntasso.
0: La primera dona de Pau Riba, perquè tothom es concentri.
2: Imagina't, si aparegués un manuscrit que no sapiguéssim si realment és de la Mercè Pastor, però tots ens interessa pensar que sí...
1: Potser faríem que ho fos.
2: D'alguna manera això és el que passa a la novel·la.
0: No avancem,
2: No
0: avancem.
2: No avancem, però és una mica com aquest consens d'això ara ens va molt bé. Mm-hmm. I per tant, doncs, ho donem per fet, diguéssim.
1: Clar, una altra cosa interessant amb aquesta figura de la Paloma Soler és la relació que hi té l'amant de la filla, no? És a dir, és una mica la contradicció o la estranyesa que la teva mare sigui una icona, mm-hmm, no? I que tu siguis considerada una miqueta nepo baby, perquè tenies aquesta mare, no? I que la Mireia, la llibretera, al principi no es fia de l'Amanda perquè diu aquesta, no?
0: Podríem dir que hi ha herències que no saps si et van a favor o en contra. D'entrada és com que et cauen a sobre.
1: Clar, ella no l'ha conegut, no? És a dir, que hi ha molta estranyesa aquí.
2: Bueno, clar, perquè Paloma Soler, de fet, està buida de contingut. Ningú en sap res. I, per tant, com que està buida, tothom hi col·loca allò que necessita. De fet, hi ha un moment que el Salvador Bono diu, perquè la teva mare era lesbiana, oi? Bueno, m'és igual si ho era o no ho era. Si algú pensa que ho era, això ja em va bé, diguéssim. És a dir...
0: Un altre dels personatges. És que esteu parlant molt intrahistòria, eh?
2: Perdó, el Salvador Bono és el comissari que ha comentat abans l'Irene, que està creant...
0: Però jo penso en els
2: oients. Està creant aquesta exposició, que en el final una exposició és armar un relat també que sigui coherent i que funcioni, que enganxi, com una novel·la, de fet, i per tant li interessa, doncs, això, pues, si algú s'identifica amb aquest personatge, ja em va bé, m'és igual si la teva mare era lesbiana o no, això funciona.
0: I de fet ens encanta que ho sigui, perquè allò
2: perquè
0: millor funciona,
2: exacte.

0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
1: La prostituïda, venuda i traïda, on les parets criden eslògans, mentides.
2: Amb els ulls tancats, emocionada, ja està cantant tota la cançó aquí, Irene Pujades.
3: La Núria Feliu, t'encanta. Si no existís, sí que se l'hauria d'inventar.
2: Exacte.
3: És a dir, a més, és una cançó que queda tan bé amb la teva novel·la,
4: ja,
3: Maria.
4: Cop, és veritat. Podríem fer la banda sonora, no havia pensat això.
2: No oblidem que estem, que som a les dones i els dies, i per tant t'he de preguntar per què aquesta tria també... Potser tu també has jugat el joc aquest del que es porta ara, però en història de tres dones. O sigui, perquè per aquesta idea que dèiem...
4: Sí.
2: I també potser perquè és el més còmode, si tu ets escriptora, ets dona, et sents més fàcilment en aquest paper. Però has triat tres dones perquè siguin protes.
4: Sí, no, amb això sí que et diré que no hi ha un a priori... I és més allò natural, diguéssim, pensar en femení, perquè en el fons aquí estem, no? Sí que és veritat que en la primera novel·la vaig voler fer una novel·la on els homes no parlessin, i de fet hi havia les meves ironies particulars a dues escenes on hi havia dos homes que intentaven parlar i no podien, balbucejaven i no se n'en sortien, no? Per tant, clarament volia que no parlessin. Aquí no,
2: aquí sí que parla.
4: Aquí faig el contrari una mica. Hi ha inclús una escena on he volgut una mica relatar aquest allò típic, no?, de hombres que me cuentan coses, doncs senyors...
2: El mansplaining.
4: Exacte, senyors que t'expliquen coses i mentrestant dones que intenten tenir una conversa per sota, que és la que li interessa, diguéssim, perquè, bueno, en el camp de la cultura, com amb tots els altres, els homes ocupen espais, i d'alguna manera va una mica d'això també aquesta novel·la, de trobar els espais per ocupar els espais del relat, els espais de poder parlar.
2: L'altra història també molt important, jo crec, al llibre, que és aquestes tres dones, són tres generacions, també l'àvia i la neta viuen en mons diferents, on les dones en el món de la cultura tenen un valor, el que ha fet la neta no ho hagués pogut fer l'àvia en el seu moment, és a dir, que, i també hi ha una qüestió de la memòria, que això, Irene, a tu t'ha agradat moltíssim, de com expliquem la nostra vida.
3: Sí, és a dir, a mi una cosa que m'agradava molt del retrat que fas familiar és que són tres generacions que s'han governat sobretot pel silenci, l'omissió d'informació i la ficció, no?, una mica, és a dir, que al final és impossible saber la veritat aquí, no?, i a mi em portava molt a una qüestió que s'ha explorat molt en la literatura però que mai em deixarà de fascinar, que és qui són realment els nostres familiars, no?, les coses que no sabem dels nostres pares, de les nostres
2: àvies, veïns, amics,
3: sí,
2: parelles...
3: Sí, i això està molt present a la novel·la, perquè evidentment hi ha uns capítols en què l'àvia fa psicoanàlisi, que això no ho hem dit, no?, i llavors hi ha uns capítols en què
2: ja va com... Això, perdona, però és de ser molt de casa bona tenir una àvia que fa psicoanàlisi, eh?
4: Bueno, és una família vinguda menys, seria, sí, com la seva història, diguéssim, com familiar. Bueno, de fet, d'alguna manera també l'àvia aquesta, com que són generacions diferents, és aquesta tipus de generacions de dones que si haguessin tingut un altre tipus d'espais, segurament aquesta senyora s'hauria dedicat a inventar històries de forma professional, igual hagués escrit guions de pel·lícules o hagués, perquè en algun moment ho diu, no?, si tot això ho hagués escrit hauria fet pel·lícules, no?, o hauria escrit novel·les o hauria fet alguna altra cosa. Que això jo ho penso amb les meves àvies, que tant una com l'altra, com a àvies, han estat dones molt valentes, molt creatives, de la seva manera, diferents, però si haguessin tingut aquests espais, que no hagués estat l'espai només domèstic, ostres, haguessin fet coses. Però no les han tingut.
2: La teva pregunta, ens hem perdut moltes dones a la literatura.
4: Absolutament.
2: Perquè estaven rentant culs, si perdó que ho digui així.
3: No, a més hi ha, o sigui, de les tres dones d'aquestes tres generacions, no?, n'hi ha dues que en algun moment han intentat fugir dels valors tradicionals, de la família hegemònica, no?, han intentat buscar una vida diferent, és a dir, que en aquests casos sí que hi ha hagut aquest intent de marxar, de trencar amb això, però no se n'han sortit.
4: Digues.
3: No, i a mi una cosa que m'interessava molt també era com la distància entre la teoria i la pràctica, no?, és a dir, la mare de l'Amanda és viu en la contracultura, però no pot perdonar a la seva mare, a l'àvia, que l'abandonés durant un temps, no?, això és un petit spoiler, però això és interessant, perquè pots estar a favor de trencar amb la tradició, però és diferent si la trenca ta mare.
4: Exacte.
2: Sí. I això no va demanar-vos en aquest sentit en Rodoreda, per exemple, que se n'ha parlat molt de va abandonar el seu fill.
4: Clar.
2: No s'han explicat altres coses d'ella. Ja se l'ha pintada sempre com una gran escriptora, seva, però una bruixa.
4: Clar.
2: I aquí hi havia alguna mena de mirall? O, i pensaves en la rodoreda o en les rodoredes del món de la literatura?
4: Sí, no tant, perquè una rodoreda o similars són dones que assumeixen, diguéssim, la seva identitat de creadores o d'escriptores, que no és el cas justament de l'àvia de l'Amanda, que no l'assumeix aquesta identitat, que potser l'exerceix però no l'assumeix de manera pública. També el que comentava també la Irene, que això potser també a posteriori, no? Un cop acabada la novel·la, me n'adono que igual és una mica un missatge que dona la novel·la, que no és molt esperançador, que no sé si estic del tot d'acord, però és una mica el que es dibuixa, que és que el sistema, per molt que en vulguis fugir, sempre hi tornes.
2: T'atrapa,
4: és molt difícil generar realment alternatives a la vida, alternatives a la família, alternatives a allò que està establert, no?
2: I sembla que les dones s'enduen la pitjor part en aquest sentit.
4: Sí, clar, sempre és més... Sí, perquè jo crec que és el sistema dins del sistema, no? Vull dir que en el fons són més capes les que has de trencar i per tant sempre és més difícil trencar aquests espais.
3: De fet, en aquest sentit, o sigui, sí que és veritat que la idea de la dificultat de realment portar una vida alternativa apareix molt a la novel·la i també molt la idea de renúncia.

0: de ara què prioritzo, i que jo crec que totes ens hi trobem, no? Que si prioritzes la teva, la carrera professional, les relacions familiars, cap a dalt, cap a baix, clar, abarcar-ho tot és, ens creiem que potser podríem fer, però és francament molt complicat. I en el món cultural, que crec que a nivell professional ha estat tan absolutament diversificat, arriba un moment que has de tocar tants pals que algun no el toques bé, o algun l'has de deixar de banda.
1: Tu, per exemple, perdona, aquí vaig a lo personal, però Maria Canellas, tu que estàs també de codirectora de la Fundació Brossa, com t'ho has fet per escriure la novel·la? M'agradaria que em parlessis de com t'ho has fet literalment, és a dir, a nivell pràctic, com t'has organitzat.
0: Difícil, perquè a part d'estar de la Fundació Brossa, també tinc dues filles, per tant, també hi ha aquesta altra dimensió familiar que implica logística i que implica també, sempre ho penso, que les filles, no, o els fills impliquen també molta presència, és a dir, no pots estar mitges, no puc estar aquí amb tu mentre contesto uns mails, no?
1: I com has portat tot això?
0: He trigat 4 anys. Si no hagués tingut la feina, n'hagués trigat un i mig o dos. És el que té, pues poder dedicar poc temps.
1: I si no tinguessis fills?
0: Pues mira, no sé què dir-te. Sempre dic que el que em molesta més és haver de necessitar una nòmina a final de mes, perquè en el fons els fills es passen 8 hores a l'escola, si aquestes 8 hores les dediques a l'escriptura.
2: De fet, jo, Maria, recordo que amb la primera novel·la deies una cosa que a mi em va sorprendre i que em va semblar molt interessant, que era que tu havies començat a escriure perquè havies sigut mare.
0: És veritat.
2: Que és una mica com el contrarrelat de, no?, que sembla que si ets mare de cop i volta no podràs, i que tu et va empènyer a escriure.
1: Sí, ara explica'ns això, que m'interessa moltíssim.
0: És veritat, ara no ho recordava.
1: Vaig començar a escriure perquè era mare.
0: Sí, m'encanta. Ho vaig explicar molt amb la primera novel·la, ja no me'n recordava, però és veritat. Jo tota la vida havia pensat que escriuria, vaig estudiar literatura comparada i vaig deixar d'escriure absolutament, i me'n vaig com...
2: Això la teoria literària ho fa molt.
0: Et corca. Una mica, sí. És veritat. Després hi recorres igualment, però sí. A mi em va deixar... vaig deixar d'escriure i a més ho vaig aparcar durant molt de temps. I quan vaig tenir l'Eva, la meva primera filla, vaig tenir com una mena d'epifania, com una mena de consciència de que el temps era finit, de que la vida anava molt ràpid, i que o em posava les piles o se'm passaria l'oportunitat. Llavors va ser com aquesta sensació, de més a més...
1: Sempre se'ns passa l'arròs, les dones. Sí. Si no és pels fills, és per les novel·les.
0: Sí, exacte, però bueno, vaig tenir una mica la sensació de què he estat fent aquests 10 anys últims, no? Per què no vaig aprofitar el temps quan llavors sí que el tenia? Uh-huh. I llavors va ser posar-me les piles i dir, en plan, també hi havia una mica de consciència, també ara una mica com de superwoman, però si he aconseguit fer això, que és generar una vida, gestar, parir, allatar, yeah, tot això...
3: En 10 minuts et faig una novel·la,
0: exacte,
3: no?
0: Exacte, sí, com puc ara tenir por a ficar-me en fer això? Vinga, hombre, saps? Una mica de consciència de va,
1: és
0: per
1: bonica,
0: favor.
1: És bonica, això que dius. Sí. Si he portat una criatura al món,
0: clar, exacte,
1: per què no escriure una novel·la? Te la faig en una tarda.
0: Ara ens hi posem.
1: Tot i així que deies, o sigui, hi ha renúncies que s'han de fer,
0: clar.
1: Dius que has tardat 4 anys, em sembla poc, també t'ho diré, perquè la novel·la força gruixuda.
2: Sí, és que més també entrem aquí amb el tema dels tempos de la literatura, no? I una mica el que deia abans també dels ritmes del capitalisme i de la productivitat i de la gent que jo no sé com fa novel·les cada 2 anys. O,
0: ja.
2: Vull dir que a mi dos, 4 anys, i amb crius o sense, em sembla un temps molt normal, la veritat. Però...
1: I del món editorial també, perquè ens estreny, no? Sí. També, no? Si no l'entregues ara ja no sortiràs fins al 2029.
0: Exacte.
1: No? Sí, tots aquests terminis, perquè la màquina no pari mai.
0: Perquè la màquina no pari. Jo el que sí que he intentat era com intentar bloquejar com uns espais més o menys setmanals, que no han arribat a ser setmanals, al final s'han espaiat més, però que me'ls he intentat bloquejar molt, i allò típic d'anar a una biblioteca amb el mòbil modo avión, amb el mail tancat, i dir, vale, 4 hores de desconnexió.
1: M'imagino una xarxa de persones al voltant que han tingut cura dels teus fills en moments determinats.
0: Sí,
1: o...
0: sí, tot i que he intentat treure el màxim de temps a la feina i no a la família.
1: A sobre això... culpabilitat, eh?
0: Bueno, evident, clar.
2: Prioritats, no?
0: Prioritats, exacte, prioritats. Sí, sí.

0: patrons d'homes a les dones i els dies. No en posem, però a vegades fem excepcions. Sí. Amb això i amb la trinca, poca cosa més. Jo us ho dic ara. Ciutat Podrida. Ens va perfecta aquesta cançó perquè... A veure, la Sibil·la, el cant de la Sibil·la és aquesta dona que ens explica com serà el futur, però ens explica el final del món, en el cant de la Sibil·la, parlo. I jo pensava que llegint la novel·la de la Maria Canellas hi ha un punt d'apocalipsi. És a dir, hi ha un punt de diversió, és a dir, mentre estem vivint ens anem traient els punyalets, però també hi ha un punt de pensar quin món més podrit, quina ciutat més podrida. És a dir, l'underground acaba en el sistema, els museus estan plens de fills de la burgesia catalana, els que treuen un llibre passen per davant dels que venen de família més bona. És a dir, Déu-n'hi-do.
1: Sí, i una mica... És com la idea aquesta de l'etern retorn, no? De fet, la novel·la té un arc temporal, dura un any, diguéssim, de setembre a setembre, de rentré en rentré, que ara també està bé
0: comentar-ho. Una mica el temps escolar.
1: Una mica el temps escolar, però que també és el temps de la cultura, no? Ara comencen les temporades teatrals, les temporades, la setmana del llibre, no? Ara és com, a més, quan ens anem trobant, com portes el setembre, buah, quantes coses, tal...
2: Vaig cansadíssima.
1: Vas, que molt per llegir, molt
2: que
1: per veure.
2: Si no vas cansada, potser és de dir que vas cansada. Perquè no paro, no paro.
1: Exacte. Però al final de la novel·la hi ha un moment, no, que comenten, parlen els personatges de les obres de les Rambles i de les obres de la Sagrada Família, no, diguéssim, i l'any que ve ens tornarem a trobar i tornarem a parlar del mateix, perquè és aquest apocalipsi potser és més apocalíptic si te l'imagines com que no para mai, que sempre és que canviaran les cares. Inclús també hi ha un personatge que seria com l'artista més irreverent, que hi ha un moment que desapareix del mapa, però ningú se'n preocupa de què se n'ha fet, perquè total, hi admetrà un altre que ocuparà el seu lloc, no?
0: De fet, fas una mica, ara que parles de personatges de diferents edats, fas un broma en algun moment que si fem una xerrada ha de ser intergeneracional, clar, perquè tothom estigui representat. Ara podríem dir també el políticament correcte ens portaria de dir, doncs hi ha d'haver una persona racialitzada i una persona d'orientació sexual, tal. És a dir, estem aquí.
1: Això d'alguna manera a mi em preocupa perquè són accions molt ben intencionades.
2: Exacte, que poden caure en la paròdia quan no hauria de ser així.
1: Exacte, a mi el que em preocupa una mica és això, quan s'institucionalitzen sense que realment a darrere hi hagi un discurs, una voluntat i un compromís amb el que estem fent, queda com un maquillatge, i això a mi em fa patir moltíssim.
2: Perquè a més està molt bé que sigui així, però de cop i volta quan, sí, és el que dèiem abans, no, de les subvencions o així,
1: exacte,
2: agafa un caràcter completament paròdic,
1: el dia que
2: però
1: que
2: està
1: sigui,
2: molt bé que passi també.
1: Que sigui, no sé per què, que desaparegui aquella casella, és que potser deixaran d'aparèixer gent racialitzada a les taules de les converses públiques, no? O sigui, al tanto, perquè hem de vigilar amb aquestes coses, simplement.
0: També Barcelona, com es diu allò, que sempre es fa aquesta pregunta, Barcelona és també un personatge dins la novel·la. Sí, però també és una Barcelona que ja no és el que era, que no ens està agradant, i ara aquests dies que estem amb totes les manifestacions del sindicat de lloguers, amb totes les queixes lògiques d'aquest moment vital en el que vivim, és a dir, el fet de viure en un lloc no es pot... Es pot separar de la literatura, de crear i de tot. És a dir, si no tenim llocs on crear, si no tenim un sostre, no podrem crear en un futur.
1: Sí.
0: O sigui, aquí sí que hi ha apocalipsis forta.
1: Aquí hi ha, sí, a la vida real n'hi ha d'apocalipsi forta. De fet, és un tema que també surt en la novel·la.
2: Sí, el tema de l'habitatge surt, de fet.
1: Sí, de forma com molt per sobre. Però sí que, de fet, apareix també en la novel·la des del punt de vista que també volia que aparegués d'alguna manera... interclasse, és a dir, tant li passa això al comissari que ve de Nova York i que va parar en un loft del mig del Born, però que arriba un moment que tampoc se'l pot pagar, és a dir, ell és agent gentrificador i se'n reconeix,
0: sí,
1: però al final tampoc
0: pot pagar-lo.
1: I tampoc pot pagar-lo, com la Amanda mateix, que al final és expulsada del pis cèntric familiar i s'ha d'anar a viure a la Guinagüeta.
0: Sí. Exacte, i fins i tot no està contenta perquè diu que anar amb autobús és una cosa de senyors, i que quan ja surt de la Barcelona on tothom vol viure,
1: exacte,
0: doncs que se sent allò com una...
1: Sí, que a més
0: reina,
1: és una interpretació molt errònia del que són els senyors que normalment no agafarien mai un autobús.
0: Ai, quantes coses. Escolta, ens encanta aquesta novel·la. Maria Canellas, si fos una Sibil·la, editat per Angle. Irene Pujadas, gràcies per...
2: Mira com
0: acabem.
2: Home, és que...
1: M'encanta.
0: Moltes gràcies a les dues.
2: També.
0: Escolta'm, hi ha presentació? ara... o presentacions properes?
1: No,
0: alguna,
1: ara, de
0: alguna
1: moment,
0: propaganda?
1: Ara de moment no, perquè hem acabat el setembre, que era el moment de sortir així. I hem fet les dues presentacions que hi havia.
0: D'acord. Doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat.
2: Moltes gràcies.
0: Merci, Barcelona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

0: Quina bona música que sona sempre a les dones i els dies. Avui, Ciutat Podrida, de la banda Trapera del Río, aquesta rialla, ja la reconeixeu, és Maria Rovira. Com estàs, amor meu?
1: Uf, molt bé, molt contenta. És que és literal que quan sento aquesta cançó de Dolly Parton em poso tan contenta. Sí. És com un geyser d'endorfines així per l'orella, no trobes?
0: Un geyser d'endorfines.
1: Geyser d'endorfines.
0: És que ella parla així. És un crocanti de persona. Exacte. I parla de geysers endorfines. A veure, ja sé que és... vull dir, que ara, aquesta temporada, vam dir, com que tu tens teories per tot, Maria, sí, explica'ns cada setmana una teoria. La d'avui t'he de dir que m'ha... m'han congit el cor.
1: T'han congit el cor?
0: M'han congit el cor de pura felicitat.
1: Ah.
0: Perquè jo també ho penso molt, això.
1: Ah.
0: A les nits, quan no dormo, penso en aquesta teoria.
1: Penses,
0: que tens.
1: Veus? Allò, és que jo pensava, crec que la Montse me la comprarà.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec
0: aquesta
1: que hauria,
0: la
1: fer, hauria de fer com una aposta prèvia de dir, la Montse me la comprarà, sí o no.
0: Exacte.
1: I revelem en directe.
0: A veure, quina és la teoria d'avui? A veure.
1: Doncs mira, la meva teoria d'avui és que la vida era millor sense cobertura al metro.
0: I jo afegiria que a molts altres llocs també, quan no teníem cobertura, érem feliços. Jo, no t'ha passat mai això de que deixes el mòbil a vegades en mode avió i surts d'aquell lloc on l'havies de tenir en mode avió i dius,
1: del cine, del teatre,
0: del que sigui, no? I dius, que bé que estic aquesta tarda, com és que el cel és tan bonic, mira quins edificis, no m'havia donat mai que en aquesta cantonada passava això.
1: I és perquè t'has deixat el mòbil.
0: Exacte.
1: En mode avió. A mi no em passa, perquè jo ja és que el miro constantment, saps?
0: Llavors, sí,
1: per
0: ja
1: això,
0: saps,
1: per mi...
0: en aquest nivell malaltia, eh?
1: Sí, nivell malaltia total. Llavors estic... Però tot i així penso que la vida era millor sense cobertura al metro, clar.
0: Sense cobertura al metro.
1: Sí. L'altre dia, el 20 de setembre, vaig estar a la manifestació a Sant Jaume, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, contra l'ampliació de l'aeroport, que era impressionant perquè hi veia tota la pagesia del Delta de Llobregat amb totes
0: les carxofes,
1: cartxos,
0: també.
1: Amb les carxofes, molt importants, i em van cridar l'atenció dos lemes.
0: A veure.
1: Un, menys avions, més carbassons, que em sembla brillant, em sembla poesia.
0: Sí,
1: és a dir, hi ha
0: sí,
1: poetes premiats que no han arribat a l'alçada de menys avions, més carbassons. I l'altre era una pancarta que posava no és progrés, és col·lapse. I vaig pensar, exacte, és que és estrictament cert. Perquè, a més, la definició de progrés és procés ascendent i positiu. I dius, sí, clar, ascendent l'estem fent, no? Però jo crec que és cap al barranc, anem a saltar de cap.
0: Cap al pedregar, cap al pedregar.
1: Cap al pedregar, però més cap amunt, en fi. No tot avenç és positiu i llavors t'ho porto al terreny subterrani, al metro. Tu te'n recordes quan no teníem cobertura al metro?
0: De fet, hi ha alguns llocs on encara vacila una mica. És a dir, no és perfecte, tens cobertura, però no va molt bé. I això ens fa com emoció a la vida, perquè ara tot és com, sempre hi ha cobertura, és com sempre anar a una piscina i que sempre hi hagi aigua.
1: No, no estic d'acord, aquí no estic d'acord amb tu.

0: setmanes i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
1: Per cert, que no ho dic mai, però donesidies@catradio.cat, donesidies@catradio.cat, si li voleu enviar teories vostres a la Maria Rovira.
2: Ai, tant, m'encantaria.
1: Seria genial, no, això?
2: M'encantaria, sí, sí, feu-me arribar a les vostres corolles, els vostres pensaments, quina cosa sempre heu pensat i necessiteu com posar-la a l'altaveu de Catalunya Ràdio. Jo la rebré encantadíssima.
1: I llavors podem dir, mira, la Pepita pensa això, però jo penso això.
2: Aquesta sí, aquesta no, per aquí, per allà. Mira, així sonava la vida quan hi havia cobertura al metro. Això que canta la Magalida, gira pedres blanques, aigua

0: clar que sí, tots estàvem allà.
1: Quin metro vas tu?
0: En una cala, ens fèiem trenes, ens fèiem amigues dels cops marins. És veritat que hi ha llocs on no hi ha cobertura? De fet,
1: sí,
0: els tinc apuntats
1: una
0: aquí.
1: Cosa, una cosa, abans que m'expliquis tots els teus drames amb la cobertura, tu ets d'aquestes persones que parla al metro? Amb
0: per
1: la
0: telèfon?
1: Gent? No, no, amb la gent que no. Està al metro. És a dir, no t'acostes a algú i li dius quina camisa més maca.
0: Mai.
1: O aquest llibre que t'estàs llegint, jo també me'l vaig llegir, em va agradar molt. És que jo trobo que el que no hi ha, que no hi hagi cobertura és una oportunitat per començar a fer això. Perquè jo tinc la teoria, tinc una altra teoria, que és que parlar amb desconeguts és la gran subversió. O sigui, és el que és cap on hem d'anar.
0: Sí, és una cosa que jo detecto que fan molt les persones grans, sobretot les dones, no? Que tenen com aquest contacte espontani.
1: Però
0: de seguida,
1: tu ho proveu, eh? Jo
0: de seguida teixeixen, sí. No? Aquest vincle, jo que sé, a la farmàcia, no? Va entrar una senyora amb una bossa plena de préssecs i em va dir, ai, mira, porto tot el dia passejant els préssecs amunt i avall tu. Vaig dir, mira, jo no m'hagués atrevit, no? A interpel·lar algú sense més excusa que la bossa que jo porto,
1: ja.
0: Però em va fer viure un moment molt bonic.
1: Prova això de dir-li a algú, portes una camisa molt bonica.
0: És que no ho sé,
1: Jo li vaig dir a una senyora, escolta, ens van fer superintimes, vam estar parlant tot el camí.
0: Clar, això és bonic.
1: Quina camisa més maca que porten, escolta, tota cofolla. I em es va girar quan em va dir adéu i em va dir, ui, avui me'n vaig més feliç cap a casa.
0: Me'n vaig feliç, clar. Sí, realment sí. També, clar, el que passa és que la gent ja no llegeix tants llibres al metro.
1: Ja,
0: llavors,
1: estem tots mirant el mòbil.
0: Estem tots mirant el mòbil.
1: Fins i tot quan no té cobertura. Sí
0: que,
1: o no?
0: És que això és el que em passa a mi. És a dir, hi ha uns llocs, hi ha punts conflictius del metro de Barcelona, no hi ha cobertura, és entre Sant Andreu i Clot.
1: Ho tens apuntat,
0: ho tinc apuntadíssim.
1: És que em serà fortíssim que ho sàpigues, això.
0: No, no, perquè està, vull dir, és un estudi oficial, perquè hi ha molta gent que s'ha queixat d'això. Llavors diuen, no, mira, els punts sense cobertura són Sant Andreu i Clot, Sagrada Família Hospital Clínic i entre Passeig de Gràcia i les Ceps. Llavors, què passa? Jo quan passo per aquests llocs no deixo de mirar el mòbil. Només estic tota l'estona comprovant que no tinc cobertura. És a dir, tampoc m'allibero. Tampoc m'allibero. I per què passa això? Per què no hi ha cobertura en aquests punts? Doncs també ho he investigat, Montse, perquè jo vinc amb suport...
1: Has parlat amb TVB o què?
0: No. He llegit un article que segurament escriu TVB sobre el tema. No, ni això. Els motius són dos. Bàsicament és que les infraestructures són antigues.
1: De dins,
0: Sí, de dins del metro.
1: Sí, la via... No, no, pregunto, és que no tinc ni idea,
0: Jo crec que és més tot el tema del tunelatge.
1: Tunelatge
0: a nivell de túnel.
1: D'acord.
0: No
1: estan trucant en una d'enginyeres ni enginyers aquí
0: sí,
1: al telèfon.
0: Sí, sisplau. Que... No em feu cas, no em feu cas, soc sucre. D'entrada, això, que les infraestructures són... És que no sé ni com va la cobertura, Montse, és a dir, jo soc analfabeta tecnològica. I després que està tothom mirant-se la trilogia del Padrino en TikToks mentre va treballar. O sigui, si estiguéssim fent coses més simples amb el mòbil, que gastessin menys dades, la xarxa ho podria sostenir.
1: Ah.
0: Però com que el mòbil és el nostre xumet, perquè si no veiem pantalla i consumim vídeo, ens venen gràcies a plorar.
1: Tota aquesta gent que està allí fent vídeos, això és una cosa que em pertorba molt. La gent que mira el mòbil i està fent una videotrucada. Una videotrucada.
0: I mirant-se ells, no?, en la pantalla gran.
1: Sí, però a part, vull dir, fent una trucada, parlant, i tu ja coneixes tota la seva família, han anat passant allà tota la seva família.
0: Sí.
1: És fortíssim,
0: sí.
1: Això. A mi faria vergonya. Perquè digui, si surt la meva, la meva tieta, Leopèdia, amb tot el cap ple de rulos, o sigui, saps?
0: Haig de dir que ara tinc ganes de veure jo també.
1: No tinc cap tieta, Leopèdia, m'acabo d'inventar el
0: nom. Jo just ahir pensava que hi ha molta diferència, molta bretxa generacional.
1: Sí, això sí.
0: I també social, cultural, en què s'accepta, no?, de l'ús del mòbil en públic i què no. Hi ha uns volums.
1: Yeah.
0: I
1: també les converses, perquè jo l'altre dia tenia una parella al costat de dos homes grans ja, o sigui, que passaven la cinquantena, i escolta'm, una conversa tan pujada de to...
0: Ah, sí?
1: Que jo pensava, és que no ho vull sentir, això, que són els dies... Que són els
0: per videotrucada.
1: Videotrucada.
0: Al metro?
1: Al metro, mirant-se i, dient-se unes coses fortíssimes.
0: Oh,
1: uau. I, no, el bus, pitjor.
0: Ah, l'autobús. Encara menys lloc perquè per
1: més,
0: escapar.
1: Perquè, a més, la cosa estava il·luminada i jo veia tot...
0: Wow.
1: I pensava, convideu-me a la boda, vull dir, ja.
0: Sí, no sé, o a...
1: No, pujadíssim de to, 10 del matí,
0: Que fort. Mira, sí, doncs sí. Això potser ho posa a l'Ajuntament perquè la gent tingui...
1: Com es diu aquell pal per fer-se fotos, un sticker?
0: El pal selfie.
1: El pal selfie no necessitava aquell senyor.
0: Oh, uau. Wow.
1: Entén-me el que vull dir.
0: Sí, ho entenc perfectament.
1: A veure, que hem de mirar coses més senzilles al metro si volem que aguanti la cosa. Hem de tenir una mica en cosa solidària amb la resta d'humans. O sigui, perquè li arribi el WhatsApp amb aquella noia...
0: Sí, hem de posar nosaltres el mòbil en mode avió.
1: Val.
0: penso.
1: D'acord.
0: Però clar, però ningú ho farà. Però al final, és que jo em vull anar al final al cap del carrer. És que millor que no hi hagi cobertura, millor que no puguem fer res amb el mòbil. Perquè al final, jo quan el mòbil no té cobertura, igualment segueixo mirant la pantalla. Ja. I segueixo movent icones, no? Perquè al final és com la nostra pantalleta de llums i colors. Vull dir, no som tan diferents d'un nen de 4 anys. No? Perquè fa gràcia que diuen, no, aquest nen no aguanta un dinar sense l'iPad. Bueno, jo tampoc aguanto un dinar.
1: I la gent gran tampoc. És a dir, perquè jo crec que durant molts anys era una cosa al mòbil, era com, ah, és que ara el jovent està molt enganxat als mòbils, però la gent gran tampoc. És a dir, el meu pare està allà enganxadíssim, sí, tot el dia mirant el nàstic.
0: I Facebook, no? Vull dir que hi ha aplicacions i xarxes que són una mena de forat negre on estan els boomers, diguem-ne, allà consumint... Vull dir, els algoritmes totalment despistats. Els seus algoritmes van per una altra banda. Però això dic, jo tampoc aguanto un dinar sense fer una llambregada tonta a l'Instagram, saps què et vull dir? I de fet, en petits ho bastant amb les criatures, perquè no sé si tu te'n recordes de quan eres petita i et posaven en una taula madurs.
1: No hi havia mòbils, a la meva època.
0: No, la meva tampoc, no, però per això dic que eren un pal. És a dir, sí, els adults no paren de parlar de coses que no entens, gent que no coneixes, i dius, home, doncs o xerres una mica amb la criatura, però és que o li dones alguna cosa per pintar, o li dones l'iPad.
1: Clar, però jo venc d'una època que et deien, tu dibuixa, o tu calla, o ara espera't que venen els grans. I allà no hi havia...
0: Però tu dibuixa? A mi em sembla una bona opció, eh?
1: Sí.
0: Jo recordo que era...
1: Donen un paper, dibuixa...
0: O perfecte.
1: Jo no sé si ja pensaven que un dia em treballaria a la ràdio, però jo estava escoltant converses. Em fascinava. Ah. Em fascinava com parlava la gent, de què parlaven, com es parlaven entre ells. Estava prenent notes, jo.
0: Totalment. Jo no, a mi no m'interessava gens. I quan deien, seurem aquí a prendre alguna cosa, és com, no, per favor. Vols una Fanta? No vull una Fanta. No m'agrada,
1: sí,
0: la Fanta.
1: Vull aixecar
0: i córrer i anar-me'n i fer històries. No vull la Fanta.
1: Recordem que la teoria d'avui, perquè estem explicant aquí la nostra vida amb la Maria Rovira, era la vida era millor sense cobertura al metro.
0: 100%.

0: molt aquesta versió del Like a Rolling Stone.
1: Sí, oi?
0: Sí, molt xula.
1: De la Liv Leake. Doncs... com a Like a Rolling Stone estic jo sense el mòbil.
0: Sense el mòbil. Ara, com ho estàs aguantant, això, tota aquesta estoneta de mòbil en mode avió? On te'l tens?
1: Està tot bé, està tot bé eh? Perquè ara estic llegint un paper i estic parlant amb tu. I vull dir, jo si tinc estímuls...
0: D'acord.
1: De fet, ara m'he viciat els escacs per això. Però m'he viciat els escacs pel mòbil, també, clar. I dic, m'agraden els escacs o m'agrada mirar el mòbil?
0: Clar, perquè hi ha llumetes.
1: Hi ha llumetes. I, per exemple, vaig començar a pintar flors d'aquarel·la, que és una cosa que fem molt la gent amb la crisi de la jubilació. I la jubilació i tot moment. Però clar, què feia? Mirava els tutorials a TikTok, perquè els bons tutorials per pintar flors d'aquarel·la estaven al mòbil. Sí, haig de dir que ara me l'he esborrat fa 2 dies perquè no tinc espai al mòbil. Realment, i dic, mira, és igual.
0: Deixem-ho. Escolta, continua elaborant-me aquesta cosa de que eres més feliç sense cobertura, a veure.
1: Sí, jo penso que està molt bé que hagi part sense cobertura al metro i, de fet, faria que no n'hi hagués enlloc. Que, de sobte, el metro fos un balneari de desconnexió digital. Jo crec que això estaria molt bé, perquè abans el metro era un lloc segur, que no et podien contactar. I llavors, m'has trucat, és que era el metro. Era una resposta vàlida, no? Estaves com a recer. I llavors sorties...
0: Totes aquelles excuses de, no, és que no ho he vist, estava al metro.
1: Ai, no m'has pogut trucar, devia ser el metro.
0: M'estan trucant d'Hisenda, no, lo siento, estava en el metro.
1: Estic fent tota la xarxa de TMB, no, seguida.
0: Ara no hi ha excusa, no hi ha cap forat negre, no?
1: Et poden contactar tota l'estona. Tu abans sorties, no? A més, pujaves les escales i com si t'arribessin en coloms missatgers que de sobte et podien trobar, veies trucades perdudes, missatges... I de vegades també et decebies una mica perquè no t'havia arribat res.
0: Clar, perquè no se'n parla prou d'aquella trucada que has estat esperant durant temps o d'aquell missatge. I que penses que justament, perquè a més tenim aquesta cosa supersticiosa, de que en aquell moment que baixes dintre el metro és quan aquell noi que t'agrada tant t'escriurà.
1: És aquí quan serà. Però clar, però amb la tranquil·litat que quan surtis del metro ja t'ho trobaràs. I no hauràs de fer allò de llegir-ho i esperar-te una estona per no semblar el que ets, que és una ansiosa, sense altra vida. Jo haig de dir que, una vegada abans d'entrar al metro vaig enviar un missatge, un SMS,
0: sí,
1: on criticava a una persona.
0: Què dius?
1: Jo.
0: Tu no ho fas mai, això.
1: Allà sí, és que era una situació molt sensible. I un cop a dins del metro, allò que, com que no tenia res a fer, rellegia els missatges enviats i vaig veure que li havia enviat no només a qui no tocava, sinó que li havia enviat a la persona que criticava.
0: Encara us parleu o què?
1: Sí, tot bé. Però clar, jo vaig estar des de Horta fins a Sants, és a dir, tota la línia blava, que no podia tampoc ni saber què m'estava contestant l'altra persona, és a dir, estava hiperventilant, se'm va fer molt llarg, sí. Vaig acabar del color de la línia 2, és a dir, lila, però la cobertura ens feia sentir coses, una mica el que tu dius, que ens feia sentir emocions. Clar, jo li vaig preguntar a una amiga meva embarassada si la gent la deixava seure al metro, i em va dir, sí, però quan em veuen? Però en general no em veuen perquè la gent no mira. I llavors, si no mires, no pots reaccionar com un ésser social, no? Tothom va amb els cascos i mirant el mòbil, no? Anem com una mena d'escafandre perfecte. Tu te'n recordes d'aquell anunci del metro, que eren un noi i una noia, que pensaven, si em diu alguna cosa, m'assec. Si s'asseu, li dic alguna cosa.
0: Et va encantar aquell spot, eh?
2: Si s'asseu, li dic alguna cosa.
3: Si em diu alguna cosa, m'assec.
4: Vagis on vagis, gaudeix del trajecte. Tots movem Barcelona.
0: Ai, que m'he posat tonta.
1: T'haig de dir que aquest anunci és del 2003. Del 2003, i jo encara me'n recordo. És fortíssim, això.
0: És molt bèstia.
1: És molt bèstia.
0: Escolta, acabem amb aquesta bonica imatge de si s'asseu li dic alguna cosa.
1: A veure si pot passar.
0: Parla amb la senyora, si no, aquella, i digue-li que la camisa és molt bonica.
1: Va, ho faré.
0: T'ho recomano, de veritat.
1: Ho faré.
0: Maria, no siguis així. Relaciona't.
1: Val, molt bé, ho intentaré.
0: Maria Rovira, oi, Sherman, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies. Roser Barrera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem. Ui, demà, quin tema. Tu no ho has dit mai, això, Rovira, de jo ja no vull saber res dels homes?
1: Sí.
0: Doncs demà és el títol del nostre programa. Vindran senyores a dir, ui, jo això dels homes, jo no... Jo ja calçotets, jo n'he fregat prou. Això demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sonoguera. L'habitatge ha centrat el debat de política general al Parlament que ha començat aquest dimarts. El president Salvador Illa ha anunciat mesures que inclouen propostes inèdites, com que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit i ha explicat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de Mari Carmen Abascal.
2: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes per solucionar la crisi de l'habitatge, només agreuja els problemes actuals i falten propostes i solucions. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça de Catalunya, a la ciutat de Barcelona, en defensa del dret a l'habitatge. Un dels participants, l'Arteco, assegura que s'han mobilitzat a títol individual.
4: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica.
3: També han decidit allargar l'acampada els concentrats a la Puerta del Sol, a Madrid i a altres capitals de l'Estat.
1: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem li va obrir la causa el 2018, per la qual no ha estat mai jutjada, perquè Rovira es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys, quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
5: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
3: El Marroc tindrà per primera vegada a la seva història una dona com a cap de govern. El rei Mohamed VI ha encarregat a Fàtima Zahra El Mansouri del partit liberal PAM que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació guanyés les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. La nova mandatària ha valorat amb satisfacció aquesta oportunitat.
6: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
1: Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Rorda va ser un professor de matemàtiques i un hedonista, i tot i així, un home que es va suïcidar. Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat en un text escrit a principis del segle XX, però que parla en present. Ho ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
7: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explica tot això, pues, arriba molt directament.
1: El pessimismo alegre, mi suicidio, es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Esports, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb 2 gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams. 3 jugadors del Barça han sortit a l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, 68, que ha estat triat l'MVP, i Fermín, 56 minuts. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
3: El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit a la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent, Kevin Panther, Neymar ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts.
1: El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau, que 6:45 de la tarda en la primera jornada de l'Eurocup.
3: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat del moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
1: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa Renee van Aasten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats de la convocatòria. El partit serà a 6:45.
0: Fins aquí les notícies.

0: Quin dia avui més boig, oi? Ja ho diu la cançó del Raimon, que al meu país la pluja no sap ploure. He sortit al carrer després d'aquest episodi de pluges intenses, amb el paraigües, l'impermeable, unes sabates per no mullar-me els peus, i després l'he carretejat durant la resta del dia sense que m'hagi servit de res. Com que el metro no funcionava perquè s'havia inundat, a l'autobús hi havia desenes de persones que necessitaven, evidentment, anar d'un lloc a l'altre. He començat a parlar amb un oient del programa que m'ha explicat que havia estat amiga dels meus sogres i d'aquí hem acabat parlant de les preguntes i respostes que feu vosaltres, els ignorants, i de com, per exemple, ella és de les que posa vinagre blanc a la rentadora en lloc del suavitzant. De cop i volta, dues dones més que hi havia al costat, mentre el bus s'anava omplint de més i més gent que s'havia de quedar dreta, primer m'anaven mirant i fent que sí amb el cap i, finalment, han acabat intervenint a la conversa. Totes feien el mateix. I jo dient que ho havia après fent aquest programa. He estat a punt de treure la gravadora que portava amb mi perquè la tertúlia era digna de passar-la aquesta nit, perquè la sentíssiu vosaltres. Però us haureu de conformar amb aquesta meva història, perquè després he hagut de baixar. I a les tres senyores les he deixat en plena conversa i vés a saber quines altres receptes deuen haver arribat a compartir. Si és que aquest programa és una caixa de sorpreses, fins i tot lluny d'aquests micròfons. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i ja i 9 minuts. Benvinguts un dia més a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Esperen les vostres trucades al 93-201-7474 per començar a parlar amb vosaltres. I avui li dic primer bona nit a l'Anna des de Mirassol. Bona nit, Anna.
2: Bona nit. Mira, Marta, jo només vull aclarir-te una cosa.
0: Digues.
2: L'altre dia vaig demanar una sardana que et vaig dir al sortidor de la Cardina.
0: Sí.
2: I un senyor et va dir que havia dit al sortidor de la Sardina.
0: Sardina. I ho va dir bé.
2: No.
0: Oh, va dir bé vostè, dic. Vostè, Anna, ho va dir bé.
2: Jo ho vaig dir bé. Ell ho va dir malament.
0: Ell va sentir una altra cosa. És que jo li vaig fer repetir perquè no sabia si ho havia sentit bé.
2: El sortidor de la Sardina, perquè no podia dir el sortidor de la Sardina,
0: perquè
2: no existeix aquesta sardana.
0: Clar. Després va trucar aquest altre oient que ho devia sentir malament.
2: Malament.
0: No, l'Anna Cavallat Sardana sap perfectament com es diuen les sardanes, no?
2: T'he trucat per aclarir-t'ho i per dir-t'ho ben dit.
0: Molt bé. Doncs perfecte, Anna. Moltes gràcies per l'aclariment.
2: Ja està.
0: Perfecte.
2: Una bona nit i una bona setmana.
0: Igualment. A descansar, bona nit. Adéu-siau. Després, a més del 93-201-7474, amb aquest aclariment que hem començat avui el programa de l'Anna, també ens deixeu els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, per començar, ens hi hem trobat aquest missatge que ens ha deixat l'Àngels des de Lleida.
3: Mira, estava escoltant això dels robatoris que diu que els Mossos els van dir amb uns senyors dels pisos que no calia que posessin alarmes perquè entren igual. Pues quina casualitat que avui mos ha fet una xerrada un mosso i sobretot ens ha dit que poséssim alarmes, i que a l'acte truquéssim al 112. Així és que a veure, uns diuen una cosa, uns altres en diuen una altra. I que ens poséssim una aplicació al mòbil del 112 que estaríem, vull dir, més aviat.
0: Veus, unes xerrades que els deuen fer els Mossos, suposo que deu ser l'Àngels que ens truca des d'un lloc on hi ha les cases una mica més disseminades, dic jo, no sé, per intentar que si passa alguna cosa, doncs el més aviat possible puguis posar-te en contacte amb els Mossos i que ells sí que els havien dit que es posessin alarmes. En fi, l'Elisa des de Barcelona ens ha deixat aquesta resposta.
4: Jo sóc la primera vegada que deixo aquest missatge. No he trucat al programa, però us escolto per la nit. i només era per una reflexió d'avui i també una pregunta. Aquest matí, per casualitat, he vist a la senyora Noguera que li estaven fent una entrevista a Televisió Espanyola i la periodista li estava fent una pregunta molt concreta. Què definia ella com petit propietari? Ha estat no sé quants minuts i no ha sigut capaç de dir, escolti, per vostè que és un petit propietari, doncs escolti, tant costa d'explicar perquè la gent ho entengui el que és un petit propietari? Escolti, doncs una persona que potser tenia uns estalvis, ho va invertir en un pis i ara li serveix perquè quan està jubilat o en la seva pensió o en els moments, tenir uns diners per poder continuar visquent durant la seva vida, no? Bueno, ha estat un any que si el decret... Que, escolta, tant costa que els polítics, quan li fan una pregunta concreta i no està perdent allà minuts i minuts, contestar concretament a el que se li pregunta, de veritat que és decepcionant. La meva pregunta, a veure si algun ignorant me la pot contestar o alguna persona de lleis que coneixi. A veure, un jutge... Quant de temps pot tenir un cas hasta que es resol? O sigui, hi ha una normativa? Un jutge pot tenir 30 anys un cas? Qui supervisa el temps que té de tramitació? El Consell General? El Consell del Poder General? Un altre magistrat? O sigui, el pot tenir allà perdurable 40 anys?
0: Doncs s'entén perfectament la pregunta, eh? Quan pot durar la decisió d'un jutge, no? Una cosa es pot resoldre en 3 dies i n'hi ha que triguen 20 anys. Doncs hi ha alguna mesura que diu fins aquí o no? A veure si algú ens pot ajudar. I sobre la reflexió que ens ha fet de que els polítics no contesten, m'ha recordat avui que he sentit una entrevista que li van fer l'Àngels Barceló, entre altres coses, per haver deixat de treballar als mitjans de comunicació en aquests moments, dient que, entre altres coses, estava cansada que ella feia preguntes i que, sobretot, els polítics mai responien res de què preguntava. I que això cansa, al final cansa. Doncs mira, és una mica la reflexió que ens ha fet aquesta oient. Va, que ens truca en Pep des de l'Eixample. Pep, bona nit.
5: Bona nit, què tal, Marta? Bona
0: molt
5: nit.
0: Bé, com estàs?
5: Molt bé. Escolta'm una resposta sobre aquell noi que va trucar ahir per dir a veure si hi havia algun localitzador pels nens.
0: Sí, perquè volia saber la seva filla de 9 anys, que no té mòbil, però alguna manera per poder saber si havia arribat a l'escola, perquè hi anava sola, etcètera, etcètera. Sí.
5: Mira, a mi se'm va ocórrer, si és de passo, vull recomanar a un autor de llibres que m'encanta, he llegit moltíssim d'ella. Pots recomanar els llibres d'ella?
0: Sí, pots recomanar el que vulguis. Sí.
5: Pues mira, l'Elena Valenti...
0: Sí. Elena Valenti, perdona?
5: Sí, va... Elena Valenti.
0: Elena, d'acord. Elena Valenti, molt bé.
5: I té un pseudònim, Susan... Bueno, és igual, Elena Valenti.
0: Elena Valenti.
5: Sí. Hi ha 5 llibres que estan molt bé, que se diu La Mediadora.
0: Sí.
5: I també tema sexy, eh? També està molt bé. Bueno, ja, bueno, doncs en aquest llibre hi ha... El prota és un policia que té una nena de 9 anyets i amb aquesta nena, en un dels episodis, la sequestren i a dintre d'un cor, d'un penjoll, que és un cor, porta un localitzador. I això ho trobaria al botí. Bueno, no és com un mòbil, però dona unes senyals...
0: Clar, i tu saps on és la persona...
5: Això a la botiga de l'espia segur que ho tenen.
0: Ah, doncs mira.
5: Sí.
0: Sí, i no sé si...
5: A la botiga de l'espia li donaran algunes idees. Bueno, si
0: segur, segur.
5: A mi se'm va ocórrer això. El primer que se'm va ocórrer va ser això.
0: Està bé.
5: A veure si li pot servir alguna cosa. I l'Elena Valenti, hi hagi moltíssim d'ella i és una que m'agrada moltíssim.
0: Doncs mira, buscar algun localitzador que puguis posar-lo en un lloc petit.
5: Això, un penjoll, que li va fer un regal i tal, i portar, per exemple, el penjoll.
0: Està bé, perquè fas una recomanació a través de la literatura. Em fa molta gràcia, això. Està molt bé.
5: Això, sí.
0: Perfecte.
5: Després, gràcies per dir-me allò dels Manolitos.
0: Oh.
5: Ara falta buscar la caixa i provar-la, perquè, clar...
0: Sí, jo és que he vist que n'hi ha un a prop de la ràdio i qualsevol dia m'animo, però amb els horaris que faig no hi ha manera mai de trobar-ho. Però sí, sí, perquè no n'hi ha gaires a Barcelona. No n'hi ha una Glòries...
5: Això amb una cosa així com la Illa...
0: Crec que tampoc, eh? No. N'hi ha un que està a prop d'aquí la ràdio, per això et dic. Però si ho busques, ho demanes, et surt al lloc. Em sembla que a Glòries també n'hi ha un. Però el noi que va trucar va dir que estava al costat del camp de l'Espanyol,
5: sí,
0: que hi ha un centre comercial a l'Esplau, que deu ser que hi ha una altra botiga allà. Però sí, resol el dubte dels Manolitos, Pep.
5: Perfecte. Moltes gràcies ja per tenir una idea.
0: Molt bé.
5: Però vinga, fins
0: gràcies, Pep. Fins una altra. Bona nit. Bona nit. Montserrat, des de Mataró, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta. Mira una cosa, avui, plovent, aquest matí, passava jo per un carrer de Mataró, que és força cèntric, que es diu el carrer Massabà. Aleshores, jo recordo, quan jo era petita, que m'havien dit, o se'ls deia, que aquest carrer li van posar el carrer de Massabà perquè el mar va arribar fins allà. Oh. I queda una mica lluny de la platja, aquest carrer, eh? Mm. És un carrer cèntric, però bastant amuntet de Mataró. No sé si coneixes gaire bé Mataró.
0: Conec una miqueta el centre, però aquest carrer no se'n para,
6: si
0: no.
6: Si coneixes, mira, potser la presó o la sala Cabanyes.
0: Sí, per exemple. Sí.
6: Doncs allà.
0: Molt bé.
6: Tocant a la sala
0: Cabanyes. Aquesta muntet, sí.
6: Val. Doncs, aleshores, jo havia sentit de petit explicar això, que aquell carrer li havien posat de Massabà, perquè volia dir el mar se'n va. Massabà. Aleshores, com que truca força gent de Mataró, aviam si algú, o encara que no sigui de Mataró, algú sap si això és veritat.
0: És real, clar. És bo, això, ja No, i avui devia anar ple d'aigua, aquest carrer, no? Entenc?
6: No, a l'hora que hi he passat jo, començava a ploure. Començava a ploure, i llavors jo he anat a un lloc que m'he passat una hora allà dintre, allà del dentista, concretament, sentia que deien, ui, com plou, com plou.
0: Quan tu estava sota cobert, sí.
6: Jo hi he anat començant a ploure, diguem, i he passat per aquell carrer. Aleshores, doncs, esclar, mira, he pensat, mira, avui preguntaràs als ignorants, aviam si algú sap això.
0: A veure, si el mar, en algun moment donat, va arribar en aquest carrer que es diu Massabà,
6: Carrer Massabà, sí.
0: Molt bé.
6: Sí.
0: Doncs ja ho tinc apuntat. Perfecte, Montserrat.
6: Vinga,
0: moltes gràcies. Bona nit. En Josep, des de Terrassa, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, us trucava per una trucada que heu rebut ara no fa gaire pel tema de la localització d'una nena.
0: Sí,
7: si està molt
0: sí, de fet la pregunta la vam fer ahir, avui el Pep ens donava una idea a través d'un llibre i ara tu també pots ajudar. Ens ho va preguntar el Miquel de Sabadell, això.
7: Sí, ahir. Mira, hi ha un dispositiu que és d'Apple que es diu AirTag, que són com unes targetes de crèdit.
0: Sí.
7: Vale? Però que hi ha, AliExpress ho trobaran, compatibles, que val uns 7 euros, i és com una targeta de crèdit que tu poses a una bossa, a un portàtil, fins i tot hi ha gent que ho posa al gos, i llavors amb l'aplicació de l'Apple de trobar el telèfon et diu on està ubicada
0: aquesta targeta,
7: això, i això va molt bé. Jo ho estic fent servir i, de fet, una vegada em van robar la cartera i vaig aconseguir localitzar qui me l'havia robat.
0: De veritat? Amb aquest localitzador?
7: Amb aquest localitzador. Vale. No s'actualitza al moment, però al cap de 5-10 minuts saps on està i, a més, aquesta targeta, des del mòbil, tu li pots dir que en un moment donat emeti un so. Vale, perquè la persona que ho té o és el que vaig fer jo amb la cartera. Vaig activar el so i la persona que me l'havia sostret em va trucar. Vale? Vull dir que és el AirTag. Hi ha compatibles, hi ha dispositius compatibles amb això.
0: I després, has de tenir un iPhone o pots tenir o hi ha algun altre compatible amb un altre...
7: Aviam, jo ho conec per iPhone, perquè és
0: clar.
7: El que faig servir.
0: Clar.
7: Suposo que no ho sé si amb Android hi ha coses
0: similars,
7: compatibles, però...
0: Doncs mira, ara m'està dient l'Oriol, el tècnic, que el genèric es diu SmartTag. Per tant, sí que n'hi ha.
7: Vale, pues,
0: sí.
7: Pues això
0: sí,
7: va
0: sí,
7: molt bé.
0: Molt bé.
7: Ja us ho dic que va molt bé.
0: Va molt bé, perfecte.
7: I després una pregunta.
0: Digues.
7: Això és una mica tècnic. Jo tinc una alarma de casa, antiga, vale, que ha deixat de funcionar perquè amb el desplegament de la fibra la meva alarma per trucar a la central truca per polsos, que és el sistema antic, que era allò de les rodetes del telèfon.
0: Sí.
7: I ara es truca per tons. Si algun tècnic d'alarmes que ens estigués sentint, sé que es pot fer una adaptació, però no trobo ningú com el vulgui fer, només em proposen canviar tot el sistema, és un sistema que funciona. Si algú pues, volgués o entengués d'aquests temes, pues, agrairia que, si li voleu donar el contacte...
0: Perfecte. És intentar adaptar una alarma antiga amb el sistema actual, així per dir-ho senzill,
7: Exacte. Amb el sistema antic de comunicació telefònica, que era per colsos, el sistema actual, que és per tons.
0: Per tons, molt bé. A veure si algun tècnic en alarmes que ens estigui escoltant a aquesta hora i que et pugui ajudar, Josep.
7: Molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
7: Gràcies. Bona nit. Bon programa.
0: Gràcies, bona nit. La Isabel, des de Barcelona, bona nit.
8: Sí, hola, bona nit. És que et dèieu deixar molts amics de dos nens, no?
0: Sí, perdó, és que la sent... Em costa una mica entendre-la. A veure si podem millorar una mica. No sé si és que està en poca cobertura o... A veure, Isabel, intenti-ho.
8: A veure, ho intento.
0: Digui.
8: Que els nens, els meus nens,
0: sí,
8: porten un rellotge,
0: sí,
8: que està comunicat amb el telèfon del pare i la mare, i ell, quan arriba al col·legi, apreta el botó i la mare... El pare, imaginar i ser drogat, sap que ha arribat a col·legi.
0: Ah, porten un rellotge d'aquests intel·ligents, diguéssim, no?
8: Sí, bueno, sí, no sé, penso que ho compren. Jo diria que els seus pares els han comprat per internet.
0: Ja.
8: Diria.
0: I llavors, ells, quan arriben a l'escola, fan un senyal en el
8: sí,
0: seu rellotge.
8: Sí, i
0: els pares saben.
8: Per parlar una mica, no? Ara ja soc a l'escola. Ah, molt bé.
0: Clar, molt bé. Doncs mira...
8: Perquè això existeix i va molt bé.
0: Va molt bé, perfecte.
8: Molta tranquil·litat.
0: Clar, clar, clar, és el que demanava aquest oient. Doncs Isabel, gràcies per compartir-ho.
8: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona nit.
8: Bona nit.
0: Adéu-siau. Mira si ha donat de si el tema del localitzador per estar tranquil, no?, els pares, quan la criatura arriba a l'escola i sap que ja és al lloc on tocava. Va, més missatges que ens heu deixat al 667-220-148. Una resposta que ens dona l'Alícia.
9: Fa uns dies va trucar un senyor dient que per pelar els ous, de quina manera es podia fer perquè li fos més senzill fer-ho. Mira, jo poso l'aigua freda, poso els ous a dintre i poso 3 cullerades de sal. Llavors es bulleixen, es fan dursos i quan els trec els passo per aigua freda i després es pelen perfectament. Només era per si això li pot servir a aquest senyor.
0: És a dir, sal, i suposo que l'ou no l'agafa i després surt l'ou salat, no entenc. És només que facilita que quedi l'ou ben pelat. Entenc que és això. Doncs gràcies a l'Alícia, perquè sí que ens ho va demanar ja fa uns dies un altre oient. Una reflexió que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar de Mar.
10: Ara comencem amb la campanya, la cursa, digue-me com vulguis, o la precursa, la precampanya de les eleccions que es venen a sobre i que estem veient que aquí només és màrqueting desbocau i a veure què dic perquè em votin i a veure què és el que toca dir avui i el que diu aquell per jo dir el contrari i tot això. Ens enfrontem a una temporada d'orilla, l'orilla, l'orilla, a nivell de notícies, a nivell de premsa, a nivell de declaracions, de que tot serà dir el que m'interessa a mi per treure vots o el partit per treure vots i no el que interessa al populatge o som els tristos que anem a votar. L'altre dia, amb l'entrevista del divan que li va fer la Sílvia Coppolo al Trillo, ell, com a expresident del Parlament, deia que al nivell dels polítics d'avui en dia fa pena, i realment és així. No hi ha ideologia als partits, no hi ha interès per treballar ni pel país, ni aquell, ni l'altre, ni que sigui. No hi ha sentit de societat ni comunitat. I llavors jo tinc una proposta creativa, ja que estem amb el tema del màrqueting i tot aquí va del mateix. Per què no fem una cosa? Per què no agafem els caps de llista de cada partit? Fem una partida del Catan, que és tots contra tots, i a veure qui és més dolent, diguem-ne, simple, en fin i jo. I el que guanyi doncs, és el que governa i està, i ens estalviem litros de tinta, hores de torres, i podem descansar una mica, donat que la ideologia no interessa per res, ni importa per res, i el poble tampoc.
0: Mare meva, mare meva. L'altre dia també trucava una senyora que deia que també, o sigui, va deixar els polítics a l'alçada del batum i deia que no pot ser, que no pot ser de cap de les maneres. I és una dona que, malgrat que ja és molt gran, ella continua anant a votar, ens va dir. Vull dir que realment després es queixen que hi ha desafecció, doncs mira, això és el que passa. Aquestes són les reflexions que fan les persones quan els polítics es comporten segons de quina manera. Ens truca el 93207474 a l'Alba des de Sabadell. Bona nit.
11: Bona nit. Jo voldria, no sé si és, jo em queda molt difícil fer almelles garrapinyades.
0: Voldria fer ametlles garrapinyades, molt bé.
11: Sí. Sí, és molt difícil, perquè és que en queden totes enganxades, no sé, al punt del sucre, com s'han de treure del foc, no sé.
0: Vol que algú li expliqui una manera de fer-ho perquè li quedin bé, perquè les seves no acaben de quedar-li fines, no?
11: No, això mateix.
0: Molt bé. Doncs a veure si entre els oients ignorants hi ha algun bon cuiner d'ametlles garrapinyades, que, per cert, mira que són bones, eh?
11: Quan i tant, i és que en tinc...
0: Molt bé. Bueno, doncs a veure si Alba algú l'ajuda. Moltes gràcies.
11: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit. L'Ernest, des de Sedó, ens deixa aquest missatge.
12: Us envio aquest missatge perquè sapigueu que el proper diumenge 4 d'octubre farem un concurs de carbasses gegants a aquest poble de la Segarra. I, a més, ho acompanyarem d'una fira amb articles artesanals, jocs de nens, polixinels, en fi... tota una festorra per un poblet de 100 habitants a la Segarra.
0: Mira, veus? Doncs el cap de setmana, que li interessi, concurs de carbasses a Sedó, aquest poblet de la Segarra. Gràcies, Ernest, per compartir-ho. I la Montse ens deixa escrit, diu, vaig sentir que algú es queixava de no poder desfer-se d'una espècie de mosquits molt més petits que els que coneixem de tota la vida. Diu, em va passar el mateix i no recordo ni qui ni quan em van facilitar una manera de desfer-me'n. Francament, em va anar molt bé, diu. I això ens diu com ho va fer. S'agafa un recipient de vidre, diu, jo aprofito els pots que em sobren d'alguna cosa que he gastat, i s'hi posa un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Es deixa a l'habitació on hi ha els mosquitets i uns dies després, ens diu la Montse, veurem els resultats. O sigui que aquí tenim solucions per tots els gustos. D'aquí res, un minut, arribarem a 12:45 de la matinada.
1: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
13: Quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar i vam fer una pregunta. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre. Em poso Catalunya Ràdio i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. L'entrevista que no t'esperes.
0: L'any 2001, després de 15 anys de carrera, el Sopa de Cabra anunciaven que ho deixaven. El 8 de novembre feia un últim concert a la Sala Ras Matàs de Barcelona, on va sonar un dels grans èxits de la seva trajectòria, l'Empordà.

A la vida, però, la tristesa d'un adéu moltes vegades coincideix amb l'alegria pel naixement d'un nou projecte. I això va passar aquell 2001. Al Sopa ho deixaven, però al mateix temps, una noia de 28 anys feia realitat el que havia estat el somni de la seva vida. Aquella noia era la Sandra Bruna, que després de 10 anys aprenent l'ofici, va decidir instal·lar-se pel seu compte i obrir la seva pròpia agència literària. Amb molta tenacitat i amb l'ajut de tota la seva família, va fer un pas que li va sortir bé. Aquest setembre, aquella agència literària ha complert 25 anys, que es diu aviat, en un món tan difícil com és el literari. Aquesta

0: no? Però ara, quan miro cap enrere, penso, ostres, no sé si ho tornaria a fer, saps? Perquè, perquè vaig ser bastant agosarada en aquell moment. Però no, no és que m'hagi costat res així a significatiu, saps? Més que res, el que és un ofici que s'ha de treballar molt, no? I sí, bueno, la meva experiència a Mercedes Casanovas em va donar un bagatge que em va, pues dir, escolta, fem-ho, ho faig, i aquí hem arribat fins als 25 anys. Ara és una feina una mica de pic i pala, que jo
1: de formigueta, no? De formigueta, de poc a poc
0: de anar formigueta,
1: fent.
0: Exacte.
1: De no parar de treballar. Clar, aquest és un programa que es diu La nit dels ignorants, i a nosaltres ens agrada molt aprendre coses. Tu saps molt bé que és un agent literari, però potser els oients que ens escolten no ho saben. Com els hi expliquem quina és la feina que fa un agent literari, Sandra?
0: Pues mira, és veritat que això passa molt, perquè fins i tot els meus amics moltes vegades diuen la Sandra és editora, i dic, no, jo sóc agent, que és diferent, que és diferent. Els agents som l'intermediari, no? Els que posem en contacte l'autor amb l'editor, som els que estem al mig. Jo sempre ho faig més fàcil i dic, sabeu els representants de futbolistes? Pues nosaltres representem escriptors, i llavors negociem aquells contractes dels escriptors com fan els managers dels futbolistes, i això llavors tothom ho entén.
1: Clar. Diguéssim que els preus serien bastant diferents per això, eh?
0: Això sí, això sí.
1: Les sumes astronòmiques dels futbolistes, mare meva, no? Mare meva.
0: No passen en el món editorial.
1: No, per res del món. Una gent ha de fer una feina per això integral, d'allò que ho englobi absolutament tot, malgrat que hem entès perfectament amb això que has posat l'exemple dels futbolistes i els intermediaris, eh? Però segur que hi ha molta gent que et diu, et deus passar el dia llegint, o et deus passar el dia parlant amb escriptors, o et deus passar el dia negociant amb editorials.
0: Clar, pues sí, la veritat és que nosaltres, sobretot la nostra agència, el que fa és un 360 graus, que jo dic, perquè a mi, abans, quan vaig començar a Mercedes Casanovas, potser amb 18 anys que vaig començar, era molt més aquest petit, no? Aquest petit encontre entre, vale, posem en contacte, fem aquest link i tot l'altre ja flueix. Ara es necessita molta més intervenció de la gent, perquè, clar, el món ha canviat, a tothom, clar, jo quan vaig començar no hi havia ni l'email, i llavors la gent havia d'enviar els manuscrits així per correu, enquadernats, era molt més complicat. Ara, en canvi, apreten un botó i ja el tens a la teva safata d'entrada, saps? Mm. Llavors, tota aquesta feina, jo crec que s'ha de fer, ha canviat molt, i llavors nosaltres el que ens agrada fer és una feina integral, realment de 360 graus, de que comencem llegint, i s'ha de llegir molt, però a partir d'aquí hi ha un procés també molt administratiu pel mig, a part de la negociació i tot plegat, no? O sigui, fem una feina que és molt, llegir és una part, vendre és una altra, no? I després negociar és una altra. I la veritat és que... I després el procés de quan has venut, també ens agrada seguir-lo per saber quina coberta posaran, quan ho llançaran, amb qui serà llançat aquell llibre, perquè, clar, hi ha molts puntets a la negociació que són importants de tenir en compte i que la gent potser no valora, però en el món que estem ara i tal com està el món editorial és molt important tenir-los en compte.
1: Uh-huh. Es pot ser escriptor sense tenir un agent literari?
0: Sí, i tant. Però... Això sembla que em tiro pedres, eh? Però sí que es pot.
1: Però aleshores, si els escriptors trien un agent, amb què hi guanyen ells com a autors, eh?
0: Jo crec que això depèn molt de cadascú, no? També crec que un autor que es vol professionalitzar, tenir un agent sempre l'ajudarà. Uh-huh. Perquè jo crec que pot ser, un autor que comenci i dius, home, necessita un agent, potser comença, té sort, i una editorial li publica i li va bé, i no li cal un agent. Però crec que un autor que al final sí que vol de dir, no, he provat, m'agrada, i vull seguir, i vull continuar en aquest món, un agent li pot aportar molta informació que potser un autor sol no té, i a part després tota la gestió administrativa, que és molt gran.
1: Uh-huh. Vosaltres sou una agència familiar, però clar, tiro uns anys enrere, crec que va ser el 2006, cau a les vostres mans la Catedral del Mar, que això segur que la gent sap a què em refereixo, de l'Ildefonso Falcones, que va ser un gran èxit. Clar, en la vostra carrera, què representa aquell moment? Perquè clar, quants exemplars se n'han venut, la sèrie, la pel·lícula, els llibres de després, allò va ser com, no sé si és el

0: el més gros que heu arribat a fer, en quantitat,
1: jo crec
0: eh?
1: Que, jo crec que o sigui, va marcar un abans i un després, això està claríssim. O sigui, jo, clar, tothom em coneixia de Mercedes Casanovas, vaig començar jo sola i, clar, el boom del Ildefonso Falcones va ser un èxit espectacular, no? I llavors, pues, bueno, això sí que va marcar el primer èxit amb autor espanyol, no? que hem tingut. Després, clar, després també n'hem tingut d'altres que d'això, però aquest va ser el primer. N'hem tingut d'altres com el Francesc Miralles amb l'Ikigai, per exemple, sí. No? Que també és un super best-seller, un long-seller, jo crec, ja, saps?
0: Sí, perquè fa molts anys i continua venent-se, no?
1: I continua venent, exacte. Llavors, sí, sí. I després, com que també fem representacions internacionals, doncs ara, recentment, hem tingut la Rebeca Yarros, que ha sigut també un super llançament amb les ales de hierro i ales de sangre i tot, que va ser espectacular. O sigui, hem tingut bastants, però clar, Ildefonso va ser com el primer de l'agència, uh-huh. No? El primer èxit, i llavors, i el primer èxit que també vam traduir també a moltíssimes llengües, no? I clar, això pues, marca moltíssim i clar, no, jo, la veritat és que em va donar a... Ja estava posicionada perquè la gent ja em coneixia, però em va donar com un punt allò de dir, ostres, pues, ha tingut un èxit, ja estem ben posicionats, no?
0: Clar, això vol dir
1: comencem
0: que, bé. Clar, que més gent probablement us començava a enviar els seus manuscrits, ara dius que amb un botó és molt fàcil, no sé quants correus podeu rebre de gent que vol publicar, ja no dic que vol escriure, però que vol publicar alguna cosa, cada mes quants correus pot rebre amb algun exemplar? Exacte.
1: Ho tenim molt, molt controlat, perquè com que també hem obert aquesta línia doncs, de Brunet Allen, ara ho tenim molt controlat, en rebem al mes rebem una cinquantena de peticions de que vol gent que nosaltres no reclamem i ells ens envien el manuscrit perquè el llegim.
0: És a dir, gent que ja té escrita una novel·la directament.
1: Exacte.
0: 50
1: exacte.
0: Al mes. És,
1: sí.
0: És molt, no?
1: És moltíssim, és moltíssim. És moltíssim, per això també... Hem obert aquesta línia Brunet Allen per dir, escolta, hem de fer sostenible el poder clar. Tenir una lectura professional, saps? Perquè és que si no és realment impossible, és inviable poder contestar tota aquesta gent. Molta gent, jo crec que és part de la nostra feina contestar a aquesta gent, però clar, al final, quan reps tot això sense tu demanar-ho, què passa? Moltes vegades ni editorials ni moltes agents poden dir, pues, bueno, el silenci és la resposta. A mi, el que he intentat és dir, pues, no fer el silenci de resposta, però donem una via sostenible per poder contestar tota aquesta gent i dir-los, escolta, si voleu que us llegim, fem un informe de lectura professional amb un cost i a partir d'aquí en parlem.
0: Clar, clar, perquè si no pot passar, que potser pot passar, i ha passat sovint, que una bona obra es pot quedar en un calaix perquè ningú l'ha pogut llegir o perquè no encaixa en el moment, perquè també la literatura a vegades va a modes, no? Que si la novel·la històrica, que si la novel·la romàntica, que després la novel·la no sé què, i tu escrius una cosa històrica en un moment en què la novel·la que es ven més és la novel·la negra i allò queda en un calaix i resulta que és molt bo, però ningú ho sap. Això pot passar, també.
1: Exacte, això pot passar, i la veritat és que a través d'aquesta via nosaltres el que volem és també detectar el talent una mica, no? De dir, escolta, a lo millor ara, en aquest moment, no s'està buscant, pues, diguem, la novel·la històrica, però aquest home té talent, o aquesta persona té talent. Mm-hmm. Llavors, si té talent, a lo millor li podem dir, escolta, tens alguna cosa més perquè ara aquest gènere no es porta, i a lo millor si tinguessis alguna altra cosa o féssim alguna altra cosa, seria molt més viable posar-te en el mercat, saps? Mm-hmm. Però clar, tot això és una feina que s'ha de fer a través bueno, de que no pot ser gratuïta, no? O sigui, jo, a vegades els agents ens diuen, no, bueno, em pots llegir una miqueta i dir quatre coses? Dic,
0: no.
1: És que llegir una miqueta no pot ser,
0: clar,
1: saps?
0: Clar.
1: O sigui, has de fer una valoració professional de tot això, no?
0: Clar. Ara, actualment, quin és el moment? On som? Quin tipus de novel·la? La novel·la romàntica, la novel·la més... No sé, què diries?
1: Sí. No, la veritat és que el que hem dit romàntasi, no? La
0: romàntasi. Rebeca
1: Yarros, amb ales sí. de sang, que va ser el que va llançar tot aquest gènere, encara segueix pues, sent molt popular. El que passa que estem veient la tendència que ja està baixant i que està passant una miqueta a un altre cop les distopies. Les distopies, el que eren els Jocs de la Fam, Divergente sí. i tot sí. això, però... amb el toc romàntic, que això és la distopia, que abans no hi havia quasi un tema de romàntic, i ara li posen també la romàntica, que això també, a part, el romàntic, el gènere romàntic segueix en boga, eh? Però barrejat així és una mica quasi romàntic amb western, quasi romàntic ens inventem amb esport, ens inventem la novel·la romàntica amb diferents aspectes de la vida, no?
0: Ja, sí, sí. I, clar, però també pot passar que al final aquell segment de novel·la estigui com que la gent estigui ja cansada de tantes distòpies o el que sigui i dius, no, doncs ara vaig a buscar una cosa diferent i no la trobes, perquè tothom està fent el mateix, no? Això també pot passar?
1: Això també passa, i llavors, clar, moltes vegades per això surten aquests fenòmens, no? A vegades com la Irene Vallejo o alguna, perquè, bueno, pues, ja ha marcat a lo millor per alguna gent que no vol seguir tota
0: clar,
1: la tendència,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: I llavors també és difícil per l'editor, jo ho entenc, de dir, ostres, quina serà l'aposta que no segueixo la tendència i em anirà bé, no?
0: Imagina't, que difícil.
1: Que difícil, i per una gent també, perquè clar, tu dius, ostres, si tinc tot això i clar, la gent està buscant pues, tot el romàntici, jo com puc apostar per una cosa que realment gairebé ningú busca,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però bueno, si t'enamores d'allò, jo penso, no? És aquella cosa de, ostres, m'agrada molt i penso que té molts ingredients el d'això, doncs pues, bueno, és el que et dic jo una mica del pic i pala, saps? De dir, escolta, confio en això i vaig a per totes a explicar-li una a una a tots els editors que a més els conec i són amics de dir, escolta, obrim una llança per altres coses que a vegades també poden funcionar en el mercat, i això clar, també és part de la nostra feina, no?
0: Alguna vegada el teu nas t'ha enganyat i has dit això serà un èxit, i no, o al contrari, això ja veurem, i de cop i volta, pum, remunta i comença a pujar, pujar, pujar, i la gent el demana i el llegeix i se'l recomana.
1: Sí, sí, la veritat és que això et passa molt. A veure, jo crec que tenim un tipus d'intuïció que s'ha de tenir, que no sé, que és com una mica màgia, eh? Que llavors dius, ostres, això funcionarà. I funciona, i dius, ostres, és que ho he encertat, però moltes vegades alguna cosa que dius això funcionarà, i dius, per què Recoi no ha funcionat, no? O sigui, tens molts entrebancs d'aquests, però també tens moltes il·lusions en el sentit de dir, ostres, pues, aquest que jo he cregut ja amb una sinopsis i una cosa i me l'han tret de les mans, saps?
0: Clar.
1: O sigui, és tot com molt... No hi ha una fórmula màgica, no?, en el món editorial i jo crec que és la màgia del món editorial és aquesta.
0: Sí, i el boca orella, que a vegades ningú ha previst
1: exacte.
0: Res i de cop i volta tothom s'ho recomana i allò que ningú havia previst, pum, doncs
1: pum,
0: fa no sé quantes setmanes
1: maco, eh?
0: I això és molt bonic, exacte.
1: Això és molt bonic.
0: Sí. Escolta'm, en tots aquests mails que dius que rebeu, aquests 50, us han intentat colar algun original fet amb intel·ligència artificial? Perquè penso.
1: Sí.
0: I us n'adoneu, eh?
1: Ens n'adonem, ara encara ens n'adonem. Jo el que tinc por és fins quan ens en podrem adonar, saps?
0: Ui,
1: ara es detecta, ara es detecta. Però, ostres, hem d'estar a la guait amb tot això.
0: Perquè, clar, una novel·la d'IA, diguéssim que no.
1: Que, home, ara es pot detectar molt i amb coses, no?, que llavors pues, dius, ostres, i la gent t'ho nega, eh? Al principi
0: t'ho nega.
1: Però es detecta. Però també, com que això va tan ràpid, hem d'estar molt alerta, perquè realment fins quan podrem detectar-ho, això, no?
0: Tal com van les coses, no ho sé. Perquè
1: exacte.
0: Si ens canvien les veus i ens canvien les cares i ens canvien els escenaris, imagina't el que poden fer amb un text. Però vaja, no era l'objectiu de la conversa. Ara us volíem felicitar per aquests 25 anys de l'Agència Literària Sandra Bruna. Gràcies per la feina que feu i per 25 anys més. Si ara doncs, us heu inventat això del Bruna Talent, doncs després, no sé, us inventareu alguna altra cosa. La qüestió és continuar treballant al costat dels escriptors i fer que la gent llegeixi, que això és el més important. Així que moltes gràcies, Sandra Bruna, per estar avui a la Nit dels Ignorants.
1: Moltes gràcies a tu, Marta, moltes gràcies, i la veritat és que un plaer estar aquí conversant amb tu a aquestes hores.
0: Aquestes hores, va, et deixo que dormis. Gràcies, bona nit.
1: Bona nit, gràcies a tu.

0: 11 minuts si arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474 amb el sopa de cabra de fons i el telèfon preparat amb les seves tres preguntes. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Bona matinada a tothom. I dic que estic en posició fatal amb la llum il·luminant el paper, que automàticament apagaré per escoltar la resta del programa quan hagi fet la intervenció.
0: Molt bé.
1: Tinc una qüestió. Esteu fent això de la calça sol·licitada?
0: Sí.
1: Jo som molt serratià. No sé si en saps per solar o et consta que som molt serratià.
0: Ets molt d'encerrat.
1: Molt, però molt. Una cosa, l'he vist com 40 vegades, la Xavier Valeria.
0: Carai.
1: No vaig anar als concerts d'espectacle, però l'havia vist moltes vegades. I vull demanar una cançó d'ell, que és de les tan vestíssims de Martori, penso que és de les més emblemàtiques, i no és el Paraules, és la cançó de matinada.
0: Me l'apunto.
1: I el motiu, sí, el motiu és aquest, perquè com a cançó representativa del que és una matinada, del que és el tercer dia, I de la vida, penso que la cançó de matinada és la més significativa d'ell i que defineix el que és un bon dia, com quan surt el sol, m'entén?
0: Molt bé, doncs vinga.
1: I me la posaràs com quan vagi, si l'escolto o quan la posis, m'escoltaré.
0: Molt bé.
1: Si estic dormint, serà perquè estic dormint.
0: D'acord, perfecte.
1: Això és la pura realitat de la qüestió. I les preguntes per avui són aquestes.
0: Digues.
1: Què vol dir la frase i per què es diu estirar més el braç que la màniga? La primera.
0: Molt bé.
1: La següent és quin és el ball o dansa més antic de la península d'Espanya? I darrera i última és una pregunta tipus que m'agrada de pensar per un psicòleg o per qui va tenir una resposta correcta. És una pregunta que es cregui que és correcta. Què es perd més, l'ànsia o els ànims... Què es perd més aviat, els ànims o la salut de la persona? Entès, oi?
0: Sí, els ànims o la salut.
1: O la salut, perquè a vegades la gent té salut i no... Té ànims i no té salut.
0: I no té salut, clar, això malament.
1: I viceversa, m'entens? Per tant, pregunta de pensar que m'ha respost que ho he entès amb comportaments humans o amb salut... O un metge de medicina general que em digui, per si la persona està malalta, té mala salut i té ànims, en fi, que amb una resposta que sigui aclaridora del meu dubte existencial.
0: Molt bé.
1: I que en tinc molts dubtes existencials. No se m'acaba...
0: No se t'acaba, no les vas dosificant, Josep Lluís.
1: No se m'acaba les ganes de discutir preguntes per si no anir als ignorants.
0: No, ja.
1: Sembla que
0: està bé, això.
1: Soc bastant productiu.
0: Molt productiu.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu-siau, bona nit.
2: Dilluns a divendres. Som els primers de dir-vos bon dia.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Mira, esmorzant una mica.
8: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu,
2: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
13: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
2: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Que la castanya era un menjar habitual, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
2: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
15: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
2: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
16: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
2: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Doncs continuem aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474, on acaba de trucar un oient perquè no ha acabat d'entendre el que he explicat sobre un missatge que ens ha deixat la Montse al WhatsApp del programa sobre la manera de desfer-se d'una espècie de mosquits petitets, no? Més petits dels que coneixem. A veure, que torno a agafar el paper. On diu? Diu, a mi em va funcionar aquesta manera. Aquí, diu la Montse. S'agafa, a veure, això per la oient que acaba de trucar, S'agafa un recipient de vidre. Ella diu, jo aprofito els pots que em sobren d'alguna cosa que he gastat, i s'hi posa un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Es deixa l'habitació on hi ha els mosquitets, i la Montse diu, i uns dies després veurem el resultat. Espero que aquesta vegada ho hagi pogut prendre nota. Un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Jo crec que amb això s'acaben els mosquitets a totes les cases dels ignorants de Catalunya, com a mínim. Com a mínim. I després també hem rebut un altre missatge de WhatsApp escrit de la Glòria, que diu així, us escolto cada dia i m'agrada molt el programa. Felicito a la Marta i a tot l'equip. Gràcies, Glòria. Però diu, el dia 28 vaig quedar embadalida amb l'entrevista que vas fer el senyor Ramon Besora. Això va ser la nit de diumenge dilluns, correcte. Diu, i és per això que em permeto enviar-vos una poesia que va fer una reneboda meva d'11 anys. 11, eh? És que, clar, jo quan he llegit l'edat de la criatura i he llegit la poesia, he pensat, a veure, parlem-ne. Doncs la Glòria diu que és una reneboda seva que té 11 anys i que li va emocionar molt. Diu, em faríeu molt contenta si en qualsevol moment la podeu recitar. El títol d'aquesta poesia és D'on vinc, i l'autora és Aina Navarro Salcedo. I clar, jo li he dit a l'Oriol, si hem de llegir un poema, home, posem-hi una musiqueta. Diu així l'Aina Navarro Salcedo. Sóc el vapor de la paella de la meva mare a l'aire i de l'arròs calent a la boca. Els riures de la meva família mentre expliquem acudits. Sóc de l'olor de clor mentre nedo per l'aigua i el xiscle dels xiulets a l'aire. Sóc de la neu que em cau per la cara i de la jaqueta que em manté calenta mentre la xocolata esclata a la boca i els núvols esponjosos es fonen en surar. Sóc de l'olor de les creps del meu pare a l'aire i de les xips de xocolata calenta que crepiten a la boca i del xarop dolç i enganxós que em regalima a les mans. Sóc dels meus germans que em segueixen a cada pas i de les trepitjades dels seus peus mentre corren per la casa. Els riures, quan els trobo amagats al cistell de la roba bruta mentre juguen a fet i amagar. Sóc de la sorra mullada dels meus peus i de les onades salades que s'estavellen sobre mi. I de la lluita d'intentar treure't la sorra dels peus i de la sensació que et fa sentir com si estiguessis en un somni i de les petxines que et claven els peus mentre camines sobre la sorra calenta. Sóc del sol calent que em crema la cara i dels asos als peus. Mentre faig senderisme per les muntanyes, les picors de les picades de mosquit a la meva pell i les esgarrapades a les cames. Sóc de l'olor de l'avió quan viatjo a Espanya i el fort vent d'humitat em fa sentir alleujada quan surto de l'avió. Els sons forts de la veu del meu avi i el so dels meus cosins jugant a la pilla i rient tot el dia. Sóc de l'olor de les flors de gessamí a l'aire i de les papallones que volen al voltant de les ombres dels nens que juguen al parc. Sóc del so de la màquina de cosir a l'orella, amb l'agulla fina a la mà, i la meva àvia allà mateix, mentre coso a través de cuir suau. Sóc de l'amor. Sóc de la família.

0: És que fins i tot jo, a mi, se m'ha posat una mica la pell de gallina, perquè aquesta poesia de l'Aina Navarro Salcedo, que porta per títol D'on vinc, és que ho ha fet una nena d'11 anys. Us ho podeu creure, perquè a mi em costa i tot, però ens hem de refiar de la Glòria, que amb ella la va emocionar i ens ha demanat si li podíem llegir per antena, i és el que hem fet perquè jo he trobat que era molt bonica, amb molt de sentiment i amb una descripció d'una nena, amb moltes coses de nena. Per tant, felicitats a l'Aina i gràcies a la Glòria per compartir-ho a tots els ignorants arran d'haver escoltat l'entrevista al senyor Ramon Besora que vam fer la nit de diumenge a dilluns. Doncs amb aquest poema d'on vinc de l'Aina Navarro Salcedo hem arribat a la una de la matinada, escoltem les notícies i després tornem amb més preguntes, amb més respostes i amb històries d'un país tan llunyà que no coneixem però que ens arribaran molt endins, ja ho veureu. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch.

0: El Congrés votarà divendres els dos decrets d'habitatge per frenar els desnonaments i prorrogar dos anys més els contractes de lloguer que el Consell de Ministres ha aprovat avui. I és que dividir les mesures en textos diferents ha estat l'opció que ha escollit Pedro Sánchez per conciliar els interessos dels seus aliats parlamentaris, a qui insisteix a demanar responsabilitat per tirar endavant les iniciatives a la Cambra Baixa.
1: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que les normes no tenen garantit els suports del bloc de la investidura, el primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. I és que les negociacions a contrarrellotge han derivat en l'enèsim enfrontament dins del govern de coalició. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
2: Un centenar de persones acampant a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar i assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i també ha anunciat la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana.
0: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
2: L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira va tornar de Suïssa fa dos anys, quan se li va arxivar la causa de tsunami democràtic.
0: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Continua activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de precipitacions que encara poden afectar el Baix i l'Alt Empordà en les pròximes hores.
2: De moment, els bombers han atès més de 850 avisos i s'han fet més de 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. A Barcelona s'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies de metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput. Xavier Flores és el conseller delegat de TMB en declaracions a 3CAT Info.
3: No es poden fer actuacions, el reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquest fons on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
2: A Sant Cugat del Vallès, diversos veïns passaran la nit fora de casa després que l'aigua hagi inundat casa seva.
0: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del PAOK en la primera jornada de l'Eurocup.
2: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb dos gols de Lamine, un de Pubill i un últim de Nico Williams. Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar a 90 minuts, Lamine Yamal, 68, i que ha estat triat l'MVP, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
0: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha, l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
2: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René van Aasten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà 6:45.
4: Fins aquí les notícies.
5: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
6: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
6: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Doncs tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, esperant les vostres trucades per fer preguntes, per dir respostes, reflexions, felicitacions, queixes, anàlisis, el que us vingui de gust, a través del 93-201-7474, o si, com sempre, si voleu, si els deixeu ara el missatge de WhatsApp, sempre heu de saber que no els tornem a escoltar o no els llegim fins l'endemà. El WhatsApp és el 667-220-148. Si us sembla, us recordo algunes preguntes que hem fet aquests últims dies, que encara ningú ha respost, que encara no hem començat a buscar nosaltres experts perquè ens la responguin. Sempre deixem uns dies per si algun oient doncs, que pot ajudar, i us les dic perquè us en preneu nota i mireu si us ve de gust de respondre. Per exemple, l'Enric des de Banyoles fa uns dies que ens va trucar i ens va dir que l'uniforme o la roba baixa de feina que tenia era molt rígida i demanava si hi havia alguna manera de fer-la una mica més suau o més elàstica, que no fos tan rígida a l'hora de posar-se aquesta roba de feina, que no sé si són pantalons i jersei o si és un mono sencer, però que el problema era que era massa rígid i necessitava alguna manera de fer-ho una mica més suau o més elàstic. En Ramon des de Bonastre ens deia: els radars tenen doble direcció, és a dir, si circules per un lloc et poden posar la multa al mateix radar del teu carril o el del carril de la banda contrària, demanava. La Montse des de Barcelona diu: posar una rentadora a la nit és molt més barat que fer-ho de dia, i de quants diners estem parlant? El Guillem des del Fort Pienc vol saber si existeixen radars que mesurin el soroll dels cotxes per multar-los. En Jordi de Mataró: d'on prové la cal·ligrafia de l'euskera? I l'Helena des de Sabadell està buscant el Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda al carrer Nou de la Rambla a la dècada dels anys 40. Diu que els seus pares es deien Jordi i Rita. Doncs va, que ens truca al 93-207-474 per encetar aquesta segona hora de la nit dels ignorants, la Lourdes, des de Badalona. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Soc la Lourdes de Badalona.
0: Què tal? Soc la Marta. Com estàs,
1: mira,
0: Lourdes?
1: Molt bé, mira, jo t'escolto fa abans i el meu pare i la meva mare t'escoltaven. I avui la primera vegada que m'hi he atrevit
0: a trucar. Oh, doncs sí. Felicitats i enhorabona, i quina il·lusió que em fa que truqui gent que no ha trucat mai. O sigui, sempre
1: ho dic. I m'agrada perquè el trobo molt interessant, no?
0: Doncs mira, que bé.
1: És una senyora que ha trucat de Mataró, no sé què t'ha dit, del carrer que es deia Mar Avall, no? Perquè dic, antigament el mar arribava fins allà.
0: Sí.
1: Però jo dic que a Badalona hi ha un carrer, no sé si coneixes Badalona, que es diu el carrer del mar.
0: Sí.
1: I antigament la meva mare deia perquè el mar arribava fins allà dalt.
0: També.
1: Però hi ha tot un carrer que és molt llarg i és el carrer principal de Badalona.
0: Sí.
1: Que va parar al mar i a la Rambla, no sé si coneixes.
0: Sí, sí, al centre d'aquest tros sí que el conec, hi he anat diverses vegades.
1: I la Rambla, que és molt gran, que tota la Rambla que va parar al carrer en Prim. I tots els carrers que van de Presidents Companys baixen cap a la Rambla i tots van a parar al mar, a la Rambla.
0: Clar. Per tant, que el carrer del Mar de Badalona és perquè allà havia arribat al mar,
1: Havia arribat al mar. La meva mare m'ho explica, que els seus pares, perquè nosaltres som de Badalona, saps?
0: Clar, de tota la vida.
1: De tota la vida. Bueno, jo ja tinc 77 anys, la meva mare va morir en 93, imagina't ja, des de, t'explico de molt enrere.
0: Per tant, té sentit que això, la pregunta que feia aquesta via, sí, la Montserrat de Mataró, té sentit, sí, que si el carrer es diu Massa va, segurament era perquè també hi arribava el mar.
1: Sí,
0: a veure,
1: bueno,
0: si algú de Badalona ens ho pot corroborar, però pel que
1: vaja,
0: dius...
1: Jo, l'Ajuntament, comença l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament, i sí, tira avall, tot sí, avall, avall, i va parar a la Rambla i al mar.
0: Uh-huh, molt bé.
1: No sé si coneixeràs el pont del petroli.
0: Sí, i tant.
1: I el mono, sí, que és molt famós.
0: I tinc foto i tot amb el mono, jo, imagina't.
1: Sí, perquè és molt famós aquell.
0: Sí, que és famós, sí, sí, sí. Però sí, més sí, que és un passeig, bueno, molt bonic, aquest de Badalona.
1: Sí, molt, molt, molt. Bueno, jo m'havia banyat, i el meu pare es portava a la platja a banyar-nos a les meves germanes i a mi, allà on hi ha el pont del petroli, perquè vivíem molt a la vora nosaltres,
0: sí, sí,
1: de Badalona,
0: sí,
1: d'aquest tros.
0: Jo tinc uns amics, bueno, que hi viuen i encara hi van a banyar-se allà,
1: Sí, sí. Que ara el mar aquests dies està molt malament, no? Perquè Badalona és un mar que de seguida t'enfonses, saps? És molt... Molt fondo.
0: Sí, però això està bé, perquè si vols nedar una mica no has de fer 4 quilòmetres fins que t'arribi l'aigua fins aquí dalt, no?
1: Sí, sí. Molt bé. I aleshores també han fet, a partir del Muno van fer tot allò, fins a arribar al port de Badalona van fer molt de pisos, que abans allò no era res, hi havia fàbriques.
0: Ja.
1: La fàbrica del Cros, hi havia l'Economat, hi havia la fàbrica del vidre, que el meu pare hi treballava, saps?
0: Ah, molt bé,
1: que te faig una mica d'història.
0: D'història de Badalona, escolta'm. Doncs Lourdes, celebro que hagis trucat, eh?
1: Sí, sí, mira, no m'atrevi, m'ha costat una mica, tu, i he hagut de buscar el número al Google, perquè l'esplau dius tan de pressa que no em donava...
0: Ai, mare de Déu, sí, mira que sóc, em faig pesada i tot de tantes vegades que dic el número 1.
1: No, però saps què passa? Quan vas a buscar el boli i el paper...
0: Ja està.
1: Ja m'he dormit.
0: Doncs ja està, ara te l'apuntes aquí, te'l deixes a la tauleta de nit i un altre dia que et vingui de gust, ja saps que pots trucar.
1: I aleshores també, tots els carrers que van petitons des de Via Augusta avall, tots tenen noms, carrer La Mercè, el carrer del Carme, el carrer Sant Pau, el carrer Marina, i tots van emparar, de tots on s'han. I van a parar a les Rambles, eh? Tots aquests carrers.
0: Sí, molt bé.
1: Sant Llorenç, tot això.
0: Tots són noms, veig, eh?
1: I no sé si coneixes el metro de Pompeu Fabra, l'estació.
0: Sí, perquè alguna vegada he vingut a Badalona amb metro.
1: Pues bueno, entonces el Pompeu Fabra, jo, la meva família, havíem viscut aquí on hi ha tot això del metro, que hi havia tot unes casetes.
0: Hi havia unes casetes.
1: I es van expropiar, i van fer, bueno, tot allò va estar expropiat, aquelles casetes, i es van fer fora i vam anar a viure al carrer Alfons 12. Però tocant molt a... aquí a Pompeu Fabra, saps? El trosset.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, hem fet una classe de Badalona avui.
1: I jo dic, mira, quan la gent dic, mira, aquí havíem nascut la meva família, no el número 22, perquè el 21 encara hi és el número davant, encara hi ha el número 21 davant.
0: Imagina't.
1: I em fa gràcia, saps? Jo explicar tota aquesta història de Badalona.
0: Doncs Lourdes, encantada de parlar amb tu, i ens has fet una classe magistral de Badalona, així que moltes gràcies.
1: No sé si podré trucar-te per algú, per l'Alexa, demanar-li el número que el marqui, no sé. Saps? Ho preguntaré.
0: Ah, clar, jo això no ho he fet mai, però...
1: No, jo tinc l'Alexa i la faig servir moltíssim, saps?
0: Jo crec perquè que sí, que et pot trucar. Si tu li dius, Alexa, truca a Catalunya Ràdio?
1: Sí.
0: Jo crec que et truca.
1: M'agrada molt, saps? L'Alexa la faig servir moltíssim per saber coses.
0: Clar, molt bé.
1: Molt.
0: Doncs,
1: moltes gràcies de parlar amb tu.
0: No, a tu per trucar. Moltes gràcies. Que tinguis una bona nit.
1: Igualment tu. Adéu,
0: Marta. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa.
0: Avui fem cap al sud. Un sud no tan llunyà, però sí tan desconegut.

0: Aquesta peça del músic senegalès, a veure si ho diré bé, Ablaye Sissoko, forma part de la banda sonora del viatge que us proposem. I on aquest so es troba, amb el d'Oques Grasses, hi podem situar la nostra convidada, la periodista Èlia Borràs. Si ara us dic les paraules pàtria o mort, pensarem, potser, com ens passa a alguns, potser a algú li vindrà al cap la Revolució Cubana, les figures de Fidel Castro i el Che Guevara. Difícilment sabrem també que va ser un lema d'una revolució clau dels anys 80 a Burkina Faso, la regió del Sahel, a l'Àfrica Occidental. De fet, és una de les coses que l'Èlia Borràs posa en valor al seu llibre Rostres de la Terra Vermella, cròniques del Sahel més enllà del jihadisme. És un retrat autèntic del país a través del mosaic de persones que ella, l'Èlia, ha conegut al país dels homes íntegres. Ella viu a Burkina Faso des de l'any 2022, col·labora amb diaris com l'Ara, El País o el The Guardian i revistes com Mundo Negro, i és també la corresponsal de Catalunya Ràdio a la zona. Però avui no és a Burkina Faso, avui és a la nit dels ignorants. Bona nit, Èlia Borràs, com estàs?
1: Bona nit, estic bé.
0: Estàs bé? Sí. Escolta, en primer hem de dir, perquè aquí tenim una secció que es diu On anem, on parlem de llocs concrets, però que aquest no és un llibre de viatges,
1: no.
0: Que ningú no s'ho pensi, que són retrats de diferents persones que tu has conegut mentre ho has fet tractes a Burkina Faso, i que a través d'aquestes persones tu expliques una mica la història i el present d'aquest país que per la resta de la humanitat segur que ens sona, o sigui, molt, molt lluny. Molt lluny, que no sabem res. Era l'objectiu explicar el país a través de la seva gent per fer-ho com més aproximat? A vegades les històries més personals t'arriben més i acabes entenent més les coses, no?
1: De fet, l'objectiu del llibre, a mi quan em van proposar escriure un llibre sobre l'Àfrica, clar, l'Àfrica són 55 països, cada un amb una història, una cultura, unes llengües diferents, és immens, o sigui, de fet, l'Aldeco, no en Xavier Aldeco, diu oceà Àfrica, és un oceà, i de mosaic de països diferents. Llavors, jo vaig dir, jo el que millor conec és Burkina Faso i m'agradaria ressaltar aquesta especificitat, saps? De no escriure sobre tot un continent, sinó escriure sobre un país que és el que conec, és el que vull fer bé i és on em vull endinsar i que la gent descobreixi, no? I trencar una mica amb aquesta idea de que Àfrica és un sol país. No, no. Àfrica són 55 països i
0: moltes
1: cada un
0: coses.
1: Sí, sí.
0: Clar, tu dius cròniques del Sahel més enllà del jihadisme, perquè en realitat desconeixem molt la història de països com Burkina Faso. Ens pensem que només hi ha una cosa, i aquest llibre demostra que no, que hi ha gent que fa moltes altres coses i que són positives, probablement, moltes d'elles, no?
1: Clar,
0: i això no arriba aquí.
1: No, costa molt que arribi, i ens imaginem sobretot a la zona del Sahel. Jo estic acostumada a sentir-ho com és un polvorí, un lloc on hi ha molta pols, on hi ha guerra, on hi ha terrorisme, i clar, la idea per mi del llibre era, d'acord, aquest és el context i el soroll de fons que se sent en el llibre, però allà hi ha gent que viu, i com es veu en el llibre, doncs hi ha arquitectes, hi ha gent que balla, hi ha estudiants universitaris, hi ha gent que es busca la vida, joves, per treballar i tenir un futur. Vull dir, a mi el que m'agradaria, i amb aquest llibre és això, és que la gent descobreixi, no?, aquestes històries que abans deies que jo m'he trobat, i algunes les he trobat, cert, d'altres les he buscat expressament, m'hi he trencat el cap, no?, per dir, jo vull explicar això d'aquest país i m'agradaria que fos aquesta persona perquè crec que és la millor, i bueno, és la feina periodística i per això no és un llibre de viatges, tampoc.
0: De tota manera, aquesta insurgència jihadista sí que ho condiciona una mica tot, no?, en el fons. Vull dir, és el que ens arriba més, ja ho sé, que hi ha gent que fa cases i gent que balla i gent que treballa artísticament, segurament, i que gràcies a aquest llibre ens arriba. Però el jihadisme ho condiciona bastant tot, no?
1: Condiciona el país i condiciona que es té la imatge des de fora del país i que, bueno, és un context de guerra actualment el que es viu a Burkina Faso, però que sigui de guerra no vol dir que tot el país sigui invivible, no? I que no es pugui viure allà i no es puguin fer coses ni tenir somnis. Llavors, sí que és una condició actual que és el context i s'ha de tenir en compte, per això també torno a dir, no és un llibre de viatges, perquè no és recomanable ara viatjar-hi, però hi ha zones, jo he vist fa 4 anys, tinc amics que m'han vingut a visitar, i és un país meravellós en el fons, saps? Vull dir que per mi hi ha una idea que és això, que l'Àfrica a vegades és una finestra que la veiem mig oberta i només veiem el que poder ens interessa, doncs és més fàcil de dir l'Àfrica jihadisme o Burkina Faso Sahel jihadisme o terrorisme, i no, cal, i això ho parlo a la introducció també, d'obrir aquesta finestra i veure què hi ha més enllà, no? Que ens entri...
0: Tu parles d'Àfrica i algú, no, si jo he anat a fer un safari. No? És la màxima cosa que algú va a l'Àfrica, o a no ser que vagis a Sud-Àfrica, que hi ha...
1: Sí.
0: Però és safari, viatge organitzat, molt controlat, coses així. Això no té absolutament res a veure. O sigui, no. Tu parles de la vida de la gent normal que intenta sobreviure com poc en un país, com dius tu, que està molt condicionat, però que en el fons hi ha gent que fa moltes coses, no?
1: Sí, sí, exacte. Per exemple, hi ha un capítol que és de dos nois universitaris, no?, que més són desplaçats per la violència, que han hagut de marxar del seu poble i encara no hi han pogut tornar des de fa 4 anys. I de fet, la seva preocupació és, he acabat d'estudiar, com trobaré feina ara, no? Uh-huh. Que és una preocupació que també joves d'aquí poden tenir.
0: Exacte.
1: Llavors, per això a mi... Era com, bueno, tenia ganes d'explicar aquestes històries i l'altra era buscar-les i que aquestes històries saber-les transmetre perquè arribessin a la gent aquí.
0: Mm-hmm. Ara, deixa'm posar aquesta cançó per introduir un altre tema. Digue'm el tu que el pronunciaràs millor, aquest cantant.
1: És Oumou Sangaré, no?
0: Mm-hmm. De Mali, que tu cites en el llibre, dient que és de la casta dels griots. I això té molt a veure amb la importància dels ancestres per als burkinesos. Jo, com a bona ignorant, qui són aquests griots? Que no en tinc ni idea.
1: A veure, quan parlem de castes no ens hem d'imaginar d'una classe social més alta o més baixa, d'acord? És on a tu t'ha tocat néixer, en quina família t'ha tocat néixer. Mm. Hi ha, per exemple, els Forgeron, que ara no em surt el nom en català, els Forgeron, els que treballen al ferro.
0: Mm-hmm. Els forjadors.
1: Exacte.
0: Els ferrers, els forjadors.
1: Exacte, exacte, i aquesta casta. Després hi ha la casta dels griots, que és molt interessant, i de fet els griots també són molt cantants, i per això hi ha Oumou Sangaré, que és li diuen la mare de totes les mares, no?, perquè és una dona que s'ha dedicat a parlar, doncs, a dir-li a les dones, a través de les cançons, com us heu d'empoderar, com ho heu de fer. També avisa els marits i els diu, escolta, si no ho teniu clar, no us caseu, saps? A través de les cançons explica... moltes històries i ajuda també a estar dins de casa i sentir aquesta música. I el que fan els griots, jo dic que són com guardians també de la memòria, perquè són els que, per exemple, en una cerimònia, que tant pot ser un casament o un funeral, surten amb els seus instruments, com pot ser la kora, que és un instrument típic d'Àfrica Occidental, i el que fan és recordar als familiars, els que estan vius, per exemple, què havia fet el teu avi, què havia fet el teu besavi, com s'havia portat davant d'aquest conflicte o aquesta situació la teva família, quines gestes heroiques havien aconseguit la teva família. Són els que recorden d'on vens i la genealogia d'una comunitat, no?
0: Històries orals, tot, eh?
1: És oral.
0: És oral.
1: És tot oral, però són llibres oberts, vull dir, els griots estan en aquestes cerimònies per recordar-te sobretot qui ets i cap on has d'anar i com has d'actuar, i són, encara a dia d'avui, estan presents a tot arreu.
0: A totes les festes o...
1: Exacte, festes o cerimònies.
0: Cerimònies, sí, clar.
1: Sí, sí,
0: veig
1: sí.
0: Que a Burkina hi ha 65 grups ètnics, uh-huh, i cadascun dius que té la seva dansa tradicional, que jo penso, com es pot... Si aquí tenim els problemes que tenim, no?, a Occident, com es pot mantenir un país unit amb 65 grups ètnics diferents? Cadascú amb la seva dansa, amb la seva manera...
1: Llengua.
0: Exacte.
1: Idioma diferent.
0: Clar, els 65, tots són diferents, no?
1: Sí.
0: Sí, tots?
1: Sí, sí, sí. Sí, i tant, i tant. I a veure, n'hi ha que s'assemblen més, perquè hi ha també els grans grups lingüístics, no? N'hi ha que s'assemblen més dels altres, però són diferents. Llavors, el tema aquest, no, de la convivència, també hi ha un tema molt interessant que es diu la parentesa plaisanterie, que és com una relació de broma, traduït en català, eh? I aquesta relació de broma és, per exemple, entre l'ètnia Pel i l'ètnia Mossi, que són dues de diferents, tenen com una manera de relacionar-se, de que s'insulten, però de riure. Saps? Ah, sí? De dir... perquè prèviament hi havia hagut conflictes entre aquestes dues ètnies, i ara és com, si un mossis troba un pèl, és una manera de, fins i tot, de trencar el gel, que poder el veu i li diu, per exemple, els pèls són típics nòmades, li dirà, i tu on vas, on tens les vaques, on les has deixat, o per què no vens amb la teva vaca, i poder és un senyor pèl empresari, saps?
0: Ja.
1: Però el mossi ja ho ha detectat i és una manera de trencar el gel i que de cop la relació sigui molt més propera. I això ho he vist amb amics també, per exemple, de grups ètnics Bissa i Gurunsí, que també tenen aquest lligam de broma, que es veuen i es diuen, tu, digue'm cap on s'ha d'anar per anar, no sé, en aquest restaurant. I poder li dirà a la cara, i tens els ulls molt vermells i estàs molt lleig avui. I l'altre de cop dirà, ah, tu ets Bissa. I de cop l'altre li respondrà també com de broma.
0: I ja se saben les bromes.
1: I se saben les bromes, i de cop acaba sent una manera de trencar el gel i anar directe, doncs, a una relació, en el fons, d'amistat. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi.
0: Bienvenue chez moi, yeah. Chez moi c'est ton toit. Tinc una curiositat per això, Elia. Mm-hmm. Tu amb què parles allà?
1: En francès.
0: Ah.
1: En francès.
0: Perquè,
1: i
0: si
1: també...
0: Perquè, una llengua...
1: No, clar, és una excolònia francesa, sí. Jo parlo francès, i també he intentat aprendre paraules bàsiques gràcies a diferents idiomes d'allà.
0: Molt bé. Aquest és un tema del cantant Smarty.
1: Sí.
0: Sobre un jove que marxa del seu país i que critica la pobresa democràtica i el comportament, atenció, de molts líders africans. Com impacta el fenomen de la migració a Burkina Faso?
1: M'interessa que em faci aquesta pregunta, perquè si et llegeixes el llibre parlo molt poc de migració. De fet, gairebé no parlo de migració en tot el llibre. La migració africana, la gran majoria és interafricana, és dins del mateix continent. Mm-hmm. És veritat que hi ha gent que viatja, que se'n va, no?, a buscar un altre futur, una aventura. Al final són joves de dir, jo vull anar a buscar un altre futur a un altre lloc, però no és el cas de Burkina. A més, és molt clar que la migració, has de tenir diners per viatjar, has de tenir diners per fer aquests viatges migratoris,
0: no?
1: I Burkina és un país que no té sortida al mar, per exemple, per dalt tens el desert, el desert és molt difícil de creuar, llavors la migració no és un tema que estigui sobre la taula tot el dia, com sí que el podem tenir des d'aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I és això que et dic, que la majoria el que fan és viatjar, doncs, a Costa d'Ivori, per exemple, des de Burkina hi ha molta migració a Costa d'Ivori, i han anat allà, doncs, a treballar als camps de cacau o altres llocs. Però aquesta cançó precisament sí que parla, no, d'un noi que viatja a París i bueno, hi explica, doncs, com se n'en surt. Però jo vull dir una cosa, la vaig posar no per la migració, aquesta cançó, la vaig posar perquè un dia estava en un concert d'aquest cantant, i aquesta cançó el que diu és, benvingut a casa meva, fes com si fossis a casa teva, i al revés, no? I érem jo i un amic meu de Burgos cantant aquesta cançó amb un noi de Burkina, i se'm posen els pèls de punta encara quan hi penso.
0: Tu i un amic meu de Burgos cantant una cançó, o sigui una barreja, no? Més exclusiva,
1: bueno,
0: no?
1: Estàvem allà i ens ho cantàvem uns als altres, i la veritat és que tinc aquest record molt marcat i me l'estimo molt, aquest moment.
0: Hi ha moltes històries amb noms, cognoms, gent que s'ha dit que diferents coses. Abans feia referència a un arquitecte, crec que és...
1: Francis
0: Queré. Sí. De fet, és un Premi Pritzker.
1: Premi Pritzker del 2022.
0: Que té
1: és
0: despatx...
1: el premi, el conegut premi com a Nobel d'Arquitectura.
0: Exacte.
1: Vull dir, és un premi molt important.
0: Ell té despatx a Europa, em sembla que a Alemanya, no? A Berlín. Però dius que es continua inspirant en el seu poble.
1: Clar, és que això és increïble. Jo, per entrevistar aquest senyor, en Francis Queré, un arquitecte impressionant, jo li vaig dir, jo vull saber on has nascut per entendre la teva arquitectura. Llavors necessito una casa teva, veure el teu poble, perquè ell s'ha inspirat amb... O sigui, ell ho diu, i el llibre, no vull dir-ho, però ho diré.
0: Digue-ho.
1: Ho diré, ell diu, jo no he creat res, jo no he inventat res, jo tot ja ho havia vist al meu poble. L'únic que ell li ha donat forma, i li ha donat una tècnica, i ho ha modernitzat, i els seus edificis ara es poden veure
0: a tot el món,
1: a Las Vegas, a Alemanya, ara també a Brasil, a tot el món està construint els edificis del futur, i per això el capítol es diu l'arquitecte del segle XXI.
0: Després hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és un proverbi tuareg que diu, el primer té és amarg com la vida, el segon dolç com l'amor, i el tercer lleuger com la mort. Sí.
1: Això...
0: El primer té és amarg com la vida. És que això és un proverbi, no?
1: És un proverbi i... És que és molt llarg, això, Marta.
0: És, o sigui, molt llarg.
1: No, anirem, anirem. O sigui, és allà es veu el te a les tardes, com aquí es para la fresca. D'acord? Allà la gent surt al carrer a fer el te, a veure el te, que hi ha uns gots, i tu et pots parar, tu pots anar amb moto, parar-te i demanar un te. I a vegades et diran, és el primer. I el primer vol dir que és el més fort, sí, perquè el té encara, l'herba encara, sí, és molt forta, sí, no? I el millor, bueno, si t'agrada el més suau, és l'últim, però t'avisen, saps? Doncs et donaré un té molt sec, aquest, el que tinc, i dius, no, doncs ja passaré després i ja em veuré l'últim, no? El segon o el tercer. I, bueno, forma part de la vida, això, de beure el té, de trobar-te i parlar, i sí, sí, és un proverbi que tenen, i si aneu a l'Àfrica ho podeu dir, perquè els hi sorprendrà.
0: Clar, tu deies abans, no és recomanable viatjar-hi. Crec que els Estats Units recomanen no anar a la capital, que també l'ambaixada espanyola aquí recomana no sortir de les dues principals ciutats. Tu entres i surts quan vols d'allà, clar, et dediques a això, fas les cròniques des d'allà quan hi ets, tornes aquí, passes als diaris, a la ràdio, t'és, sí, relativament fàcil? No tens por? No tens moments de dir, què estic fent aquí?
1: No, la veritat és que també és la meva feina com a periodista preparar-me i tornar-ne viva i sencera i bé. Jo dic que no és recomanable viatjar-hi ara perquè depèn també molt del viatge, depèn de com molt viatgem, quin esperes. No és un lloc on anar-hi a fer turisme ara perquè et costarà moure't i poder també et preguntaran què hi fas allà. Ara bé, si tens una porta d'entrada i algú que t'hi acompanyi i algú que t'assessori, que et guiï, és un lloc per conèixer, és un país poc, fins i tot poc conegut, no? Que, uh-huh. I la gent realment, i m'ho van dir fa poc, que estava en una zona i em van dir, és que no trobaràs un lloc més hospitalari que Burkina Faso. I realment és un país molt, molt, molt hospitalari. Jo vaig arribar fa 3 dies aquí i just avui ho parlava aquest matí, de que

0: més enllà de la notícia aquesta...
1: Que, la dels grans titulars.
0: La dels grans titulars, no? Que per mi seria contradictori dir no s'hi pot viure, jo fa 4 anys que hi visc. Llavors, què és el que no estic explicant com a periodista, tampoc? No? És la pregunta que jo també em faig.
1: Sí, sí. Hi ha coses que no venen tant, no? Perquè no hi ha morts, no hi ha guerres, però hi ha una vida. I tu, Rostres de la Terra Vermella, Cròniques del Sahel més enllà del jihadisme, editat per Ara Pausa,
0: sí.
1: Ho expliques. Per tant, Elia Borràs, moltíssimes gràcies. Bon viatge de tornada, quan te'n vagis, i ens retrobem, no sé, sentint les teves cròniques o llegint els teus articles.
0: Moltes gràcies. Espero això que el gaudiu i que us agradi, i que també estic molt contenta i molt contenta de rebre, doncs, els comentaris, perquè al final escriure és una cosa molt solitària i estaré encantada de poder-ne parlar.
1: Gràcies, Elia, bona nit.
0: Gràcies.

0: La nit dels ignorants. 93 201 7474.
1: Ara passen 5 minuts de 2:15 de la matinada. Tenim justament al telèfon ara mateix a la Lourdes, que ens truca des de la Bisbal del Penedès. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
1: Com estàs, Lourdes?
2: Mira, molt bé, molt bé. I tu?
1: També, també, sí. Tens una resposta, em diuen.
2: Mira, hem trucat, bueno, un missatge dels que heu llegit sobre això de la llum.
1: Sí.
2: Que si a les nits és més barata, això. A veure, jo fa temps que tinc l'aplicació i no és necessàriament a les nits que és més barat. A vegades també és als caps de setmana, els diumenges, cap al migdia o mitja tarda. He fet una miqueta de... Però això és qüestió d'agafar l'aplicació, perquè la diferència és bastant important.
1: És important. Però quina aplicació
2: sí,
1: tens tu?
2: Sí, perquè les hores baixes, o sigui, es divideix en hores verdes, àmbar i vermell.
1: Sí.
2: I les hores verdes, que ja, bueno, ja ho posa l'aplicació, no? Doncs passa a vegades de que te la regalen els diumenges a 0,01.
1: Ah, sí?
2: Sí. Sí, sí, hi ha diumenges que sí. I bueno, i a les i les zones més altes poden arribar a 0,70. O sigui, és molt... Depèn dels dies, eh? O sigui, sí. Concretament avui, per exemple, a la una de la matinada, no?
1: Sí.
2: A 0,10.
1: A 0,10 estava.
2: A les dues de demà, o sigui, a les dues del migdia, a 0,10 també. Estava. No, a les dues d'avui, perdó. I a les 19 de la tarda, 19, 20 i 21, estava a 0,34, 0,35, 0,36.
1: Més cara, sí.
2: Però això és una diferència dels diumenges, però els dies de cada dia és bestial si algun dia... A vegades a les dues del migdia és molt barata i després, doncs, la resta del dia, no sé quin... amb què es basen, diguéssim, però cada dia
1: suposo
2: és diferent.
1: Suposo que amb la demanda o...
2: Exacte,
1: no sé.
2: Exacte.
1: Escolta'm, Lourdes,
2: sí.
1: Digue'm quina aplicació és la que tens tu descarregada.
2: Ahorra Luz es diu.
1: Ahorra Luz.
2: Ahorra Luz.
1: Ahorra Luz.
2: Ahorra Luz.
1: Ahorra Luz.
2: Me la va posar ma filla, jo no sé com fer-ho, eh?
1: I així tu
2: però
1: mires
2: hi ha
1: com
2: una
1: està.
2: Icona que és una bombeta.
1: Sí, d'acord, mira, perquè la persona que ho preguntava, això ho va preguntar la Montse de Barcelona, si es baixa aquesta aplicació podrà veure-ho, o sigui,
2: sí,
1: és la manera.
2: Sí, però es veu molt bé, molt bé, molt bé, o sigui,
1: perfecte.
2: Cada dia, i jo, a veure, quan...

0: A vegades doncs, no pots fer-ho les hores barates, no? Però si es pot, clar, hi ha molta diferència. Hi ha gent que diu, no, això no s'estalvia gaire, no res, però és que, a veure, rentaplats, rentadores, planxa, totes aquestes coses, si de 0,01 a 0,20 o 0,30... El quilowatt,
1: clar, al cap del dia, al cap de la setmana i del mes,
0: exacte,
1: doncs sí que suma.
0: És molt significatiu, sobretot els dissabtes i diumenges.
1: Perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Lourdes, per aquesta aportació, que és molt interessant.
0: Gràcies a vosaltres. Fins
1: bona nit. Adéu.
0: Adéu, bona nit.
1: Adéu-siau. El Ramon, des de Puigcerdà, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
1: Què tal, com està?
2: Molt bé, per aquí estem molt bé.
1: Molt bé.
2: Era per parlar-te d'aquests temporals que hi ha ara actualment amb aquestes inundacions.
1: Sí.
2: També per parlar-te dels estius aquests que han passat una calor que no havia passat mai. I aquests, no sé, hi ha incendis, hi ha de tot. I això és molt culpa del canvi climàtic, diuen.
1: Sí, sí.
2: I això es produeix per la contaminació que fem la gent. Llavors jo preguntava si tots els cotxes i això necessiten més... no tant de pressa, poder no tindríem tanta contaminació. Però volia preguntar si algun oient o algun ignorant se'n recorda que fa un temps per la televisió va sortir una senyora, una noia, que havia perdut una cama en un accident de moto, precisament. I ella demanava que volia fer com una associació, una agrupació, per demanar que es reduís la velocitat dels cotxes per evitar tants accidents i, per desgràcia, molts de mortals per culpa de l'excés de velocitat.
1: Uh-huh.
2: Algú sap el nom d'aquesta noia o si d'aquesta associació?
1: Per tant, busquem una associació, la noia que va crear aquesta associació, que el que vol és demanar que la velocitat es redueixi, perquè no hi hagin accidents tan greus.
2: I crec que hi ha altres associacions que també demanen que a Barcelona no es pugui passar dels 30 per hora, perquè es respira un aire molt dolent per culpa de la contaminació.
1: Uh-huh.
2: Si algú sap el nom d'alguna associació d'aquestes, per donar-los suport. Perquè
1: molt
2: jo
1: bé.
2: També crec que es corre massa les carreteres.
1: Uh-huh. Sí, senyor. Molt bé, doncs a veure si algú ens pot ajudar a trobar aquestes associacions o la noia que va tenir aquesta iniciativa arran d'aquest accident greu que va tenir per ajudar el Ramon que pugui col·laborar-hi. Doncs moltes gràcies, Ramon.
2: És això, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit.
1: La Maria, des de Girona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, aquesta senyora que parlava dels preus, els descomptes i tal.
1: De la llum, eh?
3: Sí, sí. De l'electricitat.
1: Sí.
3: La llum és la del sol. Resulta que que has esmentat aquesta companyia, per dir-ho d'una manera, que has esmentat al final. És que jo quan he trucat encara ella no havia dit quina era.
1: Però és una aplicació, no és una companyia, és Ahorra Luz. Sí.
3: És això. Llavors, això és més aviat una companyia pels qui volen vendre llum a base de plaques solars, però hi ha tota l'opció també, però jo no veig enlloc que digui quines companyies, o sigui, perquè moltes vegades són comparadors que en diuen, no?
1: Ja, ja.
3: Però en aquí, doncs, tant agafen energia solar com gent que no en tingui, no? Que no tingui plaques. I tinc entès, jo ara ho he mirat i no trobo d'un test, però tinc entès que és d'allà al sur. No sé si d'Almeria o Mala
1: ser,
3: o Granada
1: ser.
3: O així, Llavors, m'estranya que internet no ho diguin, no? Perquè posa que és una ORG.
1: Que és
3: una
1: organització.
3: Sí.
1: Jo, l'aplicació que ha dit aquesta senyora és una aplicació gratuïta que es diu Ahorra en Luz. I que et diu... Ahorra de ahorrar en Luz.
3: És que Ahorra Luz és una com una ONG, no?
1: No, em sembla que ho confons amb una... Ahorra Luz te permite ahorrar en la factura de la luz. Deu ser una... No, això és l'aplicació aquesta que et diu a com va cada dia i a cada hora.
3: Sí.
1: Tu vols dir Hola Luz. Hola Luz.
3: No. Ahorra Luz és de per allà al sur. I és una companyia, això, que, com si fos una mica sense ànim de lucre, no? Llavors, Ahorra en Luz poder és una altra cosa.
1: Clar, jo crec que vols dir Ahorra Luz, que és una altra cosa. I això...
3: No, Ahorra Luz...
1: No, Ahorra.
3: Ah, a Hora Luz.
1: Jo, el que dius tu deu ser a Hora Luz, sí, perquè ara m'ho està dient l'Aina, a horaluz.com, pot ser que sigui la companyia aquesta. I el que deia l'oient és una aplicació que es diu Ahorra en Luz. És doncs una app, mira, si ho busques ho trobaràs.
3: Ahorra en Luz no la veig.
1: Doncs és una app, perquè ho estic mirant, i te la pots baixar a través de diferents... Depèn de si tens un iPhone, un smartphone o el que sigui. Ahorra Luz, sí, sí. Tu, i pots veure les hores cada dia, cada hora, a com va l'electricitat.
3: Sí, sí, sí, però aquesta també, aquesta que diu RG també.
1: Ah, també. Doncs mira, no ho sé. Jo, és la que ens ha dit l'oient, clar, no ho sé. És la qüestió saber a quan va la llum, a quan va l'electricitat, i tu poder decidir si poses una rentadora una hora o una altra, ja està, és això.
3: Doncs aquesta Ahorra Luz, jo la vaig mirar quan van posar les plaques solars, i ara no me recordo quin inconvenient hi van veure, ja, perquè no ho van fer. Llavors hi ha la Repsol, que té una pàgina que es diu Ahorra Luz.
1: Ah, doncs no ho sé. No ho sé, això.
3: Sí.
1: Jo aquesta
3: sí, sí,
1: veig que és...
3: Tothom mira de pescar.
1: Ja, no, clar.
3: Perquè sí, la Repsol diu Ahorra Luz i Gas.
1: Tot, clar, clar. Ells sempre, com dius tu, tothom vol pescar, això està clar. La qüestió és que tu tinguis la informació i que tu vagis on vulguis i que ningú et pesqui. Aquesta seria la qüestió.
3: És això. Sí, sí, però de totes maneres, en castellà no sé, però en català... estalvia llum, no seria correcte, perquè la llum és la natural del sol i l'altra és l'electricitat o l'energia elèctrica.
1: L'energia elèctrica, molt bé. Doncs no existeix. Estalvia llum no existeix. De moment. Gràcies, Maria.
3: No, en castellà sí.
1: No, no dic en català, sí, sí.
3: Llavors jo que també m'he fixat una pregunta que heu dit que ningú havia respost i tal, que això dels radars, si agafa quan va i quan ve, o no, això jo tinc entès que, esclar, no li poden contestar perquè depèn del lloc. N'hi ha alguns, es veu, que sí que agafen anant i vinguent.
1: Ah.
3: Habitualment és només en el sentit en què tu vas, allà on estan col·locats. Però he sentit dir que n'hi ha... que són d'anar i venir.
1: Que t'enganxa tant si vas pel teu carril com si estàs a l'altra banda.
3: Això, llavors això, no sé, la gent que circula molt així, bueno, que també hi deu haver dret a poder-ho preguntar, suposo.
1: Sí,
3: també
1: però...
3: hi deu haver a internet segurament que hi ha algun croquis o alguna cosa que ho especifica.
1: Sí, sí, sí. O si no la gent que condueix molt, com dius, que segur que ho saben. Perfecte.
3: Sí.
1: Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies.
3: Bé, a tu.
1: Adéu-siau. Bona nit. Veus, està bé, de tant en tant, recordar totes les preguntes que al final ningú ens acaba de dir, perquè així la gent fa memòria i ens pot ajudar. Però jo crec, Oriol, que tenim temps de fer les preguntes contestades, no? Sí, que tenim temps.

0: Rosalía és una de les cares conegudes que acostuma a portar una manicura cridanera i sobre ungles ens va demanar la Montserrat des de Mataró això.
1: I una altra pregunta, que aquesta és la que volia fer.
0: Digues.
1: Per què creixen més les ungles de les mans que les dels peus?
0: Creixen okay. Més les de les mans, dius?
1: Però molt, vaja, parlo per mi, però molt més.
0: Doncs respon el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: En condicions habituals, les ungles de les mans creixen aproximadament 2 o 3 vegades més ràpid que les dels peus. La causa és que les ungles de les mans tenen una velocitat de producció de queratina, que és l'estructura de la ungla, a la matriu més elevada. En part per una millor circulació de la sang, diferències de temperatura entre mans i peus i per major ús de les ungles de les mans. En resum, una ungla de la mà es renova en uns mesos, mentre que una dels peus pot trigar més d'un any.

0: Aquesta setmana us llegim alguns dels contes inèdits que formen part del llibre Actuació de Gala de Jordi Cussà, editat per Coma Negra. I la història d'avui porta per títol Coma. Estic segur que creuen que no el sento, que es pensen que no hi veig, que el coma que em paralitza el cas i la sensibilitat i tot moviment muscular voluntari em bloqueja també la consciència per complet. Estan convençuts que només em queda la vida vegetativa i, a més, també estan convençuts que al vegetal li durarà molt poc aquesta letàrgia. Un molt poc que probablement calculen en dies, qui sap si en hores. Amb tot i això, per més que em resulti impossible calcular quantes diria que ja em fa un pilot des de l'accident, des del moment en què una llesca de glaç va sorprendre l'Ignasi frenant al capdavall de la recta. L'auto, que no devia anar a més de 70, va giravoltar 140 graus sobre el centre geomètric i després, ja fos per la inèrcia o pels esforços desesperats de l'Ignasi amb el volant, va creuar la calçada fins a la cuneta contrària i s'hi va enfonsar, xocant lateralment contra la tanca. Jo, al costat de l'Ignasi, només vaig sentir un cop relativament fort rere l'orella dreta. El físic me'l veia sencer i d'entrada hauria jurat que havia tingut la sort suprema d'escapar-me'n amb un trau. Molt millor que l'Ignasi, això segur, que tenia el front encastat al marc del parabrises. Potser si s'hagués cordat el cinturó de seguretat dels collons... Mentre maldava per expulsar-me l'aturdiment de la patacada, vaig notar que l'horror m'inundava. L'Ignasi va tombar el coll bruscament cap a la dreta, va pronunciar el meu nom amb els llavis entreoberts i gairebé simultàniament va provocar una glopada de sang opaca. S'ha mort, em vaig dir. Recordo perfectament que m'ho vaig dir murmurant s'ha mort abans d'allargar les mans cap a ell. Suposo que va ser aquest gest el que em va desendollar alguna cosa a la part posterior del crani on havia rebut de valent perquè després d'un segon de vertigen blanquinós vaig perdre la consciència per complet. I pel que veig, es pensen que encara no l'he recuperada, que no la recuperaré mai més, segurament. Per més que jo, a estones, tingui la sensació de trobar-me del tot conscient, sobretot quan no em noquegen a còpia de sèrums, sedants i màquines, i quan no se m'emporten a l'escenari esterilitzat on els halògens genitals em perforen les retines fins que l'anestesista, enllestint el pròleg de la funció de torn, em clou el taló del coneixement amb la seva màgia. Quantes vegades en deuen haver operat? Almenys tres, em sembla. Una per la Carmina, una per la nena, una per la mare. La mare va quedar viu de fa 2 anys i encara se'n dol. I la Carmina, com s'ho farà ara amb una criatura tan petita si jo no hi torno? Quan penso que precisament veníem de celebrar el meu ingrés al Club de Joves Papus de l'empresa, els 7 membres del Club dels Papus havíem anat a sopar a Cal Toner i jo havia pagat tot el beure i tots els puros, que déu-n'hi-do, per celebrar que feia 30 dies que sóc pare d'una granota preciosa que al final probablement es dirà Raquel. I vam anar-hi amb el cotxe de l'Ignasi perquè la Carmina tenia assaig amb els teatreros i necessitava el nostre. El destí deu ser això. El Gerard i el Lluís Bar, que també venien al cotxe de l'Ignasi, viuen al poble del costat i, per sort, ja els havíem deixat quan a 500 metres de casa vam tenir l'accident. Però, i ell? L'Ignasi? Als 35 anys, 10 més que jo, l'Ignasi ja en té 3 de fills. Quin horror, pobra Helena. I el seu pare, que té el cor tan delicat, com li diran que l'hereu s'ha mort, pobre desgraciat? I jo... Com he de suposar que em trobo jo? D'on he de treure les forces per creure que això només és un malson? No ja l'accident, que dura massa i fou massa brutal per un malson, sinó l'estat en què em trobo ara. Que aparentment obre una esperança incerta el fet que es pugui tornar a connectar espontàniament aquell misteri que se'n va desendollar els circuits cerebrals i així pugui recuperar els canals de comunicació i les constants vitals d'un animal racional. Animal racional. No. El que deu passar, a causa d'un miracle catastròfic, és que m'he convertit en un vegetal racional, com el prota de Johnny Got This Gun, i la creu de la tragèdia invisible, però encara pitjor, és que tots els de fora ignoren que, quan els fàrmacs m'ho permeten, la planta és racional i veu, per més que la capacitat d'enfocar sigui mínima, i hi sent, alguns moments amb la perfecció del so digital, malgrat que passi hores i hores dins el brunzí tènue dels silencis hospitalaris. Més intensos encara a la unitat de vigilància intensiva, on suposo que estic vivint, o més ben dit, morint. Pitjor, sí, cap. Segons els doctors, clínicament parlant, ja dec ser mort. I la Carmina? I la mare, què en pensen? I els meus amics i parents? Els han dit que el coma és irreversible i es preparen per acceptar-me com a difunt? Vaig fent repàs de tots els noms que habitava, intentant imaginar-me com seran si no hi torno, i se m'acut que econòmicament ho deixaré més bé si la dinyo que si em desperto. Aquella pòlissa que el Marcel em va endossar l'hivern passat paga el capital assegurat per triplicat en cas de mort en accident de carretera. O d'invalidesa total. Veus? Aquesta és una possibilitat que no m'he plantejat en absolut. Podria curar-se amb un xip determinat del sistema nerviós i tornar al món dels racionals normals, però quedar, per exemple, paralític. Potser incapaç de parlar i d'escriure. Increïble. Com tot plegat des del mateix moment que increïble. Només com resulta increïble que no pugui moure un dit, ni les pupilles ni les parpelles. Em pregunto si quan m'adormo les tanco instintivament o si dormo amb les parpelles obertes. L'home que dormia amb les parpelles ben obertes. Podria ser un bon títol per una pel·li d'intriga. O d'horror, si canviem home per vegetal. I en la hipòtesi esgarrifosa, però probable, que el vegetal no recuperi les facultats motrius, però gràcies a la tecnologia mèdica pugui continuar vegetant, quants dies, setmanes, mesos hauran de passar fins que es decideixin a deixar-lo morir en pau? O sigui que, ben mirat, m'horroritzen més les variants hipotètiques de continuar viu, si el meu estat actual és d'un ésser viu, que no pas la mort en si, perquè al capdavall del saldo la mort no ens deu res en absolut. Sempre he estat més ateu que un roc. I ara que m'hi emmirallo sense remordiments, ho racionalitzo igual que abans. És per això que el miracle que necessito no me'l mereixo ni que fos possible. Sigui com sigui, m'hauria de preparar per a la mort, atès que en referència a la vida no puc pas fer res jo que sàpiga. Sí, hauria d'esforçar-me a buscar un significat o un altre a la transcendència, alguna teogonia de caire budista, potser, ni que fos tallada a mida per l'ocasió, que m'inserís com a ens en un altre món, més enllà de la mera transmutació molecular. Pensant això, m'assalta el més esquinçador dels horrors. No hi ha cap possibilitat que, convençuts que sóc mort, em fiquin dins la caixa mentre encara conservi aquest fil d'enteniment aberrant? I si m'incineren, com sens dubte faran, arribat el cas, perquè tots saben que ho diu els cementiris, si m'incineren, dic, mentre mantinc alguna espècie de percepció exterior, tindré cap consciència de la cremació, per més que físicament no me'n senti? Veuré un moment les flames abans de convertir-me en fum? Això és fora una metàfora particular de l'infern i que fos instantani en comptes d'etern. Però segur que això és del tot impossible, afortunadament. Si al final arriben a la conclusió que la curació no és factible, esperaran un temps prudencial i després desendollaran els aparells que m'assisteixen i moriré definitivament. Perdent definitivament tota noció i activitat física i mental. No res. No res i prou. Llevat que el meu cervell ja es trobi tan mort com el cos, i això que barrina no sigui una projecció de la meva ànima creuant el pont que des de la vida va fins a la mort. Atenció, fixa't, ara entra la infermera. I el doctor també. Potser estaré de sort i deixaran passar la Carmina un moment. La Raquel segur que no, esclar. La Raquel i la mare més val que no. No tinc més informació que els mots xiu-xiuejats que desxifro i el contorn imprecís de les figures, formes, taques, que intueixo als marges del camp de visió, però diria que em volen fer les comprovacions rutinàries. Variacions? Cap ni una, deuen pensar. Ara tinc el doctor just damunt del cap i m'inspecciona les pupil·les, enfocant-me-les amb un llapis lluminós. Potser ara potser comprendrà que a dins, ni que sigui molt endins, hi ha una espurna de reacció. Atenció, fixa't, ara la infermera ha obert i tornat a tancar la porta i murmula alguna cosa com continua igual i de cop. En lloc de la cara del doctor l'ocupa la carona estimada de la Carmina, pobra, que mira fixament amb el mentó encongit per retenir el plor. Els ulls Definitivament, els té enfonsats amb rius de sang a la còrnia i gairebé morats a les òrbites. Si jo pogués correspondre amb una llàgrima, fixa't. Ara sento que se m'enterboleix la mirada, però és possible això? De debò, se m'enterboleix a causa d'una llàgrima? Estic parint de debò una llàgrima, ni que sigui l'última? El que segur, llàgrima o somni, és que ara he perdut l'enfocament i la visió per complet. Adeu, Carona, Carmina, i adeu a tot el restant. Ara, fixa't, ara m'inunda el pensament, si gens me'n queda, aquell to blanquinós que no és blanc ni de cap altre color, en el qual em vaig submergir el cotxe quan vaig intentar allargar el braç cap a l'Ignasi. Ja havia sentit a dir alguna vegada, i ara ho veig clar com l'aigua, que aquest no color és el preludi de... del final. Com del final d'avui del nostre programa. D'avui, perquè demà, a partir de les 12, tornarem a ser aquí, com sempre, esperant les vostres trucades al 932017474, que hi ha algú que m'ha dit que ho dic massa ràpid, i jo penso que tothom ja se sap el telèfon i no vull ser pesada, però de tant en tant el diré un palet més lent, perquè sobretot aquells que escolteu, però no truqueu tant, i per tant no us les sabeu de memòria, en pugueu prendre nota. Demà hi tornarem, us espero, com sempre aquí a la mateixa hora, que descanseu. Bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Tant per a la gasolina com per al gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, n'esperaven més. Eduard Allach és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
3: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
4: Ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
2: Unió de Pagesos segueix reclamant una rebaixa de l'IVA del gasoil d'ús agrícola. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició, però, li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
2: El govern espanyol aprova in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria del Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts.
5: El rei del Marroc ha anomenat per primera vegada una dona com a cap de govern, la liberal Fàtima Zahra El Mansouri, que ha rebut l'encàrrec de formar un executiu de coalició, ha qualificat el fet d'històric i d'un honor per totes les dones del país.
2: L'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment que se celebra aquest cap de setmana tindrà una gran projecció mundial, amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador per baixes mèdiques reiterades.
5: La patronal ha presentat un llibre blanc sobre absentisme laboral que proposa reduir els costos que assumeixen les empreses i també que les mútues puguin vigilar